0: ho es perd. I així anava a començar, i la coseta d'anar arreplegant tot primer del meu poble, perquè tenia 14 anys, per a que no s'aniguera perdent, clar.
1: I de la teua família, a més, comences, no?
0: Sí, sí, bé, tenia ahí a m'abuelo Antonio, sempre m'ha cantat, la meua revisuela, que era i és andalusa, però també m'havia cantat des de ben xicotet. Ella se'n va vindre així quan tenia 25 anys, no en tindria més, i clar, havia deixat de sentir i de cantar tot el que se cantava allà en la seva terra, i jo pues, he anat escoltant-lo, vaig anar gravant-li-ho, i a dia d'avui també hem gravat en el disc una cançó que es diu Dame la mano València, que són malaguenyes conforme les cantaven allí en la seva terra, en Almeria.
2: Barreja, es diu el llibre, ho ha dit bé?
0: Barreja.
2: Barritza, en força.
1: Ho has dit amb energia, eh?
0: Home, clar, perquè mira, és que a banda de ser una mescla de Casalla i Moscatell, també és això, no?
2: Estils musicals.
0: Claro, una mescla de tot, un poquet.
1: I què n'hi ha en eixa barretza?
0: Pues mira, tenim xotes, tenim romansos, tenim malaguenyes, tenim cançons de batre, cançons de taverna, cançons de bressol, cançons còmiques, cançons de sèquia. Pues això, una barreja, no?
2: Però entenc que totes les que has anat recollint no les has pogut plasmar. Així, com ha sigut seleccionar estes en concret?
0: Uf, ha sigut un treball difícil. Ha sigut difícil perquè pues tindré més de 400 gravacions de wow. gent major d'ací, del nostre territori.
2: Això és un tresor, això ho has de tractar en carinyo, perquè això és un llegat important que t'has tingut el gust de recollir.
0: I anirem gravant-lo a poquet, però en este primer treball pues, hem tingut que seleccionar 12, perquè al final pues, jo crec que tot no cabia en el compact disc, i hem hagut de seleccionar aquestes 12. Tinc la sort de que algunes de les cançons no me les tinc que tornar a sentir, sinó que una vegada me les canten, se'm queden i han sigut aquestes 12 les que hem gravat.
2: A mi això és important, això que ha dit,
1: així
2: perquè diu,
1: important.
2: Jo pensava, si Pepe ho fa, jo també, ja, però s'ha de tindre també aptituds i actituds, les dues coses.
1: Sí, s'ha de treballar i, a més, tu sí que portaves cantant de feia molt de temps, però al capdavall, este és el primer disc, el primer disc teu, que imagina que això sempre fa una il·lusió especial.
0: Sí, la veritat és un treball, bueno, molt il·lusionat perquè així jo vull fer un homenatge a tota aquesta gent que m'ha ensenyat les cançons, a intentar que n'hi hagueren des diversos pobles de la meua comarca, i al final la gent que toca, la gent que està present, pues és la mar d'especial, des de Gerard, que el tenim així al costat, hasta m'abuela, que està ahí cantant un trosset de malaguenya.
2: A te, una cosa, com han reaccionat tots aquells que t'han ajudat al rebre-ho, al veure-ho, a l'escoltar-lo?
0: Jo crec que la reacció ha sigut positiva.
2: Sí?
0: I a més, el dia que el van presentar el disc, jo sé això, jo penso que els homenatges s'han de fer en vida. I jo volia que tota aquesta gent gran vinguera a l'auditori de Betxí i que estiguera escoltant-lo.
2: Mare, com deguera ser emocionant això?
0: Jo crec que ells estarien emocionats, però jo estava...
1: Més encara.
0: Jo estava més encara. I molt agraït de que hagin vengut i que se ho hagin pogut escoltar, perquè al final eren totes les cançons del poble que sempre s'han cantat, sense música, sense cap arranjament de ningun tipus, i veure-les aixina, vestides de gala, jo crec que és un tresor.
2: És un goig.
1: Vestides de gala, enregistrades, boniques, no? Precisament, Gerard, no sé si anaves a dir alguna cosa, que estaves ahí...
3: Bueno, no, res, la realitat és que va ser molt xulo, perquè pràcticament tota la gent que ens va col·laborar en el grup, a banda de que estiguem com a base Héctor, Dani, Jorge i jo com a base del grup, tota la gent que va gravar, Lluïsa, Ferran, Inma, Alexis, Bea, van estar en la presentació, va vindre també Noelia, la Titana, Susana, Lorena, Ballar, és a dir, tota la gent que ha col·laborat, o quasi tota la que ha pogut vindre, va estar molt xulo i va ser una cosa molt emocionant.
1: Que parlaves de Noelia precisament, bé, en el disc n'hi ha dos grans col·laboracions, una d'elles és la de Titana, que ara comentarem també, però l'altra és de la persona amb la que et compara la majoria de la gent, que és en Pep Jiménez Botifarra.

0: va cantar.
1: Clar que amb un concert de Pep Jiménez al Botifarra va començar tot, i ara cantes amb ell.
2: Clar, jo volia... Esta també és una peça especial per a mi, que és una xota.
3: La xota d'Eslida.
2: La xota d'Eslida. És també curiós perquè normalment la majoria de les gravacions me les ensenya la gent major, però esta me la va ensenyar gent jove. Vaig acabar el concert i me van a parar i me diuen que no te saps la xota d'Eslida? I jo dic, pues no, no me la sé. I me la van cantar, i des d'aleshores que la tenim enregistrada al disc. Total, com el poble l'havia deixat de cantar i de ballar, pues jo vaig voler fer un homenatge a Eslida de la millor manera possible i amb les millors persones possibles.
1: Que xulo. I damunt que la gent jove s'implique també ahí i te ho conté, això em pareix curiós. També,
3: com d'important,
1: no?
3: És això, eh?
2: Sí. Sí, jo crec que és una cosa important, perquè això no és un treball d'una persona, sinó que ha de ser el treball de tota la societat.
3: Emocionant que la gent jove continuï, emocionant d'esta participació en Pepe Botifarra i la de Noelia Llorens, esta cantautora de Godella, Titan, que també ha format part. Conta'm una miqueta, bueno, escolta'm-la, escolta'm-la primer, posa'm-la tot.

0: Uau, una malagueña que sona així de bé, que a més és un homenatge i que ens retrotrau el que contaves des de la teua iaia que va vindre des de terres castellanes, castellanoparlants, vull dir.
1: Exacte, sí. Al final, jo volia, com me ho ha ensenyat ma abuela, i bueno, la majoria de gravacions, jo crec que mos passa a totes les persones que hem fet pues, este treball d'arreplegar, la majoria són de dones, i és curiós, les dones que tant han estat invisibilitzades. I
0: vaig dir una cosa, perquè jo pensant en la meva abuela, eren moltes, s'ajuntaven elles, anaven al llavaor quan hi havia llavaors, anaven, s'ajuntaven en rogles, jugaven a la baralla en estiu, jo ho he vist a les meves ties i tientes quan jo era menuda, i en un moment d'anar pam, pam, pam, pam, se posaven a cantar,
1: se posaven a cantar.
0: Claro, i cantaven aquestes cançons que no trobaves registrades, ara ja sí, però que no trobaves registrades a cap de lloc.
1: I és així, vull dir, al final jo volia fer un homenatge també, a banda de la meva revisuela, a les dones treballadores també, i com a símbol, per exemple, tenim en Llucena, a la senyora Consuelo, que tant ha fet per mantindre la xota, i com la senyora Consuelo, tantes i tantes i tantes i tantes, i jo volia que això ho cantara una cantaora de categoria com és Noelia, que a banda de cantaora de categoria, una dona ben valenta.
0: Sí, senyor. I s'ho va pensar molt, va dir, no vaig a pensar meu, o va dir, sí, sí.
1: No. Es va muntar al carro. En seguida es va muntar al carro.
0: Jo crec que tots eren un poc els que com a convoyat de la sort.
1: Hem fet una bona família.
0: Una familieta.
2: Sí. És de veres que la gent que vos dediqueu al cant d'estil, no? Els cantaors i cantaores, sou tirats cap avant. Vull dir, un convoy agrada sempre.
1: Home, claro.
0: Som del convoy.
1: Som fills del bureo, fills del sarau. Madres demen tota la festa que n'hi haixca.
0: I ara que venim, per exemple, de les festes de Sant Antoni, llegint llibres de la història de com vivien les santantonès per la nostra comarca, i era molt d'això, molt d'ajuntar-se, molt de bureo, molt de cantar, molt de pujar en algun moment el dolçainer, en altres no, en la guitarra, o simplement
1: a la palmeta.
0: A la palmeta, a les
1: al culleres, que fora, o en la botella d'anís.
0: És de veres que sí. Mira una cosa que vull posar, que vull llegir, te diu, el so de la música tradicional em fa viatjar a altres llocs. Això ho has dit tu.
1: Això ho he dit jo, i ho ratifico.
0: Olé, Melomaira, què vols dir en això? On ens fa viatjar?
1: Pues em fa viatjar a altres llocs. No estem parlant de que viatge jo com en l'era de les galàxies, no me'n vaig a un altre planeta. No és un viatge físic, no? És un viatge de que jo estic cantant, jo estic escoltant, i de manera involuntària, de manera inconscient, jo estic veient. Si estic cantant, estic veient a la persona que m'ha ensenyat això. I estic veient-li i m'estic imaginant la seva cara. Jo, per exemple...
0: O sigui, que te'n recordes de la dona de cada persona.
1: Exacte, i ara, per exemple, m'he estat escoltant la gravació de les malagueñes i jo tinc a ma abuela ahí davant. Jo l'estic veient ahí davant, a ma abuela. I l'estic veient com ho està disfrutant. A mi, pues, bueno, coses de l'edat, no? Ara s'ha fet major, la dona, i pues, la memòria pues, sempre està fotuda, s'afecta, no?
0: Sí.
1: I li costa recordar-se totes aquestes cançons. Però els diumenges, quan ve a dinar, sempre pregunta que hoy el cantador no viene.
0: Ai, per favor!
1: I poder traure'm la guitarra i poder disfrutar de tots aquests moments, jo crec que no te plau.
0: Vam entrevistar a la senyora científic que ens deia, parlant de les malalties en les que perds la memòria, deia una cosa que sempre sintonitzen els seus sentiments i les seues emocions és la música, independentment de que no recorden que està parlant amb el seu fill o amb el tal, i això és espectacular. Mira, Àngela, què vols dir?
3: Tu que eres de Onda, pues nosaltres vam anar a cantar
0: a la residència.
3: Ens van convidar a anar, vam muntar allà un mini concert.
0: Sí.
3: I bueno, estàvem cantant Héctor, Jorge i jo, i de repente en una de les cançons Jorge is corrents cap al públic.
0: Sí.
3: I nosaltres que on va a parlar, i se va fer abraçar, van començar a cantar la senyora que li havia ensenyat la cançó que estàvem cantant.
1: Estava allí.
3: Va ser brutal, eh?
1: La tia Elena, de Onda.
3: Sí, sí.
0: Bueno, parlem de la tia Elena un poquet. I també de l'experiència en Suera.
1: Pues, bueno, jo crec que són dos pobles on tenim gran gent. Per exemple, en Onda, la tia Elena mos va ensenyar Avui és dia d'alegria, una cançó que també hem enregistrat al disc, té el videoclip, i parla de l'himne del Salvador, i sé que
0: claro,
1: te diu...
0: Claro, és dia d'alegria i de cosa singular.
1: Claro, pues ahí diu, avui és dia d'alegria i dia de prendre pet.
0: I dia de prendre pet, que és agafar una
1: xufla bona. Agafar bufa.

0: dient, bon dia, passarem avui.
1: Perquè un costum era canviar les lletres a les cançons conegudes o, bueno, sí, arreglar-les per la festa.
2: Reinterpretar-les una miqueta, sí.
3: Exacte, sí, sí, sí. Bueno, esta és la segona part d'això, d'eixa cançó, de Avui és dia d'alegria. Comença en el himne del Salvador i després va a pues, un... Això també és curiós perquè va ser, traure esta cançó i me va escriure... Me va escriure una xica de la Vall d'Uixó i me diu el tio Sento Galí, el que eix en esta cançó, sí, estaria orgullós de sentir això. El tio Sento Galí era el meu revisuelo.
1: Wow. És a dir... quines lligasses més boniques.
3: A mi me la van ensenyar en Betxí i resulta que era de la Vall i on se reunia tota esta gent. Era la casa del revisuelo d'esta xica que me va escriure.
2: Que bonic redescobrir, no?, els vincles entre els pobles, entre les famílies. Al final connecta amb la memòria, amb allò que som.
1: Sí. Amb el que som. Bueno, i en el cas de Suera, no van anar una dona amb una lletreta escrita?
3: Sí, exacte.
1: Que
3: sí,
1: te
3: sí,
1: diria,
3: sí.
1: Jorge, vaig a saber si la... Què van dir?
3: Allí resulta que vaig anar a veure un home que és un crac, que li diuen el tio Pasqual. El vaig conèixer, tenia 90 anys, l'altre dia vam anar a cantar a les bodes dels 70 anys. 70 me pareix que eren. 70 anys casats.
1: Conec el tio Pasqual.
3: Ara en té 95. I me va cantar les albaes, que vam enregistrar també el disc, i en acabar el concert me va portar un paper d'una dona que portava escrit els romans de Sueras.
2: Que barbaritat.
4: I l'han gravat.
1: Quines coses més boniques te passen. També has dit una cosa. Havies de posar interès, havies de fer aquesta recerca, la gent t'acosta i te fa propostes, tu ne busques. Però si tu no tingueres una veu per a poder cantar o t'ensenyares o te prepararés tècnicament, vull dir, jo intento fer... I faig el ridícul més espantós. Tot això t'ho has treballat, criatura, o això és de naixement?
3: Bueno, a mi sempre me pregunten d'on t'ha eixit la veu?
1: I jo li dic,
3: pues pregunteu a ma mare, que és la que m'ha parit. No? Però... Ella té el mèrit.
2: Però en ta casa sí que hi ha tradició de cantar, de cantar ors, diguem-ne.
3: Bueno, de cantar folklore no, i de cantar com a un nivell pues, més professional tampoc, pues, de cantar a tot el món li agradava. Per la part de, ja t'he dit, per la part de la meua revesuela andalusa, el meu revesavi, jo no el vaig conèixer, però sabeu que per allà en Andalusia, per cantar les parrandes, per anar als cortijos, sempre els buscàvem per anar en la guitarra, per l'altra banda amb Agüero Antonio, que em parla d'ell, també cantaven la coral. Pues bueno, jo crec que mitja família la tinc ficada en la banda de música, el meu cosí Joel, la meva cosina Rocío, estan tots ahí. Vull dir, el vincle per la música al final és un
1: la
3: poble.
1: La vena artística musical sí la teniu.
3: Exacte, sí. I així pues, som un país de músics.
2: Totalment. Sí. I la vena artística amb la veu, però també amb els instruments, que qui t'has escoltat haurà escoltat amb el pandero, pandereta, no sé exactament què és.
3: Sí, la pandereta.
1: Gran.
2: Però clar, els
3: dits... La panderota.
2: Però és que t'han vist també en culleres, amb morters.
3: Sí, així n'hi porta, així n'hi porta.
2: El carregament, que fort. Clar, o sigui, tens facilitat per a convertir-ho tot.
1: Són culleres de veritat o són culleres musicals?
3: No, culleres de veritat.
1: Són culleres de prendre...
2: Culleres de veritat que... De colp a una es converteixen en un instrument.
3: Exacte. A veure, normalment se toquen sense tindre este mànec de fusta. La gent no ho està veient.
1: Estan unides per un mànec de fusta.
3: Exacte. Normalment se toquen sense el mànec de fusta. Però què passa? Que jo agarrava...
1: Que te pot caure una cullera.
3: No era per això. És que jo cada dia li feia desaparèixer una cullera a ma mare de casa.
1: Ai.
3: I ma mare pues, se va fartar i me va dir o t'unisses les culleres o no vas... I vaig agarrar en una canya d'hort i les vaig prensar ahir ben fortes i ja s'han quedat per sempre. Ja no perd més culleres en casa.
1: Però això ho has integrat tu o també ho has recollit de la tradició? Vull dir, també era... També d'aquestes persones grans que t'han ajudat també te diuen, ai, agarrar les culleres o la botella d'anís que deies a des i li pega bé el bombó.
3: I jo he vist sobretot a la família de ma abuela, ara ja no, però abans sí que agafava les culleres i feia ritmes bàsics tocant les culleretes per acompanyar. El que passa que pues, jo pues, som el manegueta i tenia que investigar i tenia que traure ahí més
1: cosetes. Ho has més sofisticat.
3: Exacte, jo he agafat més tècnica.
1: Més tècnica.
3: Pregunteu-li als veïns que ells són els que m'han escoltat i els que tindran el cap com una carabassa.
1: Tu has agafat la tècnica, però és clar, el de cap és de més. Atent-me, Gerard, parla'm tu de la importància. Tu eres una persona vinculat i dedicat a la música en cos i ànima tota la vida. Però, Jorge, té 20 anys.
4: Sí, clar.
1: Parla'm de la importància de que una persona de 20 anys tinga aquest interès, aquesta constància i aquestes ganes de treballar per la música tradicional valenciana.
4: La realitat és que és increïble, perquè trobar-se en gent més... Jo ja tinc una edat... i trobar-se gent més major és molt fàcil, bueno, jo, però trobar-se en gent tan jove amb tantes ganes de dependre, d'investigar, de dependre, de dir-te, escolta, de dime com s'entrem a no sé què. Jo veig en Jorge, o veig també en un xiquet de Llucena que toca en la rondalleta de Llucena, en Pepe, que me recorda moltíssim d'ell perquè té 14 anys i toca la flauta, té moltíssimes ganes de tot, però la veritat és que és un lujo. És un lujo perquè nosaltres ens vam conèixer en un bureo, precisament, en Castelló, i al poc de temps ja estem quedant a muntar, a tocar.
3: Enseguida.
4: Sí, enseguida, pues, va,
1: com, com. Lo que digues tu a des, de, sí, Mar, del convoy.
2: Del convoy, sí, sempre.
4: I en poc de temps ja estem en Héctor i en el meu fill i...
1: I donant-li vida. I
3: tot el que s'apunta, eh?
4: Que... s'apunta. Que... bueno, i ha sigut, realment, jo... n'havíem parlat, n'hi ha un xic en veig que canta, i bueno, i un xic en que... bueno, i al final vaig dir, hòstia, este és el xic que canta.
1: No, jo vull que, però clar, això, en un moment donat en què se pega un pas endavant,
4: sí,
1: i se posa damunt d'un escenari, en un auditori davant ja seguint-te, que ja no és cantar així, sí, en un corro d'amics.
4: Sí.
1: Com va ser això?
3: Bueno, pues,
1: o la, com ho vius?
3: La primera vegada que me vaig pujar a un escenari va ser quan tenia 16 anys. I... bueno, m'ho vaig passar bé, l'experiència va estar xula. L'experiència va estar xula.
2: I vas dir, repetix, que això s'ha
3: de
2: repetir.
3: I vaig dir, bueno, pues l'he pillat el gustirrin, no? I ja vam continuar i està embolicamos al punt que estem ja, que ja, pues, ara tornar darrere, pues, ja no és una opció.
2: Ja cap avant, i a més amb possibilitat de... Bé, Barreja s'acaba d'estrenar, com aquell que diu, d'uns mesets, però ja té recorregut, no? Nominat als Premis Ovidi 2026. Ostres, sí. A la categoria, sí, de millor disc de folk.
3: Ara estem en els de rock també.
2: En els de rock
3: que
2: també.
3: Que hem passat a la segona fase de la votació, està oberta, si la gent vol votar, pues
2: la gent pot
3: anar.
2: Votar-te ara,
3: sí,
2: molt bé.
3: Fins al dia 18 o algo de febrer, sí, per ahí, per
1: això. Per favor, de votar el criatura. Estàs content amb aquesta resposta? Com la vius? Com l'experimentes? Estos premis, estos reconeixements, a banda del públic, no? El que...
3: sí, bé, no han guanyat.
1: Bueno.
3: Per exemple, els Premis Ovidi va ser una nominació. I pues bueno,
1: tens 20 anys,
3: jo estic,
1: ja no
3: reclamo,
1: te fa retornes de guanyar-li.
3: No reclame de guanyar ja, ninguna cosa. És simplement dir que el fet d'estar nominats, jo crec que ja és un reconeixement, i ja no per mi, sinó per tota la gent que està ahí darrere d'este disc, des de la gent que m'ha ensenyat cançons, fins als músics que ho han pogut fer realitat.
1: Uh-huh. Atén-me que tens també cançons de bressols, però veig que tens el Ball de Barril, que és la 304, i tu no, que està dedicat al teu poble. Això t'ho hem de posar, no?
3: Home, Sant Antoni de Betxí.

0: Clar que Sant Antoni ha sigut fa unes hores, jo te veia en l'Instagram, perquè no va fer bon dia en aquests dies.
1: No va fer bon dia.
0: Però la festa se va fer igual.
1: Van pujar, en paraigües van pujar.
0: Paraigües van pujar a la muntanyeta de Sant Antoni. Què espera tu, Betxi?
1: Bueno, és el meu poble, és el meu poble. Jo estic en Sol la Grave per això, per tornar-li al poble el que és d'ell. I la vaig gravar quan tenia 14 anys, sobre una base de donsaina, li ficaven els xiquets això en l'escola, que quedava fatal, era fatal, i jo vaig dir, quan faig un disco, la gravarem
0: de
1: decentament. Exacte, de categoria internacional, que diu ma abuela.
2: Pa posar-li els xiquets ara de l'escola.
1: Exacte, i per això vaig voler que vinguera també una persona que és un fenomen, és un crac, que és Ferran Brancal, un donsainer, té 17 anys, si no m'enganyo, no? 17 anys. De 7 anys. Toca la donsaina, és la persona que està tocant ahir la donsaina, les dues donsaines que n'hi ha les està tocant ell, i pues, bueno, jo crec que el meu poble... Jo no tinc queixa al meu poble, però el meu poble queixa de mi tampoc.
0: M'encanta acompanyar-te, Jorge. Tens concerts de si no res, en Picanya el 12 de febrer, en Rotova el 22 de febrer. Què estàs preparant per a aquestes posades en escena?
1: Pues mira, en Picanya és el lliurament d'uns premis i aleshores no serà un concert com a tal, sinó que seran actuacionetes pel mig del lliurament dels premis. Ahir anirem Ferran, anirem... Ah, no, anem...
3: Ferran i jo.
1: Ah, mira, Ferran, Gerard i jo m'ho anem. I després el de Rotova sí que és més gran ja, que anem en format quintet. Normalment fem trio i a Rotova anirem en el format quintet.
2: Sí. Doncs quines ganes d'escoltar-te, de veure't en escena, de veure't sobre l'escenari que tant gaudixes.
1: Seran actuacionetes pel mig del lliurament dels premis. Ahir anirem Ferran, anirem... Ah, no, anem...
3: Ferran i jo.
1: Ah, mira, Ferran, Gerard i jo m'ho anem. I després el de Rotova sí que és més gran ja, que anem en format quintet. Normalment fem trio i a Rotova anirem en el format quintet.

0: Jo sé, quan anaves a l'institut o a classe, què deien els teus companys? Cantamos bueno, o no?
1: Bueno,
0: o no ho entenien res? Com?
1: Jo era com... Sempre segur com el loco, el loco de...
0: Claro, que ells estarien en el
2: de
0: perreo.
2: De les cançonetes,
1: claro.
2: No?
0: Estarien sí. En el perreo i tot això, perreo, perreo, i tu...
1: A veure, la realitat és que això pegue a la joventut és més difícil. És difícil, ui. Però no és tan descabellat,
0: Exacte,
1: perquè,
0: no tinguem...
1: perquè nosaltres vam anar allí al carrer d'Amunt, a Castelló, i jo flipava, però estàvem allí flipant les coreografies que feien, en la Jota, en tot, fent un tall de coreografies,
3: sí.
1: que veure ixa gent disfrutar, i gent jove disfrutant d'esta música, pues jo crec que no té preu, igual que la disfrute jo, pues també la podem disfrutar.
3: Hi ha molta gent jove, te sorprèn sí. Moltes vegades, perquè hi ha molta gent jove que li agrada molt. Mm-hmm. I...
0: A mi m'agrada que això ho expliquem.
3: Sí, sí, no sols pensem en gent més major, n'hi ha molta gent jove que està en un concert, hem estat en molts concerts, l'any passat, sense anar més lluny, 2025, vam fer 21 concerts. O sea, ja tenim tot el tipus, des d'ací fins a Alacant, i te trobes molta gent que està en el concert i se queda. Ja. I molts ballen, gent jove, i aquesta gent dius, ostres, està bé.
1: Jo tinc una aspiració i un desig i tot.
0: Vinga, quin? Que se pot dir?
1: Jo vaig anar, home, per això ho dic, per això ho dic. Jo vaig anar a Múrcia, a Barranda, que és un poble on fan la Fiesta de les Quadrilles. I en la Fiesta de les Quadrilles, allí n'hi ha xiquells de 4, de 3, de 5 anys, de 14, tocant, ballant, en gent de 20, de 30, de 40, de 50, de totes les edats, i això és la meva aspiració, que algun dia així se puga fer això.
2: Eixa festa de les quadrilles d'allà.
3: En realitat mig l'ha complit, però no ho diu, perquè vam anar a Onda, al Col·legi Mestre Caballero, en una mestra que balla ara de jotes, i havia muntat un taller de jotes, i vam, els xiquets de classe els havia ensenyat a ballar, i vam anar, vam tocar, vam ballar jotes en classe, o sigui...
0: Ho vau disfrutar, ho vau passar d'allà.
3: Sí, de onda, perquè,
1: sí, tu, sí, sí. I això és el pas perquè tot això se normalitza un poquet.
3: Exacte.
2: I quin gust també escoltar-ho de gent jove, de gent com tu, no, al capdavall, perquè sempre parlem de la importància de recuperar aquestes cançons dels nostres iaios, de les nostres iaies, però veure algú jove que està seguint aquests passos en el món de la música tradicional, en el món del camp d'estil, és una meravella.
0: És un exercici artístic, sentimental i de valor per a la societat important. Atem una cosa, que no te m'estàs sense tornar a cantar, criatura.
1: Home, jo això ho donava per fet.
0: Diu que vas a interpretar el voler dels sogres. Això què és?
1: Bueno,
0: els sogres no volen molt... No, que...
1: Presenta-la, tu, carinyo. Això és una cançó que em va ensenyar la tia Carmen Lanulera. I la tia Carmen, totes les coses que me conta sempre són en molta moralitat. Sempre n'hi ha una
0: moralitat
1: darrere. I esta pues, parla del voler que se li té al sogre, a la sogra, al gendre, a la nora... I imagineu si és greu la situació, que ni els més filòsofs del món han pogut resoldre, que encara està el tema ahí present, que estan posats hasta els alcaldes dels mateixos pobles.
0: Quina gràcia! He de dir-vos que aquestes cançons no sols són cançons, són històries.
2: Són històries, és tradició dels nostres pobles.
0: Quan veus un espectacle d'ells, a més, en moltes ocasions conten d'on ve, d'on va, parlem de la tia fulana, del tio mengano. Doncs preparem i anem? A la de tres? Vinga, anem allà, amics i amigues.

0: És que escoltar el xiquet de Betxí és sempre un regal seguir-lo i si podeu veure-lo en directe, aprofiteu que vos encisarà. Com a nosaltres, ens encisa també cada setmana que ens visita la nostra nutricionista Clara Llorenç, que ella ens ajuda a aprendre moltíssim. Avui recordem el que ens va ensenyar de com llegir correctament un etiquetatge alimentari. Que no ens deixem embolicar per alguns algoritmes, per favor, i atenció, el més sorprenent, la recepta d'un dolç fet amb fesols. Flipareu de nou.
1: Sardines fregides, bona abundància de pa, carn, costella, botifarra, cansalà.
0: Ai, parlant de calories. Bueno, avui la cosa va d'etiquetatge, crec. Sí, que hem estat anunciant al llarg del programa, Clara Llorenç, com és la nostra nutricionista de referència.
2: Ara que acaba de parlar ja de... Jo no he provat això, tinc que provar-ho, eh? M'ho he donat ahir.
3: L'empedrao?
2: Sí. No.
3: Vés-te'n per falles on festes a Baix
2: Uixó? Aniré. Ha anat a provar la carn allí, però...
0: Són llegums, arròs...
2: Sí, no, no.

0: No hi ha res, arròs amb fesols i naps.
1: Jo crec molta més contundència.
2: Més contundent. Encara,
1: tu poses un empedrao i fiques una ratxoleta i anat així.
0: I es fa cemento.
3: És d'una contundència, com, no té, com, sí, com el caldo no, està absorbit.
0: No és aquestes receptes de llegum que jo intente que la gent menge 3-4 vegades a la setmana,
1: són
0: no?
1: Són molt consistents. No. Molt,
2: molt, molt, molt. Una quantitat de greix important, de fet, a l'hora de mesurar-lo, jo crec que pràcticament en un llegó es podria fàcilment...
1: En un llegó, bon...
2: Te podies posar en plats, sense ningú problema.
1: Mentira.
2: A veure, ai, sí. Avui ens durs...
1: ens encanta el tema.
2: Sempre, cultura nutricional, que sempre està molt bé, perquè sempre insistixes, és que hem de dependre, hem de dependre, hem d'integrar, que no és allò, el concepte de la dieta, del règim, el pandoneu, això, és tindre això, coneixements i adquirir cultura. Vale, molt bé. Ui, cultura de l'etiqueta.
0: Exacte.
2: Què passa, que ens la peguen, així no...
0: Sí, i sempre parlem d'educació nutricional, però és de veres que si no donem aquestes ferramentes, pues la gent a casa, òbviament, que a lo millor no hem tingut aquesta educació nutricional que tocava, pues te la claven un poc, cola. Aleshores, pues bueno, si en este ratet podem intentar que la gent sàpiga i siga conscient, vale, entonces, avui l'etiqueta que toca és el que vaig dir fa 4 o 5 anyets, que és este del Nutri-Score, que tots el coneguem, òbviament, que és este que va de la A a la E i el color de semàfors de roig a verd, pues...
1: Clar.
0: Que a simple vista...
1: Ens fixem en aquests colors, en els llibres d'alta en proteïna, zero sucre, natural fit, catacatà, però hem de saber llegir realment on estan les dades importants.
0: Sí, al final és donar-li la volta, com dic sempre, donar-li la volta al paquet i llegir. Però bueno, al final, pues, estes ferramentes, en la seva mesura, tenen parts bones, però n'hi ha altres que no. Doncs anem a veure un poquet ahí.
1: Què té en compte el Nutri-Score dels colorinchis?
0: Vale,
1: que,
0: al final...
1: Què està valorant, això?
0: Exacte. És una fórmula matemàtica. Vale? Entonces, és un algoritme que l'únic que fa és sumar o restar punts a aquest producte.
1: Vale.
0: Què li suma punts a... Què li resta punts al producte? O sigui, punts negatius que poden... Excés de calories, sucre, sal i greixos. Vale? I ahí va restant.
1: Va.
0: Bé. I què li suma punts? Que tinga fibra, que tinga proteïna i el percentatge que tinga aquest producte de bé siga un poc de fruita, bé siga un poc de llegums, bé siga un poc de peix, d'algo que siga nutricionalment correcte. Hasta així pots dir, bueno, tot bé. I en funció d'aquest algoritme, vale, és un resultat que va de la A a la E, i si és A i B, pues és un perfil nutricional millor, i òbviament D i E, pitjor perfil nutricional.
1: Comprenc.
0: La qüestió és que al final el Nutri-Score, si te dones compte, és com aquest ChatGPT que no mira els ingredients ni la qualitat dels ingredients, només està mirant els números i el resultat que te dona. Això ja és un poquet... Ahí li dona igual...
1: Ahí està la clau per entendre.
0: Una de les claus és això. Ahí li dona igual que el producte, per exemple, unes galetes integrals, tinguin 20 ingredients, mentre el resultat siga positiu.
1: Però aquests ingredients poden ser, potser no té sucre, però té altres coses que no són sucre.
0: Exacte. Que... Al final, per exemple, si a ell li és positiu, perquè imagina't que siga un paquet de galetes que li han afegit fibra, té farina blanca, però també li han ficat un poquet de farina integral, li han baixat la quantitat de sucre, però li han ficat molt edulcorants. A banda, perquè estiga bo, li han ficat diferents tipus de greixos. Però, siga com siga, el resultat és una B en compte d'una E. Pues, òbviament, és un resultat positiu, vale? A tu t'apareix en el paquet una B, tu te penses que és un producte saludable, perquè al final, òbviament, la A i la B ho vas a associar a producte bo, però realment, nutricionalment, no és un producte bo, no és un producte que has de clavar de manera diària, ni és un producte que hauríem de recomanar ni de menjar com a tal. A més que, òbviament, si és un etiquetatge que no està obligat i que només van a gastar les indústries que els beneficia, doncs pues mira, ja en això saps que si un paquet de cereals du una A o una B, pot ser no siguen tan bons, però els beneficia aquesta A i aquesta B respecte a els altres, per exemple. I un altre és que, per exemple, només compara productes dins del mateix grup. O sigui, que no te compara, no te dius que cereals integrals, aquest tipus de cereals, per exemple, són meravellosos com a tal. Simplement diu que d'aquest lineal de supermercat de cereals és un poc millor respecte a l'altre. un poquet millor de puntuació, no millor a nivell nutricional.
2: Per exemple, més refrescos.
0: Claro.
2: Imagina que primarà més bon el 0 o el 0-0 que no el,
0: sí,
2: que, no, el que té,
0: sí,
2: tota l'altra mandanga.
0: Exacte.
2: Però clar, estem parlant de, diguem, d'un nivell de chungo, de chungo...
1: De química pura.
0: És que al final...
2: Vaja, parlant-ho clar.
0: Sí,
2: este... Qui vulgui que s'arre una cola o el que vulgui, però que sàpiga que bo no és.
0: Totalment, no? I al final... Què passa en això? Que la gent entén que A o B és algo que pots clavar a diari, el refresco light o zero du, o una, creo que du una B. Si tu veus una B, penses, mira, en compte d'au, ja puc veure mal la Coca-Cola tots els dies.
1: Però
0: i
1: no,
0: i no, claro, realment
2: si
0: no.
2: La B del refresc, a tu a nivell, crec que a nivell de cervell.
0: Sí.
2: Com utilitza la indústria? Vaja,
0: però és el mateix que el light.
2: Ja.
0: I el fit i el fitness.
2: Ja.
0: Són eixos
2: colors,
0: claims,
2: eixos, vale? Blaus,
0: la B que du eixe verdet, no du el verd oscur de la A, però la B que du, ja, eixe verd claret, tu dius, és que
2: pues
0: està
2: verd,
0: bé,
2: està,
0: és
2: guai,
0: que està bé, i no li dones la volta.
2: I clar, una B, un refresc 0-0, i una B, l'oli d'oliva. Diu, anem a veure.
0: Això no, no, pobre, l'oli va eixir molt mal.
2: Tu de què vas?
1: I però claro, per què?
0: Per què? Perquè al final, al principi del principi, no diferenciava entre tipus de greix. No ara, per exemple, sí que diferencia i qualifica pitjor el saturat que l'insaturat o el monoinsaturat, com és l'oli d'oliva. I com també puntua molt mal els aliments molt calòrics, a l'oli d'oliva li va clavar una C.
1: Pel greix i pel calori.
0: Pel greix i les calories. Per què? Perquè al final només compara per 100 grans de producte, no compara per ració ni qualitat, que és el que hem parlat antes. Al final, per a mi, un processat boquet és un processat de poquets ingredients amb una qualitat dels ingredients bona. Nutriscore no mira això, només mira que a ell, aquesta puntuació li isca positiva o negativa. Com tenia moltes calories l'oli d'oliva, encara que fora virgen extra, i tenia molt de greix, una C. Claro, òbviament, la indústria de l'oli va dir no ho clave. No me...
1: Explica lo de l'oli o explica el que tu dius de refrescos o del pa de molde, que tu moltes voltes ens has explicat. Atenció, com està fet.
0: Claro.
1: I també alguns tenen una puntuació que no està malament o...
0: Sí, ja, pa de moldes n'hi ha molts que ja duen la A o la B, perquè al final continuen tindre 20 o 15 ingredients, val, ingredients que si tu te dones la volta i comences a llegir no entens la meitat, però pues, a lo millor li afegeixen inulina, que és un tipus de fibra que pots afegir i ja fa que tinga un poc més de fibra. Afegeixes, li has baixat un poc la sal, perquè com també puntua negativament la sal. Entonces, és de veres que té més fibra, és de veres que té menys sal, però és de veres que continua sent un producte amb un munt de conservants i additius. Té millor nota que el blanc? Sí. Hauria de ser el pa que mengem tots els dies? No. Però és que costa molt.
2: Exemple,
0: jo ho entenc que és...
2: Per quedar-nos, diguem, en tips així,
1: comprensible,
2: bueno, trucs i que puguem entendre, no? És a dir, d'entrada, una etiqueta que planteja que un producte té moltes coses...
1: Sospitós.
2: Ja d'entrada, no.
0: Sí.
2: Quan menys ingredients...
0: Menys de 10 ingredients hauria de ser lo, vale, lo ideal.
1: Vale. Encara que porte una A o una B.
0: Encara
1: fixeu-vos
0: que
1: en els ingredients, la ratafila que diu Ximón.
2: Vale.
0: Si no enteneu algun ingredient, fora.
2: Vale.
0: Al final, el Nutriscore, per exemple, és que no mira què tipus d'additius du. Això li dona exactament igual.
2: Ai,
0: per això no puntua ni negativa ni positivament el producte.
2: Bueno, però hi ha additius que en analítiques i està comprovat, i la ciència diu, i vosaltres nutricionistes,
0: sí,
2: també, i els professionals, que no tots els additius són iguals.
0: Sí, no, totalment. I parlarem un altre dia d'això, perquè també,
2: claro,
0: és un mengue gran.
2: Pues és un tema molt interessant.
1: Els frescos els aplega a analitzar d'alguna manera? Els productes frescos?
0: Productes frescos...
1: Verdures, fruites,
0: no,
1: ous...
0: No, i per exemple, després n'hi ha molta gent que no compra verdures congelades, que me dona una ràbia que pa què, o les llegums en conserva perquè se pensen que són productes negatius, vale, que no són saludables, i són processats superbons, que haurien de tindre Isa com una catedral, però no, només mira...
1: O llandetes de peix,
0: o les
1: i tot això és més sa
0: sí,
1: que un refresc, el que fèiem al·lusió antes, per molt de light que siga, o que altres coses havíem dit.
0: Perquè,
1: o,
0: bueno, les galetes, al final, galetes integrals, estos lactis proteics que n'hi ha ara, perquè al final, com hem parlat també al principi, com la proteïna fa que puja un poquet l'algoritme, que han fet tota la indústria esta de barretes de cereals integrals, o inclús els lactis, que encara que duen un munt d'edulcorants o no tinguen ingredients correctes, li afegeixen proteïna en pols a aquest producte i ja fan pujar la numeració.
2: Ostres, pots parar una miqueta en el tema dels lactis?
0: Claro.
2: Ampliar una miqueta més? Perquè és un tema de consum habitual i que són... I cada volta...
1: Una gama inacabable.
2: És que hi ha un esmàrit allí, home, refrigerat, que allò...
1: I els formatges curats...
2: 2.000 iogurts.
1: Que n'hi ha alguns que són de procés molt natural a la manera d'estar fets. Evidentment, molt de greix. Tenen una puntuació fatalíssima.
0: Tenen una C, una D.
2: El formatge de la Valltorta, de l'altre dia. Per favor.
1: Que ha guanyat en França.
2: Medalla en França allí.
0: I que si tu al final li dones la volta és... cuajo, llet, un poc de sal i ja està. I és un producte que podríem incloure en la nostra alimentació i diguem, el que passa que lo mateix, com té greix i té calories, li dona igual que siga un processat bo. Al final és la paraula, que ell li dona igual que siga un processat bo. Al final és que tinga aquesta puntuació correcta.
2: I si no aprofita perquè no ho lleven. Vull dir, si això s'ha creat a través d'un algoritme. L'algoritme són dades i són números. L'algoritme que va tindre en compte la dieta de la Mojema, el que faig jo...
1: Casos particulars.
0: Bàsicament...
2: El nostre entorn...
0: Bàsicament, si tu eres una empresa d'alimentació, una indústria, i al final... tu saps que la gent se fija molt en l'envasat i a tu te convé perquè pues, has fet que el teu producte... Sí que és de veres que això ha fet que moltes indústries reformulen els seus productes perquè tinguin un poc millor puntuació, però al final continua sent enganyar un poquet a la població. Aleshores, si tu com a indústria...
1: Hi ha uns diners d'interès allà
0: darrere.
1: Sí,
0: totalment. Perquè, sí,
1: perquè... Per continuar venent el que siga.
0: Perquè n'hi ha empreses que continuen i empreses que no, pues les que continuen són les que es veuen beneficiades i les que no, pues són com, per exemple, les del formatge o les de l'oli d'oliva que diuen, pa què vaig a posar-ho? Jo ja sé que és un bon producte, però si és que si fico una C, no comprarà la gent el producte en qüestió. Vale?
2: I el que és la salsa? Salses també és una d'això, és una altra
1: molt. Les salses, refrescos, els iogurts amb proteïna, tot això.
0: Vale, al final...
2: I t'ho posen tot verdet, i t'ho posen tot allà light, i tot això bajo en no sé quantos, en no sé quintos...
0: I tu t'ho compres. I la gent en la nevera, el que parlàvem antes...
1: I a més, mira els ingredients, i són tot... 4, 5, 2, 4, 8, 7, 5...
0: Si compres el ketchup, totalment, la maionesa light o el ketchup zero, per exemple... Si tu li dones la volta i mires els ingredients, no t'ho prendries en la vida. I, per exemple, la maionesa light, per a que estiga bona i baixar-li el greix, encara és pitjor que la maionesa normal. Compra-la normal. Al final és algo que has de menjar dosificat.
1: Això ho vam aprendre en tu, a fer salses saludables, que a més en la quantitat justa, utilitzar...
0: Jo que sí, que si en l'alvocat, en iogurt grec, en... Si al final...
1: En el cottage, que tu eres de la família del cottage. Atén-me una cosa. Per tant,
0: vale.
1: No tot allò que porti una A...
0: No, important. No perquè tinga...
1: És recomanable.
0: Una A o una B és saludable.
1: Mirem,
0: vale?
1: Els ingredients que porten.
0: Mirem els ingredients. Al final, simplement, eixa va. O eixa ve vol dir que és menys desfavorable que un altre producte similar.
1: I no tots els greixos són roïns si sabem quins són els greixos bons.
0: Totalment.
1: El que ve del salmó o d'aquest tipus de peix, l'oli d'oliva... Ajuda'm.
0: El del formatge, el del fruit secs... Per això els fruit secs també fiquen el tampoc... Tampoc fiquen en la bolsa el Nutri-Score. Perquè al final tampoc els convé, ¿vale? Al final, saps què passa? Que, per exemple, galetes o cereals amb una A o una B... A tu te donen aquesta falsa sensació de són un poc més saludables que l'homòleg del costat i quan jo de les altres galetes no n'em menge tant perquè sé que no són bones, les galetes que duen la A o la B...
1: Me unfle. Me prenc més quantitat. Sí. I això és una errada que greu molt gran.
0: Totalment.
2: I per a picar, això, a lo millor...
0: Això val la pena... Que,
1: bueno, el mundo
2: snack, el mundo snack, rosquilletes que
0: bueno, el mundo
2: rosquilletes,
1: pelotitas, pero guacho,
0: mira,
1: Janu, cucharitos,
2: ¿sabes lo que me dona?
0: A mí
2: no diré culpables,
1: no diré que se diu Silvia, pobreta, en lo de snacks,
0: lo que parlàvem antes. Me dona molta ràbia perquè, per exemple, ja han agarrat molt el truco, ¿vale? I ara no sé si sabeu fixat que fan molts snacks que duen afegit a lo millor un poc de o llentilles o fesols, ¿vale? Heu vist? Que
1: ho hem vist.
0: Tu miraràs en el paquet i veuràs, ostres, un snack que du una B. I dius, ne puc menjar un montó, perquè a lo millor només és daxa o és creïlla, però li han fet un 20% de dentilla, que al final és no res, continua tenint prou sal i sent un producte que no, però com té... un poquet més de fibra i un poquet de menys sal que la papa com a tal, ja té una B. Perquè al final no és que siga saludable, és que és un poquet més saludable que l'homòleg. Però no saludable, millor puntuació. Entonces, me dona, jo és que mataria a...
1: Pues este mentut són el teu
2: fàcil tío. Que és tallar un boniato i posar-lo allí en la Satisfyer.
1: Un cigrón
2: i se fa en seguida en la
1: airline. Un cigrón Satisfyer, que dius tu.
2: Això de meravella.
0: És tan boníssim.
2: En una miqueta de hummus.
0: Que sí.
1: I tot el hummus de pres en la clara.
0: I si es lamines ahí finet i te'ls fas crunchy.
2: Claro.
1: ¿Sabes qué me ha pasado este dissabte en la crompa? En mucho más yo.
2: ¿Qué ho fet?
1: Pues, ell té problemes en la sal, entonces agafa, busca pernil o pernil dolç, va i sense sal. I a la que mirem els ingredients, no se n'anava massa de la sal que tenia l'altre i el que tenia era edulcorant afegit.
0: Claro.
1: ¡Mira!
2: Ai,
0: sí.
2: Ai, saps, que malament.
0: Espera, que estiga bo. Claro. Li baixen la sal, però li fiquen l'edulcorant per a que tu te continuï agradant, sinó al final n'hi ha que mirar-ho tot. Ai, això està superbé, però vau mirar els ingredients? Molt bé, molt bé, al final és...
2: I el percentatge de mandanga que porta?
1: Claro, ja busques
2: 98%. De Tito, 98% de Tito.
1: Però això ho hem de presar, jo no ho havia fet fins que no t'he conegut pràcticament.
0: Sí, però és normal, perquè al final, saps què passa? Què és el que passa també en aquest etiquetat i en la gent? Anem de cul. Tu vas a comprar i vas en el temps agarrat. Aleshores, pues, vas intentant comprar un poc el que a primera vista te sembla que és millor i el mateix, pues, si n'hi ha dos pernils, pues, si veus baix en sal, diràs, pues, és millor que l'altre. I no t'ho pares ni a pensar. Tens que anar, per això no he d'aprofitar a fer la compra els cas de setmana, un poc més de temps, mirar els productes bé, i si no, fer-la online. Que jo la faig online i mire per darrere i mire les etiquetes bé.
2: Més de veres.
1: El que ens va la salut en el tema.
2: Bueno, clar, dius, bueno, ui, el tema, les etiquetes i el Nutri-Score, quina recepta farà?
1: Ui, no toca recepta.
2: No ho sé, ui fa recepta o com és això?
0: Sé que avui teniu més ganes que mai perquè així...
2: A tu berenar.
0: A Ximo i a Gemma els ha de berenar perquè... Parlant sempre, quan busquem, quan parlem d'etiquetats, vale, sempre al final se n'anem a processats o salats o dolços, i això és la realitat. I què passa? Que jo em sap mal, però no n'hi ha ni galetes bones, ni cereals sí que n'hi ha bons, però ni galetes ni biscuits que pugues comprar en un supermercat que estigui bo. Així que avui ha volgut dur un biscuit de fesols.
2: Va.
0: I l'ha dut, no té farina.
1: De farina, de fesol. Ah, no, les fesols fas la massa. Com has fet que has fet en
0: el fesol? Ara ho conté. Però ho ha dut, perquè si no la gent no sentirà i dirà, madre de Dios, això, i vull que ho proveu.
1: La imatge que té, que ja veureu en xarxa, si no vos ho expliquem, és com una coca de llanda, com una coca mal feta.
0: És més humideta que una coca de llanda, òbviament, perquè no té la farina. A mi m'ha recordat, quan ho ha provat, a tipo torrijeta, aquesta textureta.
2: Quan l'has provat, és a dir, són conillers d'Índies. És la primera vegada que ho fas, ho confesso.
0: És la primera volta que ho fas. Sí, no, totalment.
2: Però fesols de pot?
0: Aleshores, tu, un pot de fesols blancs de pot, vale, 240, que és un potet xicotiu, tres ous, una poma, un iogurt natural, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, que al final seran com tres cullerades soperes, i ara hi ha les cosetes xicotiues, vale, que és un sobre de llevat químic, una culleradeta xicotiua de bicarbonat, una culleradeta xicotiua de vinagre de poma, canella... I després, dos oncetes d'estes de xocolata 85, trossets, que tu has dit, són dàtils? No, són trossets de
2: panses.
0: Ah, de panses. I ja està. Ho triturem tot.
1: Que a banda d'això, que la sigueu per xarxes, perquè ahí dona ella idees i consells.
0: A mi m'encanta, m'encanta.
1: Jo som fans.
0: Clavar ahí de...
1: Que guai. Digues, que t'ha interromput, perdona.
0: I és tan fàcil com triturar-ho tot,
1: sí,
0: clavar-ho al forn a 180, 40 minutets, deixar-ho en el molde 10 minutets i després desmoldar-ho. I a veure què me dieu.
2: Molde de silicona, d'aquells
0: molde que... de silicona, jo ho he fet en este, eh?
2: En ixe de cristal?
0: En ixe mateix, de vidre.
2: És una carmanyoleta, és un
0: tàper. És un tàper de vidre. Jo el gasté també pa...
2: Que artista que és.
0: Perquè m'agrada el tamanyet.
1: Sí. És que està molt bé, aquest tamany. Jo, per exemple, que visc a la meva filla, perquè no pots fer una coca, dices, enorme, que fas una coca, no la fas mai, però aquest tamany està molt bé.
2: Clara Llorenç, gràcies per la dina.
4: Gràcies.
2: La nutricionista, que meravella.
4: Oh, que bones! M'encanten!
1: Efectivament, vam flipar en assaborir unes postres fetes amb fesols de les que ens hem fet aficionats. Ara que ve a flipar? El descobriment d'un jove d'Almassora que amb 15 anys se'n va becat a estudiar als Estats Units perquè vol construir naus espacials, coets i, si la vida li somriu, viatjar a l'espai exterior. Admirable el nostre Ethan. Se n'anem de Castelló al cel, de forma literal, no figurada, com jo visc normalment de Castelló al cel, no, de forma literal, perquè és el somni d'Izan, d'Izan Trigueros, i ens ha resultat fascinant ell i la seva història.
2: És un, pues un xicot molt jove d'Almassora.
1: Però molt
2: el xicó té un ensòmit i vol anar a l'espai.
1: Sí,
2: vol anar a l'espai, literalment, ell vol ser astronauta. Construir coets, satèl·lits... Però, clar, això s'ha d'estudiar molt, i s'ha de saber molt.
1: Això és very difficult, very difficult. Però poca broma, perquè ell està pegant ja les primeres passes, i són francament importants, perquè se'n va als Estats Units a estudiar, i el seu somni és l'enginyeria aeroespacial. I per què no, jo que sé, la NASA, viatjar a l'espai? Sí, senyor Izan Trigueros, hola!
2: Hola.
5: Bon dia.
1: Què dic jo? És molt jove. Quants anys tens, criatura?
5: 15 anys.
1: 15 anys i estudies quarto d'ESO?
5: Sí.
1: O por ahí va la cosa. Bueno, d'on te ve a tu l'afició per conquerir l'espai? ¿De dónde te viene?
5: Pues desde bien pequeñito siempre me había gustado todo lo relacionado con la ciencia y con todo, pero no tan claro el espacio. Hasta que, pues a los 9-10 años... empecé a seguir a un canal que hablaba de eso, del espacio y de la ingeniería y todo eso, y desde entonces pues cada vez me ha gustado más y cada vez me tiene más claro que quería dedicarme a eso.
2: Che, es que eso es de categoría. Y además, ¿que te vas a Estados Unidos a estudiar, me han dicho, Izan?
5: Sí, correcto.
2: Qué bueno. A ver,
1: cuéntanoslo todo.
2: A ver,
1: ¿qué ha pasado?
5: Pues es todo gracias a las becas del programa de becas de la Fundación Amancio Ortega. Y es porque, claro, yo esto también lo tenía más o menos claro desde sexto de primaria, me quería presentar y pues eso, me presenté, envié la solicitud en septiembre, pasé la primera fase, que la primera fase era en base a la nota de la ESO de tercero y la renta, esa fase la pasé, pues me convocaron a un examen en Valencia,
1: sí, y
5: que eso era otra fase. Pasé esa fase también el examen y ya llegó la fase final en diciembre, que era la entrevista. Era una entrevista personal, pues una entrevista. Después de la entrevista...
2: Sí. Te entrevistaron.
5: Era esperar a que dieran los resultados. Y en diciembre,
2: sí.
5: Pues me comunicaron pues que sí, que había pasado todas las fases y que me iba a Estados Unidos.
1: Escúchame una cosa que luego he leído de ti. Desde sexto de primaria, una amiga y yo, decías tú, ya queríamos presentarnos... Y lo he estado esperando durante toda la ESO y creo que incluso hicisteis alguna, no sé si experimento o propuesta interesante, pues sí. ¿Es así?
2: ¿Has hecho algún proyecto ya?
5: Tuvimos, sí. Claro, que queríamos lanzar algo, entonces sí. Estuvimos investigando varias propuestas que podíamos hacer, sí. Y nos decantamos por hacer un módulo, que es un experimento que va dentro de un satélite para medir la temperatura y la iluminación en el espacio, para establecer una relación entre estos dos aspectos.
1: Ostras,
2: ¿y el módulo vuestro lo van a mandar al espacio?
5: Pues ojalá. Nosotros lo diseñamos todo y lo desarrollamos,
2: sí.
5: Estamos todavía ultimando ciertas cosas y empezamos a buscar empresas para colaborar con ellas. Encontramos a dos, a Orbital Boost Aerospace, que es una empresa malagueña, que lo que nos ofrece es llevar en su satélite nuestro experimento. Esto todavía lo estamos acabando de ultimar detalles, pues a ver cómo van a lanzar ellos su satélite y todo, porque ambos somos proyectos que somos muy pioneros y novedosos, estamos desarrollándolo. Y luego otro, que es un grupo de estudiantes de la Universidad de Tenerife,
1: ¿sí?
5: Que se llama TIDESAT, que son los que nos ayudan con todo el tema técnico, porque nosotros somos todos estudiantes de cuarto de la ESO, y esto empezó el año pasado en tercero de la ESO, claro.
2: Claro que no sois nosotros ingenieros aeroespaciales, y claro, ya lo seréis, de
1: pero
2: momento.
1: Este buen cara en proceso,
2: sí, sí.
1: A ver, ¿y tus objetivos y tus sueños en la vida dónde? ¿Qué?
5: Pues mi mayor sueño es ir algún día al espacio. Ese sería mi mayor.
1: ¿Sí?
5: Luego también, a nivel profesional, me quiero dedicar a algo relacionado con el espacio, con la ciencia, con la ingeniería. Me gustaría estudiar ingeniería aeroespacial.
1: Sí.
5: Y, pues, eso es principalmente. Así más a largo plazo. Más a corto plazo, pues obviamente quiero disfrutar al máximo la experiencia de la beca, no solo para aprender inglés, sino también pues para estar en un país nuevo, conocer gente nueva, aprender cosas nuevas.
1: ¿Qué competencias estarán estos pares, Fimeu, criatura? Enhorabuena, Izan, besitos.
2: Gracias, Mónico.
5: Besitos, muchas gracias.
2: Besos.
6: Els millors moments de la vesprada da punt.

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
1: Front a una onada de calor, actua.
2: Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
1: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Sònia Grande ens va conquerir amb el seu caràcter i l'admirem per fer meravellosos vestuaris en grans produccions cinematogràfiques. Seguim amb estrelles, ara en lloc del món del cine, al món de la gastronomia en la nostra terra. Vicent Gil, el nostre gastroturista, ens deia que al cel de les estrelles faltava una Michelin per a Vicente Patiño de Saiti. Molt estimat per tots els cuiners d'Espanya. Escoltem-lo.
1: Estava tenint una visió, perquè a sos dels estudis de ràdio vos feu una idea, hi ha unes persones que estem a un costat de la peixera i altres persones que estan a l'altre costat de la peixera, que és els tècnics, la producció i tot això, i les persones convidades. Dic, ai, una estrella del manga. I era, és la teua germana. Que semblava... Ei, mira-la, és una estrella del manga.
0: S'ha fet
1: monyera
0: de... Sí.
1: És totalment. És un rotllo princesa Leia, totalment.
0: De la plana, la princesa Leia de la plana.
1: Ara després va cantar-nos una més difícil, que mèrit té. I quina bola té la teva germana. Bueno, la teva germana i este senyor. Sí. Que deixa-lo, que també te pico...
2: Sí, però jo la gola... Però la gola la gastem per tres coses.
0: Tens paladar,
1: Vicent Gil, què tal? Amant de la gastronomia, gastroturista.
2: Pues mira, que avui tenim un convidat que és una llàstima, que al final no ha pogut vindre in person, perquè les entrevistes en persona saps que li mires a la careta i saps si la pregunta que li fas com li ha caigut o no li ha caigut i tal, però és una persona que és molt estimat, sobretot pels seus col·legues. Els seus col·legues l'apreixen tots molt, el volen tots molt. Hi ha molta gent que considerem que en el firmament de la Michelin en València és l'estrella que li falta. Avui mateix, sense anar més lluny, on ha estat esmorzant, m'ho han dit, oye, i tu no creus, ¿por qué no le dan la estrella Michelin a Vicente Patiño? Pues no ho sabem. Vicente, estàs per ahí?
3: Hola, bona esprada a tots.
1: Què tal, bonico?
2: Això, aquesta pregunta que m'han fet, té contestació, té resposta o no?
3: Ui, ai, això és un tema un poquet. Tu saps massa. Portem molts anys dedicat a la gastronomia, molts anys, esforçant-me moltíssim, el dia a dia, en la mateixa il·lusió que quan vam començar fa 30 anys. I, bueno, pues diuen que no de moment... Pues...
2: Contestació, té resposta o no?
3: Ui, ai, això és un tema un poquet. Tu saps massa. Portem molts anys dedicat a la gastronomia, molts anys esforçant-me moltíssim, el dia a dia, en la mateixa il·lusió que...

0: La guia Michelin incluïix el teu restaurant com un dels recomanats de la guia Michelin. O sigui, que portes 10 anys com a establiment. 10,
1: quasi 11, quasi 11. Però va ser a finals, perquè vam inaugurar el 14 de febrer, el dia de Sant Valentí.
0: Sí.
1: Va aixir aixina la fletxa. I en aquest mateix any, crec recordar, o el següent, en novembre ens van clavar en la guia. O sigui, que portem, sí, 10 anys, quasi 11. Sí, sí.
0: Escolta, i és curiós, perquè, en canvi, la guia Repsol te dona dos sols Repsol. No, uno, no, sí, dos.
1: Sí, senyor, aixina és.
0: A més de
1: així
0: de
1: és que... Això és un... Claro, és que no ho sabem. Però...
0: I el nostre amic Santos t'incluïix en els 55 imprescindibles i apareixes en la guia McCarthy, apareixes en tots els llocs.
1: Sí.
2: Però nosaltres eres un Michelin. O més. Pues
1: moltíssimes gràcies.
0: Mira, ara que acabem de nomenar a Santos, saps ell el que li va llegir jo farà un any? El dia que Vicente Patiño és el tapado de la gastronomia valenciana. Jo, el tapado, què vol dir? Que estàs ahí mig amagaet?
1: No, jo sóc una persona que realment sóc una persona, mira, molt senzilla, igual que la nostra cuina, molt senzilla però directa. Val? Siguem persones que passem en el cas un poc desaparegudes en el tema de mitjos i tot això, perquè per a mi el més important és centrar-me en la meva cuina, en el meu restaurant, en el meu projecte, i a vegades, pues, quizás sí que ens ha faltat un poquet estar més en la candelera a nivell de mitjos i tot
0: més
1: això.
0: Més presència mediàtica.
1: Però sí que m'ha aixina.
0: No,
1: quan una persona és aixina, que el que vol és...
0: Lo important és treballar, no és això, lo important és com guises.
1: Tot, pues, entonces és esta forma.
3: Perquè... Sí, però de veres que en esta dècada, si vols, anterior, sí, no, Vicent, ha hagut un auge de cuiners que, diguem, familiarment, un poquet estrelles del rock, que està també molt bé, que tenen una dimensió mediàtica, que apareixen en programes de cuina, que han ajudat molt a fer divulgació de l'alta gastronomia, jo crec també, i a respectar-la i a traslladar, que sou una colla de companys, igual tots no, o totes no, tots i totes, vaja, però en el teu cas... És que Vicent, el Gil, havia destacat de tu, Vicent Patiño, i puc donar fe en primera persona, de que eres molt bon tio. I que se t'estima molt i se te respecta molt. I això, i dormir per les nits, saps?
2: És impagable.
3: Bueno, això és. I no tindre massa problemes en el banc i massa comptes pendents.
0: Jo vos conteu una anècdota. Fa 3 anys, quan es va celebrar l'entrega de les estrelles així en València, en la ciutat de les Arts, hi hagué un grapat de cuiners... dels que després tingueren estar a la Michelin, que estigueren dinant en el teu restaurant.
1: Així és. Van vindre, pues, quasi totes les 3 estrelles i les 2 estrelles, pues, van vindre a casa. Van vindre a dinar a casa. Sí, per a mi això és un orgull. I el que heu dit...
2: Home,
1: això
2: és molt significatiu. Molt significatiu.
1: Sí, la veritat que per a mi va ser un orgull. Un orgull molt gran tindre a aquesta gent que són referents teus i tots amics, i que vinguin a ta casa el dia de, pues, d'un event molt important que va passar en la ciutat de València, i que vinguin a ta casa a celebrar antes de les estrelles, a ta casa a fer ixe dinar en companyia de tu, o sea, pues, per a mi va ser un orgull, i la veritat és molt, molt, molt important l'apoyo que me van donar ixe dia a mi.
0: Home, això és un recolzament fantàstic. Per cert, que tenim un convidat que te vol saludar, perquè ell va fer les pràctiques en ta casa. No, Manu, què tal jefe és Vicente Patiño? ¿Se porta bien?
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Es Manu ya.
1: Pues, hombre, Manu, qué alegría, tío.
4: ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal? ¿Qué tal, guapo?
1: Pues nada, un placer escuchar.
4: Igualmente, pues mira, fue un placer. Fue un placer y un honor. Bueno, y tuve mucha suerte, sobre todo de poder, pues eso, tocar una cocina como la de Vicente, de las bases de antes, con, pues, más que lo que más me acuerdo, sobre todo, de que, pues de tener muy claro cuáles eran las reglas, ¿no? Algo que a lo mejor cuando empiezas no te das cuenta, pues el tener un orden, el tener, pues, una higiene. A mí me dijo Vicente una vez: tú, Manu, si quieres ver si es buen cocinero, fíjate los detalles en las esquinitas de si está limpia una cocina. O sea, a lo mejor tú en esa época, pues cuando empiezas ves más el producto final, ¿no? Cuando sale a la sala y tal, pero decir, esto empieza mucho antes, ¿no? Siendo un cocinero ordenado, ¿no?
0: Meticuloso.
4: Que tengas todo, y ahí es donde empieza todo, ¿no? Y después del uno, el dos. Pero sí,
0: y,
4: sí,
0: y,

0: el concepto es muy claro. Tú acabas de hablar de la cocina de Vicente. ¿Cómo es la cocina de Vicente?
1: La cocina de Vicente es verdad. Es todo parte de la verdad, de no vender humo y de que tenga toda una base sólida. Luego ya, pues, Vicente tiene mucha creatividad y le da mil vueltas, pero todo lo que está en el plato tiene un sentido.
0: Una cocina auténtica, ¿eh? Y del territorio.
1: Exacto, con mucho bagaje, con peso.
0: Bueno,
1: de verdad.
0: Vicente, ya veus que Manu t'ha posat per núvols. És uno de tants que han estat deprenent en ta casa. O sea, que això és important. I que després, jo m'imagino que tu com a cuiner, quan després algun d'estos cuiners el comença a despuntar i tal, tu te sentiràs satisfet, no? De que d'alguna manera, després d'estudiar, s'han criat ahir en Saiti. Vicente, t'han perdut? 1, 2, probando.
2: Sí, sembla que vale. Sí.
3: Ara recuperem. Després
2: contant-nos cosetes.
1: Me sentiu?
0: Ara. Ara, que dia que això, que te sentiràs satisfet de que cuiners de la talla de Manu Llarza parlen també de tu.
4: Home, per a mi, mira, que es fiqui ara parlant de Manu, per a mi és un orgull, perquè Manu avui en dia és una de les referències més tops de la ciutat de València.
0: És un gran cuiner.
4: Com a cuiner, com a persona, i el que està fent en Llarza és algo maravillós, i ahí està l'èxit que està tinguent.
0: Escolta, que esteu propet l'un de l'altre, si alguna volta teniu ple, envieu els clients a... Això no ho feu encara?
1: Nos pasamos el azúcar y todo. Lo que nos falte.
0: Se va a ir proper, ¿no?
5: I tant, és emocionant sentir parlar l'un de l'altre, en quin cariño, en quin respecte, en quina germanor professional i estima personal. I, a més, crec que en els dos casos que teniu moltes coses en comú, no sé si coincidirà Vicent, també Santos en el seu dia quan fa les vostres ressenyes, sou cuiners de paladar educat, en el millor sentit, no vull semblar elitista. És a dir, no sou cuiners de l'instagramer que va, o de la persona que va una volta a l'any a fer una celebració, que va a la foto i això. No, el vostre client és un client també de molta repetició. No feu cuina per a la foto, que també feu fotos magnífiques, perquè té uns plats que són una barbaritat.
0: Tenen en compte que ells tenen,
5: però fan cuina pensant en el paladar, no?
0: Un percentatge molt alt de client fidelitzat. Quan tu fidelitzes a un client, això és per algo. Això és perquè aquest client va a ta casa i la cuina que disfruta li agrada. Si no, si ja no torna.
2: No repetís, clar.
0: I en els dos casos tenen una fidelització molt alta de la seva clientela. Sí que és veritat que Vicent fa una cuina molt tradicional, revisionar, perquè la revisiona i la canvia contínuament. Si tu, com és el meu cas, ja fa anys que jo no he anat,
5: te coneixes algun plat,
0: quan vaig ara, no? Vamos, jo ja no conec ningú dels plats, segur, perquè l'ensaladilla de ta mare segueixes fent-la, Vicente?
4: Pues mira, ara l'estiguem fent en el menú més tradicional, sí, i la fem per events. Sí, per això va ser un plat que me la demanaven tant que vaig acabar cansat d'ella. La vaig llevar i la torne a ficar. La vaig llevar i la torne a ficar. Així anem.
5: Però això passa, Vicent, com els músics que han tingut un enorme èxit d'un número 1 i sempre que actuen tenen que tocar el número 1. No passa res.
4: Sí, senyor.
5: És aquesta cançó que vos ha portat, és aquest plat que vos ha portat. I a més, si és de la mare, ni te cal, no?
0: I té un detall que a mi m'agrada molt, que és el pepinillo. Que ell li posa el pepinillo i tot trossetxa, xicotet, minutet i tal. I això li dona un gust especial.
4: El pepinillo i l'aigua del pepinillo també.
0: I l'aigua del pepinillo, fica tu. Fica tu.
4: Perquè li porti aquesta punteta d'acidesa en l'ensaladilla. I en vez de picar-la, la fem a mà.
0: Ja
4: picadeta a mà com la feien antigament. Per què? Perquè així almidona més tot el conjunt. Si la picarem a gabinet, tot l'almidó es queda en la taula. Entonces la fem a mà i la creïa queda més almidonar i més compacta tota la vegada.
0: És que jo què voleu que vos diga? O sea, que... Ui, després quan el tastes i dius, bueno, està molt bo i tal, però claro, és que hi ha que veure sempre el que hi ha darrere. I darrere n'hi ha un treball i n'hi ha després una experiència. Perquè quan t'apleguen a un plat, ells antes han passat per diversos processos. Els arrossos que fa Vicente, això és un món i a part. Manu ha de pressa a fer arrossos en tu?
4: Manu, jo, però jo... Bueno, Els meus arròs
1: l'he intentat, l'he intentat.
4: No, però no, no me digues.
1: No, però m'acuerdo de molt. M'acuerdo de...
4: Això és... Cuidao, eh? Cuidao que són un 10, eh?
0: No, no,
1: me acuerdo de muchos arroces de Vicente, el de la sardina con la remolacha, creo que era, y
4: exacto,
1: pues sí, eso sí, son sí, arroces pero... mucho más creativos. Lo que pasa es que Vicente sí. Ya se ha pasado el juego y ahora tiene que inventarse otro.
5: Claro,
1: aún nos falta pasarnos este.
4: No nos falta
1: así
4: nada.
1: Que...
4: Manu en la proyección no, pero... que porta en 2 días ya voleu, Manu.
0: Ay,
1: pero sí, no, al final es también pues eso, cada nicho de negocio, ¿no? Que nosotros somos mucho más tradicionales. Vicente está jugando pues a lo difícil que es crear. Nosotros intentamos conservar la tradición y revisarla y que esté siempre al nivel que nos gusta, pero es que es pues eso, cada uno vende su verdad, porque al final lo que he dicho antes, es tradición, se vende verdad, pero Vicente hace una innovación que también es verdadera, porque yo a veces me canso de ver cosas que no tienen sentido.
0: Bueno, Vicente es un perolet que no para de maquinar. Yo creo que el moño le ha caigut de això, porque siempre está pensando. Y ahora con platinamente.
5: No hagas caso, Vicente, que te queda muy bien.
1: Yo estoy en proceso. Yo me uno al club el año que viene o algo seguro. O sea, ya estoy con
0: muy bien,
1: con
0: Manu.
1: Lo justito.
0: Te damos las gracias por haber participado en el programa, que sé que a Vicente le ha gustado que estuvieses también.
4: Mucho, muchísimo. La verdad que ha sido una sorpresa maravillosa.
0: Y vamos a continuar con este cocinero. Es curioso. Setavense en castellà y en valencià com és Xativí.
5: Xativí.
4: Xativí.
5: Sí, però que és de Saetavis, no? Que és el nom en llatí, no?
4: Sí, senyor, mira, el primer nom que va tindre Xativa en l'època ibera va ser Saití.
0: Saití.
4: I els ibers van acuñar una moneda també que es deia Saití. Després va ser Saetavis, després va ser Xativa en Jota i després Xativa.
0: Home, la denominació actual.
4: Sí, senyor.
0: Escolta, i parlant de Xàtiva, no t'has ocorrit mai muntar restaurant en el teu poble?
4: Mira,
0: Vicente.
2: Han perdut la comunicació.
5: Hi ha un moment que tenim...
2: O tenim problemes de cobertura.
0: Ara el recuperaré.
5: Tenim escolta estupenda.
0: Ara, perfecte, perfecte. Això, que si...
4: Sí, que jo vinc d'una tradició des dels meus abuelos. Siguem mostrers des dels meus abuelos.
0: La teua família, sí. Heu tingut pub, heu tingut discoteca, heu tingut de tot.
4: Sí, senyor.
0: I a tu no t'ha pegat mai per ahí?
4: El bar de ma mare, o sea, que per mi ma mare és...
0: És graciós. A sa mare... és la que realment l'espenta, li dona ales en el món de la gastronomia. I per això, als 10 a 18 anys, Vicente se'n va a Gandia al CDT a estudiar, no? És ella la que t'espenta, la que te diu, pues si vols ser cuiner, tens que estudiar. I jo crec que ell tenia 17 o 18 anys quan se'n va a Gandia.
2: Però tu tenies clara la vocació o com?
0: No l'he recuperat.
5: Estan treballant en cridar-lo per telèfon. Estamos cridat a través de a través del WhatsApp, que té una millor qualitat i això, però de vegades és lo que passa. Estava mirant en la pàgina web. Espereu que té Vicent. És que té menú de dilluns a divendres i estàs en Saití, estàs en la cuina de Patiño per 48 euros. Que són 48 euros, que la vida està molt a xutxa. Però, escolta, snacks 3 entrades, arròs i postre de Vicent per 48 euros i tens dels menús, tens uno per 75.
0: Sí, els preus...
5: Uns menús llargs.
0: Home, és un gastronòmic.
5: És un gastronòmic, però té uns preus
0: i té uns preus prou sensatos per un gastronòmic. O sigui, la setmana passada, quan parlàvem en David Joaquín, en Farigola i Menta, passa el mateix. O sigui, tu tens un menú en 3 setmanes que saps que no pots apretar perquè tu te deus a una clientela.
5: Però si tu plenes a migdia, tots els migdies de dilluns a divendres, també estàs generant... Primer estàs generant també rotació de plantilla. Crec que sí que han recuperat ara per telefonada.
4: Sí, perdoneu.
0: No, tranquil·lo.
2: Tu s'havíem quedat en el punt de la teva vocació d'on venia, i si ta mare, no? Li preguntaves Vicent...
0: Sa mare era la que l'espentava.
2: Això és.
0: No?
4: Ma mare és la que va estar 40 anys cuinant.
0: Fixa't.
4: Jo estava en la sala, era cambrer.
0: Bueno, però l'afició de ser cambrer té sent anar al servei militar. Tu va plegares allí a la residència oficial i vas dir, ja no servís ninguna taula més.
6: Sí, senyor, així no va ser.
0: O sea, lo meu es la cuina.
6: I mi mare va dir, vale, tu quieres esto, pues intenta formarte. Muy bien. Y vas, me vas formar en el CET en Gandia.
0: Sí.
6: Ahí vas a hacer sala, pastissería y cuina. Y después pues a, vas a correr por mitja España.
0: En bueno, hasta que eres en un puesto que a mí me encanta, en Arriondas, en Casa sí, Marcial. Y sí, ¿qué te portares de la cuina asturiana a Valencia? ¿Qué te portares?
6: Mira, me vas a portar la sensibilidad que te di para cuidar. És algo especial.
0: Perquè la cuina asturiana és molt contundent comparada amb la
6: nostra. Molt contundent, però molt de guisat tradicional. Mm-hmm. I sempre he anat, jo he intentat anar als puestos on es cuinava, on cuinava una família, on era un negoci familiar, on es veia la cuina de veritat. La cuina, en este cas, d'Astúries, de, per exemple, de Màlaga, on siga, però des de la base d'aquesta cuina tradicional. I crec millor puesto que, pues, que Nacho Manzano i Casa Marcial. Quizás es una persona, en una sensibilidad tan gran y cuina de memoria tan gran que me, el poquete que vaig a estar en ell me va a pregar molt.
0: Però curiós perquè n'hi ha un altre paisano teu que també estigué per allà dalt formant-se.
6: Sí, senyor, Edu Espejo.
0: A Edu, que si no passa res, la setmana que ve o la pròxima el tindrem així nosaltres també. Que ell ha anat per recomanació teua.
6: No, va ser alguna cosa també que jo vaig estar allí perquè a mi era un cuiner que em agradava i després jo me vaig enterar que va estar allí també allí. O sea, que maravillós.
0: Escolta, com definiríem? Ja ha pegat dos pinzellades Manu Llarza, però tu mateixa com definiries la teua cuina?
6: Pues una cuina tradicional, molt tradicional, però ficar al dia, ficar en un poquet de ordre. No que diga que una cuina... Pues la tradició fica al dia. Jo tinc un lema en la meva cuina que quan entres, que fica... Si no hay,
0: si tens no hay, allí 8 paraules o 8 nocions que les portes a rajatabla.
6: Respecte, tradició, cultura, cuinar, veritat.
0: Veritat. Veritat. Escolta, i
6: una cuina de veritat, és una cuina de sempre. Una cuina... I ses arrels ficaves al dia d'ara. Mira, ara, per exemple, estiguem fent un caldo, un nostre en caldo de caragols. Però esos caragols, el caldo, que tots suquem, pues, de tomar un poquet d'aquest sabor d'aquesta cuina de cultura, d'aquesta cuina de tradició, de que fent en els bars, de que fent antigament en les cases de menjars. Això és el que no n'hi ha que perdre, perquè si no perdrem la nostra cultura.
0: Les cases de comides, que bonic això, les cases de comides.
5: I caldo de caragol. Saps on m'has portat, sí, Vicent, ara mateix? M'has portat directe a la caseta de Marxuquera de Mallaia i el gust d'un caragol que és com menjar-te la muntanya.
6: Sí, senyor.
5: Jo estava menjant-me la penya roja cada volta que Mallaia feia caragols. Que bonic que feu això. Estic mirant en la teua pàgina web, Vicent, quan parles de filosofia, hi ha una foto d'un capellà.
0: Hombre,
5: mira, si hi ha cosa senzilla, valenciana també, un capellanet torrat, li poses quatre olles i una enratge d'oli...
6: Això és glòria bendita.
2: Toques
6: el
2: cel, sí, senyor.
6: Com diu el meu amic Ángel León, glòria bendita.
0: Glòria bendita. Jo no vull que te'n vagis sense deixar de tocar un tema. Quan ja estem acostant-nos al final de l'entrevista, no, que no mos quede en el tinter. Vicente Patiño ha sigut el fitxatge estrella del grup Aliño. O sea, ell s'incorpora com a director gastronòmic de restaurants del grup, el recient inaugurat Maravella, que està funcionant com un tir, Saiti també s'incorpora a aquest restaurant, ara estan en negociacions amb més coses que encara no poden dir, però que quan toque ja les direm. I com te va convencer Fernando perquè te n'anaves a treballar en ells?
6: Pues mira, Fernando és la persona... Fernando, Germán, tan Fernando con Nacho.
0: Y Nacho.
6: Son una gente, pues que tienen un cor molt gran, son personas molt semblants a mí. Y entonces tú, cuando ya portes molt de temps, la gente que parles, ya sabes lo que sabes. Entonces, creo que es un momento importante en la meva trayectoria, la edad que tinc, y tinguen coses, grans coses de fer coses molt grans en este grup, m'incorporo com director gastronòmic per afiançar un poc més el que són el contingut gastronòmic dels locals i donar-li aquest impàs i encara que estan funcionant meravellosament, però portar-los quan demana i inclús fer-los més grans.
0: És que n'hi ha coses que ens sorprenen. Fa dos o tres setmanes teníem a Luis Valls i claro, en la seva incorporació al grup d'Àtic Alameda i ara tenim a Vicente Patiño que se'n va ahir en el grup del Saliño en un fons de restaurants. I com vas a poder portar tot això? Perquè per tu la família és algo fonamental.
6: Sí. Per a mi la família és algo fonamental. Pues suporte, pues tracores d'on siga, però el moment d'estar amb la meva dona i els meus fills, per a mi això és el més important, perquè això és el que me dona la força. La força per seguir endavant. I trobo, si algú vol buscar algo i vol fer-ho, ho trobo. Pues agarra temps, pues dorm més poquet, dedique més temps a lo que és estar en hores que ells no puguen... Quan són les hores que estiguen ells...
0: Conciliar, tens que conciliar.
6: Exacto. Jo crec que és molt important en aquest ofici el conciliar en la família.
0: Importantíssim.
6: Molt.
0: Importantíssim.
2: Sí, important. Molt sacrificat.
0: No, i alguns cuiners o empresaris cuiners s'han donat compte tard. Això m'ho dia Begoña Rodrigo. Jo he perdido gente en sala por no conciliar. Dice, ahora eso ya no me volverá a pasar. Escolta, claro. I establint, Vicente, un índice de prioritats, on està davant? La família, el restaurant o el Llevant Unió Deportiva?
6: Ahí, hombre, ahí m'has tocat, ¿eh?
0: Home, jo dic, home, és que lo lògic seria dir, no, serà de l'Olímpic de Xàtiva, no, ell és del Llevant.
6: Jo soc del Llevant perquè el meu fill xicotet juga en el Llevant.
0: Hombre.
2: Pues un arrao de pes.
6: Sí, un arrao de pes i mos hem fet pans del Llevant.
7: Que guai.
6: Mira, si te dic una cosa, el Llevant és un club familiar. És un club humil.
0: És veritat.
6: És un club de la gent del carrer. I entonces, aquestes coses, en la meva vida, si ho mires...
2: Encaixen perfectament.
6: És molt similar. És molt, molt similar. El que el llevamos a donar a nosaltres, en el sentit del meu fill,
0: sí.
6: El meu fill té 10 anyets, el xicotet. Ens pues ha donat el respecte, la família, el tracte que li dona al xiquet. Pues entonces, tot això, per a mi, és molt important.
0: Els de la directiva no van de quan en quan allí a dinar, o què?
6: No, és una cosa que...
5: No ens alegrem de saludar-te. Que oportunitat que ens ha donat Vicent Gil d'enviar-te un bon abraç, bonico.
6: Pues mira, una cosa... Molt agraït, perquè m'ha agradat molt d'estar amb vosaltres.
0: Però la pròxima també ens toca...
6: Segur, seguríssim. Això està fet. La pròxima estem ahí, segur.
2: Gràcies.
5: Gràcies, Vicent Patiño.
6: Cosetes,
5: un gran plaer.
6: I en xec que val molt la pena.
5: Gràcies, guapo. Vicent, gràcies per portar-nos a un crac i una excel·lent persona.
0: Gràcies a vosaltres.

0: sí.
1: I després de saber més de la vida i obra gastronòmica de Vicent Patiño, sols podem arredonir este recull dels millors moments amb la cançoneta valencianitzada que cada setmana ens canta en directe Carme Juan. El 23 de març es va atrevir a fer un Barbara Streisand en Memòries. Escolteu-la.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Et presentem les factories d'idees sense límits. La creativitat duta a l'extrem. Els guionistes, els únics que poden fer-te viatjar a llocs que no pensaries. O de creure't allò més impossible. És el poder de l'imaginació. Dels creadors dels arguments que mouen el món. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Escolta el que ens conten les 5 llunes.
2: Hola, conec algú i alguna que sol quedar-se a la lluna de València. Una expressió ben curiosa que ve dels temps en què els habitants de la València medieval vivien entre muralles. Quan es feia fosc i el sol s'ajocava, procedien a tancar les portes d'eixos murs de pedra i l'última de totes en ser tancada era la de les Torres de Serrans. Aquell que no arribava a poqueta nit perquè estava badant, perquè se li havia girat faena a l'horta, perquè s'havia estat massa temps emperifollant-se o senzillament perquè se li havia fet tard, trobava les portes de les Torres tancades a pany i forrellat. I és clar, es quedava al portal, és a dir, al ras, és a dir, sota la lluna. I d'ací l'expressió «estar a la lluna de València». Vinga, no feu tard, pugeu a les 5 llunes, les llunes de l'art.
3: Cultura radial.
4: De repente, un belga que no ha vist un coet en la vida se troba ballant al costat d'uns tios encaputxats, al costat d'una dolçaina estrident que està sonant, claro. I se lleva la samarreta i les espurnes li cauen damunt i dius, bueno, pues ha funcionat l'espectacle.
5: Les orelles poden viatjar. Karina ens parla de dos formes d'escolta. La del moment present de la gravació i, temps després, l'experiència d'escolta de la gravació, on sorgeixen posteriorment altres reflexions, altres memòries i emocions.
6: Resonàncies, el temps.
7: Els grups que fan música tradicional, folk, riproposta, han pogut consultar este corpus viu i extraure informació i així han incorporat als seus repertoris romansos, algunes nadales, cants de batre, cançons de bressol.
8: Coneixerem un poc més de prop la personalitat i el llegat de Maria Teresa Oller, que convé recordar que no només fou compositora, sinó que també fou intèrpret, professora i musicòloga.
9: Cultura radial. Cultura radiofònica.
10: Oh, mireu! Si està allí el sol soler!
2: L'experiència artística és bàsicament un procés de comunicació. L'essència és sempre la mateixa, però les formes, el medi i l'entorn poden arribar a marcar la diferència. Pareu atenció.
11: Quan anem al carrer i ens anem a trobar qualsevol tipus de perfil de ciutadà. I cadascú farà la seva lectura segons la seva imaginació i segons la seva capacitat cultural.
12: De moment, ahir apareixien gegants, apareixia pirotècnia, apareixien músics, apareixia màgia en una plaça que jo havia passat 25 vegades i la veia sempre igual.
13: Com que mai en la vida les persones que no tenen un nivell cultural aniran a un teatre, el que podem fer és agarrar el teatre i eixir al carrer.
14: I de què anem a parlar? De Caputxeta Vermella? O anem a parlar de l'Home del Sac? Ai, cuidao, i del Xaxinero, i del Moro Musa. Perquè és que... A mi quan me'n van batejar van tirar una traca. Quan te van batejar a tu, algú degué tirar una traca. Forma part de la nostra forma d'entendre el món.
15: Lo que realment per a mi és important des de les arts de carrer és saber triar en quina disciplina vas a contar la història. Per això sempre partís del mateix punt. Tu has de voler-me contar algo, has de voler comunicar-te.
2: La teoria és senzilla.
16: Traure els espectadors de les parets del teatre i portar-los a l'espai obert.
2: Apropar-los al públic tant com siga possible i que acabe per formar part de l'obra.
16: Eix és esperit del teatre de carrer, una disciplina artística mutant que es manifesta en possibilitats infinites.
2: I que a casa nostra té el seu particular centre neuràlgic a Vila-real.
16: Amb poc més de 50.000 habitants, la ciutat de La Plana s'ha convertit en la plaça europea amb més artistes de carrer per metre quadrat. Un trajecte que va començar als anys 80 i que té molt a veure amb la particular idiosincràsia dels valencians.
13: Jo sóc Nelo Vilanova, junt amb Mireia Marquès i Leandres Camilla vam tindre la idea en l'any 1982 de fundar Xarxa Teatre, un grup de teatre que, a diferència dels que existien en aquell moment a nivell de País Valencià, nosaltres anàvem i volíem treballar al carrer i tenint una forta aportació de la nostra cultura tradicional i popular. No hi havia pràcticament ninguna companyia de teatre de carrer. Pensa que en aquell moment estava començant-se a fer una professió a nivell del país, n'hi havia pocs. Allò que feien era emigrar. O sigui, uns se n'anaven cap a Barcelona, uns altres se n'anaven cap a Madrid, perquè fer teatre a València era una cosa que no tocava. Nosaltres allí volíem reivindicar tot això, però no pensàvem que anàvem a pegar voltes pel món. Això ha sigut el procés, el camí, l'anar deprenent de tot el que hem fet, l'anar-me enfrontant-nos a públics nous. Nosaltres el que fem, i per això triomfem, que és que allà on anem va a València. Van les seues tradicions, va la seva música, va la seva tradició pirotècnica, van els nostres artistes plàstics. Quan fem la nit màgica en espectacle de correries totalment animació, el que estem fent és un rite teatral ancestral entre els valencians. Així les cordaes sempre han existit. Quina va ser l'aportació de xarxa? Que nosaltres, partint de tota aquesta tradició teatral, vam llevar la perillositat.
2: Aquella aposta per recuperar al carrer algunes de les principals tradicions festives va ser la primera pedra d'una obra que des d'aleshores no ha fet més que créixer.
16: A poc van ser molts els que van seguir l'exemple de Nelo, de Leandre i de Mireia fins a crear una escena única al món i que té, en el Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real, una de les cites més importants.
2: Pau Ayet n'és el director.
15: El festival naix a l'any 1988 de la mà de Xarxa Teatre. Aquí hi havia una companyia que aglutinava una sèrie d'artistes locals que de moment veu una sèrie de qüestions que diu, ostres, això estaria molt bé tindre-ho al nostre poble. La cultura el que busca d'alguna manera és donar-te un altre punt de vista d'alguna cosa que te pica. I això les arts de carrer sempre ho havien tingut. I va arribar un moment que això es va deixar més perdre, cosa que per a mi és impensable, perquè la cultura sempre busca això, la resta és oci. I aquesta diferenciació per a mi és importantíssima. Jo vull un públic actiu, no vull un públic passiu que diga «Ai, mos ho passat molt bé!». No, jo vull que me diguen «Hem disfrutat, ostres, què tal, que acabem d'un espectacle, mira, això no ho havia pensat», i que els empodere d'alguna manera també, que pense que al final és la utilitat que té la cultura, en últim terme, és esta. És d'alguna manera comunicar-te en el públic per a fer-li veure diferents punts de vista i obrir-li el camp.
17: Ah, deixa'm d'una vegada! Ah, solta'm! Per favor! Quiteu-me aquest tio de darrere! Ah.
15: Jo, per a mi, les arts de carrer, sobretot el que recorden en aquesta transgressió dels espais, és que les coses no sempre són blanques o negres, depèn de com les pintes. I això sempre deixa alguna cosa en el cap. És una manera també d'ajudar a créixer també, de veure diferents punts de vista, de veure la ciutat d'altres maneres.
1: Les 5 llunes, un programa de ràdio per a melòmans, humanistes
18: i altres espècies.
19: Soc Mari Carmen Canost i som membre fundadora de la companyia de teatre Escures Plats. Escures Plats portem ja quasi, estem a punt de complir els 25 anys dedicant-nos al teatre de carrer. Al meu entendre, n'hi ha tres característiques que fan del teatre de carrer una disciplina teatral molt especial. Una d'elles és la transformació i la dinamització de l'espai urbà. Una altra és la proximitat amb el públic. I una altra és la relació i la socialització. El teatre de carrer és bàsicament un acte social al que, no sé, moltes vegades acudim en família, en colla d'amics, amb els nets, amb els nebots. Si n'hi ha algo que hem pogut veure en les companyies que han vingut de fora durant tots aquests anys que porta el festival, és que sempre han quedat impressionats en la qualitat del públic del Festival de Vila-real. Els silencis han sigut sempre tan respetuosos, la participació ha sigut sempre tan intensa.
2: A Vila-real se citen cada any desenes de companyies de teatre de carrer arribades de diferents parts del món.
16: Totes comparteixen un llenguatge universal en el qual les paraules no són sempre necessàries per a despertar tota classe d'emocions.
2: Leandre Escamilla i Òscar Luna, de Xarxa Teatre, ho tenen molt clar.
4: És el comunicar-se amb l'altre, el comunicar-se amb el públic, l'expressar i el dir el que vols dir i que el públic ho reba, i el sorprendre.
12: El fet que Xarxa va en molts aspectes, va renunciar un poc a la paraula per arribar a més gent, això el que fa és multiplicar, amplificar tots els altres, tot l'altre ventall de recursos disponibles per a comunicar-se en el teatre, que en són molts.
4: Quan tu estàs fent veritat en la teua expressió artística, en este cas en el teatre de carrer, en el teatre en espais oberts, estàs presentant emocions, estàs presentant sensacions, estàs arribant moltes vegades a través de l'estómac en lloc de l'intel·lecte. Ahí és quan es produeix i es provoca la comunicació. I això fa que en Taiwan puguen entendre un espectacle, per exemple, com el Foc del Mar, se m'ocorreix ara, que és una visió de festes tradicionals valencianes on inclús acabem cremant una falla que montem durant l'espectacle.
18: Tots els astres solars de l'univers confluiran sobre els nostres caps.
4: Era la primera actuació que fem en Bèlgica de la Nit Màgica, fa molts anys d'això. Això que tens la sensació de dir, mare de Déu, així on mos han clavat, així la gent mos mirava com si estiguérem locos, i dir, bueno, això, començar, dir, veure el tema, dir, bueno, vale, pues seguim avant, comencem el cercavila i arribem a la plaça final de l'espectacle, i si haguereu vist gent llevant-se la samarreta, ballant a pecho descubierto, baix de les espurnes, com si estigueren locos, i va entrar en la catarsis, que és el que pretenem provocar en l'espectacle. De repente se troba ballant al costat d'uns tios encaputxats, al costat d'una dolçaina estrident que està sonant,
12: clar,
4: i se lleva la samarreta i les espurnes li cauen damunt i dius, bueno, pues ha funcionat l'espectacle. Quan vas veure això, dius, pues ha funcionat. Quan no te quedes pensant, Rari, què m'està dient este xic així que m'està contant, ara m'he netjat el braç dret, això voldrà dir que no sé què, no. Quan la visceralitat es presenta damunt la taula, tots som igual.
20: Jo soc Sònia Alejo, soc una de les dues persones que actualment s'encarreguen de la part artística de Visitants. La companyia va néixer en 1989. Al principi anaven combinant el treball de sala i de carrer, fins que va arribar un moment en què es va decantar pràcticament sols al carrer i a la creació en l'espai públic. El teatre és art i el teatre és una expressió artística i s'ha de dir el que necessites dir. Tradicionalment s'ha vinculat molt el teatre de carrer a la festa, al rite, però també tenim un vessant d'influències del teatre polític i de les intervencions a les manifestacions dels anys 60-70. I d'ahir també hi ha una implicació militant molt més enllà del fet festiu, sinó que hi ha una intenció també de colpir en la ment i en el cor de l'espectador, des d'una part inclús poètica també. Per a mi, el que més me continua impressionant després de més de 30 anys actuant al carrer és el contacte amb l'espectador, la mirada directa i la mirada de sorpresa també, perquè has de tenir en compte que molta gent de la que pot accedir als espectacles de carrer no va al teatre, i que te la trobes i aquest descobriment, aquesta mirada de descobriment, a mi em continua impressionant. És que es trenquen totes les barreres, tot allò que parlem de la quarta paret, al carrer és que ni t'ho planteges.
15: El primer espectacle que a mi em va impactar molt parlava de la guerra, parlava de tota la malifeta de la guerra, i estem parlant de que jo era un xaval. I recorde, perquè així en els dos que feien de dolents, anaven en xanques, en unes portes metàl·liques grans, les cremaven, tal, i tota la sensibilitat en la que parlaven d'un conflicte, que jo a aquesta edat no sé res de tot això.
4: Una escultura de Botero és més xula o més artística o més art si està a l'aeroport de Barcelona o si està en el Museu del Louvre. Un espectacle de teatre, una obra de teatre, és més o menys si està en una plaça o si està en el principal de València. Un actor és més actor, si està en un escenari de taules o a peu pla en un carrer, o si està en el Liceu de Barcelona.
2: Xarxa Teatre, Visitants, Escura els Plats són només algunes de les moltes companyies que han fet del carrer el seu hàbitat natural.
16: Un camp d'expressió inesgotable que busca desterrar la idea que el teatre és únicament el que passa a dalt d'un escenari quan s'alça el teló.
2: Un espai on la tradició i l'avantguarda es donen la mà per a representar imatges que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu.
13: La festa, el plaer lúdic, el col·laborar, el estar colze al colze, el participar activament, és el públic ens provoca, que venen, oi, ser dimoni, pareix un angelet. O sigui, tot això són cants que s'ha inventat la gent durant les nostres actuacions i els incluïssin. I ara vaig a les actuacions, que vas d'un altre poble i de repente es comencen a cantar això, i ser dimoni, pareix un angelet, o aquí cantant de xarxa, teatre... Tot això és una comunicació molt forta d'unes ganes de viure, de compartir, d'estar al carrer i d'ocupar la festa, tots junts. Ahí no hi ha diferència d'edat, ahí no hi ha diferència de sexe, no hi ha diferència de religió, de nacionalitat, de raça. I això és totalment vanguardia. Brotowski, que era partidari del teatre per a 15 o 20 espectadors, un dia va dir: és que el rite mereja a milers de persones. I el rite és molt important per a l'avantguarda i per al teatre.
9: Les 5 llunes. L'escolta atenta de la cultura.
1: L'estetoscopi. Un espai per a l'auscultació del món radiofònic experimental.

0: Camina. Parla. Parla sense cap pausa. Dos segons és una pausa. Si no saps com continuar, pots dir: estic caminant, estic mirant, estic observant, estic escoltant, fins que alguna cosa aparega en la teua ment. Parla en el present. Estàs ara. Estàs ací. Estàs a soles.
1: Hi, my name is Karina Pesch, and I do radio works, but also installations. I do documentary, and I also do fiction. And I am especially interested in the border, the thin borderline between reality and fiction, because sometimes it can be moved.
0: The Automatic Speaking, o parla automàtica, és una tècnica d'improvisació vocal desenvolupada per l'artista sonora Ange Vovinkel. Una fusió entre l'escriptura automàtica aplicada al spoken word, o paraula parlada, i la música concreta aplicada al llenguatge. Es transformen pensaments a la veu, a l'oralitat, i l'única regla és no parar. A l'autora Karina Pesch, protagonista d'este últim episodi de l'estetoscopi, li agrada fer ús d'esta tècnica mentre està caminant. Ens conta que les paraules s'adapten al ritme del passeig, que s'aconsegueix tal immersió dins de l'entorn que a poc ja deixa d'estar pensant en les paraules.
1: You might hear the sounds shift in the upper part of the village. There's a little church. Some construction going on, some people talking and walking.
0: Karina ens parla de dos formes d'escolta: la del moment present de la gravació i, temps després, l'experiència d'escolta de la gravació, on sorgeixen posteriorment altres reflexions, altres memòries i emocions. Tot això conforma les seues composicions. Són molt pures. No transforma els sons electrònicament, sinó que intenta trobar musicalitat als espais tal com sonen.
1: There's something poetic to the unseen, but only heard. And
0: escoltem The Ears May Travel, Les orelles poden viatjar, una compilació de composicions a partir de gravacions pures d'entorns que va començar a existir espontàniament durant l'inici de la pandèmia a Europa a la primavera del 2020. Durant el tancament, Karina va sentir el desig de viatjar, almenys amb la imaginació, en un moment en què països de tot el món tancaven les seues fronteres. Segons ens comenta, el que fa por no és tancar fronteres només amb finalitats sanitàries, sinó utilitzar també el tancament, per exemple, per a abandonar els refugiats en condicions encara més dures que abans. En este context, les seues composicions de gravació de camp recorden molt amablement que viatjar i la llibertat de moviment són una necessitat humana bàsica i un dret humà per a tothom. En paraules de Karina, vull que la gent experimente acústicament la vitalitat del món fora de casa seua i que es gire cap a l'exterior enmig de tota la interioritat d'estos temps, almenys amb la consciència. Escoltem ara un fragment de Follow Me, una acció performativa col·lectiva que es va convertir després en una obra de ràdio. Gira al voltant d'un joc que segur que hem fet sovint quan observem. Què podem veure quan observem desconeguts que ens passen al voltant? El projecte té com a referència aquesta qüestió seguint les tècniques de parla automàtica. Quatre intèrprets segueixen gent al carrer. Mentre ho fan, els seguidors expressen immediatament totes les seues percepcions en la veu i desenvolupen històries sobre les persones que segueixen a partir de les seues observacions. Mitjançant els telèfons mòbils, les veus dels seguidors es transmeten des de l'espai públic a un mesclador de so i a l'audiència.
1: Time passed really, really, really, really slowly, in a funny way.
0: L'experiment estableix en el món analògic o real el que és habitual en el món digital. Seguir la gent, observar els seus hàbits i els camins que fan en els entorns virtuals.
1: But also to follow several person.
2: I wanted to follow everyone.
1: Everyone, everything, every bird.
3: Everything was more interesting than it is.
0: La qüestió de connectar amb una mateixa a través d'altres persones. Perquè qui som nosaltres sense altres? Podeu escoltar al complet els treballs de Karina Peix a la seva web, lapeix.bandcamp.com. Soc Laura Romero i ha sigut un gran plaer compartir aquestes exploracions sonores amb vosaltres. Adeu.
4: Continua explorant l'univers de les 5 llunes a la pàgina web apuntmedia.es.
5: Construint cultura.
6: Les 5 llunes fan cultura radial.
7: Arrels, cançons de bressol, amb Gerai Garcia. És el cant del poble, l'expressió del sentiment humà. El cant popular diu el que l'home no sabria dir parlant, perquè la paraula limita massa l'emoció.
8: L'emoció, heus ací l'ànima de la cançó popular. Quan l'emoció ens domina, la parla es torna cant, es torna música. I és per esta música que arribem a comprendre el verdader sentir de les coses.
7: La paraula fill, segons la música íntima amb què la pronunciem, significarà ja no la idea de relació entre creador i criatura, sinó crida, advertiment, afecte, dolor, esperança, gaubança, els mil matisos del sentiment humà.
8: Comencem amb aquestes paraules del cèlebre compositor i musicòleg valencià Eduardo López Chavarri Marco per a introduir les primeres músiques que escoltem des dels primers anys de vida. Estem parlant, com no, de les cançons de bressol.

0: comencem a molts quilòmetres d'ací, de la mà d'esta espiritual cançó de mitjan segle XX, All My Trials, interpretada per Joan Baez.
1: All my trials, Lord.
2: Una peça que, basada en una cançó de bressol bahamiana, ens porta als Estats Units, i en concret a Austin, on va néixer el 1915 l'etnomusicòleg Alan Lomax.
3: Ser una persona que va recórrer tot el món per a gravar tota la tradició musical que es va trobar. I avui hi ha un arxiu magnífic, en obert, al que podem accedir a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units, en el Centre Americà del Folklife, que és l'anomenada Lomax Collection, i que té totes les seues gravacions, les seues troballes, allò que es coneix com a folklore, sobretot a Europa.
0: És l'investigador i professor Carles Hernández qui també ens parla del pas d'Alan Lomax per Europa. Amb el suport de la BBC, el folclorista nord-americà començaria a replegar músiques de tot el continent, també al nostre territori.
3: Lomax va arribar a València l'estiu de 1952, procedent de Catalunya, i així va comptar amb el suport de l'Institut que es coneix com a folklore, sobretot a Europa.
0: És l'investigador i professor Carles Hernández qui també ens parla del pas d'Alan Lomax per Europa. Amb el suport de la BBC, el folclorista nord-americà començaria a replegar músiques de tot el continent, també al nostre territori.
3: Lomax

violí i també parlava anglès. I al poble de la Valldigna, l'Omax compta així també amb el suport d'Amadeu Magraner Grau, que era autoritat municipal encara que també participa com a cantant. L'Omax va gravar també algunes cançons de Bressol.

0: Sona una d'estes cançons, Nana Naneta, enregistrada per lo Max i acompanyada quasi de manera instintiva del ritme lleuger del balancí.
1: Una cançó que va ser revitalitzada al llibre disc Bressolant per la cantant Teresa Segarra.
2: L'experiència de gravar Nana Naneta va estar molt gratificant perquè compten amb tu per a fer un treball d'este calibre, d'apropar els cants tradicionals de Bressol a un públic que no està familiaritzat amb este tipus de cançons. Les dues presentacions van estar superbé i van tindre molt bona acollida. Palometes blanques creuen les
0: Sens dubte, una magnífica manera de difondre esta manifestació del nostre patrimoni musical, però no l'única.
2: Estudiant de la ECB, vaig tindre la gran sort de tindre doña Irene com a mestra i ella s'encarregava d'ensenyar-nos cants de pràcticament tota Espanya. I a partir d'ahir ja em vas donar compte que, bueno, que no ho feia malament. Estos gèneres s'han de mantindre cantant-los. I malgrat que s'estan fent grans treballs d'actualitzar estos cants, crec que s'ha de fer moltíssima més difusió i sobretot pense que s'hauria de fer un gran treball en les escoles, que és la base. Chiquita,
1: chiquita meua. Precisament, esta idea d'apropar el repertori tradicional a les escoles fou el germen de la Fonoteca de Materials de l'actual Institut Valencià de Cultura, una col·lecció sonora que ha tret de l'oblit melodies que encara vivien en la memòria de les comarques valencianes. És el cas de la cançó de Bressol que estem escoltant, procedent de Picassent. La meua xiqueta
3: és la mà. Jo estava de mestre en Benifaió i en una avaluació que es donava música als nanos de la segona etapa de GB, els vaig demanar un treball que consistia en visitar els seus avis i fer-los que els cantaren els xiquets un parell, tres, quatre cançons. Quan arribà el moment de veure el que havien gravat, pues va ser molt reveladora aquesta experiència perquè els xiquets van gravar barbaritats de material. I això va ser per a mi una idea que va estar perseguint molts anys fins que l'any 84 vaig aconseguir que m'acceptaren en la Conselleria de Cultura el projecte de fer esta experiència però amplificada, uns 50 col·legis cada any, una ocasió magnífica per a rescatar patrimoni tradicional de la tradició musical oral. 14 cançons o
4: 15. Jo crec que el balanç és altament positiu, perquè els grups que fan música tradicional, folk, riproposta, han pogut consultar este corpus viu i extraure informació i així han incorporat als seus repertoris romansos, algunes nadales, cants de batre, cançons de Bressol, i jo crec que s'ha complit el doble objectiu. Uno, rescatar el valor patrimonial d'aquestes melodies i dos, permetre que se continuï fent música a l'estat estil valencià, segons els patrons de la nostra música tradicional.
0: Són Vicent Torrent, el nostre particular Alan Lomax, alma mater de la Fonoteca, i Josemi Sánchez, dolçainer, investigador i part de l'equip coordinador d'este tresor sonor. Del corral i
3: del carrer. A la col·lecció de discos de la Fonoteca de Materials hi ha una bona quantitat de cançons de Bressol gravades a comarques i pobles molt diferents del país. Són unes melodies que tenen una dolçor i una intensitat enormes. És curiós també que aquestes cançons de Bressol són com un model, un esquema que es va repetint al llarg de la mar. I jo vaig trobar un disc de cançons de Bressol gregues, i especialment una, pràcticament reproduïda.

0: Hi ha una de les melodies més típiques i més tòpiques de les cançons de bressol valencianes.
1: Escoltem una cançó d'origen grec procedent de la ciutat d'Esmirna, a l'actual Turquia. La clara semblança en la melodia, l'ornamentació, el caràcter o el ritme demostren les influències rebudes al nostre territori de la música àrab i hel·lènica.

0: En definitiva, com diu Vicent Manuel Garcés, professor de Llengua i Literatura Valenciana i doctor en etnopoètica, la cançó de Bressol és una de les mostres de música tradicional més universals present en totes les cultures del planeta.
1: Ai, el meu xiquet és l'amor del corral i del carrer.
2: La cançó de Bressol és un quasi-gènere dins de la cançó tradicional en el qual s'inclouen totes les cançons que un intèrpret utilitza per adormir els infants. Allò que les diferencia de la resta de cançons no és ni el tema, ni la forma, ni la música, sinó l'ús que se fa d'elles. En aquest cas, acostumen a ser peces interpretades a capella per un adult, són breus, solen tenir una estrofa i presenten estructures repetitives que generen un ritme monòton, que és allò que adorma el xiquet, no? Per posar un exemple, la cançó més estesa a tot el País Valencià és La meua xiqueta és l'ama, de la qual vaig poder recollir fins a 73 versions.

0: Sona una altra d'aquestes versions recollida a la fonoteca de materials, en este cas de Xàbia. Molts discursos asseguren que la música tradicional no es canta perquè ha perdut la seva funcionalitat i, òbviament, això no és aplicable a la cançó de Bressol, ja que encara s'ha de dormir els més menuts de la casa.
1: No obstant això, és evident que aquestes músiques estan perdent-se. Cants originals improvisats al llarg del temps per milers i milers de dones que no les van poder escriure i que tampoc se'ls va atribuir. Vicent Manuel Garcés ens explica per què hem de protegir-les.
2: Cal recuperar-les perquè ajuden a dormir els xiquets i aquells que siguen pares i mares entenen que en aquest moment de la nit tota ajuda és bona, però és sobretot perquè aporta molts beneficis. Hi ha estudis que defensen que no són una cançó per als nens, perquè òbviament aquells no entenen res del que se'ls diu, sinó que es tracta d'unes cançons que permeten relaxar els pares i fer catarsi de tot allò que els ha passat al llarg del dia. Però d'altra banda, les cançons de Bressol ajuden a contextualitzar, perquè la majoria de cançons parlen del món en què creixeran els xiquets i a més són el primer contacte que tenen amb la seva llengua materna i també amb això que anomenem expressió artística, que en conclusió jo diria que és que són un element molt estimulant.
3: Del corral i del carrer.
0: Ara bé, si es tracta d'un gènere que recorre tota la geografia mundial, què diferencia les nostres cançons de Bressol de la resta?
2: Les cançons de Bressol valencianes presenten les mateixes característiques que les berceres franceses, les lullaby angleses, les nanana italianes i les nanes castellanes. I m'atreviria a dir que igual ocorre amb la resta de cultures del món. Sí que és curiós el fet que dins del repertori valencià, per exemple, no existeixen cançons onomatopeiques. No hi ha cançons formades per la repetició contínua de sons sense lletra. I potser el més sorprenent encara és que tampoc hi ha cançons on s'utilitza el coco, l'home del sac o alguna figura similar per espantar els xiquets i les xiquetes. Per això a mi m'agrada dir que les cançons de Bressol valencianes són una mostra d'amor incondicional.
3: Ai, li farà una camiseta.
1: Una mostra d'amor incondicional. Una mostra més de la nostra cultura, capaç no solament de crear vincles afectius, sinó també de revelar una manera de veure i de viure el món.
4: Les 5 llunes t'acullen en la Ràdio Valenciana.

0: Esta dansa valenciana ens anuncia que és el moment del viatge per la música clàssica escrita per les nostres compositores i compositors. Este recorregut el fem amb Antonio Galera, que tocarà en directe alguna peça al piano, i Hilari García. Hola, com esteu avui?
1: Molt bé, Amàlia.
2: Molt bé, de categoria, com sempre.
0: Quina alegria escoltar-vos sempre tan bé i amb tanta energia. De qui parlem avui?
2: Doncs avui dedicarem aquest espai a la compositora Maria Teresa Oller Benlloc.
0: Si no recorde malament, no fa molt que va faltar, veritat?
2: Sí, va morir en 2018, això vol dir que ja fa prop de 3 anys.
0: La vam recordar en alguna emissió, però no està malament recuperar de nou la seva figura i la seva producció.
2: Clar que sí, i més tenint en compte que el 2020 fou l'any del seu centenari.
0: Aleshores, és l'excusa perfecta per dir-ho així, per saber d'ella. Anem allà. Excuses en poden tindre sempre un fum per a recuperar sobretot les nostres compositores dones. I esta és una bona ocasió, Hilari.
2: Clar que sí, anem a començar. Coneixerem un poc més de prop la personalitat i el llegat de Maria Teresa Oller, que convé recordar que no només fou compositora, sinó que també fou intèrpret, professora i musicòloga.
0: És de veres que la tasca musical de Maria Teresa Oller va més enllà de la composició.
2: Sí, de fet, se la coneix més com a musicòloga i estudiosa de la tradició musical autòctona i com a professora, ja que va exercir el seu magisteri al Conservatori de València i va formar generacions i generacions de músics valencians.

0: El compositor Emilio Calandín ens parla d'ella, que fou la seva professora d'harmonia. A continuació ens explica l'aportació d'esta compositora a la música valenciana.
1: Va ser molt important la seva aportació a la música tradicional i a la música folklòrica, i a la música inclús del món del cor. Ella va ser una investigadora des del principi de la seva carrera i ha aportat moltíssimes coses, transcripcions, investigacions de música folklòrica per a tot arreu de la nostra comunitat. Crec que és indubtable tots els escrits que ha fet i totes les coses, els treballs que ens ha deixat.
0: Molt més que interessant. I conta'ns, Hilari, com va començar Maria Teresa Oller en la música?
2: Doncs Maria Teresa Oller, que va néixer a València en 1920, al si d'una família benestant, estigué rodejada d'un ambient musical des de la infantesa, ja que sa mare era pianista i son pare era un gran melòman i amic personal d'un dels grans músics valencians d'aquella època, Eduard López Chavarri Marco.
0: Clar, en aquest entorn és fàcil eixir músic.
2: Sí, en principi sí. La bona qüestió és que gràcies a això Teresa Oller tingué una vocació musical molt primerenca i des de ben jove va estudiar al Conservatori de València, on tindria com a mestre de composició, direcció, musicologia i pedagogia musical Manuel Palau, que li va inculcar el seu interès per aquestes quatre disciplines en les quals Maria Teresa Oller va excel·lir.
0: Efectivament, com hem comentat a l'inici, la composició, la direcció, la investigació i la docència foren les quatre activitats musicals en què va centrar la seva dedicació professional.
2: Sí, a més, el mestre Palau, que la tenia com a alumna predilecta i de qui estem escoltant les músiques de fons, li va aconsellar que ampliara estudis fora de València i així ho va fer. Amb una beca concedida per la Diputació en 1954, marxà a estudiar amb Ernst Jarnach, Volker Fahnheim i Rafael Benedito.
0: Podem dir, per tant, que la seva formació fou molt sòlida, la qual cosa li proporcionava un bagatge i una autoritat intel·lectual considerable per a dur a terme tota l'activitat que després va desplegar.
2: Així és, i si recorrem cada una de les seves facetes, veurem quina tasca més frenètica va desenvolupar al llarg de la seva vida.

0: Volem conèixer la seva tasca com a compositora.
1: De la seva faceta com a compositora, podem destacar que el seu catàleg d'obres, no molt extens, se centra bàsicament en el terreny vocal. De fet, algunes de les seves obres per a cor formen part del repertori habitual de les nostres agrupacions corals, com per exemple esta cançoneta del Mongo.

0: Molt bonica esta cançoneta del Mongo.
1: Ah, que sí. Ara et porto una sorpresa.
0: Sí? A veure, què has dut?
1: El compositor Andrés Valero Castells fa poc ha realitzat una transcripció de la cançó Festívola de Maria Teresa Oller per a l'ensemble de fagots del Premi Guinness que va organitzar al Mestalla la Federació Valenciana de Societats Musicals el mes de maig de 2018.
0: Que curiós, vegem com sona.

0: Sí que resulta original, eh? I a part de música per a veu, de segur que també va escriure peces instrumentals.
1: I tant, en particular per a piano, com el seu concert per a piano i orquestra de 1953.
0: O la seua obra Cipreses de 1960, de la qual Antonio Galera, que el tenim així ben a prop, no només ens parlarà, sinó que també la interpretarà en directe en el nostre piano.
2: I a més, Amàlia, com alcoiana, pense que el que ara et contaré de Cipreses et farà especial il·lusió.
0: Ah, sí?
2: Mira, el que diu Maria Teresa Oller a propòsit de la seua obra. Cipreses està inspirada en la contemplació d'un paisatge de la pagesia d'Alcoi, als estreps de la Serra del Carrascal, on els ciprers, adornant el camí que mena a una antiga masia, posen una nota d'espiritualitat altament evocadora. No he volgut de cap manera descriure el paisatge, sinó que en esta obra pianística he volgut expressar un sentiment de nostàlgia i intimisme.
0: Com m'agrada, inspirada per un paisatge de la meua terra, d'eixa terra alcoiana. Estaríem parlant aleshores de música impressionista?
2: Pensa que hi ha una clara influència de Debussy i els seus preludis per a piano. Amb esta música en forma d'arabescos. A més, jo li veig molts trets comuns amb les harmonies i les sonoritats de la música de César Franck. Maria Teresa Oller cita també dos poemes com a inspiració. Un d'Eduardo Marquina, que diu «Sufre, llora, reza, olvida» i escapa com el ciprés, i un altre de Federico García Lorca, Cipreses, agua estancada.
0: Endavant, Toni, Antonio Galera, el piano de cua de les Cinc Llunes és teu. Escoltem-lo en directe.

0: Quina meravella tindre la música en directe amb Antonio Galera, el nostre amic Toni, davant del piano. És un luxe. Vinga, seguim, Hilari. Ens centrem ara en el vessant interpretatiu de Teresa Oller.
1: D'acord. Una altra dedicació de Maria Teresa Oller fou la direcció, i de la mateixa manera que en la seva labor com a compositora, el món de la música coral en este àmbit també ocupa un lloc rellevant. Així, fou directora de diversos cors valencians, com la Coral Polifònica Valentina o l'Agrupació Vocal de Cambra de València, amb què va guanyar diversos premis i de la qual escoltarem a continuació la interpretació de la cançó popular Per la flor del lliri blau, en versió del seu mestre Manuel Palau i dirigida per la mateixa Teresa Oller en un enregistrament de 1965.

0: De nou, el compositor Emilio Calandín recorda a Maria Teresa Oller a través de les seues ensenyances.
1: Sempre que vaig a un concert, Roy, ella tenia una frase molt, molt interessant i que és de veres. Dia que en un concert Roy se pren moltíssimes més coses que en un concert bo. I això és de veres, perquè te fixes més en altres coses que només que en la música, no? I trobes moltes més coses quan les coses no eixen bé que quan tot està en el seu puesto i te deixes portar per la música.
2: Estos comentaris d'Emilio Calandín són molt il·lustratius, ja que Maria Teresa Oller, a més de compositora i directora, fou una gran pedagoga. Encara que la disciplina que ensenyava al Conservatori de València era harmonia, la seva inquietud i el seu bagatge li proporcionaven una capacitat extraordinària per a transmetre experiències, coneixements i destreses.
0: I finalment ens centrem en la seva faceta com a musicòloga i investigadora.
2: En efecte, en els anys 50 del segle passat va començar esta labor investigadora també de la mà del seu mestre Manuel Palau, amb la recopilació de cants i danses del folclore valencià recorrent diverses comarques. Així de nou veiem com la música vocal envolta totes les seues activitats. Gran part d'estos aplecs de cants tradicionals han vist la llum en forma de cançoners publicats, entre altres, per la institució Alfons el Magnànim. Tot seguit escoltarem la veu de Maria Teresa Oller en una entrevista que li feren quan tenia 95 anys. Realment és un autèntic testimoni sonor i en la qual canta una de les cançons populars que va replegar durant la seva tasca investigadora.
3: Venien a mi, jo sentia el d'este, el de l'altre, si és que anava a temps de...
4: I com era la cançó?
3: Pues ara té la cantaré, si no estic afònica. Es començava a fer el té...

0: Una cosa tanto un taco, una teta.
1: Mare meua, quanta vitalitat tenia aquesta veu amb 95 anys i quina vida més intensa.
2: Mira, precisament la seva vitalitat és el que recorda i destaca Emilio Calandín de la seva personalitat. Això i una altra cosa més que ara escoltarem.
3: Pues hi ha una cosa que sempre m'ha impressionat moltíssim de Mare Teresa, és la seva vitalitat i el seu sentit de l'humor. Sempre estava somrient. El seu somriure el tinc gravat en el meu cervell, sempre estarà present, sempre anava en un esperit molt, molt vital i sempre en una gana i en una força impressionant. I això no se m'oblidarà mai.
1: Boniques les paraules d'Emilio Calandín i molt bonic també el record que conserva de la seva mestra Maria Teresa Oller.
2: Sí que ho és. Jo no voldria oblidar, encara en la línia investigadora de Teresa Oller, que també va transcriure composicions polifòniques dels segles XVI, XVII i XVIII i que es troben a l'arxiu de la Catedral i a l'arxiu del Real Col·legi del Corpus Christi. Ni tampoc voldria deixar en el tinter la rellevància de la seva infatigable activitat musicològica encetada amb Manuel Palau i continuada després en col·laboració amb Salvador Seguí.

0: Realment és admirable la labor d'esta dona en el context musical valencià.
1: Així és. No en va, fou una de les poques dones membres de l'antic Institut Valencià de Musicologia de la institució Alfons el Magnànim i una de les poques acadèmiques de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
0: Doncs fins ací el recorregut per la figura polièdrica de Maria Teresa Oller, compositora, directora, pedagoga, investigadora...
1: Sí, una dona a valorar en el nostre àmbit musical i la producció de la qual, en qualsevol de les seues facetes, és fonamental i que, per tant, cal reivindicar.
0: Així és. Agraïm la col·laboració del compositor Emilio Calandín i, clar, moltes gràcies també a Antonio Galera, Toni i a Hilari García per este tast que ens heu fet des de la vida i l'obra de Maria Teresa Oller.
2: Moltes gràcies a tu, Amàlia.
1: Gràcies a tu.
3: Obrit d'orelles per a explorar les cinc llunes.
4: Escolta el que ens conten les cinc llunes.
0: Obrim el diccionari dels sentiments de les cinc llunes per la paraula... amistat. Vinculació lliure, compartició de rialles, esperances, somnis, dubtes, projectes, silencis... Un sentiment preuat, un tresor.
3: Les cinc llunes.
5: En la redacció...
3: Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quílez. En la producció...
5: Estela Martínez. En l'edició i sonorització...
3: Francesc Bosch. En la realització...
5: Arnau Múria.
3: Dirigix... Amàlia Garrigós.
6: Recupera tots els podcasts i el contingut multimèdia de les 5 llunes al web apuntmedia.es.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Torna la paraula, la transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claredat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ahí vamos.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Som el pecat original.
2: Balla el ritme més valencià amb A Punt Ràdio.

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
1: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Torna la paraula. La transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claredat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Sonem. Reviu les cançons en acústic en A Punt Ràdio.
4: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara, gaudirem amb les actuacions en directe dels artistes valencians i valencianes que durant els més de 7 anys de vida d'A Punt Ràdio ens han honrat acudint a la ràdio pública per a interpretar-hi en acústic la seva música. Creiem que, en alguns casos, les versions acústiques superen les versions originals gravades amb grans segells discogràfics. I si penseu que exagerem, només heu d'escoltar-nos per a comprovar-ho per vosaltres mateixes. Acompanyeu-nos per este recorregut íntim per la música en directe, des de figures de gran èxit com Julio Bustamante o Nebulosa, fins a altres menys conegudes però genials com ara Hey Zuri o Malux, entre molts altres. Comencem fort amb una de les millors interpretacions del nostre emblemàtic músic, poeta i filòsof valencià, Julio Bustamante. La vam aconseguir en el programa Territori Sonor. Així de rebé va sonar Jocelyn Rai en els nostres estudis d'A Punt Ràdio.

De Julio Bustamante passem ara a una altra cantautora que també és una coneguda guitarrista i tècnica de so de l'escena musical valenciana. Lucía Zambudio ens va regalar este tema, Giro de Guión, i el vam guardar per sempre en l'arxiu musical d'Apunt.

0: Sonem. Música en directe en A.Punt Ràdio.
1: Pugem el ritme per a escoltar en directe una banda de pop-rock formada per tres amics de Canals i l'Alcúdia de Crespins. Escoltem Hey Zuri i la interpretació en viu del seu tema Postals.

0: Sonem. La música acústica vibra als estudis d'A.Punt Ràdio.
1: Un, dos, tres, sí.
2: Continuem amb rock valencià, ara fusionat amb grunge, blues i rap. Es diuen Foc i fan cançons com esta que travessen temes com la salut mental o el dol per la pèrdua d'un ésser estimat. Avant amb Duelistes de Foc.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Passem ara a una banda de rock de València que defineix el seu estil com Rock from the Future, Made in Spain. Parlem de Johnny B. Zero. També ens van visitar i deixaren la seva petjada en l'arxiu sonor d'A Punt, a més de directe del seu tema

0: Valgo.
1: Sonem. Música en directe en A Punt Ràdio. Fem un gir ara cap a l'escena pop valenciana i comencem per un grup que l'any passat va assaltar l'escena europea després del seu pas pel Benidorm Fest i Eurovisió. Parlem del grup d'Ondara, Nebulosa. Uns anys abans del seu èxit sonaven així. Este va ser un dels temes que ens regalaren en Territori Sonor. Apuntaven ja maneres per a triomfar amb un pop dels 80 de producció impecable. Veritat?

Deixem la pista de ball de Nebulosa i passem al viatge introspectiu que ens convida a fer un altre grup valencià. Es diuen Casella i els nostres tècnics de so captaren així de bé l'essència del seu dream pop tan personal.

0: Sonem. Reviu les cançons en acústic en A.Punt Ràdio.
1: Seguim amb Pop Valencià travessat ara de música dels anys 50 i 60. Escoltem Ghost Transmission, un grup de Xàtiva que toca en directe Get Me High, el tema que dona nom al disc que els va col·locar en el top de l'any a l'edició 2022 de Mondo Sonoro València.

De Ghost Transmission passem ara a un grup valencià que barrejava els ritmes llatins amb pop i música electrònica. Les Malucs deixaren els escenaris fa poc, però sempre ens quedaran els seus discos i directes com este que vam gravar en Territori Sonor.

de Les Malucs, anem ara amb un grup de la Ribera del Xúquer que també va compartir amb nosaltres l'alegria que els caracteritza. Per navegar el teu cos. Prendre el Nord va ser un dels temes amb què ens obsequiaren. En versió acústica va sonar així de bé.

Continuem viatjant per l'escena valenciana i fent parada ara en la música urbana, començant per un dels grups de rap més prometedors del moment. Es diuen Sapena i són de la Safor. Escoltem en directe la cançó que ens dedicarem, Foc

0: Sonem. Música en directe en A.Punt Ràdio.
1: L'escena urbana valenciana també està marcada per projectes que es mouen entre la poesia, la música i la reflexió. Els del músic Pegolí, que es troba darrere del nom artístic El Hombre Viento, n'és un bon exemple. Escoltem Pandèmia, el tema que, junt amb l'artista Metxa, va compartir amb nosaltres.

ens acostem al final de la playlist i toca obrir els micròfons a l'escena folk més pròxima. Eixes propostes com la del cantador valencià Hilari Alonso, que fan possible que músiques de tradició centenària continuen vives avui en dia. Escoltem Fandango d'Hilari Alonso.

d'Hilària Alonso passem a Blanca Paloma. L'artista il·licitana es va llançar a la interpretació a capella d'esta habanera que ja ha quedat per a la història del nostre arxiu musical. Agarreu-vos per a escoltar Blanca Paloma en un registre diferent del que la va donar a conèixer al Festival d'Eurovisió de 2023.

Final de la nostra playlist i ho fem obrint la porta gran a eixos instruments que agafen vida pròpia quan s'interpreten i s'enregistren en els nostres estudis. En concret, els instruments de música antiga que rediu així de bé l'ensemble Caixiani, una formació valenciana especialitzada en recuperar el treball de les primeres compositores de la música occidental. Amb l'ensemble Caixiani ens acomiadem fins al pròxim Sonem. No sense agrair abans el pas de tots els artistes que han vingut i continuen venint als nostres estudis de ràdio. Gràcies per escoltar-nos i fins al pròxim Sonem, així en A Punt Ràdio.

0: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, per a interactuar amb nosaltres. X o Twitter arroba 90 minuts, el 90 en xifra, número, TikTok 90 minuts ràdio, també el xifra, el número, i 90 minuts ràdio també és el d'Instagram, però sense xifres, només en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho mitjançant el nostre canal de WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: què vos ha paregut la roda de premsa de Ron Garlí?

0: I think the right decision has been made.
1: Hem pres les decisions correctes tots. Des que vingui fa 13 mesos hem fet 23 transaccions portant dos d'alt nivell. No ves vegeu la superfície, però s'ha fet molt de treball.
2: Llueve sobre mojado.
1: Vam ser molt ràpids en fitxar Sato, De Haas i Dieng, dos d'ells lliures, i això ens va ajudar. Hem treballat també en la meitat de la finestra i hem conclòs amb la sessió d'Elliot. No va vindre cap jugador que no es quedara a llarg termini, excepte els cedits. Hem millorat l'equip.

del club, confiem que Carlos és la persona adequada per a portar l'equip endavant amb el lideratge dels jugadors de nivell que vingueren ja en la segona meitat de la temporada passada. Es necessita estabilitat per avançar després de 7 o 8 temporades amb problemes.

0: 11 i 9, saluda ja Sara Folgado, que, com plovia sobre banyat, s'ha dut un paraigües. Hola, Folgado, què tal? Bona nit.
1: Porte dos en el cotxe, bona nit.
0: Porte dos en el cotxe. T'haguerem fet avui falta, eh?
1: Porte dos, però porte dos, sí.
0: T'haguerem fet avui falta, eh? Perquè la pluja de troles, banalitats i discursos amb zero credibilitat en la roda de premsa de Murti, home, la realitat és que si diguérem que ens ha sorprès, estaríem mentint.
1: Sí, Manolo, jo crec que era lo esperat. Després escoltarem algun àudio d'algun oient que diu que pues, pràcticament ha repetit vàries de les, o un grapat de les preguntes que tu ja pues, adverties ahir que podia pronunciar Ron Garli. Per tant, Manolo, pues, cap sorpresa. És aquesta sarta habitual de troles, de mitges veritats, de mentides en Ron Garli, o millor dit, en Meriton. Meriton canvia els ninots i cada ninot que posa davant de mitjà de comunicació pues repetir el mateix discurs, per tant, cap sorpresa.
0: Les 11 de la nit i 10 minuts, en efecte, cap sorpresa. No sé si me sorprendràs quan te pregunte com venen les fotos.
1: Repletes de les troles de Ron Garli. Ron Garli trau les ungles 7 mesos després de la seva última compareixença. El CEO del València ha verbalitzat el discurs habitual de Meriton, farcit d'autodefensa, prepotència, mentides, mitges veritats i falses esperances. Garli, qui no pensa dimitir, ha reforçat Corberán.
2: Des del club confiem que Carlos és la persona adequada per aportar l'equip endavant amb el lideratge dels jugadors de nivell que vingueren ja en la segona meitat de la temporada passada. Es necessita estabilitat per avançar després de 7 o 8 temporades amb problemes.
1: 100 partits de Santi Comesaña. El migcampista gallec ha jugat 99 partits de Lliga amb el Villarreal i este dissabte pot complir el seu partit número 100 davant el Deportivo. El duel contra l'equip gallec es jugarà per fi a la Ceràmica, que ha finalitzat les obres d'ampliació i millora. Després d'estes obres, l'estadi comptarà amb 23.173 seients, 21.000 en la zona local, una mica més de 2.000 per a la zona visitant. D'altra banda, Fernando Roig complix enguany 30 temporades al capdavant del Villarreal, un registre que el situa com el president més longeu de les 5 grans lligues, molt prop del rècord històric de Santiago Bernabéu i els seus 35 anys al capdavant del Real Madrid. Per a commemorar este fet i fer-li un homenatge al seu president, el Villarreal ha presentat un logo que acompanyarà una sèrie d'activitats i continguts que impulsarà el club durant tota la present temporada. L'Elche busca davanter, tot i les declaracions del director esportiu Pedro Esquinoca. El club il·licità continua buscant un davanter en el mercat d'agents lliures després del tancament de la finestra de traspassos de l'estiu. L'equip dirigit per Martín Anselmi compta actualment amb una fitxa professional disponible en la seva plantilla i la direcció esportiva es manté molt atenta a les oportunitats que ofereix el mercat de futbolistes sense equip. Esquinoca, en tot cas, va defensar dimecres els seus actuals davanters Ferniño, Ezequiel Ponce y Abiel Osorio.
3: A ver, yo creo que estamos satisfechos. A veces pareciera que bueno, se fueron 25 goles, que es cierto, pero también han llegado delanteros. Fer ya marcó un gol, por lo cual, si me hacías esta pregunta capaz el año pasado, cuando habíamos fichado a Rafa, André, capaz Álvaro venía de meter pocos goles, André lo mismo y Rafa lo mismo. Entonces, creo que es una pregunta que depende del tiempo, dirá. Nosotros estamos convencidos de los delanteros que tenemos. También hemos cerrado la incorporación de Tiziano, que fue un esfuerzo grande también para el club. Hemos completado 10 transferencias, por lo cual eso hace que estuvimos activos en el mercado y que realmente estamos convencidos de los delanteros que tenemos.
1: Homenatge al fundador del Levante, l'equip de Luis Castro estrenarà diumenge en la Rosaleda davant el Màlaga la quarta equipació per a la present temporada amb una camiseta blau marí creada per a homenatjar el fundador i primer president de l'entitat, José Ballester Gozalvo, i a la seva esposa Teresa Molins Gausac. Avui ha parlat Ola Sagasti sobre la primera victòria i l'exigència de tornar a guanyar a Màlaga.
4: Tenemos que ir corrigiendo matices. Todavía este último partido ha sido bueno, pero también hay cosas que mejorar siempre, así que no nos podemos relajar tampoco y tener claro que o salimos así siempre o esto es muy difícil. Primera, todos los equipos rinden, todos compiten y lo dicho, tenemos que demostrar que tenemos que hacerlo igual de bien que el último partido, corregir los matices y ir a por todo.
1: Una plantilla extensa y competitiva. El director esportivo del Deportivo Eldense, Víctor Lafuente, está satisfecho con el equipo y con las nuevas incorporaciones. Dinis Rodríguez, davanter cedit pel Nàpols, y Juan Larios, lateral esquerre, que arriba lliure y firma fins a juny de 2028. L'andalús ha jugat en equips com el Southampton anglès, la Cultu y el Real Zaragoza. Esta es la valoración del mercat de Lafuente.
4: Se nos queda una plantilla, entendemos que extensa, ¿vale? Donde el nivel de competitividad va a ser muy alto, donde entrar a un 11, entrar a una convocatoria va a ser caro. Eso es lo que tenemos que tener claro a partir de ahora, en este proyecto, que el que venga aquí tiene que sumar, tiene complicado jugar y eso yo creo que le va a hacer mejores jugadores y mejores profesionales a ellos.
1: Confirmar un bon inici després de la seva victòria davant el Rayo Majadahonda. El Villarreal ve juga demà en la segona jornada del campionat, rebent de l'Algeciras, davant el qual tractarà de sumar el seu segon triomf consecutiu en este començament de Lliga. El conjunt andalús va ser derrotat en el seu primer partit com a local per un 3 davant el Cartagena, per la qual cosa buscarà els seus primers punts de la temporada en la seva visita al filial groguet. El tècnic David Albelda segueix sense poder comptar amb el lesionat DC, mentre que recupera Álvaro García i José Gaitán. Escoltem.
5: Era un partit complicat, és un equip que manté la base de l'any passat, que està ben treballat, que tàcticament mostra algun canvi respecte a l'any passat, però va plantejar-nos molta dificultat. Té gent en experiència, se n'han anat alguns jocs, però s'han reforçat bé en certes posicions. Esperé molta complicació, això és la realitat, però també esperé que puguem mostrar la nostra millor versió, de tindre possessió, de ser molt dinàmics, de treballar molt bé com a equip, tant en atac com en defensa. És l'única manera de poder guanyar cada dia en aquesta categoria.
1: València Bàsquet presenta Valtonen, l'aler finlandès de 27 anys. Elias Valtonen ha sigut presentat al Roig Arena com a nou jugador del primer equip masculí de València Bàsquet, el qual ha arribat amb un contracte no garantit, és a dir, a prova, que en cas de ratificar-se arribaria fins al final de la temporada 2026-27. Escoltem el responsable de relacions institucionals i primers equips de València Bàsquet, Víctor Luengo, sobre el jugador.
6: Elias es un jugador sobradamente conocido por nuestros aficionados, por su trayectoria en la ACB, y que tiene un nivel contrastado estado en esta competición con 118 partidos de experiencia. Ahora tiene el reto deportivo de demostrar que puede competir entre los mejores, no solo a nivel internacional como ya lo viene haciendo en las Copas del Mundo y Eurobasket, sino también en la Euroliga, donde puede dar un gran nivel para mantenerse en el equipo.
0: Les 11 de la nit i 17 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts per a XO Twitter, en 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, també en 90 en xifra, en número, i per a Instagram, 90 menos radio, sense xifres ni números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, podeu fer-ho mitjançant el 6-9-42-18-01. Pregunta curteta i al peu. Què vos ha aparegut la roda de premsa de Ron Garley? De tot això i de moltes coses més, xerrem fins a les 12:30, així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. Pasa siempre.
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Apunt Radio. Sintoniza amb tu.
12: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folcado.

0: 11 i 19, el servici secret de sa majestat Peter Lim s'ha presentat.
1: Oh, m'agrada esa comparança. Ron Garley no és 007, Manolo.
0: No, ni molt menys.
1: El Meriton seria Spectra, però...
0: En efecte, Meriton és Spectra. Clar. Bueno, pues, com a lacayo del doctor No, s'ha presentat...
1: No, podria ser el doctor No, perfectament.
0: El doctor No és el que està allà. Que és el que diuen fitxatges, no.
1: Sí, este seria el doctor...
0: Inversió, no.
1: Este seria el doctor Trola. Doc Trola.
0: Correcte. Hi havia alguna... No, però era mentides arriesgades. No era de Bond.
1: Qué buena
0: peli. La de Bond era Peligro Inminente.
1: Peligro Inminente, sí. Hi havia diverses, sí.
0: Bueno, és que què voleu que vos diguem que no vos hagem dit ja? Vull dir, mentires, mitges veritats, supèrbia, prendre la gent per idiota, vull dir... Tot el que s'esperava, per això jo en el seu dia, després de la primera roda de premsa en setembre passat, el vaig batejar com a Ronnie G, perquè va cantar tota la playlist de Meriton, que és el que ha vingut a fer l'Estema de València. Per molt que presumisca de currículum, que ja han dit que el falseja, bueno, per millor dir, l'unfla. No, és que jo és que he estat jo porto molts anys en el futbol. Bueno, els bancs de pedra de la Facultat de Salamanca duen 200 anys ahir, senyor Garley, i no s'ha llicenciat ni un, val? No en conec cap que s'hagi llicenciat. No, jo és que jo he estat en el United i en el City. Bueno, sí, però això és com dir jo soc molt bon cuiner perquè he estat en el Bulli 15 anys, però què feies? Bueno, que rentava plats. Bueno, pues això és el mateix. Res de nou, és que no vos poden contar res de nou, perquè a més ja vos avançarem a ir com ara va ser la roda de premsa. No sé si heu fet el bingo, però és que crec que ha cantat totes les frases.
1: Sí, Manolo, és el bla bla bla habitual, és el discurs habitual. Acabes de comentar-ho, la playlist de Meriton, així que anem a repassar tota la sèrie de troles, mitges veritats i arrogància de Ron Garley. Este matí en esa roda de prensa, primera gran trola del matí és esta.
2: Two names that you just mentioned were not really...
3: A veces puede resultar frustrante en relación con esos dos nombres que ha mencionado usted. La verdad es que nunca se han contemplado en serio. Sí que se han mantenido muchísimas conversaciones en las últimas horas, 40, 50 en general, pero no ha habido contacto directo con este tipo de jugadores, no ha habido interés. En cuanto a la planificación de este último día del mercado de fichajes, la política del club, de la dirección, siempre ha sido la de estar alerta, de estar pendiente, a ver si se presentaba alguna oportunidad. Con el fichaje de Harvey Elliott, la verdad es que estábamos al límite de nuestro fair play financiero. Estábamos pendientes de si se podía presentar alguna oportunidad interesante. Siempre estaríamos abiertos a algo así. Y también estaríamos abiertos a explorar cualquier posible jugador que pudiera abandonar la disciplina del club, si se hubiera dado el caso. En cualquier caso, sé que hay rumores. El Valencia es un club muy grande y la gente siempre está encima del trabajo que hacemos nosotros, cosa que entiendo perfectamente.
2: Massive football club and people link us to players on the basis of
1: Rogari preguntat per
0: escolta, diu no és que paral·lem amb, no paral·lem amb 40 o 50,
1: no, però ell nega contactes amb Dusk i amb Eta i Young de l'última nit del mercat. Vull dir, està absolutament confirmat, està absolutament provat
0: que quedaren els dos
1: amb representants i amb clubs Ron Garley que vareu cridar a estos dos clubs i que estigueu negociant amb estos futbolistes. És la gran primera trola
0: Ron
1: que
0: Trolli
1: ha soltat este matí Ron Trolli en la sala de premsa. Després diu, no, hem estat atents. I serà a les 10, restaven dues hores per al tancament del mercat i ella a les 10 ja se'n va anar a
0: diu,
1: casa.
0: Hem estat atents. A les 10 se'n anaven a casa i arribaren tard per a fitxar a José María Jiménez i a Dusk. És que és... En fin. Vale, continua.
1: Garley sobre... Clar, altra gran trola que esperàvem ja era la referència a l'estadi. Bueno, això és la propaganda, no? El fum habitual sobre l'estadi, però una de les grans troles que esperàvem era l'acadèmia paterna i la cantera quan no compten amb els canterans, Garley. Trolley.
2: One of the key points of me joining this football club was the new Mestalla.
3: Y dije que una de las claves, que uno de los pilares de este proyecto era el nuevo Mestalla. Todo un desafío, todo un reto para este club. A todos nos encanta este edificio, este monumento, esto es una institución, pero hay que seguir y hay que poder competir. Y para ello, el nuevo Mestalla es nuestra vía para generar ingresos. Esto es de vital importancia porque no sé si sabéis cómo funciona el fair play financiero, pero es necesario poder generar ingresos, recursos para cumplir con esta normativa. Así que el proyecto pasa por el nuevo estadio, las oportunidades que se van a generar para el club, para poder invertir más en el club, generar oportunidades a nivel comercial, de marketing, a nivel nacional y global, y también fomentar el desarrollo de talento desde la cantera, con la creación del nuevo edificio. El desarrollo de talento desde la cantera es de vital importancia. Necesitamos no solo la estructura, sino también la infraestructura. Podría estar aquí hablando mucho sobre aspectos técnicos, sobre la perspectiva holística que tenemos en relación con los jugadores, pero si me tengo que referir a cuál es la columna vertebral de este proyecto, esas son dos cosas. Nuevo Mestalla, para generar más ingresos, y el desarrollo de talento a través de la cantera, para poder de esta manera dar a todos los aficionados el equipo que ellos quieren sobre el terreno.
2: From a technical point of view, that we can give the fans the team on the pitch that they wish.
0: Es curioso, ¿eh? A Meriton siempre se espera un gran futuro, pero tenemos un presente de merda. No, hay manera de que arribe ese futuro.
1: Pero voy a decir, ya lo van a decir en el seu día, cuando el Valencia va a apostar por el nuevo estadio. Están interesados en el nuevo estadio, desde que van a signar en Goldman Sachs, va a arribar a yo de CBC. Si no, no estarían interesados
0: ni el mes mínimo
1: en el estadio. Pero claro, Ron, ¿cómo vas a traerle profit
0: a la cantera?
1: No, al estadio. si no potencias una plantilla que no lluite cada año per perder la categoría. Perquè hi ha molta gent que interpreta que enguany el València se'n va anar al Clot. I si te'n vas al Clot i estrenes en segona divisió, i això no ho està a dir, com vas a traure ingressos d'un equip que juga en segona divisió? És que és increïble.
0: Me apunta un bon amic, després de del separador que ens ha posat José Navas, COCO7, licència per a estafar.
1: COCO7, sí, pues mira, no estaria... Eso no es mala, pero bueno, el fum es habitual, el fum del estadio es habitual y le esperaba bien. Me agrada que ahora dit perspectiva holística, Ron Garley. No sé si sabrá exactamente qué vol dir la perspectiva holística. Atención, porque molta gent la temporada pasada, cuando yo vais a decir que el Valencia en cap moment anava a tirar a Corberán, todo el mundo a mí me miraba raro.
0: Claro.
1: Este tío está loco, ¿no? ¿Cómo que no lo van a tirar? Y ya vais a decir que Corberán era capital para trasladarse al nou estadi. Crec que esta setmana o la passada ja vaig comentar que Meriton no va tirar a Corberán. Avui ha tornat a repetir Ron Garley que el cap de projecte a futur és Carlos Corberán.
4: En el món del futbol cal defensar les decisions preses. La temporada passada tenia molta pressió per a canviar el tècnic si no anava del tot bé. Ho passarem mal, però continuï creient en l'equip i l'entrenador. Pensi que es podrien superar amb eixides i adaptació de nous fitxatges. Des del club confiem que Carlos és la persona adequada per a portar l'equip endavant amb el lideratge dels jugadors de nivell que vingueren ja en la segona meitat de la temporada passada. Es necessita estabilitat per avançar després de 7 o 8 temporades amb problemes.
1: Corberán és el cap del projecte sobre la estabilitat de la que parla.
0: A dia d'avui,
1: La estabilitat de la que parla Carly va referida a Corberán. No, a dia d'avui, encara que pergues contra el Barça, Manolo, encara que pergues contra el Deportivo de la Coruña i el Sevilla. Me la jugue en tu i en qui vulgues. Més sobre Carly i el mercat, que l'escoltem.
2: The coach, the players, everyone is very clear on what the goal
3: is. El objetivo del entrenador, de los jugadores, como ya han dicho, es clarísimo. Y es el mismo objetivo transmitido directamente por el presidente. Es el objetivo de todos. El objetivo es avanzar, mejorar, seguir. El año pasado acabamos novenos, nos quedamos a las puertas de Europa. Seguimos con el mismo objetivo. El proyecto es mejorar, avanzar.
2: We have to improve and we have to keep going forward. That's the message.
1: M'avança jo massa, perquè no era Garley parlant del mercat, sinó que era Garley parlant de Oiga, usted dijo que en cuatro ventanas de mercado estaría el equipo en Europa. Y le ha dicho, no, ahora el objetivo es avanzar. Y
5: diu, ahora el objetivo es avanzar.
1: Sí.
5: Estigueren a prop d'Europa. Estigueren a prop d'Europa una jornada. Les altres 37 estigues a prop del descens.
1: Avui ha tret pit, no entre tot el fragment de veu de Garli, perquè a més era molt repetitiu, però cert que ha tret pit pel nou lloc. Que va arribar
5: terrible,
1: i com va arribar.
5: Traure pit per un nou lloc, eh?
1: I per la segona tempo, per la segona volta de campionat que va fer l'equip la temporada passada. Ara sí, reflexió de Garli sobre el mercat.
4: El mercat és complex. Estaven limitats pel fair play i les lesions de bona part dels jugadors han impactat en la planificació esportiva. Vam ser molt ràpids en fitxar Sato, De Haas i Dieng, dos d'ells lliures. I això ens va ajudar. Hem treballat també en la meitat de la finestra i hem conclòs amb la sessió d'Elliot. No va vindre cap jugador que no es quedara a llarg termini, excepte els cedits. Hem millorat l'equip.
1: Hem millorat l'equip. Igual això...
5: És un fenomeno, no.
1: No, igual esta frase fa mal. A mi igual m'havia passat desapercebuda. Acaba de recordar que ho ha dit.
5: Hem millorat l'equip.
1: Hem millorat l'equip. Ron Garli Dixit. Hem millorat
5: l'equip. Què te pareix, el fenomeno?
1: Hem millorat l'equip. Hem millorat... Perquè, saps per què hem millorat l'equip?
5: Per què?
1: Perquè totes les seues decisions que ha pres han sigut correctes.
5: Amic!
2: I think the right decision has been made.
4: Hem pres les decisions correctes tots. Des que vingui fa 13 mesos hem fet 23 transaccions portant dos d'alt nivell. Només vegeu la superfície, però s'ha fet molt de treball. També tenint en compte el potencial de base. Sempre intentem millorar l'equip.
1: Solament veguem la superfície.
5: No sé si ha sigut més correcta la decisió de la renovació d'André Almeida o la de Cristian Rivero. Estic ahí que no ho acabe...
1: És duríssim el que acabes de recordar. Hem millorat l'equip.
5: Hem millorat l'equip.
1: Duríssim.
5: No, no, hi ha una pitjor, eh? Que s'ha referit a fitxatges d'enguany com fitxatges top.
1: Uf.
5: Fitxatges top, eh? Vull dir, un club en el que han estat Puchades, Kempes, Mundo, Claramunt, El Piojo, Ilie, Villa... Fitxatges top. Fitxatges top.
1: Un tall de barbaritat, a dir-te, avui.
5: Altin top.
1: Garli, una barbaritat, Manolo, barbaritat.
5: Vinga.
1: Se li pregunta per Peter Lim.
5: Ah!
1: És habitual.
5: El amo? El amo del líder?
1: És habitual també en el bla bla bla de Mentiron, Manolo, el fet que van estar així molt de temps, projecte de llarg termini, Peter Lim no s'oblida de l'equip, està molt pendent...
5: Clàssic, clàssic.
1: Totes aquestes coses.
2: I don't think our owner has abandoned the football club.
3: No creo que el propietario vaya a abandonar el club.
2: I think the club will move forward.
3: Y yo creo que el club avanza con nuevo Mestalla. Paso por ahí cada día y lo puedo ver cómo está.
2: Everybody should be positive.
3: Acabado. Y yo creo que eso va a ser algo muy positivo. Y la prueba vendrá entonces. Entonces sí que no valdrán excusas.
2: I will make no
3: excuses. Necesito el tiempo necesario.
2: But I have to be given the timetable.
3: Al final, cuando esté todo hecho. Entonces no valdrán las excusas. Tenemos un buen plan.
2: As far as I'm concerned, we have a good plan in place. I've stuck by the plan, and we'll take it from there.
1: El club avanza. Tenemos un buen plan y lo defiendo. Me quedo la tesión porque en este fragment de veu ya no se referís a las cuatro finestres de mercado.
5: Ya no son Ford Transfer
1: ahora ya,
5: Windows.
1: No, ahora ya es cuando el camp estiga acabat, ahí ya no tendremos excuses.
5: Pero claro, ¿y cuánto estará acabat? Porque una cosa es que el Valencia vaya a jugar y otras cosas que estiga acabat. Es que en això vull dir, es que son trileros de la paraula y a més diu, no valdrán excuses. Dugueu en excuses desde que vale un Aixer.
1: Es terrible, ¿eh?
5: Vull dir, no he vist tipus que utilitzen més la excusa i la mentira com a modus vivendi que tot el que faig a Laura Meriton. No valdran les excuses, però si dugueu en excuses des de que naixquereu, fills meus.
1: Saps què ocorre? Que com ell ja s'haurà jubilat.
5: Ja
1: li preguntaran a un altre perquè ell...
5: Jubilat i ben pagat.
1: Ell ja no estarà així. Ell ja no estarà així. Bé, en este fragment de veu és on Ron Garli ha tret les ungles. Les ha tret en alguna ocasió, en la roda de premsa. Així les ha tret, perquè se li ha preguntat si ell pensava dimitir. Després li hem fet un separador a Garli que l'escoltarem amb el fragment de veu que era. Anem a escoltar Garli.
2: As far as retiring or resigning,
3: en cuanto a la jubilación o dimisión, no, no voy a dimitir, porque yo veo lo que ocurre aquí, lo que pasa en este club, y usted no lo puede ver, no puede saberlo. Trabajo en el día a día dentro del club, conozco los procesos del club, y además mi experiencia me dice que estamos avanzando, que avanzamos en la buena dirección. Obviamente, no me refiero al principio de esta temporada, ¿eh? El principio de esta temporada no ha sido aceptable. También hay que decir, de dos partidos que hemos jugado de los tres, dos de ellos se han disputado en un margen de tres días, con muchísima calor. Ha sido duro para los jugadores. Además, yo creo que esto se vio reflejado en la segunda mitad del segundo encuentro. Después de 35 años en este negocio, yo quiero seguir aquí, acabar lo que he empezado. Ya veremos, espero cumplir estos tres años de proyecto. Y en cuanto a la nota, yo no me corresponde a mí ponerme nota. Eso se le corresponde ponérselo a otros. En cualquier caso, considero que estamos avanzando, que las cosas en este club se deben de hacer con conocimiento de causa, con planificación de futuro, y no en el tener las miras puestas en el corto plazo de fichar jugadores para dos o tres años, no, ni mucho menos. Hay que planificar bien, desde la base, con las miras puestas en los próximos 10 años. No dimito, siento que esto decepcione a algunos, pero sería una larga espera y el café se enfriaría.
2: You have a long wait and your coffee will get cold.
5: Lo primero.
1: El café se enfriaría, ¿no?
5: Lo de espera que el café se va a refredar, le ha faltado el furgadense en la boca y la copa de cuñado. Vull dir, no se puede ser más cuñado que Ron Garley en esa última frase. Segon, diu, no, ya que ya que mirar per als pròxims de Wines, però això anava a dur a Menier, que té 35 palos. Y luego digo, no, digo, usted molve. Digo, bueno, lo dará no se vale. No me conteu lo dará. Lo dará no se vale. Pero usted molve.
1: No, porque no habían tancat el mercat.
5: Y había el genial cómic Pedro Ruiz, fea en els 70 o 80, en la época de la transició, imitaba moltes polítics espanyols. Y fea una imitación de Felipe González quan va ser escollit president. Per a negar la crisi, que Felipe González deia algo així com las cosas están cambiando, ¿vale? Y Pedro Ruiz afechía la frase, diu, las cosas están cambiando, diu, por lo menos en mi casa. Bueno, pues hice Ron Garley. Vull dir, este es l'enésim jeta enviat per l'amo. Este es l'enésim Blaijón, l'enésim Anil Murti, l'enésim Corona, l'enésim discurs que també li hem sentit a Javier Solís. No t'escapes, Javier, que ara està molt amagaet, però per ser Javier, la demanda a Netflix però de Vinicius, com va l'assumpte? És el discurs que li hem sentit a tants i tants i tants troleros que venen a sostindre que Meriton té un projecte, perquè és tan evident que Meriton no té un projecte que a la fi no pots més que sostindre això fent el ridícul, com fan cada volta que obren la boca, que se creuen que no, però fan el ridícul, i diguen troles. No tenen més, no hi ha més arguments perquè no hi ha projecte. Això, senyors, és dolorós, però quan abans vostès se donen compte, millor. Això ja fa molt de temps que ha deixat de ser un club de futbol. Este és el club d'amics de Peter. I este és el negoci de Peter. I per tant no se prenen decisions que tinguin a veure amb el futbol o que valoren o posen en valor el futbol del València. És simplement el que n'hi ha. És dolorós, però és l'única manera de que se doneu compte d'en quines mans està el club. Lo de avui és que jo me ho esperava, és que ja veig que ahir vaig repassar 21 temes que dic, es van a tocar i els han tocat, els 21, y es que se me ocurre poca cosa més que dir d'esta xentola. Vull dir, es que no hi ha més. Ara falta per saber si tot lo cremats que esteu avui, que ens esteu fent arribar els vostres missatges, que he llegit jo durant el dia d'avui molts missatges en xarxes, falta saber si este malestar se queda una volta més simplement en les xarxes o diumenge tenim alguna mostra en Mestalla. Ja ho veurem.
0: De moment es viuen molt tranquils. Avui han tornat a riure's de la gent, perquè a més es riuen de la gent. Ah, i lo del tipo que és dircom del València és que tampoc vaig a dedicar-li ni un segon. Només veient lo que escrivia en les seues xarxes socials i lo que fa ara, crec que dona una mostra del personatge. Algo més, Salva?
1: No, anem a tertúlia, va.
0: Anem a tertúlia, vinga. Pausa per a la publi i en tornem, entrem en el temps del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
6: Por la mañana café.
7: Your coffee will get cold. Your coffee will get cold.
8: 90 minuts.
9: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Por la mañana café.
7: Your coffee will get cold.
6: Tal de ron.
7: Your coffee will get cold.
6: Calles al 90 minutos. Balcón.

0: 90 minuts.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
3: Producciones de ópera que te dejarán sin palabras. Las mejores voces y las batutas internacionales para dirigir a una de las mejores orquestas europeas. Todo esto en la nueva temporada de Les Arts. Entradas ya a la venta en lesarts.com.
4: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Pedro Sánchez matiza les seues paraules en la primera compareixença sobre la crisi migratòria al Congrés. El president manté que no hi ha proves de la implicació del Marroc en l'entrada massiva de moment. Molt bon dia, són les 8 i comencem les notícies del matí. Assegura el president Sánchez que si hi haguera evidències del paper del Marroc s'actuaria amb contundència. També ha anunciat que faran públics tots els informes sobre l'entrada massiva a Ceuta, uns fets que ja investiga l'Audiència Nacional. Esta imatge és ben significativa. La ministra de Defensa, de la qual depèn el CNI, va ser l'única de la bancada socialista que no va aplaudir este anunci de Pedro Sánchez.
7: Como ha dicho la presidenta, comparezco...
6: En la segunda intervención, el presidente del gobierno es va a quedar a soles. El líder del Partido Popular demanda la dimisión de Sánchez Feijóo, diu que es incompetente o cómplice. Y tampoco va a rebre cap suporte del socis. Acusen Sánchez de mentir y de rendirse al Marroc. Este matí es reunís el Consell de Política Fiscal i Financera. Damunt la taula, el nou model de finançament autonòmic. Hisenda ha rebutjat totes les al·legacions. En tota probabilitat, la majoria de les autonomies tornaran a rebutjar el model, incloent-hi la Comunitat Valenciana. Una xiqueta d'11 anys ha mort després que ahir li caiguera al damunt un mur de contenció d'una caseta d'Alzira. El seu germà està hospitalitzat greu. I a Tarragona, després de declarar davant del jutge, continuen detinguts els pares del bebè que ahir trobaren mort a la casa on residien. Avui es practicaran noves diligències. En els esports analitzarem la roda de premsa de Ron Gurley, el CEO del València. A vora dos hores va a tractar de justificar la deriva del club. Lluny de dimitir, l'escocès trau pit d'una gestió que l'any passat va tindre l'equip a la vora del descens i que enguany continua preocupant i indignat a tota l'afició a parts iguals. En l'oratge, jornada marcada per la calor intensa amb temperatures molt més altes del normal. Avisos activats en totes les comarques del centre per màximes que passaran, atenció, dels 36 graus i tocaran els 40 a l'interior. A la resta, els termòmetres es quedaran entre els 32 i 36 graus. Estabilitat atmosfèrica al cel, tant avui com la resta del cap de setmana, amb l'arribada de núvols als que no deixaran cap tipus de precipitació. El termòmetre continuarà marcant xifres molt elevades els pròxims dies. Imatges en directe de la circulació fluida en estos moments a les principals vies del territori, encara que ja comencem a veure alguna congestió a la B30, com estàvem veient a l'altura de Xirivella i Mislata. I a Paterna també l'enllaç de la Ronda Nord cap al port. Al sud d'Alacant, complicacions també en la connexió de la Nacional 332 i la Nacional 340 al polígon d'Aigua Amarga.
7: Ningún organismo internacional ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. De momento, señorías, esto es descartado por nuestros servicios de inteligencia. Digo, de momento. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido.
6: No hi ha evidències sòlides, diu Pedro Sánchez, ja ho han escoltat. Ara bé, el president del govern ha introduït al Congrés un matís a les seues paraules al voltant de Ceuta. Ja no ho descarta i supedita la implicació del Marroc a l'entrada massiva a l'aparició de noves proves que ho confirmen.
0: Per primera volta, Pedro Sánchez no descarta que el Marroc haya tingut algun paper en la crisi de Ceuta.
7: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
0: El líder de la oposición insinúa un posible chantaje de las autoridades del Marroc sobre el presidente.
8: ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
0: Polèmica següent. ¿El govern disposava d'informació que feia preveure l'entrada massiva a Ceuta?
7: Si en los días previos a la crisis el gobierno recibió alertas o avisos extraordinarios que anticiparan lo que ocurrió después, la respuesta es clara, no lo hizo.
8: No tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice.
0: Y el presidente del PP advertís.
8: Míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
0: Sánchez anuncia que el rey Felip VI visitará Ceuta y Melilla en las próximas semanas.
9: Per a Vox, Sánchez treballa per a Mohamed VI perquè està atrapat per l'espionatge marroquí per Pegasus.
10: Qué curioso, pero sí sabe quién no fue. Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo. Pero no es verdad. Marruecos es su amo, señor Sánchez. Y por eso señalo que el presidente del gobierno es un traidor a los españoles.
9: Precisament, els socis del govern han acusat Sánchez de falta de contundència i han posat en relleu el fracàs de la seva política amb el Marroc.
11: ¿Ustedes no han visto las imágenes de los furgones, de los camiones cargados de gente y la policía marroquí mirando como las vacas al tren? Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes. Y estoy siendo generoso.
12: La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado. I hay que decirlo así.
9: Compromís ha fet un paral·lelisme amb la Dana, ni así ni allá el govern d'Espanya ha fet el que tocava.
12: Y usted no ha decretado en ninguna de las dos crisis el estado de alarma para no tener que asumir la responsabilidad. Pero como no pasa aquí, en la capital del reino, les ha sido muchísimo más fácil esconderse. Y por eso llegan tarde y por eso llegan mal.
9: Els socis també han demanat més madura diplomàtica.
13: Convoquen ya a la embajadora de Marruecos y pídanle explicaciones.
14: Creo que es el momento de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos.
9: Una sesión que ha servit per a posar en relleu la solitud parlamentària de Sánchez.
7: Ese es nuestro compromiso.
6: I és una de les anècdotes que deixa el ple del Congrés. Gest molt significatiu per part de Margarita Robles, que no ha participat, ja veuen, de l'ovació a les paraules de Pedro Sánchez quan ha anunciat que es faran públics tots els informes. I encara coeix la polèmica sobre l'informe del CENIF, de la Policia Nacional, que una jutgessa de l'Audiència Nacional es va demanar sobre la crisi migratòria a Ceuta. Segons el ministre de l'Interior, la mateixa magistrada va ordenar no remetre aquest informe a la cúpula de la policia. I per això el ministre s'ha queixat a la presidenta del Consell General del Poder Judicial. En la seva carta, Marlaska ha transmès la preocupació per aquesta decisió que considera greu i retrau que no siga compatible informar a la justícia i al govern en un assumpte de gravetat i interès general. Isabel Perelló li ha contestat també per carta que el Consell General té vetat aprovar, censurar o corregir actuacions judicials i li demana màxim respecte perquè la jutgessa actuava, diu Perelló, en l'exercici de les funcions constitucionals. Una veu més en este assumpte és la del ministre d'Infraestructures i Aigua del Marroc. En un acte del Partit de la Independència del Marroc ha tornat a reclamar el territori de Ceuta com a propi. Ha dit que Espanya és un soci essencial però que no retrocedirà ni un pam en el territori de la pàtria. Paraules que arriben just quan ens hem sabut que les autoritats marroquines asseguren que investigaran l'entrada massiva de persones a Ceuta. Així ho ha comunicat esta mateixa vesprada el ministre d'Exteriors del Marroc a l'homòleg espanyol, José Manuel Álvarez. I paren molta atenció a les últimes declaracions de Donald Trump sobre la crisi a Ceuta.
15: Spain will be a ruined country. What's happening there is very sad.
6: El president nord-americà qualifica Espanya de país arruïnat. Ha sigut durant una entrevista en la televisió britànica en què també ha aprofitat per a tornar a criticar l'aportació econòmica espanyola en l'OTAN. També el president argentí, Javier Milei, ha carregat contra Sánchez esta matinada, l'ha acusat de degradar la identitat espanyola.
16: Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir.
6: L'estat de la mar està impedint recuperar els cossos del caiuc que ahir es va afonar al sud de les Canàries. L'embarcació havia partit de Gàmbia amb 128 persones feia 27 dies. Només 45 persones han sobreviscut, entre les quals hi ha 3 persones en estat molt greu, 2 d'elles ingressades en diferents hospitals. Recorden, 80 persones han mort, entre elles un bebè. De moment, Salvament Marítim només ha pogut confirmar la identitat de 5 cadáveres.
17: Ninguna comunidad autónoma pierde recursos con el nuevo modelo. Todas ganan. El gobierno de España aporta 20.975 millones de euros adicionales para...
6: Es el ministre d'Hisenda, Arcadi España, que en un vídeo en la xarxa X assenyala els punts clau del nou model de finançament autonòmic que fa anys que està caducat i que avui s'aprovarà en el Consell de Política Fiscal i Financera. Un nou sistema de finançament que no comptarà amb el suport de la Comunitat Valenciana ni dels altres territoris governats pel Partit Popular. La Comunitat de Madrid, de fet, no acudirà.
17: Renta a los que tienen menos renta. 3. Se fortalece la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal al incrementar...
6: I el ple del Consell ha aprovat este dijous ampliar les ajudes per a pal·liar els danys produïts pels incendis més recents. En total seran prop de 18 milions d'euros destinats als municipis afectats, és a dir, augmenta en més d'un milió la dotació inicial. Unes ajudes que s'estenen a estos 8 municipis que estan veient: Tírig, Catí, Albocà, Ser, Culla, la Salsa d'Ella, la Serra d'en Garserán, Segorbe i Gàtova. Eixos diners es destinaran a atendre danys en vivendes, en vehicles i també en explotacions agrícoles, ramaderes i també forestals, així com en infraestructures i servicis municipals. Mentrestant, com els van contar ahir, ja 40 dies després, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha declarat per fi extingit l'incendi de la Serra d'Espadà, que es va iniciar a la Vall d'Uixó el 25 de juliol de manera, ja saben, intencionada.
18: Les dades finals fan feredat. La superfície cremada s'acosta a les 10.000 hectàrees, incloent el 12% de tot el parc natural de la Serra d'Espadà, el segon espai natural protegit més extens de la Comunitat Valenciana. Una desgràcia ecològica, però també humana.
19: Escuchad, nos tenemos que ir, venga.
18: El foc va obligar a desallotjar 16 municipis i a confinar-ne dos.
19: ¡Oh, no!
18: 16.000 persones hagueren d'abandonar les seues cases. Algunes, com el veïnat d'Artana i Eslida, no van poder tornar fins a una setmana després.
20: Te'n vas sense res, que ho deixes tot allí.
21: Una tristesa enorme.
22: És la vivenda familiar de tota la vida i no tenim absolutament res més, anem a Pedreu.
18: I tot va començar la vesprada del 25 de juliol a la Vall d'Uixó. En plena ponentada, algú va pegar foc intencionadament a la vegetació amb un encenedor. El Seprona manté diverses línies d'investigació obertes, però no hi ha hagut detencions. Ara, amb l'extinció definitiva, la preocupació se centra en l'erosió del terreny de la serra. La recuperació de l'entorn natural durarà dècades.
6: I pel que fa a l'incendi del Saler, este dijous s'ha reunit la Junta de Protecció Civil de l'Ajuntament de València. El consistori insistís que el responsable de l'incendi és la persona que l'ha provocat i avança una avaluació de l'estat de la vegetació de la Devesa, així com els tallafocs, després que els bombers hagin reportat la seva dificultat per accedir a algunes zones. L'oposició manté que el govern local no destina el pressupost suficient al Saler ni té a la persona adequada al capdavant de la gestió. I la justícia posa fi a 9 anys d'investigació del cas Assut i deixa 38 persones a les portes de Chuí. S'investiga un suposat enriquiment il·lícit a través del cobrament de comissions a canvi de favors urbanístics i contractes públics. Entre els processats està José María Corbín, cunyat de l'exalcaldessa Rita Barberà, i també Alfonso Grau, que va ser el seu vicealcalde i número 2 a l'Ajuntament de València. La nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha pres possessió del càrrec, que Maria Àngels Francés aposta per un organisme que impulsa el valencià dins i fora de tot el territori amb la col·laboració del Consell. El president de la Generalitat ha tornat a defendre el paper d'esta institució, la qual ha animat a treballar amb independència i rigor.
23: Maria Àngels Francés ja és oficialment la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
24: Promet, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
23: president. Per a Francesc, acostar el valencià a la ciutadania i adaptar-lo al segle XXI són prioritats i estén la mà al Consell per aconseguir-les.
24: Volem una acadèmia, per tant, que guie la ciutadania, que impulse el valencià i que el projecte al món. Estic segura que compartim amb el Consell aquest objectiu.
23: El president de la Generalitat ha replegat el guant d'eixa col·laboració. Ha donat suport de nou al paper de l'acadèmia com ho va fer als pressupostos.
25: Com he manifestat moltes vegades públicament, sóc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a part essencial de l'arquitectura institucional del nostre autogovern.
23: Pérez Llorca demana en esta nova etapa rigor i independència.
25: Que el valencià forma part de la nostra identitat com a poble. Però farem molt de mal si convertim la llengua en doctrina.
23: Maria Àngels Francés es converteix en la tercera dona que presidís l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la qual forma part des de fa 5 anys.
6: I a Santa Bàrbara, a Tarragona, els Mossos d'Esquadra han trobat el cos sense vida del xiquet de 18 mesos desaparegut des de divendres. També s'han rescatat 28 gossos que vivien en condicions d'insalubritat i desnutrició. La investigació continua per a esbrinar les causes de la mort de la criatura.
26: Els Mossos d'Esquadra van confirmar ahir el pitjor dels escenaris. Van localitzar el cadàver de Nizan, fill del matrimoni castellonenc instal·lat a Santa Bàrbara, a Tarragona, un municipi colpit per la notícia.
27: A mi m'ha alegrat saber que han trobat el cadàver, perquè així per almenys poden tenir un enterro digne.
28: Clar que està impactat, perquè no se ho pensaven.
29: Ara el trobar el cadàver, doncs, que pitjor.
26: Els agents treballaven des de dissabte dins la casa per tractar de trobar el cos del menut de 18 mesos entre el fem.
27: Mossos pa camunt, pa cavall, tirant basura, tirant mobles, tirant de tot, i no el van trobar.
29: Des del divendres que estaven buscant, i el dia ja es comentava que hi havia un bebè i que el buscaven, però no el trobaven.
26: Els Mossos van haver de rescatar 28 gossos en unes condicions deplorables i retirar-ne alguns cadàvers. Després van haver de netejar una casa plena de fem per tot arreu.
27: 30 gossos famèlics i un bebè desaparegut, 2 mesos, 4. Tothom se pensava que pot pareixer molt macabre, però tothom se pensava que se l'havien menjat el bebè.
26: La jutgessa ha ordenat practicar més diligències després de trobar-ne el cos per esbrinar la causa de la mort. Les altres tres filles que vivien amb la parella han quedat a càrrec de l'avi patern.
6: I obrim la nostra finestra al món per l'Argentina. La raó és que el seu president, Javier Milei, ha anunciat noves sancions a les empreses que participen en les prospeccions petrolieres en les Illes Malvines. Un pas més en la seva reivindicació de l'arxipiélag que, segons reclama Milei, són argentines per dret i per història, sense possibilitat de debat. Confirma que darrere d'aquestes sancions està el suport dels Estats Units de Trump. I l'ONU alerta que el fenomen meteorològic conegut com el Niño pot batre enguany tots els rècords. Serà el més intens des que hi ha registres i, a més, inusualment llarg, amb màxima força des de novembre fins a febrer del 2027. Això provocarà una pujada de les temperatures, sequeres en algunes regions i també inundacions en altres.
0: L'avís l'ha traslladat l'Organització Meteorològica Mundial, que depèn de l'ONU, i confirma quasi al 100% que la intensitat que s'espera del Niño
1: stronger than anything since our monitoring
0: serà la més forta des que hi ha registres, diu la secretària general de l'organització. El fenomen començarà a tindre la màxima intensitat cap al novembre i tindrà una durada molt inusual fins al febrer del 2027. La clau és el calfament de la superfície del mar al Pacífic amb una mitjana de quasi 2 graus. Però és una mitjana, ja que en alguns punts de l'oceà
1: and in some areas more than 8 degrees Celsius.
0: Este calfament ha sigut de 8 graus. Els canvis en la temperatura i els patrons de pluja augmentaran els riscos d'inundacions, sequeres i calor extrema a tot el món. I això afectarà l'economia global i la salut de la població, especialment als països més pobres. Al Mediterrani, on el Niño no té implicacions directes, s'espera que puguen registrar-se més episodis de pluja torrencial i una tardor i un hivern clarament més càlids de la habitual.
6: Ja sigui a casa nostra, paren atenció a aquestes imatges. Els bombers de Castelló han alçat la bandera de la ciutat a l'icònic Fadrí en motiu de l'aniversari que fa 775 anys de Castelló de la Plana, un gest simbòlic que ha fet este col·lectiu per a representar l'orgull de pertànyer a la ciutat i també per a mostrar el seu compromís de continuar al servei de tots els castellonencs i castelloneques.

0: I en els esports, el mercat de fitxatges del València no para de donar-nos titulars. Samuel Borja, bon dia, benvingut a este informatiu matinal, per cert.
1: Gràcies, Carme. Així estem per a contar, efectivament, moltes coses com el que ha passat en este mercat de fitxatges, que ha sigut discret en el cas del València, però que continua fent parlar. Ahir, Ron Gurley, el responsable dels fitxatges, va compareixer davant dels mitjans una roda de premsa de vora 2 hores amb 0 segons d'autocrítica. No li passa pel cap dimitir. Al contrari, es mostra orgullós de la faena feta i de la renovació de Corberà.
2: Hem pres bones decisions. El tècnic té tot el suport de la directiva i el meu. Dimitir? No. No, perquè jo veig allò que passa dins del club i tu no. El tècnic, els jugadors, tots tenim clar l'objectiu perquè el va explicar el president. L'objectiu és avançar. La temporada passada continuarem avant i acabarem novens a les portes d'Europa. No vaig a posar excuses. Necessite temps per a fer la faena. Tenim un pla i jo el defense.
1: I a tot això, diumenge arriba el Barça a Mestalla. Sembla que Harvey Elliott ja estarà per a jugar. Ahir va fer la segona sessió d'entrenament amb l'equip. Luis Rioja, amb problemes al turmell, és dubte, mentre que Maffeo treballa amb normalitat. En el Barça la novetat va ser la presència de l'entrenament de Gabriel Jesús, l'últim fitxatge blaugrana que podria debutar a València. Flick també recupera Gavi. Els que ja jugaren ahir van ser la Reial Societat i el Celta, un partit avançat de la jornada 6 de la Lliga. El gran protagonista va ser Jonut Radu. El porter del Celta va impedir que la Reial Societat s'avançara en el marcador en nombroses ocasions. La més clara, un doble remat. Primer d'Oyarzabal, que parava Radu, i després Cubo enviava el baló als núvols. Finalment, empat a 0 entre dos equips que teòricament estan cridats a lluitar per places europees, però que no han començat massa bé la Lliga. Els gallecs han tret 2 punts dels 12 que han disputat fins ara. Avui comença la Copa del Món de bàsquet a Berlín i Espanya s'estrena a les 6:45 contra les anfitriones, contra Alemanya. Les de Miguel Méndez s'entrenaren ahir al Luber Arena. La selecció no estava en un Mundial des de fa 8 anys i és candidata a medalla amb un equip que barreja experiència i joventut. Agua Fam és l'única valenciana i això sí, 4 jugadores del València Bàsquet: Puello, Carrera, Flórez i Buenavida.
3: Es muy muy difícil porque tienen muy buenas jugadoras y es un equipo que, en mi experiencia, los debuts para el equipo de casa siempre es, entre comillas, más plácido. Siempre son jugar con ese apoyo del público, con un extra de esfuerzo. Nosotros nos tomamos el campeonato como muy largo, queremos estar aquí hasta el día 14.
1: Mentre tant, així, el València Bàsquet continua presentant nous jugadors. Avui serà el torn d'un dels fitxatges estrella, TJ Shorts. Ahir va ser el torn del finlandès Elias Valtonen. Arriba amb un contracte no garantit i el que busca és fer-se un lloc en la plantilla per a tota la temporada. El jugador de 27 anys i 2-0-1 té experiència en l'ACB. Ha jugat en el Granada i en el Manresa. En la Vuelta, Enric Mas és més líder després de que l'eslové Jakob Omsel guanyara ahir l'etapa 12 de la tornada a la muntanya. Amb només 20 anys, este compatriota de Pogacar va exercir d'heroi i es va imposar en la meta a l'Observatori Astronòmic de Calar Alto. Arribava en solitari després d'una etapa de 167 quilòmetres. Enric Mas, el líder, va així reforçat, aconseguia 27 segons més d'avantatge sobre els rivals directes. Ja li trau 1 minut i 45 segons a Roglic. Avui, 192 quilòmetres entre el Muñécar i Loja, amb 3 ports de muntanya i un recorregut que podria deparar més d'una sorpresa. Com poden veure, s'acosta el cap de setmana i des d'avui divendres hi ha molts esdeveniments esportius per a disfrutar, Carmen. De fet, avui ja hi ha futbol, juga el Madrid contra el Betis.
0: Molts esdeveniments, n'estarem ben atents. Gràcies, Samu.
1: Fins després.
0: I ara també ben atents perquè comença un nou cap de setmana. Atents a les previsions de l'horatge, que ens acosta, com sempre, Antonio. Antonio, què ens espera?
4: Ho hem dit durant tota la setmana, Carmen. Avui seria la jornada més càlida de la setmana i així serà. Tenim avís groc activat a totes les comarques del centre. Per més de 38 graus cap a l'interior, és a dir, la Planalta i el Requena, el Racó de Mus, els Serrans, també la Prada de Cofrents a Llora, i pujarà per damunt dels 38 graus puntualment en aquella de Navarrés, i no descartem aixòs 38 a la Costera i punts de Vall d'Albaida. És que ara, entre els 36 i els 38, al Camp de Túria, la Foia de Bunyol, també la Ribera Alta, i en les localitats més cap a l'interior del Camp de Morvedre, de l'Horta, de la Ribera Baixa i de la Safor. Com hem vist, temperatures molt altes. I és que tenim l'entrada d'una massa d'aire càlid des del nord d'Àfrica. Està espentada per una xicoteta borsa d'aire fred a l'oceà Atlàntic. Aquesta situació l'hem vist molt pareguda en molts episodis d'enguany d'aquest estiu. I veurem com, no només al nostre territori, sinó a la resta de la península, també estaran afectats per aquest nou episodi de calor, però damunt més que nosaltres. Tenim avís taronja cap a moltes comarques d'Andalusia, tant la vall de Guadalquivir com la part de la Serra Morena, també a la vall del Guadiana, a la vall de l'Ebre i fins i tot a la serrania de Conca, que sembla que aquestes temperatures més altes normals, sobretot, estan afectant a punts un poquet més alts, ja per damunt dels 1.600 metres. Es nota també la calor amb màximes de més de 30 graus i fins i tot arribant en alguns punts als 35 graus. Avui, este matí, no ha canviat molt la temperatura respecte a ahir, sí que ha baixat un poquet cap a l'interior, tenim més inversions tèrmiques, per exemple, a Vallibona 16, però al costat, a Ares, en un punt més alt, tenen 25 graus. Cap a la Racó de Mus, entre els 14 graus d'Ademuz, a Bunyol 22, per exemple, ja si ens anem més cap al litoral, temperatures més altes, estem entre els 24 i els 25 graus per a començar la jornada. Veurem com avui el termòmetre puja respecte a ahir, estem parlant de 2-3 graus més, i això vol dir que ja fregarem els 40 graus al Racó d'Ademús, a la Prat i el Requena els punts més baixos i també a la vall de Cofrents a Llora. Entre els 38 i els 39 graus es quedaran als Serrans, a la Cana de Navarrés, a la Ribera Alta, a alguns punts de la costera. Estarem entre els 32 i els 34 graus al litoral, però això sí, la sensació tèrmica degut a la basca serà molt més elevada. Podríem parlar de sensacions tèrmiques entre els 36 i els 38 graus també al litoral. Si veiem pel que fa als pròxims dies, ens anem a un dels punts on avui farà més calor, és a dir, al Racó d'Ademús, a Torre Baja, i podem veure com el termòmetre que ara, no només avui, sinó també el cap de setmana i el principi de la setmana que ve, amb valors entre els 38 i els 39 graus. Ara mateix, en aquest municipi, hauríem de tindre màximes de 27-28 graus. Estem parlant d'entre 10 i 12 graus més del normal. Les mínimes, el mateix, hauríem de tindre unes mínimes entre 11 i 10 graus i tenim mínimes de 19-18 graus els pròxims dies. Una situació molt pareguda al litoral, encara que amb temperatures un poquet més retallades, perquè la mar s'ha refredat un poquet respecte a les últimes setmanes. Cap a Borriana, que per cert, avui comencen festes, estaran entre els 22 i els 24 graus de mínima els pròxims dies i màximes entre els 32 i els 34 graus, també més calor del normal. I este matí s'ha saltat les boires, unes boires que han aparegut a Elx, per exemple, això és la urbanització de la Marina, al Baix Vinalopó, però també en altres punts, com per exemple cap a Borriana, que per cert, avui comencen festes, estaran entre els 22 i els 24 graus de mínima els pròxims dies i màximes entre els 32 i els 34 graus, també més calor del normal. I este matí s'han saltat les boires, unes boires que han aparegut a Elx, per exemple, això és la urbanització de la Marina, al Baix Vinalopó.

0: Unes boires ancorades, sobretot a les comarques centrals, baix de del nord de l'interior, també un poc més cap a l'interior, en punts del Baix Vinalopó i del Baix Segura, a la resta sol, i de vesprada també el sol marcarà la jornada amb un augment de la nuvolositat de tipus alt i baix ja entrada la vesprada. Els pròxims dies, ho hem dit, temperatures que no baixaran i fins i tot en alguns punts podrien pujar un poquet. Demà serà una jornada amb una miqueta menys de calor, però això sí, de temperatures mínimes de pujada. Tindrem més núvols en general, núvols alts i mitjans, no deixaran precipitacions. Diumenge, amb aquests núvols que encara es quedaran, però l'ambient serà assolellat i amb poqueta, poqueta nuvolositat. I veurem com les màximes sí que pujaran un poc més. Ja podríem veure de nou màximes de més de 35 graus, també en altres punts de litoral, i als 38 graus a la Ribera Alta i la Costera. Dilluns començarem la setmana amb valors de temperatures màximes molt altes, entre 35 i 37 graus en moltes comarques, i amb el sol. Així que no plourà este cada setmana, però la calor es manté. Un poquet menys que avui, això sí, Carmen, però amb temperatures molt, molt elevades.
1: Calor extrema i s'ha vist groc, i recordar, Antonio, el risc d'incendis forestals, que la gent vagi a Espallet.
0: Exacte, per descomptat.
1: Efectivament, gràcies. Que són cada setmana i la gent se'n va a la muntanya. Gràcies, Antonio.
0: Gràcies.
1: Ara, al voltant de les 8 i mitja, com sempre, actualitzem la situació a les carreteres, però abans els anem a informar d'un accident mortal que ha ocorregut, que va córrer ahir de vesprada a Alacant. Redacció, Sònia López.
2: Sí, Carmen, l'accident va ocórrer en concret al terme de Monforte del Cid sobre les 6 de la vesprada a l'A31. La víctima mortal és un motorista i també una altra persona va resultar ferida lleu. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara està prou tranquil·la la cosa a la Comunitat Valenciana, no hi ha grans incidències, només a València queda un poc de congestió a la zona del riu, ja saben, a Xirivella en sentit al port i també a Mislata en direcció cap a la Set. I pel que fa al transport públic, els hem d'avisar d'un últim avís. Atenció, Metro València acaba d'informar fa un minut que a la línia 1 per atropellament la circulació està interrompuda entre la Pobla de Vallbona i Llíria.

0: Descobrís per què tot el món parla de la millor temporada lírica a Espanya. Entra en lesarts.com i compra les teues entrades per a la millor òpera, per a concerts simfònics, per a títols de dansa o per al millor flamenc. Les Arts és art.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguís les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I.
4: El Consell de Política Fiscal i Financera es reuneix este matí a Madrid. Ho fa després que el Ministeri rebutjarà les al·legacions presentades al nou model de finançament autonòmic. Això, Belén Barrachina, fa palesa la negativa d'algunes autonomies al nou model. Bé, Belén.
5: Bon dia, companys. Avui, nova convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera.

0: financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic. A les 10:30 arrenca esta reunió, així al Ministeri d'Hisenda, presidida pel valencià Arcadi Espanya. Es preveu que siga una reunió tensa. Ahir el govern rebutjava totes les al·legacions presentades pels territoris. Per tant, s'espera que bona part de les comunitats autònomes rebutgen també la proposta del govern. De fet, la Comunitat de Madrid ja ha confirmat que ni tan sols participarà en esta reunió. Des de la Comunitat Valenciana avui sí estarà així present el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, i el Consell ha avançat el seu vot en contra de la proposta del govern en considerar, diuen, injust el repartiment de fons. En qualsevol cas, al govern li bastaria el vot favorable de Canàries i de Catalunya per avançar en este nou model de finançament autonòmic, que això sí, hauria de passar després pel Consell de Ministres i posteriorment pel Congrés dels Diputats, on sí necessitaria ja l'aprovació per majoria absoluta de la Cambra.
1: Gràcies, Belén. Anem a estar molt pendents d'aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. De fet, serà un dels temes després a la nostra tertúlia. I també avui estem molt pendents de l'estat d'un xiquet de 9 anys que està en estat crític després d'un accident a Alzira. La seva germana d'11 anys ha mort després que un pilar els caiguera damunt. En directe al lloc dels fets està Elena Riego amb tots els detalls. Elena.
2: Sí, Carme, els fets es van produir ahir en una zona exterior d'aquestes instal·lacions de la Societat de Regants de la Casellacia Alzira. Les primeres hipòtesis apunten a que els dos xiquets estarien jugant en una hamaca i precisament el pilar que sostenia aquesta hamaca hauria caigut damunt d'ells. La xiqueta va entrar en parada cardiorrespiratòria i tot i que els servicis d'emergència sí que la van poder reanimar en un principi, finalment va perdre la vida a l'Hospital de la Ribera. Molt pendents, per tant, també del seu germà de només 9 anys, que continua ingressat a l'hospital La Fe en estat crític. Els dos xiquets jugaven així perquè son pare estava fent una substitució, estava treballant durant aquest estiu així a la Societat de Regants.
1: Bé, anem ja amb la política i la ressaca després de la compareixença ahir del president del govern, Pedro Sánchez, per a retre comptes al voltant de la gestió de l'executiu a Ceuta. Compareixença llarga que ens deixa molts titulars.
3: Ningún organismo internacional ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. De momento, señorías, esto es descartado por nuestros servicios de inteligencia. Digo, de momento. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido.
1: Bé, ja ho han escoltat, no hi ha evidències sòlides del paper del Marroc en esta crisi. Ara bé, el president del govern ha introduït al Congrés un matís a les seues paraules sobre Ceuta. Ja no descarta que Marroc estiga darrere d'eixa entrada massiva i supedita la implicació de Rabat a l'aparició de noves proves que ho confirmin.
4: Per primera volta, Pedro Sánchez no descarta que el Marroc haya tingut algún paper en la crisi de Ceuta.
3: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
4: El líder de la oposición insinúa un posible chantaje de las autoridades del Marroc sobre el presidente.
5: ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Polémica següent. ¿El gobierno disposaba de información que feia preveu la entrada masiva a Ceuta?
3: Si en los días previos a la crisis el gobierno recibió alertas o avisos extraordinarios que anticiparan lo que ocurrió después, la respuesta es clara, no lo hizo.
5: No tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice.
4: Y el presidente del PP advertís.
5: Míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
4: Sánchez anuncia que el rey Felip VI visitará Ceuta y Melilla en las próximas semanas.
6: Per a Vox, Sánchez treballa per a Mohamed Sissé perquè està atrapat per l'espionatge marroquí per Pegasus.
7: Qué curioso, pero sí sabe quién no fue. Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo.
8: Pero no es verdad. Marruecos es su amo, señor Sánchez.
7: Y por eso señalo que el presidente del gobierno es un traidor a los españoles.
6: Precisament, els socis del govern han acusat Sánchez de falta de contundència i han posat en relleu el fracàs de la seva política amb el Marroc.
9: ¿Ustedes no han visto las imágenes de los furgones, de los camiones cargados de gente y la policía marroquí mirando como las vacas al tren?
7: Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes. Y estoy siendo generoso.
10: La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado. Y hay que decirlo así.
6: Compromís ha fet un paral·lelisme amb la Dana, ni así ni allá el govern d'Espanya ha fet el que tocava.
11: Y usted no ha decretado ninguna de las dos crisis el estado de alarma para no tener que asumir la responsabilidad. Pero como no pasa aquí, en la capital del reino, les ha sido muchísimo más fácil esconderse. Y por eso llegan tarde y por eso llegan mal.
6: Els socis també han demanat més madura diplomàtica.
12: Convoquen ya a la embajadora de Marruecos y pídanle explicaciones.
13: Creo que es el momento de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos.
6: Una sesión que ha servit per a posar en relleu la solitud parlamentària de Sánchez.
1: I, sens dubte, és una de les anècdotes que deixa el ple del Congrés ahir. Un gest molt significatiu per part de Margarita Robles, que, com veuen, no va participar de l'ovació a les paraules de Pedro Sánchez quan va anunciar que es farien públics tots els informes. I encara cueja la polèmica al voltant de l'informe del CENIF, de la Policia Nacional, que una jutgessa de l'Audiència Nacional es va demanar sobre la crisi migratòria a Ceuta. Segons el ministre de l'Interior, la mateixa magistrada va ordenar no remetre aquest informe a la cúpula de la policia i per això el ministre s'ha queixat a la presidenta del Consell General del Poder Judicial. En la carta, Marlaska ha transmès la preocupació per aquesta decisió que considera greu i retrau que no siga compatible informar a la justícia i al govern en un assumpte de gravetat i interès general. Isabel Perelló li ha contestat, també per carta, que el Consell General té vetat aprovar, censurar o corregir actuacions judicials i li ha demanat màxim respecte perquè la jutgessa actuava, diu Perelló, en l'exercici de les funcions constitucionals. I paren atenció a les últimes declaracions de Donald Trump sobre la crisi de Ceuta.
14: Spain will be a ruined country. What's happening there is very sad.
1: El president nord-americà qualificava Espanya de país arruïnat. Ha sigut durant una entrevista en la televisió britànica en què també ha aprofitat per a tornar a criticar l'aportació econòmica espanyola en l'OTAN. També el president argentí Javier Milei ha carregat contra Sánchez esta matinada, l'ha acusat de degradar la identitat espanyola.
15: Les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza en sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos. El mismo mal se extiende a todo el viejo continente, donde todas aquellas naciones que están bajo gobiernos progresistas hacen lo posible por eliminar todo rastro de Occidente del imaginario colectivo.
1: La justícia posa fi a 9 anys d'investigació del cas Assut i deixa 38 persones a les portes de juí. S'investiga un suposat enriquiment il·lícit a través del cobrament de comissions a canvi de favors urbanístics i contractes públics. Entre els processats està José María Corbín, cunyat de l'exalcaldessa Rita Barberà, i Alfonso Grau, que va ser el seu vicealcalde i número 2 a l'Ajuntament de València. I polèmica a Crevillent per la cancel·lació d'un espectacle de transformisme en les festes de la Mare de Déu de la Salut. La comissió l'ha suspès després de l'agressió al seu president per un veí que qüestionava aquesta actuació.
16: La Comissió de Festes de la Verge de la Salut de Crevillent ha hagut de cancel·lar un espectacle de transformisme tot després de que un veí agredira per l'esquena al president de la comissió. Tot va passar arran d'un polèmic vídeo en xarxes socials en què apareixia l'artista promocionant el seu show que anava a oferir amb una vedet. Segons la comissió, alguns veïns consideraven que l'actuació no era apropiada per a celebrar-se al costat de l'ermita. Davant d'esta situació, la Comissió de Festes ha decidit suspendre l'espectacle per seguretat. L'associació LGTBI de Crevillent demana investigar si darrere d'estos fets hi podria haver un component homòfob o transfòbic.
17: Van a començar els missatges que eren opinions per redes socials, però claro, aquestes opinions van a començar a afectar a altra gent que és radical, és homòfoga. Primer, que vinga, que vega l'espectacle i luego que el critique, però que no passen a juzgar el llibre per la tapa i a la violència.
1: L'empresa Importaco ha anunciat que tanca de forma definitiva la seu a la Vall d'Alba, a la Plana d'Alta, després de l'incendi registrat al maig i que va provocar que s'afonara bona part de l'estructura. La decisió afecta una plantilla de més de 100 treballadors, segons han informat fonts sindicals. La setmana que ve els sindicats iniciaran una ronda de reunions amb l'empresa per a negociar les condicions i analitzar la situació de cada treballador. Esta calor extrema que estem patint comporta un ús major de l'aire condicionat. Atenció a aquestes dades de l'Observatori de la Sostenibilitat. Mentre que el 61% de les famílies amb rendes superiors a 3.000 euros mensuals tenen aire condicionat a casa, en llars amb ingressos inferiors a 1.000 euros, el percentatge baixa fins al 38%.
18: El termòmetre marca la mateixa temperatura per a tots, però no totes les llars la pateixen igual.
19: És l'aire acondicionat.
20: Finestres tancades i l'aire posat.
19: L'he tingut tota la nit si ha fet falta, tot el dia si ha fet falta.
21: I dutxa, i això, aigua fresqueta.
19: Cerrar ventanas i poner aire.
22: Establecer corriente mientras haya, hace aire.
23: No sé, lo único que tenemos es el ventilador.
24: Es lo único que podemos llevar ahorita.
25: Me pongo el ventilador y voy desnuda por la casa.
18: Un informe de l'Observatori de la Sostenibilitat presentat este dijous posa el focus en una bretxa que també es mesura en graus. Entre les llars que ingressen més de 3.000 euros al mes, 6 de cada 10 tenen algun sistema de refrigeració. Entre les que no arriben als 1.000, només 4 de cada 10.
26: Nos enfrentamos a una realidad dura y es que las familias de baja renta, 6 de cada 10 o más, no pueden permitirse tener su hogar a una temperatura de salud, ya no digo de confort.
18: I així hi ha una doble barrera. Primer, pagar la instal·lació. Després, assumir el cost de l'electricitat per a mantindre-la en funcionament.
26: És que no se poden permitir una temperatura de salut i de confort, ja no solo en invierno, sinó també ara en verano.
18: Són dades que revelen les barreres econòmiques que converteixen la climatització en un altre indicador d'exclusió social.
1: Eixim al món, Donald Trump assegura que Venezuela encara no està preparada per a votar mentre avança l'acord petrolier entre Caracas i Washington. Des de l'exili, la líder opositora María Corina Machado exigeix un calendari electoral i desafia l'entesa entre el president nord-americà i Delcy Rodríguez. En les últimes hores, també la ministra veneçolana d'Hidrocarburs ha demanat el cessament de totes les sancions.
27: María Corina Machado reacciona al gran acord petrolier y lanza una advertencia a Washington.
28: Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores.
27: Deixa clar que els diners no basten per a reconstruir el país i reclama una data per a convocar eleccions. Trump rebaixa les expectatives.
29: I just don't think they're ready yet.
27: En dir que el país no està preparat per a votar, tot i elogiar el treball de Delcy Rodríguez.
30: Lo habrá, no tengas duda de eso. Habrá proceso electoral.
27: Tot i això, la presidenta interina de Venezuela evita fixar cap calendari i reivindica que primer cal aconseguir l'alçament de tota sanció contra ells. Mentrestant, el petroli avança més de pressa que la transició democràtica.
31: This is the cure for socialism.
27: El secretari d'Energia nord-americà defen les inversions com la cura per al socialisme, un pacte que atorga als Estats Units l'explotació d'una quinta part de les reserves de cru veneçolà. Durant un segle, segons Washington, durant 25 anys, segons Caracas.
1: Ja ha mort als 92 anys la periodista estadounidenca Gloria Steinem, una referent de la comunicació. Steinem va ser una de les veus més rellevants del feminisme dels anys 60 i 70 i va dedicar la seva vida a la defensa dels drets de les dones. Es va enfrontar públicament a Donald Trump i el 2021 va rebre el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats.
0: El ser querido, dirigido por Rodrigo Sorogoyen, La Bola Negra, presentada en la pasada edición del Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la mejor dirección para Javier Ambrosi y Javier Calvo. Los Domingos, ganadora de 5 premios Goya, entre ellos el de Mejor Película y vencedora del pasado Festival de San Sebastián.
1: Així coneixíem ahir les pel·lícules seleccionades El ser querido, La bola negra i Los domingos. Són les tres pel·lícules espanyoles que continuen la carrera cap als Oscars 2027. Ara els acadèmics faran una segona votació per a triar-ne una de les tres, que serà la que representa Espanya en la categoria de millor pel·lícula internacional. Això ho sabrem el 16 de setembre. La Oreja de Van Gogh actua esta nit al Roig Arena. És la primera de les dues cites des d'Amaia Montero al recinte valencià, que per cert se celebra este cap de setmana el primer aniversari. Un any que deixa com a balanç més de 1,5 milió de visitants. I en els esports, polèmica en el valencianisme per la falta d'autocrítica. Samuel Borja, bon dia.
2: Bon dia, Carmen. Sí, perquè ahir Ron Gurley, el responsable dels fitxatges, va compareixer davant dels mitjans de comunicació. Una roda de premsa de vora 2 hores amb 0 segons d'autocrítica i moltes contestacions vehements. No li passa pel cap dimitir, al contrari, es mostra orgullós de la faena feta i de la renovació de Corberan.
3: Hem pres bones decisions. El tècnic té tot el suport de la directiva i el meu. Dimitir? No. No, perquè jo veig allò que passa dins del club i tu no. El tècnic, els jugadors, tots tenim clar l'objectiu perquè el va explicar el president. L'objectiu és avançar. La temporada passada continuarem avant i acabarem 9 anys a les portes d'Europa. No vaig a posar excuses. Necessite temps per a fer la faena. Tenim un pla i jo el defense.
2: I a tot això, diumenge arriba el Barça a Mestalla. Sembla que Harvey Elliott ja estarà per a jugar. Ahir va fer la segona sessió d'entrenament amb l'equip. Luis Rioja, amb problemes al turmell, és dubte, mentre que Mafeo treballa amb normalitat. En el Barça la novetat va ser la presència a l'entrenament de Gabriel Jesús, l'últim fitxatge blaugrana que podria debutar a València. Flick també recupera Gavi. Els que ja jugaren ahir van ser la Real Societat i el Celta, un partit avançat de la jornada 6 de la Lliga. El gran protagonista va ser Jonut Radu. El porter del Celta va impedir que la Real Societat s'avançara en el marcador en nombroses ocasions. La més clara, un doble remat primer d'Oyarzabal, que parava Radu, i després Cubo enviava el gol als núvols. Finalment, empat a 0 entre dos equips teòricament estan cridats a lluitar per places europees, però que no han començat massa bé la Lliga. Els gallecs només han tret 2 punts dels 12 que han disputat fins ara. Avui comença la Copa del Món de Bàsquet a Berlín i Espanya s'estrena a les 6:45 contra les anfitriones, contra Alemanya. Les de Miguel Méndez s'entrenaren ahir a l'Uber Arena. La selecció no estava en un Mundial des de fa 8 anys i és candidata a medalla amb un equip que barreja experiència i joventut. Agua Fam és l'única valenciana i, això sí, 4 jugadores del València Bàsquet: Puello, Carrera, Flores i Buenavida.
4: Es muy difícil porque tienen muy buenas jugadoras y es un equipo que mi experiencia, los debuts para el equipo de casa siempre es, entre comillas, más plácido. Siempre son jugar con ese apoyo del público, con un extra de esfuerzo. Nosotros nos tomamos el campeonato como muy largo, queremos estar aquí hasta el día 14.
2: I així el València Bàsquet continua presentant nous jugadors. Avui serà el torn d'un dels fitxatges estrella, TJ Shorts. Ahir va ser el de l'aler finlandès Elias Valtonen. Arriba amb un contracte no garantit i el que busca és fer-se un lloc en la plantilla per a tota la temporada. El jugador de 27 anys i 2,01 d'alçada té l'experiència de l'ACB, ja perquè ha jugat en el Granada i en el Manresa. En la Vuelta, Enric Mas és més líder després que l'eslové Jakob Omrzel guanyara ahir l'etapa 12, la tornada a la muntanya. Amb només 20 anys, este compatriota de Pogačar va exercir d'heroi i es va imposar en la meta de l'Observatori Astronòmic de Calar Alto. Arribada en solitari després d'una etapa de 167 quilòmetres. Enric Mas, el líder, va així reforçat. Aconseguia 27 segons més d'avantatge sobre els rivals directes. Ja li trau 1 minut i 45 segons a Roglic. Avui, 192 quilòmetres entre el Muñécar i Loja, amb tres ports de muntanya i un recorregut que podria deparar més d'una sorpresa. Per avui, Mundial de Bàsquet, ciclisme i un Betis-Real Madrid per obrir la jornada de Lliga, ni més ni menys.
1: No està mal, variaet, comença el cap de setmana.
2: Així és.
1: Gràcies, Amo.
2: Adéu.
1: Pel que fa a l'oratge, ja saben que tot el que portem d'any ha estat marcat per temperatures molt altes, molt més del que és habitual. I sembla, Antonio, que seguim amb aquesta dinàmica, no?
5: Exacte, perquè tenim un nou episodi de calor. Però si veiem les dades, Carmen, sobten moltíssim. I és que els últims anys, de gener a agost, hem tingut dades molt, molt altes per damunt de 1,5 graus de mitjana respecte del normal i la tendència és, la veritat, és que dona por. I en concret, enguany hem estat en pràcticament 2 graus més del normal en la Comunitat Valenciana del que es porta des de gener a agost. Així que en estos primers 8 mesos no havíem tingut mai temperatures tan altes ja acumulades. I avui tindrem també avisos grocs per calor, per temperatures altes, ja en 4 de setembre. Més de 38 graus cap a l'interior, la Prout i el Requena, el Racó de Mus, cap a la Vall de Cofrents, allora és on més puja el termòmetre, a la resta estarem entre els 36 i els 38 graus. Això vol dir que comarques com la Ribera Alta, la Costera, la Candelà, Barrés, la Vall d'Albaida, en alguns punts també del Camp de Túria, la Foia de Bunyol, de la Ribera Baixa, de l'Horta, de la Safor, tindrem valors de temperatura molt altes i perillosos també per a la nostra salut, encara que ja estem un poquet acostumats a les temperatures després de l'estiu que hem passat en guany. Si veiem què està passant és que tenim una borsa d'aire fred a l'oceà Atlàntic espentant una altra d'aire càlid des del nord d'Àfrica que afecta no només al nostre territori, sinó també a la resta de la península. Fins i tot els afecta de manera molt més destacable. Tenim avís taronja pràcticament a tota la vall de l'Ebre, també a la vall del Guadiana, del Guadalquivir, més de 40 graus, i és que en algunes ciutats d'Espanya avui tindrem més de 40 graus, com per exemple a Saragossa, també a Mèrida, a Còrdoba, a la resta estarem entre els 38 i 39 graus pràcticament en tot el centre peninsular. Al nostre territori també notarem els efectes d'aquestes altes temperatures, com hem vist en els avisos grocs. Tenim ara mateix una temperatura entre 15 i 18 graus cap a l'interior, ha baixat un poquet, tenim inversions tèrmiques, sobretot en punts de baix i fons de la ESA, temperatura avui és més baixa que ahir, i cap al litoral estem ara mateix entre els 23 i 25 graus. Pocs canvis pel que fa al termòmetre al litoral de matí. Si veiem de vesprada, sí que pujarà la temperatura en tota la Comunitat Valenciana, avui tindrem entre 2-3 graus més que ahir, ja podríem fregar els 40 graus al Racó de Mus, a la vall de Cofrents-Sallora i a la Plauti Requena, que és on més pujarà el termòmetre. La resta, 36-38 graus cap al prelitoral i cap al litoral entre 32 i 34. Però, clar, en aquestes localitats tindrem la basca, la humitat, el que farà que la sensació tèrmica siga de temperatures molt més altes del que estiga marcant el termòmetre. Els pròxims dies, en punts d'interior, tindrem valors entre 8 i 10 graus, més del normal. No només 8, sinó també la resta del cap de setmana i el principi de la setmana que ve, perquè la situació no canvia. La segona setmana del mes de setembre també serà amb temperatures molt més altes del normal, tant a l'interior com al litoral. A Borriana, que avui comencen les festes, les mínimes es quedaran entre els 22 i 24 graus, les màximes entre els 32 i els 34 graus. I això vol dir que la situació serà de temperatures pràcticament de rècord en els pròxims dies al nostre territori. Una situació que ja ho hem vist és molt preocupant. Per a començar la jornada avui tenim algunes boires, molta precaució, visibilitat baixa, ben reduïda, cap al Baix Penelopó, també al Baix Segura, a la Plana Alta també hem pogut veure alguns bancs de boira, a la Vall d'Albaida, en punts de la Ribera Baixa, I on no tenim la boira, tenim pràcticament el cel ras, blau, sense núvols. Això és a l'Alt Vinalopó, a Beneixama. En les pròximes hores veurem com aquesta situació serà molt pareguda i ja de vesprada augmentarà la nuvolositat de tipus alt i mitjà cap a l'interior. Avui notarem també un poquet, una poqueta de pols en suspensió i el vent agarrarà més força ja de vesprada. Els pròxims dies, pocs canvis respecte a l'estat del cel, encara amb més nuvolositat de tipus alt i mitjà tant dissabte com diumenge, però sense pluja, sense precipitacions dilluns. Es quedarem amb aquesta mateixa situació, també es notarà un poquet més la calitja i sobretot amb la calor, que canviarà, tindrem dies amb temperatures un poquet més altes, altres dies amb un poquet més baixes, sobretot la jornada més càlida del cap de setmana serà diumenge, Carmen, ara per ara, i no canviarà molt la cosa, seguim amb moltíssima calor ja en la tardor meteorològica.
1: Caldrà aprofitar-la, cada sí. setmana de calor.
5: Anar a la platja, a la piscina, o sigui, per estar fresquets.
1: Això, moltes gràcies, Antonio.
5: Gràcies.
1: Nosaltres anem a parar uns minutets per a la publicitat perquè no se'n vagin, perquè després amb els nostres tertulians anem a analitzar fil per randa tot el que va passar ahir al ple del Congrés dels Diputats i també parlarem dels problemes de salut mental que afecten a xiquets i adolescents. Sabem que els casos estan creixent de manera exponencial. Parlarem amb el cap de la unitat de l'Hospital de la Ribera. No se'n vagin.

0: Descobrís per què tot el món parla de la millor temporada lírica a Espanya. Entra en lesarts.com i compra les teues entrades per a la millor òpera, per a concerts simfònics, per a títols de dansa o per al millor flamenc. Les Arts és art.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: Abaixa les finestretes. Puja el volum. El cap de setmana comença així.
5: Ja estem de nou amb tots vostès. Iniciem així el temps del debat, de la tertúlia. Avui ens acompanya a la taula Isabel Olmos, subdirectora de Levante. Isabel,
6: què tal? Molt bon dia.
5: Encantada que ens acompanyes. I també Arturo Checa, company periodista de les províncies. Arturo.
7: Què tal? Bon dia.
5: Benvingut.
7: Gràcies.
5: Bé, anem a tallar ja la tela que tenim avui molta, perquè són molts els titulars que va deixar la compareixença ahir del president del govern al Congrés. Tot i que encara no hi ha resposta per al principal interrogant que està darrere d'aquesta entrada massiva a Ceuta des dies 30 i 31 de juliol. Anem a sentir al president.
8: Un organismo internacional ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. De momento, señorías, esto es descartado por nuestros servicios de inteligencia. Digo, de momento. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido.
5: Era un ple molt esperat, hi havia moltes expectatives, perquè queden molts interrogants oberts. Vos vaig a demanar una primera valoració de la intervenció del president en este cas. Després anirem desgranant la resta.
6: Sí, jo crec que era una intervenció necessària, perquè la veritat és que possiblement hauria d'haver-se produït abans, perquè efectivament és una situació molt greu i hem pogut veure, no?, com el pas del temps ha anat creixent i se manifestat aquesta preocupació i preocupació en l'opinió pública, en les manifestacions, crec que el clima s'ha endarrerit. Jo, de totes maneres, jo diria que hi ha dos interrogants. Qui està darrere és un interrogant, però per a mi un dels principals és, independentment de qui estigui darrere, per a mi el principal problema és per què no es va detectar a temps. És a dir, en una societat com la que estem actualment, on pràcticament totes les persones estem geolocalitzades, o sigui, com un govern, qualsevol govern, no pot detectar aquests moviments, no? Que evidentment a partir d'ahir és quan comença tot el debat polític entre els dos ministres de si es va detectar o no i com van arribar, i estem amb el tema dels informes, que jo crec que se suposa que han de proporcionar més llum, no? Avui, de totes maneres, ja publicava un mitjà de comunicació que segurament els informes van arribar més tard, quan ja s'havia produït tot, no? Però jo crec que això sí que és una qüestió que s'ha d'abordar, no? És a dir, com passa una situació així, que és una crisi humanitària i migratòria d'uns sense precedents i molt greu, i un govern no pot detectar-ho. Jo crec que ahí és perquè a partir de no detectar-ho estem vivint situacions que estem vivint, no? Tot i que també he ficat sobre la taula la manca necessitem una mica de reacció, no? És a dir, la sensació de que l'administració, totes les administracions en Ceuta han pecat de no saber què fer en aquesta situació. Mm-hmm.
5: Es va arribar tard i mal, també es va sentir ahir al Congrés per part de diversos grups. Arturo, la teua valoració.
7: Diciendo bastante respecto a Isabel, creo que la comparecencia de Sánchez demuestra que él vive en una realidad paralela, en la misma que lleva viviendo desde hace muchos meses con todos los casos de corrupción que tiene encima. Yo creo que si esto fuera un caso judicial y un juez cogiera y pusiera sobre la mesa los indicios más que constatables de quién está detrás de lo que ha pasado, seguramente no serían unas pruebas directas, como tiene que haber en un juicio penal, pero hay, yo creo que, indicios más que suficientes para afirmar que Marruecos está detrás. Esas fotografías de la policía conduciendo a los inmigrantes, ese informe de la Policía Nacional señalándolo, otra cosa es que el presidente no lo quiera ver. Y respecto a que no hubo aviso de lo que estaba pasando, bueno, yo creo que más bien lo que hubo es una dejadez de actuación por parte del gobierno. Sí que hay un informe previo, no de esa avalancha, ¿no?, que se había producido de los servicios de información españoles, pero sí que hablaban de esa situación de revuelta y de inestabilidad total al otro lado de Ceuta, que creo que debería haber, por parte del gobierno se tendría que haber materializado algún tipo de precaución, ¿no?, para que esto no pasara.
5: Anem a vos demanem una valoració de la intervenció del líder de l'oposició, del president del Partit Popular, d'Alberto Núñez Feijó, que ahir va insinuar un possible xantatge de les autoritats del Marroc al voltant del president, que tenia alguna cosa que amagar. Anem a sentir-lo.
8: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
9: ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
8: Si en los días previos a la crisis el gobierno recibió alertas o avisos extraordinarios que anticiparan lo que ocurrió después, la respuesta es clara: no lo hizo.
9: Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice.
10: Míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
5: És un poc la qüestió que flota, no? És a dir, per què aquesta defensa amb el Marroc? Encara que ahir ja el president va dir que les relacions de cooperació amb el País Veí hauran de canviar, però és un poc el que flota, no? Ahir flotava també en l'hemicicle.
6: Sí, és que, no, escoltant a Arturo, no? I ara escoltant la intervenció de Feijó, evidentment, vull dir, quan tu denuncies una situació, i evidentment una situació que segons tu pot acabar en els tribunals, i perquè el missatge reiterat del Partit Popular és sentar a Sánchez en la banqueta. Has de tenir proves, i proves sòlides. I tu mateix, Arturo, has dit proves, i quan has portat les proves, tu saps que aquestes proves, perquè tu has fet molt de temps informació de tribunals, han de ser sòlides, efectivament.
7: Jo puc pensar,
6: ostres, és impossible que una entrada massiva, perquè recordem que estem parlant massiva, de milers de persones, no es puga fer sense que el govern d'aquest país se n'adoni.
7: Claro.
6: Jo puc dir això, vale. Però jo no sóc la directora de l'oposició ni he de tindre proves d'això. Entonces, jo puc tindre la sospita de que evidentment ahir ha passat alguna cosa, perquè no pot succeir això. Però per a dir això, el cap de l'oposició ha de tindre proves sòlides. Ha de dir-ho de veritat, perquè si no el que pareix és que per tal d'aconseguir el que siga, és capaç de dir el que siga. I imaginem-nos que Feijó és el president del govern d'ací 2 anys, què pot passar? I torna a succeir el mateix. No sé fins a quin punt parlarà del Marroc en els termes en què ho estarà fent, perquè ell aspira a ser cap d'aquest estat. Aleshores, sí que hi ha una falta de responsabilitat institucional que jo crec que Feijó no ha de creuar aquesta barrera, que sí que se pot permetre a Abascal, per exemple.
7: Sabe, yo estoy de acuerdo en eso que dice Isabel, estoy de acuerdo. Yo creo que Feijó se equivoca a la hora de llevar a la Cámara, ¿no?, de representantes, un comentario que posiblemente es más de tertulia de bar que otra cosa. Es decir, la rumorología en el pueblo está instalada en el hecho de qué habrá en el móvil de Sánchez, qué tendrá los servicios secretos marroquíes que no le deja actuar, que no niego que pueda existir, porque los servicios secretos marroquíes pues hacen su trabajo posiblemente mejor de lo que lo han hecho los españoles en este caso, pero creo que efectivamente populariza, ¿no?, demasiado el Congreso. De todas formas, volviendo al tema de las pruebas, hay fotos clarísimas de la Policía Nacional mostrando cómo la policía marroquí dirige, organiza y orquesta el movimiento de los inmigrantes en Marruecos. Creo que hacen falta pocas pruebas más palpables, sino de que es algo orquestado y organizado desde Marruecos, la prueba de que la connivencia por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos y del gobierno marroquí era total. Es decir, Marruecos no evitó que eso se produjera, como tampoco reaccionó España como debía en el momento en el que se detectó.
5: Pero fíjese, pues, que en el tema del Marroc, ir al hemicicle y estos días también en tots els testimonis que hem sentit, unís un poc també, no només a la dreta, sinó també als socis de govern, perquè Urtasun, per exemple, el ministre va dir que o per acció o per omissió el govern del Marroc també té molta responsabilitat en esta entrada massiva, i ahir ho sentirem pràcticament a tots els grups parlamentaris. Ha de canviar la relació d'Espanya amb Rabat? És a dir, ja no es pot considerar al Marroc un soci fiable?
7: A veure, la relació amb Marroc sempre ha sido realmente un juego de naipes tremendo. Es decir, Marruecos no es la primera vez que utiliza la cuestión migratoria como elemento de presión de cara al gobierno español. Ha habido también bastantes informes policiales que señalan cómo el flujo de llegada de pateras a Canarias, en este caso, variaba, ¿no?, según era la situación política, ¿no?, de relación con España. Entonces, es evidente que las relaciones... Es muy complicada. Yo lo que creo aquí es que tiene que haber, visto que España, desde luego, la política exterior deja mucho que desear, la aplicación que hace de ella, yo creo que tendría que ser la Unión Europea la que dijera, señores, fijemos una política migratoria común, porque es la puerta sur de entrada no solo a España, sino a Europa. Es decir, algo habría que hacer a nivel comunitario para o bien solucionar la situación que hay en Marruecos, que desde luego es el problema base, o bien fijar una posición común para que no sea solo la de España, sino la de Europa, porque es un problema, yo creo, que comunitario, europeo.
6: Sí, a més, jo moltes vegades ho he pensat, i ho hem comentat estos dies, no?, després de la crisi, no?, Ceuta i Melilla estan, diguem-ne, que estan a l'altra banda del territori peninsular, no? Imaginem que no estiguen en Ceuta i Melilla. És a dir, la frontera començaria, claro, en la península. I aleshores, què faríem? Vull dir, és que el problema de la immigració, quan se parla del problema de la immigració, és un problema molt complex també de la política exterior. Què faríem? Bucs en la mar per a que no passen? És a dir, si hem vist que quan volen arribar a Itàlia, la gent arriba a Itàlia, perquè el poder i és veritat, hi ha un negoci de màfies molt important. Quan han volgut arribar a Grècia, han arribat a Grècia. O sigui, la veritat és que els països de la Mediterrània... per la seva situació geogràfica, ocupen un espai que efectivament cal abordar com s'aborda això. El que està clar és que la relació entre Espanya i Marroc sempre ha sigut així, ha sigut molta tensió. Espanya té un territori propi en el territori marroquí que Marroc no ho accepta, vull dir, per tant, sempre és un tirall i arronsa. I sempre Espanya està pendent del que farà Marroc, perquè Marroc té la clau en tot això. I recordem una cosa, la gran majoria de la gent que ha entrat massivament, en molts casos, no són ni marroquís, ni hi ha marroquís, però també n'hi ha moltíssims sud-africans. No?
7: Subsaharianos,
6: sí. Muchos de ellos, sí, sí. Aleshores, hi ha una desesperació real, d'eixir d'allí, i després hi ha un continent molt jove. Això és que els experts, no?, en geografia humana, com per exemple Joan Romero, l'altre dia feia una reflexió molt interessant, que deia: Europa és un país, un continent molt envellit, i Àfrica és un continent molt jove. A veure com es para esa potència.
7: A veure, que hay tres problemes, tú lo has dicho. Es decir, la desesperación de la gente que existe en toda África, las mafias que se aprovechan de esa desesperación para sacar dinero transportándolos en condiciones infrahumanas y en este caso un gobierno bajo sospecha de utilizar esa situación para lanzar una especie de invasión encubierta.
6: Y un continente, un continente europeo que necesita treballadors.
7: Sí.
6: Joves, sí, perquè està molt envellit, sí, necessita treballadors joves i que no està sabent regular, o sigui, com estan entrant, com és, on fiques el fit, com entren. Jo crec que això és el gran repte, és dir, com entra la gent a treballar, però clar, de quina manera. I amb
5: el que, jo crec que el que ha quedat més o menys clar és que a partir d'esta crisi també haurà de canviar les relacions, òbviament, va dir ahir el president amb el Marroc, però avui hem sentit un ministre marroquí tornar a dir que Ceuta és d'ells, és a dir, continua un poc la...
6: Home, però tota la vida hem escoltat també que Gibraltar era espanyol.
5: Sí, però és que...
6: Gibraltar espanyol, vull dir que jo crec que és un discurs que Espanya també ha utilitzat, sí, amb Gibraltar,
5: però
6: és
5: això,
6: a dir,
5: pues ara, no,
6: jo crec que entra dintre de la normalitat...
5: A veure com va la diplomàcia.
6: Perquè
7: sí, és un combate, sí, és un xoque, no?, entre països europeus.
5: Clar.
7: No,
5: mira, companys... Vaig a introduir un altre moment que jo crec que va ser una de les imatges també que es deixa el ple d'ahir i és, bueno, ha pegat la volta perquè la ministra Robles, quan la bancada socialista aplaudia les paraules del president del govern, quan anunciava que anava a fer públics tots els informes que en tenien, ahir estem veient, tots aplaudien, alguns en peu, i la ministra Robles assegureta al seu lloc i sense aplaudir. Per què també? Perquè, clar, quan Sánchez anuncia que va fer públic tots els informes, això és informació classificada a la majoria i afecta més a la ministra Robles. Pues vull demanar una opinió al respecte.
6: Bueno, evidentment, jo crec que ella va escenificar ahir una situació seua, un malestar, que ha vingut defensant les passades setmanes, no? Vull dir, evidentment, ese rifirrafe que en molts casos nosaltres hem evidenciat entre Marlaska i Robles no ha sigut així, perquè la majoria dels ministres han necessitat donar suport a Marlaska, fins i tot a Moncloa també, no?, amb les seues argumentacions. Per tant, jo crec que la ministra Robles està molt sola, ja en el que és el govern, en aquesta lluita d'argumentacions. I jo crec que, bueno, si aguanta, no crec que la destituïsquen, però sí que possiblement hauria d'anar senyal, no ho sé. Fins a quin punt una persona pot sostindre aquesta situació tan incòmoda en un govern, jo crec que és una situació molt complicada. No?
5: Però pot ser el resultat, al revés, la més coherent, no?, que ha mantingut. Recordem que el CNI depèn de la ministra Margarita Robles. El CNI en tota aquesta crisi també s'ha posat en entredit dels nostres servicis secrets. No sé què opines tu, si ha sigut precisament la que ha mantingut, s'ha separat un poc del discurs oficial i ha mantingut una certa coherència.
7: Jo, sincerament, crec que Margarita Robles no té ninguna necessitat de mentir. És a dir... yo creo que es una persona, además, bueno, por su formación profesional, ¿no? Jurista, juez, al igual que Marlaska, ¿no? Que esto es un choque aquí también de juristas, claro. muy apegada a los
6: Home,
7: hechos.
6: Y que se odien de fa molt de temps, en problemas
7: sí,
6: personales
7: sí, no,
6: de fa molts anys.
7: Pero yo me resisto a creer que ella lo tome esto como el pulso definitivo, ¿no?, con Marlaska. Yo creo que Margarita Robles no tiene ninguna necesidad de mentir, no tiene ninguna necesidad de meterse en este embolado, inventándose un informe del CNI, y es evidente que, bueno, Sánchez aún con la boca pequeña reconoce ese informe del CNI, pero, bueno, señalando que no hablaba de esa avalancha, sino de la situación de tensión y de calentamiento, ¿no?, que habría al otro lado de Ceuta. Bueno, yo, evidentemente, Margarita Robles pues tiene, no sé si los días o los meses contados, a lo mejor también todo el gobierno, ¿no?, por esas elecciones.
6: O las horas.
7: Que puede estar, por las elecciones que puede haber delante. Pero vamos, yo creo que el rótulo que había abajo de tímido apoyo se queda generoso, ¿eh?, porque sí, la escenificación es total.
6: Gélido apoyo.
5: De tota manera, la ministra feia unes declaracions que ha dit que es publiquen els informes perquè precisament així es veurà tot i quedarà tot aclarit. Vos vull que comentar una altra intervenció del president del govern, la compareixença d'ahir, perquè va fer referència a aquest informe que esteu parlant del CENIF, de la Policia Nacional, que va sol·licitar un jutjat i que assenyalava precisament aquesta permissivitat de les forces de seguretat marroquines. Es va preguntar el president per què no es va enviar també a la cúpula de la Policia Nacional i al Ministeri de l'Interior.
8: ¿Por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior? ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
5: De fet, el ministre Marlaska va enviar per carta aquesta petició al Consell General del Poder Judicial i li va contestar també per carta que, bueno, que era, la tenia l'audiència de la presidenta de l'Audiència Nacional, la jutgessa que està duent tot aquest tema. No sé què penseu, s'hauria d'haver fet arribar a la cúpula, no?
6: Home, és que gran part del que està passant també en aquesta crisi a nivell d'informació, justament, és el que més costa d'entendre, no? És a dir, se suposa que n'hi ha un govern al qual seria d'adreçar-les totes les informacions, la policia i qualsevol organisme que tinga que veure en la seguretat de l'Estat, no? És a dir, per tant, qualsevol que tinguera una informació, no donar-ho al govern de torn. És que dona igual que siga Pedro Sánchez, que en el seu cas fora d'ací dos anys, Feijó. És a dir, crec, considero que és una maniobra estranya, com a mínim, per no parlar de deslleialtat i una mica de xoc brut. És a dir, tu tens un informe, una informació concreta, tu has de donar al govern que siga Pedro Sánchez, Feijó, el que siga, Abascal, si d'ací tres anys tenim Abascal. Però una mica de sentit d'estat, perquè, clar, és que si no, en què estem parlant? Estàs governant, però estàs mirant qui va per darrere, no? Crec que és una mica de... La veritat és sorprenent.
7: Lo que es muy triste es decir que, primero, que no existen informes y luego que no han llegado. Bueno, yo conozco perfectamente la forma de trabajar de los grupos de información de la Policía Nacional, en este caso con una componente, bueno, de política exterior, ¿no? Pero ese informe estaba en la Comisaría General de Información 100%. Y el secretario de Estado de Seguridad tenía que tener conocimiento de ello. Y si no tenía conocimiento de ello, pues debe dimitir el secretario de Estado, debe dimitir el inmediato interlocutor de la Consejería General de Información, pero lo que no puede ser es decir primero no hay informes, decir después no han llegado, ¿por qué no han llegado? Y empezar ese paripé con el Consejo General del Poder Judicial intentando que el gobierno tenga acceso a unos informes que tiene que tener en su bandeja de entrada, sí o sí, y si no, pues señores, tenemos un problema mucho más gordo.
6: Si te la envíen, sí, si no, no puedes tindre, no.
7: Hay un corte de cable, evidentemente.
5: Y problema de comunicació, esa relació epistolar, enviant cartes. Recordem que Marlaska ja fa dos dies va enviar una altra carta al cap de la policia perquè li detallara este informe.
6: Claro,
5: tot té
6: que constar per escrit. Tot això que té que constar per escrit també ralentissa molts processos, també, vull dir-te.
7: Marlaska, com a juez, debe saber perfectamente que en las causas, en este caso en una investigación, hay secreto de actuaciones, hay secreto de investigación que el gobierno tiene que conocer, ¿no? Porque evidentemente es una situación de seguridad nacional. Pero que tiene que tener su cautela de control y de custodia y no ha pedido al Poder Judicial así que levante, ¿no?, esa situación de control de una información.
6: Yo creo que sí, el problema de la información es per analitzar, sí. És a dir, vull dir...
7: Muy gordo.
5: I que no torni a passar.
6: Molt gros, no? Vull dir, extrapolem el problema. Sí. Imaginem que no estem parlant d'Espanya, que estem parlant dels Estats Units, que tots hem vist pel·lícules de la CIA, sí, de l'FBI, del govern de la Casa Blanca, és a dir, imagineu, no?, que s'amaguen informes o que els informes no arriben o que s'envien a altres institucions o que el govern no té accés per el que siga, també per incompetents, el que siga. Vull dir, és que el problema és molt gros. El que passa és que, com estem vivint nosaltres, dona la sensació de que tot és permissible, però hi ha coses que no se poden permetre.
7: La base de tot, és a dir, se está poniendo el foco en el país vecino, però el foco tiene que estar en tu casa, que no te enteras de lo que pasa en la casa del vecino. Es decir, eso es como si, no sé, se comete un crimen en la casa del lado, hay situaciones previas preocupantes y tú no te enteras, algo falla, o no estás donde tienes que estar, o no quieres enterarte, ¿no?
5: I deixa en situació prou vulnerable als nostres servicis d'informació i d'intel·ligència, efectivament. Això s'haurà de revisar a banda d'esta crisi que tenim ací damunt la taula. Vos vaig ara a demanar també la vostra intervenció i la vostra valoració al voltant de les compareixences, algunes que hem destacat dels grups de l'oposició, que ahir sentirem al Congrés. En este moment anem a sentir a Santiago Abascal part de la seva intervenció.
11: Qué curioso, pero sí sabe quién no fue. Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo.
12: Pero no es verdad. Marruecos es su amo, señor Sánchez. Y por eso señalo que el presidente del gobierno es un traidor a los españoles.
5: Bé, què vos va semblar la intervenció de Santiago Abascal, de Vox?
6: Bueno, Santiago Abascal, de tant en tant és bé veure-ho, no?, que està treballant, perquè també l'agost que s'ha passat amb la crisi de Ceuta, com estava, que molts parlen del president del govern, però que a vegades n'hi ha que mirar també cap arrere i veure l'oposició, que jo crec que, i ahir n'hi ha que dir-ho clar, l'únic que ha estat este mes d'agost en el tema de Ceuta segur Feijó. Com a oposició, dic, sí, com a oposició, sí, sí. Però Santiago Abascal...
7: Bueno, como tú bien has dicho, el presidente no ha dado ejemplo tampoco, pero bueno...
6: Pero como a oposició, Feijó...
7: Con dos destinos vacacionales.
6: Tira que te va, però a Santiago Abascal... Vull dir-te, és que el líder de Vox, o sigui, és que ni en agost, ni en per tant, per a mi és que jo crec que la posició seua és una de les més còmodes, perquè és la que sempre utilitza, no?, el partit d'extrema dreta, de generar por, respecte a lo que està vivint, la invasió. L'altre dia ho van poder veure en les manifestacions, no? Vull dir, són les manifestacions dels quals a millor el Partit Popular pot treure alguna cosa de rèdit, però sense dubte qui traurà rèdit va ser Vox, perquè sí que alenten, no?, la por al tema de la invasió i tal. Aleshores, jo crec que ell està jugant ara un partit còmodo, que no li suposa res, perquè és una bandera que ells mouen amb facilitat, que és la de generar odi, així que, ja t'ho dic, a mi no me preocupa, o sea, me preocupa ell en tant que el líder d'extrema dreta, me preocupa més quan el que se suposa que hauria de ser el proper president del govern, si se l'ha escollit per la dreta, es passa també de frenada i acaba compartint argumentacions com la de Abascal.
7: Jo no crec que el missatge que se deba extraer de esas concentraciones sea de transmitir una sensación de miedo, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere es transmitir una sensación de hartazgo. Una sensación de hartazgo del que Ceuta es un poco, yo creo, la gota, ¿no? De la deriva que está cogiendo este gobierno a nivel de inacción, yo creo, en el tema de Ceuta, en los casos de corrupción, el cese del fiscal, Zapatero, la lista es absolutamente interminable. Yo creo que aquí hay... Desde luego, solidaridad con Ceuta, temor por la situación que se está produciendo en Ceuta, pero yo creo que hartazgo de la gente. Evidentemente, si hiciéramos un análisis de la gente que fue, saldría mayoritariamente de derechas, pero no creo que sea tampoco una cuestión de ideológica. Y respecto a,
6: hombre, bueno, a Abascal... Arturo, la gent chillaba en totes les concentracions, sí que era gent de dretes. Cridaven, tal... O sea, sí que
5: eren
6: un contingut polític contra el govern, no per Ceuta. Vull dir-te, dimissió, aniros ja... Vull dir, jo crec que sí que era un component ideològic en les manifestacions.
5: Mira,
7: Bueno, però jo crec que verdaderament la sensació d'estar allí no era una sensació de ir contra el gobierno, era una sensación de clamar contra lo que estaba pasando.
5: Claro.
7: Algo que hay que solucionar. Evidentemente, quien está en el gobierno es quien tiene que solucionarlo. Con lo cual, la concentración va contra el gobierno.
6: Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, porque mira, me falta que me llamen algunas de las pancartes que el otro día ya habían a la manifestación de València, no tenían resabor en Ceuta.
7: ¿En qué manifestación no hay una pancarta fuera de tono, un incidente? ¿En qué manifestación no hay?
6: No, sí, te digo, y muchísima gente está ahí preocupada por Ceuta y por lo que estaba pasando en Ceuta.
5: De tota manera, és que la situació...
6: Però jo crec que ahir se van barrejar moltes coses i jo crec que ahir ha sigut una maniobra molt
7: intel·ligent
6: del Partit Popular, perquè a través de la Federació Espanyola, de la Federació Valenciana, ha mobilitzat a moltíssima gent i ha visibilitzat una situació que, efectivament, diguem-ne que és com que la gota, no? Vull dir, ha sigut una maniobra molt intel·ligent des del punt de vista polític, perquè és veritat que han sigut multitudinàries. I això vol dir que hi ha molta gent, però que també molta gent s'ha activat perquè hi ha una manifestació contra Pedro Sánchez.
5: En favor dels outils era la convocatòria, però és que està tot tan extrem i tan polaritzat. Mira, al fil del que estàs dient, esta crisi, esta gestió o falta de gestió, penseu que li fa passar la factura a Pedro Sánchez, en clau electoral, òbviament. Quina serà la factura?
7: Bueno, yo siempre digo lo mismo, con Pedro Sánchez no valen las bolas de cristal ya, ni de...
6: Es que ni ara, Arturo, ni ara, ni ara.
5: Això també se diu molt al carrer, és que això s'està comentant molt al carrer, efectivament.
7: A ver, yo desde el sentido común entiendo que sí, porque no solo esta crisis, sino todas las que está teniendo, ¿no? Pero bueno, no podía tener un libro de cabecera más acertado como ese manual de resistencia, ¿no?, que tiene Pedro Sánchez, porque vamos, no se le puede negar que es un auténtico animal político, eso no hay ninguna duda.
6: Lo que pasa es que yo creo que sí que... A ver, yo no sé si le pasa la factura a Pedro Sánchez, que yo creo que sí, pero creo que la batalla de la opinión pública l'ha perdut, és a dir, la gent està molt inquieta, molt preocupada, i després pel cúmul de circumstàncies, sobretot pel tema de Ceuta, de... Però jo també estic pensant a l'espera. El que sí que crec és que...
7: Negar que és un autèntic animal polític, això no hi ha ninguna duda.
6: El que passa és que jo crec que sí que... A veure, jo no sé si li passa la factura a Pedro Sánchez, que jo crec que sí, però crec que la batalla de l'opinió pública l'ha perdut, és a dir, la gent està molt inquieta, molt preocupada, i després pel cúmul de circumstàncies, sobretot pel tema

0: Están al 200%. Es decir, yo he estado en el centro de menores de atención.
1: ¿Por qué se quieren Ceuta? Pues
0: yo he estado en el centro de menores de, claro, de atención a menores no acompañados de Alicante y la propia directora del centro me decía: ojalá pudiera yo atender a 40 más, pero no puedo.
2: Anem a fer un parèntesi a la tertúlia perquè sabeu que estem molt pendents de l'estat d'un xiquet de 9 anys que es troba en estat crític després d'un accident al Cira. La seva germana d'11 anys ha mort també en aquest accident després que un pilar li caiguera al damunt. Elena Riego està allà, s'ha desplaçat al lloc dels fets. Elena, sabem alguna cosa més?
3: Doncs el que apunten les primeres hipòtesis és que els dos xiquets estarien jugant ací dins, a l'interior d'aquestes instal·lacions de la societat de regants, quan estaven fent-ho precisament en una zona exterior, concretament en una hamaca que està lligada a dos columnes, amb tan mala sort que un d'estos pilars va caure damunt d'ells. Fins ací van vindre servicis d'emergències que sí que van poder reanimar a la xiqueta, a la germana major d'11 anys, en un principi, que es trobava encarada en parada cardiovascular respiratòria, però finalment va perdre la vida a l'Hospital de la Ribera. El seu germà, de només 9 anys, ha sigut traslladat a l'Hospital La Fe, on es troba en estat crític, i el que sabem a aquestes hores és esta informació. Els dos xiquets jugaven així perquè el seu pare és un treballador d'aquestes instal·lacions.
2: Un xoc que ha acabat en una autèntica tràgèdia. Gràcies, Elena, per aquesta informació en directe. Estarem molt pendents, com no, de l'estat de salut del xiquet. I en tornar de la publicitat, anem a parlar, ja saben, de salut mental infantil, que a vegades estan creixent més els problemes de salut mental que afecten a xiquets i adolescents. No se'n vagin. Adéu.
4: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
5: En 2026... la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Produccions d'òpera que et deixaran sense paraules, les millors veus i les batutes internacionals per a dirigir una de les millors orquestres europees. Tot això és la nova temporada de Les Arts. Entrades ja a la venda en lesarts.com.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Producciones de ópera que te dejarán sin palabras, las mejores voces y las batutas internacionales para dirigir a una de las mejores orquestas europeas. Todo esto en la nueva temporada de Les Arts. Entradas ya a la venta en lesarts.com.
4: Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Informació, entreteniment i companyia. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Són les 9 i 39 minuts del matí. De seguida anem a l'entrevista d'avui, però abans anem un moment a València, perquè des d'enguany compta amb un nou esdeveniment esportiu al calendari. Amparo Martín, quin és? De què es tracta?
1: València es converteix este cap de setmana en l'escenari de l'Spain Sail Grand Prix. És un dels events més importants i més espectaculars del món de la vela. Fins a 10 equips competiran este cap de setmana ací, al costat de la platja del Cabanyal, en esta façana mediterrània. I ací han arribat ja una flota de catamarans de F50 d'alta tecnologia que competiran amb velocitats superiors de 100 km per hora. De seguida els contem més coses.
0: Gràcies, Amparo. Estarem molt pendents a veure què ens contes després. I ara sí, anem amb aquesta entrevista que els havíem anunciat. Anem a parlar de problemes de salut mental que afecten a xiquets i adolescents, perquè la unitat de salut mental infantil i adolescent de l'Hospital de la Ribera té 600 casos en un any. És una xifra que supera en molt la d'anys anteriors, una xifra altíssima. Per saber-ne més, volem parlar ara amb Vicente Rosselló, psiquiatre i responsable d'aquesta unitat. Doctor Rosselló, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia, gràcies a vostè per interessar-vos per un cas que ens està afectant tant.
0: Encantats. Conte'ns quins són els principals factors que hi ha darrere d'aquest augment de casos de menors amb problemes de salut mental.
2: Bueno, la veritat és que és difícil només identificar alguns factors que poden afectar a la salut mental infantil, perquè al final en el context actual hi ha moltes circumstàncies com, bueno, han patit especialment en la nostra àrea pues, una dana, des de la red social, els estressors a nivell familiar, hi ha moltíssimes causes que fan que la incidència a l'hora d'identificar patologia mental infantil estigui augmentada.
0: Efectivament, les noves tecnologies pot ser també un dels factors, no? Els nostres xiquets i adolescents, la veritat és que sembla que no poden separar-se de les xarxes socials, a voltes no porten moltes coses bones, podien dir.
2: El deber és que al final convivim en un món tecnològic, però l'accés a les noves tecnologies en la població infantil juvenil ja s'avança més i digamos que no estan de tot separats per a poder moltes vegades suportar el que pot ser l'estrès derivat de la comunicació tan directa i exposar-se a situacions que exceeixen la seva capacitat de atenció i al final de resolució dels conflictes que poden sortir allà.
0: Doctor, quins són els perfils més freqüents que arriben a la unitat amb aquests problemes?
2: Bé, no hi ha un perfil concret. La població infantil és vulnerable en tots els nivells. El que aquí podem atendre, ja tenim diverses patologies, des de pues, persones que tenen trastorn d'espectre autista, pacients en TDA i pues, altres que tenen simplement problemes emocionals, d'ansietat, conducta o que poden estar més vinculats al neurodesenvolupament.
0: Doctor, el tema de la salut mental sempre ha sigut, diguem-ne, un tabú, sempre ha estat estigmatitzat i més si fa referència als xiquets i adolescents. Però és molt important l'entorn familiar, podríem dir, i escolar, no? A l'hora de trobar algun tipus de conductes diferents. O... És important fer aquesta crida a la conscienciació de l'entorn?
2: Sí, és important fer aquesta crida a la conscienciació. I des d'ací, tant per la comunitat de detecció del cos com per la pròpia unitat de salut mental infantil i de l'adolescent, se fa coordinació amb diferents centres i de diferents famílies per poder orientar també els deures que hi ha que situar un límit i no sobrealarmar la població pel fet de certes conductes o certs problemes que poden ser totalment normals i que de vegades se pot dur a una sobrediagnosi de certs moments que en marxen com a patològics quan realment no ho són. L'alarma també és un poc, i de certa manera, frenar-la.
0: Molt bé, doctor Rosselló, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Hem de demanar disculpes perquè el so no ens arribava molt bé, l'àudio, però no sé si vostè ens sentia bé a nosaltres, però moltíssimes gràcies per estar així a la tertúlia de les notícies del matí i de segur que tindrem oportunitat de raonar en altra ocasió. Gràcies pel seu treball.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Bé, anem a continuar amb este mes de tertúlia perquè, com saben, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanyà, presidís avui a les 10:30 el Consell de Política Fiscal i Financera. El Consell ja dirà no, ja ho sabem, que va dir no a aquest model de finançament autonòmic en el Consell de Política Fiscal i Financera de demà perquè sembla que no acaba amb l'infrafinançament històric que patís la Comunitat Valenciana.
3: La Comunitat Valenciana rechaza esa propuesta unilateral de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña, que no ha logrado complacer más que a una comunidad autónoma, justamente la proponente, y el resto de territorios, incluidos los socialistas, han manifestado su oposición.
0: Bé, sí que hem de dir que el conseller Rovira assistirà presencialment, cosa que, per exemple, no ho farà Madrid. No sé què, com penseu que arribem a aquest Consell de Política Fiscal i Financera?
4: Pues arribem a aquesta reunió de la mateixa manera que estem assistint a tots els esdeveniments d'aquest país. Vull dir, tu abans has utilitzat la paraula perfectament, que és la paraula polarització, que aquesta polarització està tenint efectes molt negatius, perquè realment per aquesta situació i aquest frontisme s'estan deixant d'abordar amb la generositat que hauria de mirar-se situacions i problemàtiques concretes i que requerien una altra solució. Per exemple, el tema del finançament. Nosaltres en aquesta taula hem parlat 1.200 vegades o 3.000 del finançament autonòmic i de la necessitat de diners que té la Comunitat Valenciana. No? És a dir, i també jo he expressat així en aquesta taula moltes vegades que jo animava al govern de la Generalitat a donar un pas més endavant de mirar fins a quin punt podien ser utilitaristes en aquesta proposta. És a dir, no és la que convé, no. No és la que agrada, no. No és la que soluciona els problemes de finançament, no. Quantes dècades portem el problema de finançament? Tots els partits i cap d'ells el soluciona, no? És a dir, és una opció d'agafar 3.600 milions, coge el dinero y corre, con la película, és a dir, era una opció, no? Aquesta opció es trenca en el moment en què entra, en la meva opinió, la polarització estatal, és a dir. I ahir hem vist a Díaz Ayuso ha marcat el camí. O sigui, ella va marcant el camí del no, no, no, perquè ella té la seva agenda i el seu... Tal. Després és veritat que la Generalitat des del primer moment sempre havia dit que no, però fins i tot en algun moment havia donat la possibilitat de poder escoltar alguna cosa. A més, amb un ministre que el coneixem perfectament.
0: No va dir, sí, el fet que el ministre siga a València.
4: Jo crec que el tema de Catalunya és un... Sí, pot ser recurrent, però hi ha un moment determinat en què tu tens que mirar pels interessos de la teva població. No sé fins a quin punt la Generalitat fa bé o no en no acceptar aquests diners, perquè després és veritat que si tens necessitats costa argumentar que no has acceptat aquests diners, no?
5: Pero, doctora Isabel, tú lo has dicho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tratado en esta mesa el tema? ¿Cuántos años y años y años? ¿Cuántos gobiernos han pasado? No pongo en duda que la postura de Ayuso es una postura, una vez más, populista y polarizadora, ¿no?
4: Y perilla.
5: Pero quizás, no sé, llega el momento de decir, señores, demos un golpe en la mesa, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que una propuesta solo la apoyen Cataluña, que evidentemente es la principal beneficiaria, y Canarias, ¿no? Que también recibe, que ni siquiera autonomías como Castilla-La Mancha y Asturias socialistas la apoyen. Bueno, creo que algo falla, ¿no? Cuando este tipo de cuestiones que interesan a todos los españoles, en el Consejo de Política Fiscal el gobierno tenga la mitad de los votos, ¿no? Es que no es una cuestión solo nacional, es una cuestión autonómica. Es decir, creo que hay un problema, desde luego, de solidaridad hacia territorios como la Comunidad Valenciana, no solo por parte del Partido Socialista, sino del Partido Popular y todos los gobiernos que ha habido. Pero hay un... Evidentemente, no hay interés, ¿no?, de modificar esa ley para que el Consejo de Política Fiscal pues tengan, no sé, pues un peso, si no igual al del gobierno, bueno, más equitativo, ¿no?, el de las autonomías, porque si no, no hay otra posibilidad que, bueno, que en todo caso plantear un boicot, ¿no?, como el que planteaba Ayuso.
0: De tota manera, clar, l'infrafinançament que pateix la comunitat, ja també per l'augment de població, és històric. I també des de la comunitat s'ha demanat moltes vegades també aquest fons de compensació, no? que un poc equipare o que vinga a solventar aquesta diferència. No sé si el fet que al capdavant del Ministeri ja és com València que puga tindre una sensibilitat especial podria aportar alguna...
4: Però és que no hauria de ser així. O sea, tot i que estic convençuda de que el ministre... és una persona especialitzada, segur que té més sensibilitat, però no hauria de ser així. Claro. No hauria de ser així. Per què? Perquè mira, el tema de Catalunya, bueno, tots hem vist, perquè ja portem molt de temps així, no? Que independentment de qui governa, tots els governs de torn acaben tenint un tracte diguem-ne bilateral amb Catalunya i també amb Partit Popular, no? Recordem a José María Aznar. Per què? Pues perquè és una comunitat molt potent, amb unes utilitzant sempre el tema de Catalunya per a no acceptar. És un risc.
5: Catalunya i el País Blanc nunca pierden en esto.
0: Sí.
4: No, però és que Catalunya és una comunitat molt potent. Vull dir-te, és que anem a veure, és que el que no podem fer tampoc és rebutjar, no? És a dir, el que jo penso és que la que no està ben tractada és esta comunitat.
0: És esta comunitat, clar.
4: Esta és la que no està ben tractada. I amb tots els meus respectes, és que jo no me compararia ni en altres comunitats. Vull dir-te, és que no, la comunitat valenciana no pot estar... No, és que tot és igual, no? Pues tot és igual, no. La comunitat valenciana ha d'estar més tractada perquè té moltíssima població, perquè ha crescut moltíssim, perquè té uns serveis que ha d'atendre i també necessita ser visualitzada de manera independent. No? I jo crec que sí, on no hi ha hagut manera en molts anys, en el govern que han governat, i és que, dic el mateix, és que canviarà el govern i tindrem els mateixos problemes. Per tant, no és un tema, no hi ha un interès pel territori, és un tema de sigles. I si d'ací un any o dos governa el Partit Popular, passarà el mateix i estarem en el mateix debat perquè no és un tema territorial, és un tema de partits. I això és el que la pena de tot aquest assumpte, que és un tema de partits polítics.
5: Jo crec que també és un problema de conscienciació de la societat valenciana. Algunes l'hem comentat en aquesta mesa o en altres meses, no? Al ser un tema tan farragoso i tan arduo i tan complejo y tan técnico el tema de la financiación, parece que a la gente no le llega, pero realmente debería ser ese sí que debería ser un motivo para salir a la calle, para concentrarse y para manifestarse, porque es que de la financiación depende todo. Entonces, dependen los colegios, dependen los hospitales, dependen las prestaciones sociales. Y tenemos menos trozo del pastel que el resto de los españoles para afrontarlo.
0: S'hauria d'explicar també bé. És
5: claro,
0: que tu
5: però el problema
0: dius,
5: és que no llega, baixar, no llega la gente.
4: Però també hi ha un problema, perquè sí. Suposadament hi ha un partit que hauria de fer d'altaveu de tot això, que no té hipoteques.
5: Sí.
4: A Madrid, vull dir-te, sí, que és compromís, sí. Vull dir-te, una força política important que hauria de poder dir
0: i defensar.
4: I defensar sense hipoteques, sí. Però no... acaba de consolidar-se. No.
0: Anem a... bueno, veurem el que dona de si esta reunió a les 10:30 i veurem també què és el que diu a l'eixida el conseller Rovira en este tema del Consell de Política Fiscal i Financera. Perquè ara anem a Santa Bàrbara, a Tarragona, parlem d'un altre succés. Continuen detinguts els pares del bebè que ahir trobaren mort a la casa on residien. Avui es practicaran noves diligències, anem fins allí en directe. Està Raül Pinyana. Raül, quines són les novetats d'este cas?
6: Què tal? Bon dia. Doncs, com deies, els pares continuen detinguts a la comissaria dels Mossos a Amposta després de declarar davant del jutge. Posteriorment, els agents els van traslladar a la vivenda familiar on van assenyalar on estava el cos sense vida del menudet Nizan, del que, recordem, només han pogut recuperar les restes òssies. El jutjat d'Amposta que porta el cas ha decidit mantenir els pares detinguts mentre es practiquen noves diligències. De fet, este matí ha tornat a estar així en l'interior de la vivenda la policia científica. El cas continua sota secret de sumari i serà clau l'autòpsia al menut que determinarà les causes de la mort i també la possible responsabilitat dels pares en la seva mort.
0: Gràcies, Raül. Estarem molt pendents, com no, del resultat d'aquesta autòpsia i de les noves diligències i investigacions al voltant d'aquest succés. Ara anem a canviar radicalment d'assumpte perquè ja sabem vostès que estàvem pendents del que ens contarà la nostra companya Amparo Martín des de la façana marítima de València. Este cada setmana s'estrena una nova competició així a la ciutat. Amparo, que ja te veig ahir a la façana marítima, contant-nos un poquet al voltant d'aquest esdeveniment.
1: Bé, és un event molt important i molt espectacular perquè es tracta de catamarans F-50 d'alta tecnologia. Han vingut fins ací com un esdeveniment clau en el que és també l'economia turística esportiva a la ciutat de València. Són 10 els equips que competiran amb unes velocitats de més de 100 km d'hora i just en, com tu has dit, la façana mediterrània, just al costat de la platja del Cabanyal. Ací ja hi ha turistes a la platja i, per tant, es pot veure al costat meu com es veu ja aquestes pilastres que estan ja preparades perquè avui a les 12 del migdia comença ja l'últim entrenament abans d'este cap de setmana. Les embarcacions d'estos 10 equips participants són un equip tècnic del voltant de 80 professionals entre constructors d'embarcacions, muntadors i especialistes en electrònica que han treballat contra rellotge per deixar les embarcacions enllestides perquè els equips puguen aprofitar esta última sessió. Mentre estos equips estaven fent la preparació, la Marina de València ja lluís també una de les grans estructures de l'event, que és una graderia amb capacitat per a vora 10.000 espectadors. Esta està just així enfront per a seguir les carreres. L'espai es distribuís en diferents zones i també n'hi hauran zones d'hospitality, zones de restauració, en definitiva, tot un aconteciment per a tots els públics. Encara se poden comprar eixes entrades, ho mostrarem així també per a punt, i el que fa és una referència més de la ciutat de València com a referent turístic internacional.
0: Moltes gràcies, Amparo, i la veritat que s'estàs donant una enveja en aquest paisatge que tens darrere a la mar de fons. Moltes gràcies, estarem molt pendents també d'esta nova regata que arriba a València. I ja posem damunt la taula l'últim tema de tertúlia, perquè la justícia, com saben, ha posat fi a 9 anys d'investigació de l'anomenat cas Assut i deixa 38 persones a les portes de juí. S'investiguen un suposat enriquiment il·lícit a través del cobrament de comissions a canvi de favors urbanístics i contractes públics. Entre els processats, com recordaran, està José María Corbín, cunyat de l'exalcaldessa Rita Barberà, també Alfonso Grau, que va ser el seu vicealcalde i número 2 a l'Ajuntament de València. Companys, finalment, després d'anys, jo crec que la causa té molts folios també, 38 persones.
4: Sí, algunes parts que també s'han arxivat perquè han prescrit, sí. Ha sigut una instrucció molt llarga. La veritat és que això donaria per un altre debat, que són 9 anys d'instrucció, com poden també afectar o no. El tema de la justícia és un altre debat. De totes maneres, jo crec que sí, en l'auto de la jutge Sadair, no? Queda clar en aquesta investigació la relació en el cas Assut amb l'exalcaldessa Rita Barberà. Estem parlant del seu cunyat, estem parlant de la seva madreta, estem parlant de seu cunyat perquè estava casat amb la seva germana, vull dir, estem parlant de les nebots. Ahir n'hi ha molta tela, no? I és un cas de corrupció, d'enriquiment a través de comissions, amb 5 delictes sobre la taula. Vull dir, ara fa falta que les defenses i tot poden presentar els seus informes. Encara pot ser que no tots acaben allí, no? Però en qualsevol cas, és un cas molt greu, un cas d'una pràctica generalitzada durant el govern de Rita Barberà i que ara, 9 anys després, veurem com acaba tot.
0: Sí, anem a recordar que s'inicia este cas en 2016, precisament quan l'Agència Tributària rep un anònim sobre l'elevant nivell de vida, precisament, com estava dient Isabel, de la família Corbín Barberà.
4: Barberà.
0: Exacte. Tot va començar ahir i després ja es va...
5: Jo crec que és tràgico que tenga que passar una dècada pràcticament para que un cas de corrupció se empiece a juzgar. Para que nos hagamos una idea un poco de cómo está la justicia, ¿no? A nivel de poder esclarecer estos casos que tanto afectan a la confianza de la sociedad. Imagínense, los señores espectadores, lo que podemos tardar en ver si es que llega a Zapatero y el resto de ahora mismo investigados, si es que llega, ¿no? a esa situación. Pero sí, evidentemente es un juicio que pone sobre la mesa esa presunta corrupción sistémica que había, en la que también, evidentemente hay una gran mayoría de cargos populares, pero que incluso hay un portavoz, ex portavoz socialista, sí. ¿No? Es decir, evidentemente es un juicio de una época pero que esa corrupción o presunta corrupción se extendía, ¿no?, a todo lo que había alrededor.
0: Sí, como estaba diciendo Arturo, está también Rafael Rubio, va a ser el ex portavoz socialista de l'Ajuntament de València. Se un chuguella a una época, como dijo Arturo.
4: Eso en una época, bueno, es que van a hacer unos fechos en una época. El que yo creo que en esa de plantar las orejas es estar más vigilantes de que no torne a pasar. Es decir, el cuñado de Rita Barberá actuaba amb amparo de la alcaldesa, como así consta. Vull dir, per tant, tot el relat que moltes vegades s'ha fet després d'intentar minimitzar el paper de l'exalcaldessa en tots els processos de corrupció, amb el que estem veient ara, de veritat és que queda absolutament inhabilitat.
0: Bé, companys, sense acabar el temps, Arturo i Isabel, moltes gràcies per acompanyar-nos en este divendres, a tots vostès també, que passen molt bon cap de setmana i recordem que dilluns tenen així una cita amb nosaltres a les 8 del matí. Adeu.
7: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
8: Què tal? Bon dia des de la ràdio autonòmica valenciana Punt Ràdio. Reprenem la nostra activitat normal. Estos dies hem estat entrant i eixint. Ahir precisament fem eixa presentació de la nova programació de la nova Punt Ràdio, que definitivament és eixa emissora, almenys en valencià, i també en castellà, que sintonitze amb tots vosaltres. Anem a començar per parlar d'actualitat, una actualitat que ve molt carregada, avui 4 de setembre de 2026, marcada per la ressaca d'eixa intensa activitat parlamentària a Madrid al voltant de la crisi migratòria, el debat sobre el model de finançament autonòmic i notícies judicials de gran importància en la nostra comunitat com a deu estat. Escoltant, recordar-vos que a partir de la setmana que ve este programa comença a les 7 del matí. I estarem amb vosaltres fins les 12, després la resta de programes temàtics que ahir ja vam presentar. Iniciem la matinada amb Alba Requejo i el seu informatiu de les 6 del matí i seguidament anirem nosaltres per a continuar desgranant tot el que va succeint i també tot allò que forma part de la nostra societat. Són les 10 del matí, com vos dic, ara ja passa un minut, avui divendres. Si vos havíeu alçat un poc de mala llet, mireu per la finestra perquè el dia es desvela amb eixa xafogor pesada que mos recorda que l'estiu, malgrat el que diga el calendari, es resistix a fotre de la comunitat valenciana. L'AEMET ha activat l'alerta groga, avui parlarem d'això. Estem fregant els 40 graus en moltes comarques de l'interior i del litoral, així que no queda un altre, agafar aigua i molta paciència, però també està clar, si parlem de temperatures desbocades, el termòmetre de la política directament ha esclatat. Comencem mirant a Madrid, si voleu, on ahir el Congrés dels Diputats es va convertir en un escenari de circ de primera categoria. Ni els Aragón i els Ringling junts haurien muntat un espectacle millor. Per fi, després de setmanes de misteri, va comparèixer Pedro Sánchez, el todopoderoso, l'home del manual de resistència, que va vindre a explicar-nos la crisi migratòria de Ceuta. I quina explicació, una autèntica obra mestra del malabarisme polític, si seguim amb la terminologia circense. Segons el president, tot està baix control. Les fronteres són de cotó en pèl i les relacions amb el Marroc són tan idíl·liques que quasi podem anar a prendre el té a Rabat de la seua mà, clar que sí.
9: Tenemos que seguir cooperando con Marruecos. Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos. Creo que eso va en aras del interés general y en aras del interés, por tanto, de los españoles y españolas, también de la ciudad autónoma de Ceuta y de Melilla. Pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente.
8: L'únic xicotet problema és que mentre ell dibuixava eixe país dels prodigis, els informes policials continuen insistint en el paper col·laborador de les autoritats marroquines en l'entrada de milers de persones. Però a qui anem a creure? A la policia, que està a peu de canyó, o a l'oratòria captivadora del nostre estimat líder? Bé, anem al fons amb el que es va viure ahir a la carrera de Sant Jerónimo, perquè la imatge de la jornada és, sense cap dubte, la de la profunda i absoluta soledat de Pedro Sánchez a la bancada blava. Mireu si va ser estrepitosa que ahir al Congrés es va obrir una bretxa espai-temporal per una vegada, i sense que servisca de precedent. Tot l'arc parlamentari es va posar d'acord en una cosa. Des de Vox fins a Esquerra Republicana, passant pel Partit Popular, Bildu, el PNB i a la guinda del passís, el seu propi soci de govern, Sumar. Tots, absolutament tots, van coincidir a assenyalar el mateix elefant a l'habitació, que el Marroc està darrere de la crisi migratòria de Ceuta.
10: Traición. No hay otra palabra. Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas.
11: o vostè coneixia els avisos i per tant menteix a la gent per protegir el Marroc, o vostè no coneixia aquests avisos i per tant menteix a la gent quan diu que vostè té el control del govern i de la seguretat nacional.
10: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España.
8: Tots assenyalen a la mateixa criatura, menys ell, clar. El president va pujar a la trona blindat de dades invidents, prudències i eixe toc condescendent tant al seu peu per a dir-nos que no hi ha evidències sòlides que apunten a Rabat. Un paper difícil de sostindre quan fins i tot els informes policials del mateix Ministeri de l'Interior, i això és que el govern ara intenta desacreditar de males maneres, diuen amb totes les lletres que la gendarmeria marroquina va fomentar i dirigir l'entrada de milers de persones en períodes fins de 10 hores. Però Sánchez, irreductible, preferix immolar la seva majoria parlamentària abans que enfadar el seu veí del sud. Què tindrà el Marroc que no deixa que Sánchez torça el seu braç? La pregunta que surava ahir a l'hemicicle era gairebé unànim. Esta, què li deu Pedro Sánchez al Marroc per a tindre ixa por reverencial a assenyalar-lo?
9: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Creo que si algo nos reconocen todos ellos y todas ellas, es que este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido.
8: Va ser un dia total. I en les al·locucions dels portaveus, agafeu xutxes i crispetes perquè en va haver per a tots els gustos. El cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, va llançar un atac frontal acusant a Sánchez d'estar segrestat per xantatges creuats i d'ofendre els seus tins, presentant com un èxit el retorn d'uns migrants a qui, segons ell, els han robat l'estiu i la seguretat, entre altres coses. Feijóo va voler fer sang preguntant-li també al president si ell enviaria les seues filles a passejar de nit per les platges de Ceuta.
12: ¿Usted recomendaría a sus hijas pisar la playa del trampolín? ¿O que se paseen por la noche en la ciudad de Ceuta? Pues ya está. En Ceuta no hay normalidad. No siga insultando a la gente de Ceuta, a la que le han robado el verano la tranquilidad y su seguridad.
8: Ahir va ser un dels dies de Feijóo. Temps van tindre per a poder anar esbrinant i poder retrent moltes de les coses que durant estos mesos s'han anat acumulant, diguem, en la maleta de les ofenses. Per cert, que a sumar ahir els va tocar fer equilibrismes de circ també, utilitzant encara la mateixa terminologia. Per una banda, la mateixa Aina Vidal renyava a Sánchez des de la trona demanant explicacions a Rabat, i per l'altra, el ministre de la seua quota, Pablo Bustinduy, corria els passillos dient que la compareixença havia sigut una rectificació positiva. En què quedem, xics? Suposem que mantindre la cadira del ministeri ben calenta és el que té, i per tant un té que anar cap a on li diuen. I clar, tornant a Feijóo, si Feijóo va voler fer una miqueta de pupa, el líder de Vox, Santiago Abascal, directament va entrar a l'hemicicle amb el ganivet entre les dents i ganes de cremar els vaixells. Abascal no es va quedar en les metàfores i va obrir la seva intervenció llançant-li a Sánchez la paraula més lletja del codi penal: traïdor. Una i una altra vegada, com un martell piló. Però el moment més demolidor, d'això és que t'obliguen a deixar la tassa de cafè damunt de la taula, va ser quan va agafar les pròpies paraules que el president havia dit a la ràdio setmanes enrere, on definia la crisi de Ceuta com un atac i una violació de la integritat territorial.
10: Traición. No hay otra palabra. Según la Real Academia de la Lengua Española, la traición es el hecho de faltar a la lealtad y a la fidelidad de vidas. Y el presidente Sánchez es un traidor.
8: L'estratègia de Vox està clara: és portar a Sánchez als tribunals a través de l'article 102 de la Constitució per un presumpte crim de traïció. El Partit Popular ja s'ha afanyat en dir que a lo millor són focs artificials, però Abascal ha aconseguit el seu minut de glòria radiofònica i televisiva, obrint un debat que tant si agrada a la Moncloa com si no, ha deixat al president literalment sense paraules per a respondre qui és l'enemic a l'altre costat de la valla. Amb això afegit, la part de l'oposició de dretes queda completament retratada amb els seus dos tons, el més institucional, que és el de Feijóo, i el més aspre i directe, que és el d'Abascal. Però les ganivetades més doloroses per a la Moncloa no van vindre de la dreta i l'oposició més dura, sinó dels socis que li mantenen la respiració assistida a la legislatura. El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, va estar especialment punyetero, podríem dir. Va acusar el govern d'haver entregat la dignitat davant del Marroc i va llançar un avís a Sánchez d'aquells que deixen un poc gelat el somriure. Deia Rufián que els governs es perden, sobretot per mentir, i li va recordar l'ombra de l'11M, deixant caure que l'única explicació per a este tancament de files amb Rabat és que el Marroc li està plantejant a Espanya una guerra geopolítica que la Moncloa sap que no pot guanyar.
13: ¿Ustedes no han visto las imágenes de los furgones, de los camiones cargados de gente y la policía marroquí mirando como las vacas al tren? ¿Ustedes no han visto eso? Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes. Y estoy siendo generoso.
8: En la mateixa línia, Jone Belarra, des de Podemos, va, bueno, redoblar la clau parlant d'un final de cicle i comparant a Sánchez amb el pitjor del bipartidisme, sentenciant que tots els presidents acaben igual, amb una gran mentira.
14: Creo que es el momento de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos hasta que sea una democracia, hasta que sea un país que respete los derechos humanos y se comprometa a no volver a utilizar a su gente como arma arrojadiza.
8: Fins i tot el PNB, habitualment tan mesuraet, li va clavar un calbot polític per boca de Maribel Vaquero, recordant-li que ahir ja ningú es creu que entren 70.000 persones sense la col·laboració marroquina.
15: Marruecos no es un país confiable. A diferencia de lo que ustedes verbalizan, llueve sobre mojado, señor Sánchez. Y usted podrá decir que no tienen datos que demuestren la participación del Reino de Marruecos en esta operación. Pero aquí ya nadie cree que pudieran entrar entre 70.000 y 100.000 personas en menos de dos días en Ceuta sin la colaboración de las autoridades marroquíes.
8: En definitiva, un president sol en el seu propi desert diplomàtic, defensant una prudència que la resta de mortals anomenen covardia, i un inici de curs polític on Sánchez ja no té socis, sinó vigilants, que li recorden a cada votació que el fil de la seva legislatura és cada vegada més prim, com el d'Hades. L'oposició, com era d'esperar, va demanar la seva dimissió, número un milió possiblement d'esta legislatura, però el millor de la funció no va ser la dreta, no, el millor va ser el teatre en el seu propi banc. La ministra de Defensa, a Margarita Robles, que va oferir un recital de llenguatge corporal escenificant una distància tan gran amb Sánchez que quasi calia un telescopi per a trobar-la en el mateix Consell de Ministres. Un govern unit, clar que sí, que no es nota gens, que té certes tensions internes. Com deia ahir l'amic Vicente Vallès, en una situació democràtica normal, com en altres països, arribats a este punt de solitud i suspicàcies polítiques, el president hauria de sotmetre's a una qüestió de confiança. En este cas, la que va impulsar el Partit Popular, que ja va tirar endavant en juny amb 178 vots, i de la que realment Sánchez es va riure en la cara de tots, inclús aplaudia. O directament, l'altra possibilitat seria convocar eleccions. Però això en este país és de veres. Vicente Udía, no pareix possible. Estem al marge de la realitat i ja fa anys que ho estem. I per si el xou de la Moncloa fora poc, entrem també en el terreny dels diners, que és on realment els polítics apuntalen amb somriure cordial. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha decidit que ella no juga a este joc. Es confirma el boicot de Madrid al Consell de Política Fiscal. Ayuso planta el govern central amb els seus 21.000 milions d'euros damunt de la taula perquè diu que el pacte amb Catalunya trenca la igualtat. Mentrestant, a la realitat del carrer, ixa que no entén de gires de guió, les xifres de l'atur mos tornen a baixar a la terra. Estem parlant de 44.000 persones més a l'atur a Espanya en acabar el mes d'agost, però no vos preocupeu, que en la Moncloa segur que tenen un relat preciós i una solució per a explicar-mos que això és un atur, com podíem dir, resilient. Però, en fi, i a la comèdia madrilenya, o millor dit, la comèdia madrilenya també té impacte en casa nostra. Així, a la Comunitat Valenciana, el Consell de la Generalitat també s'ha afanyat a sumar-se a la Festa de Madrid demanant la dimissió de Sánchez per la seva crisi de Ceuta i exigint, com no pot ser d'altra forma, formalment, que es tornen els menors no acompanyats al Marroc. Escoltem el conseller Barrachina.
16: Doble indignación por los 33 días y por las falsedades del presidente del gobierno. Ni fue Israel, ni fue Rusia, ni fueron las mafias. Y además, sí se conocía la situación de inminente ocupación de la ciudad. Por tanto, fue una acción premeditada.
8: I de tornada a esta casa, a casa nostra, la Comunitat Valenciana, s'ha de parlar també d'un altre tipus de foc, el que va cremar les nostres muntanyes i el que ara també s'encén als despatxos, perquè ahir el mateix conseller d'Agricultura i portaveu del Consell, Miquel Barrachina, compareixia per a recordar-nos que la recuperació de l'incendi de la Vall d'Uixó i de la Serra d'Espadà va de bo. El ple de la Generalitat ja ha donat llum verda a eixa ampliació d'un paquet de mesures extraordinàries que eleva les ajudes directes a quasi 13 milions d'euros, a més d'una línia de 5 milions per als ajuntaments afectats i el compromís d'un pla de reforestació integral, un pla que per per cert, també s'estudiarà aplicar als incendis de Tírig i Segorbe.
3: Eso permite que municipios como Tírig, Catí, Albocàsser, Cuyas, Alsadella, Serra en Garserán, Segorbe y Gàtova puedan acceder a las ayudas que pretendía y pretende alcanzar agricultores, ganaderos, trabajadores autónomos y también a las propias administraciones, que recibe en cada uno de los ayuntamientos 200.000 euros para actuar en aquellas zonas dañadas por el fuego.
8: Una cosa està clara, pràcticament s'ha donat el tret d'eixida a l'època preelectoral i també comença la campanya de retrets permanents. Barrachina va aprofitar per acusar el govern de Pedro Sánchez d'una passivitat absoluta i de tindre una peresa crònica a l'hora d'ajudar al sector primari valencià. Segons Barrachina, mentre la Generalitat ha de recórrer a préstecs per a rescatar els ramaders i agricultors de Castelló, la Moncloa practica un ecologisme de saló i prohibicionista que el que fa és abandonar els cultius i, en conseqüència, posar una catifa roja als incendis forestals. El resum del conseller és tan senzill com contundent. Més aigua, menys burocràcia i menys ocurrències de la ciència de Sánchez. Està clar que, cremada o no, a la Serra d'Espadà la batalla política per la terra només acaba de començar. Ens ocuparem de la terra, dels ramaders, del sector primari, també de la gent dels ports i les muntanyes, a partir de la setmana que ve en la nova franja horària que omplirà Sílvia Soria, dedicada a això, a la gent del camp, de les muntanyes i també de la mar i als de les granges, clar. Però darrere d'este xou de retreig, de xifres, de desclassificacions de documents del CNI i de declaracions de grandiloquents, la crua realitat ens ha donat un cop de puny en l'estómac. Bueno, dos, ara vos explique, perquè mentre els uns i els altres estiren els trastos al cap dels seus escons en moquetats, ahir a Ceuta la tragèdia es cobrava també una altra de les pitjors factures. Sempre paga poca ropa, també en esta situació, com no podia ser menys. Un xiquet marroquí de només 17 anys va morir de matinada al centre d'acollida de l'Esperança. Havia arribat a la ciutat el passat mes de juliol, fugint de la misèria, com milers d'altres, carregant a l'esquena una malaltia invisible. I aquesta malaltia és una diabetis severa de tipus 1. Les primeres investigacions apunten al fet que una hipoglucèmia greu li va apagar la vida mentre dormia. I van ser els seus propis companys d'habitació els que li van donar la veu d'alarma en vore que no es despertava. I ahí és on la burocràcia i la condició humana xoquen de front. La realitat és que un xiquet no retornat a on pertany i amb la seva família mort sol, lluny de sa casa, en una habitació massificada de la qual ja no se'n recordarà ningú en 48 hores. Ceuta acull actualment vora 1.500 menors en un sistema de protecció absolutament desbordat. I això és el preu real de la crisi, la tragèdia amb rostre i nom que la política, especialment Sánchez, és incapaç de solucionar. Però no ens oblidem també que fa dos dies es va dur a terme la gran convocatòria de suport a Ceuta, que va reunir a centenars de milers de manifestants arreu tot Espanya. La crida de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, repudiada pel govern, va posar damunt la taula la realitat del que ara no sols és una crisi migratòria, sinó també un conflicte social i diplomàtic del que Sánchez ahir amagava el cap baix terra com un estrus. Pot ser, perquè no s'ha parat a escoltar els seus discs. Pot ser, ixa deuria ser la seva playlist. Mira per a on. Els talls de la gent de Ceuta.
17: Han abandonado y nos han traicionado.
18: Una invasión pura y dura.
19: Esto no se vende. Ya no es como antes. Ya la vida que hacíamos de salir a hacer deporte o salir a tapear, imposible.
20: Si pasáis por aquí y vais buscando lo que es la periferia, veréis la inseguridad que hay.
17: Estamos abandonados, nuestros niños confinados en casa, sin poder ir a la playa, sin ferias, sin parques.
8: Us recomano que busqueu dos imatges per internet, dos vídeos per internet. Un d'ells, una banda de xavals, de joves, carregant una cria de dofí, com si fos un trofeu, fora de l'aigua. Es desconeix per a què la voldrien. I un dels altres intentant frotar ànecs uoques i clavar-les dins de bolses de plàstic per emportar-se-les. Al final les solta, clar. Imagina que la fam té molt a veure en tot això. Però la realitat d'esta tragèdia no s'atura a Ceuta. La ruta atlàntica cap a les Illes Canàries també ens ha tornat a colpir en les últimes hores amb un dels episodis més devastadors que es recorden. Es confirma la troballa d'un caiuco que portava 26 dies a la deriva en alta mar. Havia eixit el passat 7 d'agost des de les costes de Gàmbia amb 128 persones a bord decidides a creuar l'oceà. I per acabar, dos perles de la terreta que fan parlar, i molt, sobretot, imagina que ja en els cafès d'estos últims dies. Primer, en el món de les falles, així sí que apareix Compromís i també Pere Fuset, que encenen la metja de la discòrdia en exigir que es retiren les fotos oficials de les candidates a falleres majors de l'any que ve. Quan estaven en la festa no es preocupaven res per ella, més a la contra. Ara des de fora volen fer tot el que al seu moment no van fer. El motiu? Pues un excés de Photoshop tan bèstia que diuen que algunes xiques quasi ni es reconeixen. A veure, avui que ve Manolo Mas, si està clavat de ple en la festa, podem parlar del tema i mos explica tot una miqueta. La veritat és que no només es quedem en això, també podem parlar en clau esportiva del miracle que va ocórrer ahir a Mestalla. Miracle entre cometes. Parlava el CEO de futbol del València Club de Futbol, Ron Gurley, després de 7 mesos de silenci sepulcral. Què ha dit? El de sempre. Demana paciència a l'afició amb la falta de fitxatges de l'estiu i ho fia tot a un futur idíl·lic amb els diners del nou Mestalla.
2: I think the right decision has been made.
21: Hem pres les decisions correctes tots. Des que vingui fa 13 mesos hem fet 23 transaccions portant dos d'alt nivell. Només vegeu la superfície, però s'ha fet molt de treball. També tenint en compte el potencial de base. Sempre intentem millorar l'equip.
8: Ai, el nou Mestalla. Algo hem vist avançar en els últims mesos, però és ixe estadi que porta 20 anys en obres i que podria tindre fins i tot estalactites a banda de la nova coberta. Bueno, paciència, senyor Gurley, és precisament el que fa anys que es va esgotar en l'avinguda de Suècia. I en el món que tenim, pues escolteu, perquè si pensàvem que el circ només té pista a Madrid, el panorama internacional directament s'ha convertit en una pel·lícula de Hollywood de pressupost multimilionari. Des de la port, per cert. La mirada global està clavada en l'Orient Mitjà, on la tensió entre els Estats Units i l'Iran ha fet un salt de gegant cap a l'abisme. Després dels atacs de precisió executats per l'exèrcit nord-americà al sud de l'Iran, Washington diu que tot ha sigut una operació defensiva. Home, pues clar que sí. No hi ha res més defensiu que llançar un míssil de matinada, segons el Pentàgon. Teheran, lògicament, no s'ha quedat en braços creuats i ha contestat amb pluja de drons sobre bases aliades. I, mentre Benjamin Netanyahu diu de perfil que està molt prop de derrocar el règim iranià i Donald Trump aprofita per amenaçar amb una escalada nuclear, si hi ha més represàlies, qui acaba pagant els plats tancats? Doncs ho endevineu ràpidament. La nostra butxaca. Els mercats energètics mundials han entrat en pànic. El barril de Brent ja frega els $93 a Wall Street i ha agafat un atac d'ansietat que té el Banc Central Europeu clavant-li un ull a la inflació i l'altre a les nostres targetes de crèdit. Anem omplint el depòsit del cotxe abans d'esmorzar, per si de cas, perquè ahir la gent ja s'apressurava, fins i tot en altres països, a omplir-los. Les cues eren espectaculars. Però de la geopolítica dels míssils, si m'ho permeteu, ja quasi per acabar, fem un salt a la geopolítica de la supervivència, perquè a Cuba el govern ha decidit obrir una miqueta més la porta de les empreses privades. Diuen que és per oxigenar l'economia, encara que més aviat sembla que s'estan quedant sense aire. Mentrestant, a l'altre costat del xarco, els Estats Units, el Pentàgon, està vivint el seu propi fulletó televisiu amb la dimissió fulminant del secretari de l'exèrcit, Dan Discroll. Una crisi institucional en tota regla que agafa la Casa Blanca en el pitjor moment geopolític de la dècada, però ahir mateix dos vells coneguts de la polèmica global van voler clavar cullerà en la nostra crisi de Ceuta. Un d'ells, el president dels Estats Units, Donald Trump, que va comparèixer en la cadena britànica GB News per a sentenciar sense cap tipus d'anestèsia que per culpa d'esta gestió de fronteres Espanya serà un país arruïnado. Però clar, si Trump ens dona per arruïnats, el seu homòleg argentí, Javier Milei, directament va agafar la motosserra verbal en el Fòrum de Madrid celebrat a Xile. El fill bastardo de Benny Hill es va desfogar de gust acusant a Pedro Sánchez i al PSOE de facilitar la immigració descontrolada i d'estar destruint la identitat espanyola obrint la porta a, cite textualment, hordas estrangeras que terminaran reemplazándolos. El líder argentí fins i tot va dir que el nostre president està més sucio que una papa.
22: Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente. España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
8: Entre el país arruïnat de Washington i les hordes de Buenos Aires, a la Moncloa deuen d'estar buscant un bon traductor d'insults internacionals. Està clar que a Sánchez ja no només li creixen els enemics dins de l'hemicicle, sinó que l'eix de la dreta transatlàntica l'ha triat com el ninot de fira perfecte per a fer punteria. Nova York està de distopia, el Pacífic té 3 tempestes simultànies pel fenomen del Niño, i de veritat, si ho penses bé, encara que siga començant el dia d'esta forma, és per a tancar la paraeta i tornar-se'n al llit. Ara sí, amb els missis en l'aire, el petroli pels núvols i el Photoshop prohibit a les falles, anem a intentar en un ratet obrir la nostra taula d'anàlisi. Ho farem amb el nostre company de sempre, Joan González, que mos analitzarà una miqueta tot això. Així que prepareu-vos el cafè ben carregat, que el divendres, encara que siguin estes hores, les 10:23, ve farcit d'històries per a no dormir. Que intentarem esborrar una miqueta, encara que el cap de setmana també passin coses, per a donar pas a unes altres. Així que comencem.
7: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.

0: Clar que este episodi d'ocupació, invasió o entrada il·legal de milers i milers i milers de marroquins a Ceuta no és la primera volta que passa, ni en Ceuta ni en Melilla. Marina Perelló, bon dia.
1: Efectivament, fem una miqueta de repàs. Ceuta i Melilla són dues ciutats autònomes espanyoles al nord d'Àfrica que representen l'única frontera terrestre de la Unió Europea al continent, sense comptar les Illes Canàries. Al llarg de les últimes dècades, la pressió migratòria ha convertit estos dos enclavaments en l'escenari de successives crisis humanitàries i geopolítiques. Viatgem en el temps per a entendre com hem arribat fins a Històric es situa a les dècades de 1990 i 2000. És en aquest moment quan Espanya alça les primeres tanques frontereres i les dota de tecnologia. Tot i això, la pressió no cessa. El primer gran col·lapse mediàtic arriba al setembre de 2005, la coneguda com a crisi de les tanques. Milers de persones subsaharianes intenten saltar els perímetres de Ceuta i Melilla de manera simultània durant setmanes. El balanç és tràgic. Almenys una quinzena de morts i centenars de ferits. Allò va obligar a canviar els protocols de seguretat i augmentar l'alçada dels filats d'aram i punxes. 9 anys després, el febrer de 2014, l'horror es trasllada a la platja de Tarajal, a Ceuta. 15 migrants moren ofegats mentre intentaven envoltar l'espigó nadant enmig d'un polèmic desplegament de la Guàrdia Civil que va utilitzar material antidisturbis. Un episodi que va marcar un abans i un després en el debat sobre els drets humans a la frontera. Escoltem qui fora ministre d'Interior en aquella època, Fernández Díaz.
2: Que teníamos una oleada inmigratoria de miles y miles de personas que pretenden llegar a España y, por tanto, a la Unión Europea de manera ilegal.
1: L'exemple més nítid d'esta guerra híbrida va tindre lloc el maig de 2021, en represàlia perquè Espanya va donar assistència mèdica al líder del Front Polisario, Brahim Ghali, el Marroc va retirar la policia de la frontera. Com explicàvem, el resultat va ser immediat. Més de 10.000 persones van creuar nadant Ceuta davant la passivitat dels agents marroquins. La crisi migratòria va ser en realitat una espècie de xantatge geopolític que va sortir efecte. Mesos després, Madrid va trencar la seva neutralitat històrica i va donar suport al pla marroquí sobre el Sàhara Occidental. No sols va ser un repte humanitari, sinó una crisi diplomàtica sense precedents provocada pel malestar de Rabat amb Madrid. L'exèrcit espanyol va haver de desplegar-se a les platges. Així parlava en aquells anys Pedro Sánchez.
3: Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad.
1: No obstant, la calma sempre és aparent, fins i tot després de períodes de màxima cooperació bilateral, com el que va seguir a la tragèdia de Melilla el juny de 2022 amb la mort de 23 migrants. L'equilibri continua sent fràgil, una realitat incòmoda. Europa depèn de la gendarmeria marroquina per a contindre la frontera amb nosaltres. Des d'aleshores i els anys posteriors, el flux migratori ha continuat mutant. La pressió al mar, els intents d'entrada nadant vorejant els espigons en dies de boira i la reactivació d'altres rutes, com la Canària, demostren que Ceuta i Melilla continuen sent el termòmetre de la relació entre Espanya i el Marroc, el reflexe més cru de la desigualtat global. El fet és que Ceuta i Melilla són les dues úniques fronteres terrestres de la Unió Europea amb l'Àfrica, una anomalia geogràfica que les converteix en l'escenari de crisis humanitàries recurrents, però també en el tauler d'un complex pols geopolític. Per entendre el que passa a les tanques, cal mirar directament a Rabat. Històricament, el Marroc mai ha renunciat a la seva reclamació de sobirania sobre les dues ciutats autònomes, a les quals qualifica oficialment com a ciutats ocupades. En aquest context, el control de la immigració irregular ha resultat l'arma diplomàtica més poderosa del regne alauita. Onades massives com la de 2005 i les successives han forçat Espanya a delegar part de la seva seguretat fronterera al Marroc, atorgant a Rabat la clau de pas de la frontera sud europea. Una clau que el govern marroquí obri o tanca segons l'estat de les seues relacions bilaterals amb Madrid. Mentre el Marroc utilitza el drama migratori com un termòmetre polític i una eina de pressió per obtenir concessions econòmiques, diplomàtiques o territorials, Ceuta i Melilla continuaran estant exposades a la inestabilitat. La frontera d'Europa no només es vigila amb concertines, es decideix, sobretot, als despatxos de Rabat.
0: I si Rabat, que està en estos moments en el punt de mira, té molta gent, no només al nostre nivell, sinó també a nivell internacional. Gràcies, Marina. Són les 10:28. N'hi hauria que tindre en compte no només això, que és el que podríem començar a preguntar-li, evidentment, al nostre company Joan González, politòleg. Què tal, Joan? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Un plaer compartir-vos.
0: Igualment, com sempre. Escolta, abans de que ens vegem en persona, quin és el balanç que fas tu de tot això que està passant en estos moments? Que, com contàvem, no és nou, però que potser estiga en el seu punt àlgid i, com se'n vaig una miqueta més, diria jo, de les mans, podria comportar un conflicte diplomàtic, sobretot, perquè el social ja el tenim.
4: Doncs efectivament crec que has dit coses interessants. N'hi ha una doble vessant, com tu has dit, un conflicte diplomàtic que crec que ahí, doncs, és el que explica algunes de les qüestions de per què el govern està d'alguna manera tan excessivament prudent, per no dir negligent en les explicacions. També efectivament has parlat de la conflictivitat, això augmenta la polarització. Pense que la polarització, no el trasbassament de boig entre blocs ideològics, diplomàtic, que crec que ahí, doncs, és el que explica algunes de les qüestions de per què el govern està d'alguna manera tan excessivament prudent, per no dir negligent en les explicacions. També efectivament has parlat de la conflictivitat, això augmenta la polarització.

0: faltaria més. Les oposicions, evidentment, fan el que poden per a guanyar. I per allà anem, efectivament, en més en ansietat social, en un assumpte que és molt delicat, per humanament, per la gent que està allí, socialment, perquè implica moltes emocions i estem parlant d'una qüestió d'identitat i de bandera, que això sempre porta més places plenes, i per una altra banda, per riscos que n'hi ha estratègics, geopolítics, d'un país que el tenim al costat, no? Doncs això, per ahir van estir, sí.
1: Ara que fins i tot des de fons governamentals s'ha, diguem, posat en solfa fins i tot el paper del rei d'Espanya, figura molt propera al propi rei absolutista, en este cas del Marroc, cosa que podria solventar-se o almenys dissipar-se una miqueta entre monarquies, per què aquesta espècie de sensació de que el rei, el nostre, ha quedat com pràcticament anul·la? De fet, ahir el propi Pedro Sánchez és qui dia anunciava com si ell fora el que tinguera que encarregar-se o no, o dirigir o no les visites del propi rei, en este cas la que faria a Ceuta.
0: Bueno, a veure, és que el rei també, com ha hagut, s'han trobat en distintes qüestions, com la de Paiporta, després el rei ha fet alguna qüestió més política que son pare, que jo crec que son pare, malgrat els defectes, doncs intentava estar més al marge de la política i dels assumptes polítics. Doncs jo crec que, per una altra banda, Sánchez també és que està en un paper molt complex, molt difícil, perquè Sánchez, si pujara a la tribuna, el que millor diria és dir, a veure, per favor, tant vosaltres, que esteu més prop del Marroc i d'Estats Units i dels interessos d'Israel que jo, o el rei, que té efectivament més amistat allí, o sigui, sou vosaltres, no jo el que està en combinància amb el Marroc.
1: Pues això és el que estava dient, clar, sí, clar.
0: Que se li acusa a Sánchez d'una qüestió que pot ser que sigui el que menys, no? Menys que Vox té més interessos en Marroc, en Israel i en Trump que Sánchez, és evident, és més. Una de les qüestions que pot donar-li por a Sánchez i que analitzarà el seu equip de comunicació i estratègic, efectivament, és les conseqüències, ja no només geopolítiques, sinó només polítiques. És que hi ha interessos, diners, d'afeblir el que avui en dia possiblement és la veu més forta de discòrdia amb Trump. I aleshores Trump amb Zapatero, Trump amb Marroc, Trump a qui puga, i de fet ha hagut parlaments d'Estats Units que han parlat de Marroc i d'Espanya ja, no? I de que estem parlant de que aquestes ciutats són de Marroc, i això ha vingut des de prop del govern de Trump. Aleshores, clar, és que hi ha molts riscos, i Sánchez està prudent. És prudent Sánchez, poc, però en este cas no diu el que pensa perquè no pot.
1: Yeah.
0: I aleshores, clar, el Partit Popular s'ha girat la truita, perquè el Partit Popular està dient-li, és que el rei de Marroc, si és que Sánchez ho diria més fort, però no ho fa. El problema és que ha entrat molt tard, i això sí que ens sorprèn una miqueta. És maquiavèlic, jo diria. Ho tenia pensat perquè sa mare està polseguera i que la gent continue d'alguna manera en efervescència social, que
1: però li se n'ha anat de les mans.
0: Efectivament. Pensant això, diria bé, si li haurà anat bé, però no li ha anat bé. Aleshores, jo crec que és una decisió, jo crec que és no és normal veure-ho perquè ha afrontat les crisis d'una manera que ja volgrà, de veritat, el Partit Popular en el metro, en el Prestige o en la Dana, en tot això, que ho hem parlat ahir alguna vegada, que el Partit Popular i les crisis, la comunicació de crisis, tenen un problema. Sánchez fins ara ha sortejat les crisis i en aquesta genera molta dissonància. Veure que ha anat tard, ha dit lo de les vacances, que molt bé, estan en el mateix rang de Índia, emocionalment se comprèn molt lo de la conciliació, però vaja, en una crisi aixina la frase no té encaix, no? Aleshores, crida l'atenció i se dissonància en un assumpte tan greu com és, efectivament, no? A veure, ho digué Rufián, ho diu tota l'esquerra i ho diu la dreta, així que ho diu tot el món menys Sánchez, que és qui més ho sap.
1: Això és el que volia comentar-te.
0: Això és una trompada política estratègica contra ell de la mà del Marroc i de forma institucional, si és que no n'hi ha cap mena de dubte.
1: Que ha revertit socialment com el dia, perquè, Joan, lo de disposar ahir de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la convocatòria de les manifestacions i la reacció de tota la ciutat Dania, si cal, va posar un poc més evidència a algú que es negava que això es tirara endavant lluny d'ideologies polítiques. Si la gent pensa que n'hi ha que donar suport a aquestes persones, que n'hi ha que posar-se en la pell del seu tis per saber com ho estan passant, torna a repetir, més enllà de les ideologies polítiques, no seria lògic donar-li suport a aquesta gent que és un dels aspectes positius o a favor que podries traure d'això?
0: A veure, socialment ja estava polititzada i t'ho conté amb franquesa, portem moltes comunicacions i ho saps,
1: sí.
0: I aleshores, este assumpte està polititzat.

0: de primera hora. És cert que ha hagut ajuntaments del PSOE que ho han gestionat com han pogut, fent parlaments o manifestos alternatius, etc. La federació s'ha posicionat una miqueta partidistament també, i efectivament doncs, és un assumpte polititzat. És un assumpte de bandera. És un assumpte de bandera. I els assumptes de bandera són de Vox. Com també hem parlat ahir sovint, pues el Partit Popular no té una cosa que és essencial per al Partit Popular. Igual que li sigui essencial l'economia a Aznar després de Felipe o a Rajoy després de ZP. Aleshores, ara l'economia és el que li està fallant al Partit Popular. No està mal com ho necessitaria per dir esta parcel·la és meua, soc de centre-dreta i l'economia és el meu fort, que no és de Vox. Ningú pensa que Vox va gestionar bé. Se pensa que el PP pot gestionar bé. Però clar, és que resulta que pues no anem mal. I aleshores el PP no té ixe tros que és d'ell. I a què va el PP? A la identitat, a la bandera. I de qui és això? Doncs totes no ho sabem. Ja és de Vox. Ja, de fet, això li passa a Ciutadans. Ciutadans havia d'haver estat un partit liberal, però com se posa en la bandereta per Catalunya i per Euskadi, arriba a Bosque, era més gran i és el mitjà. Aleshores, el territori este, qui més pot guanyar és Vox, directament, perquè és un territori propi, és que seu, és idiosincràsic a l'extrema dreta, a l'extrem dret de l'escala ideològica, que és, efectivament, doncs Vox, ho representa. A qui millor li ves a Vox. A
1: està clar, Joan, que bueno, Pedro Sánchez va passar ahir més de 6 hores al Congrés, jo no m'esperava menys, pareixia allò inacabable, intentant donar explicacions sobre aquesta crisi de Ceuta, però la compareixença no va aprofitar per a tancar totes les incògnites i crec que ni molt menys. La pregunta és, després d'aixes 6 hores de compareixença, com penses tu que eixirà Sánchez d'esta? Una vegada més.
0: A veure, jo crec que n'hi ha una errada en el plantejament de la crisi, genera dissonància, no va en la seva línia i, per tant, se genera un problema. Esta crisi, de moment, jo crec que ha polaritzat i que no li ha fet mal. Jo crec que...
1: Ni tan sols l'ha desgastat un poc més, creus tu?
0: Home, la paraula desgastar, pues, possiblement desgaste, però sí que és cert que les manifestacions, no totes, perquè hi ha manifestacions que s'han fet en milers de pobles i efectivament pues, és gent que anà de bon cor, però també hem vist pues, moltes manifestacions amb coses d'extrema dreta, el pollastre que s'anomena popularment a l'Àguila de Franco i algun partit més extremista a la dreta de Vox, i ho hem vist. Aleshores, pot tindre un efecte que sí que li afecta negativament d'esta crisi, li afecta, però que pot gestionar-ho. Ara bé, jo crec que n'hi ha un tope. Ara mateix l'esquerra necessita mobilització i fins ara Sánchez això ho ha gestionat bé. Però arribarà un punt que l'esquerra estarà farta i pot ser una cosa que se diu delegue la confiança, és a dir, que guanya la dreta ja està bé de tot això que està passant. Pot passar això, jo crec que no estem en aquest punt encara, que l'esquerra se mobilitzarà, i com alguna vegada hem parlat ahir, me quede sol dient aquestes coses perquè me quedi sol en les passades eleccions, si Vox fa els seus deures, si fa els seus deures, i Sánchez pot perdre les eleccions, però jo crec que aglutinarà, absorbirà els partits d'esquerra i podria ser la primera força de forma molt, molt justa, però podria, encara que manarem Pepe i Vox, que és el més probable estadísticament. Però ell traurà un resultat pues, possiblement millor que els anteriors. La qüestió és que no pot ser, és possible que no arribi, perquè si ara probabilísticament en enquestes no arriba, però ell estarà 9 anys i traurà uns resultats que no seran sorprenents per a algunes persones que compartim aquestes coses, com som, per exemple, ara mateix.
1: Sí. Escolta, el tindre a tot l'hemicicle en contra de forma com es va produir ahir, això també té una lectura.
0: Sí, però també saps tu que en política n'hi ha una cosa, ja dic, que això l'erosiona ell. O sigui, ha fet tard, ho ha gestionat mal i l'erosiona. Jo no sé, n'hi ha moltes fórmules per fer coses, n'hi ha molts vessants i no ha estat encertat en aquesta cosa. Però també saps tu que quan, si la teua esquerra i la teua dreta està pegant per una banda i per l'altra, normalment què se diu? Doncs diuen, pues estaré bé, perquè si m'estan pegant per enfront des de dreta i m'estan pegant per l'esquerra, el més centre seré jo, no? I crec que ixa era l'estratègia d'ir de Sánchez, no? Mostrar ixa centralitat, de dir, a veure, què fem, els matem, que li digues a tres, no? Als de dreta. Què fem, els matem en la platja? I a l'esquerra estava dient-li, què fem, perdem tota connexió econòmica, correguem els riscos en poques paraules. És que no pot parlar clar, però correguem els riscos que té enfrontar-se a Marroc i Israel i Trump perquè van de la mà. O sigui, Marroc és una colònia directament d'Estats Units ahir, igual que pot ser Israel, no? Evidentment són països estratègics per als Estats Units.
1: I ja sabem la ahir, ahir el discurs de l'acusació aquella directa de conspiració i tal respecte a Rússia i Israel també va mainar una miqueta, va recular un poquet.
0: Clar, evidentment. És que està en una tessitura, està en un context molt complex, Sánchez. És la crisi, és una crisi en la que no pot xafar fort, no pot dir les coses pel seu nom. I al no poder dir-ho, es troba desdibuixat. Donada la seva personalitat, sí que intenta agafar les crisis per les banyes, no?, del bou, però en aquesta ocasió haig una dissonància a la seva reacció, les conseqüències que ha tingut, que evidentment són molt greus, però és que s'ha vist clar, és que tot el Congrés estava dient-li-ho ahir i ell ho sap que tenen raó, que té raó tot el món. Ho sap de sobra, no? Que efectivament això ho ha institucionalitzat, que és una crisi provocada per generar un conflicte amb Espanya, amb tot el lleu, no?, del govern marroquí.
1: Escolta, sóc l'únic que em fa poreta que el senyor Trump es clave pel mig en totes aquestes qüestions i de les que puguem, gràcies a aquesta intervenció, eixir perjudicats, com han eixit altres
0: por,
1: països?
0: Jo crec que Sánchez té por. És normal que tinga por. És que estem parlant d'Estats Units i efectivament fa por.
1: Estem parlant d'Estats Units i del penjat, parlant clar i ras, que governa els Estats Units.
0: Claro, i de la mà de Netanyahu. Sí. I aleshores, és que fa bé de tindre por. És que n'hi ha molt de poder enfront i s'ha demostrat, no?, lo de Zapatero. Si ha vingut, si cau Zapatero en tot este parany, efectivament és per Estats Units, que té molta informació. Aleshores, sí, geopolíticament, estratègicament, s'ha de tindre por i crec que és el que estem veient, que Sánchez no pot parlar clar perquè no vol més enfrontament ja amb qui ja està prou encesa la qüestió política, que és Trump.
1: No vaig a llevar-te molt més temps, però esta crisi pot ser marque ja un abans i un després en la relació entre Espanya i el Marroc, que no és que haguera sigut idíl·lica en cap moment, però sí almenys estava en un punt civilitzat. Això ho canvia tot.
0: No ha estat idíl·lica, malgrat que ha estat este govern, que és l'únic que s'ha atrevit a cedir els interessos del Sàhara al Marroc, cosa que no havia fet ni la dreta a l'estat espanyol. Aleshores, efectivament, és sorprenent que donant-li al Marroc una qüestió central com és la del Sàhara, a més estiga Marroc ara políticament tan enfrontat al govern de Sánchez.
1: Ah, i una última qüestió que no volia deixar de comentar, les pròpies cuites internes. En la ràdio no es veu, però en la televisió sí que ho hem pogut veure, era la ministra Robles completament esturrufada allí en el seu escó, en la bancada dels socialistes, sense aplaudir. Una miqueta va aplaudir al final, però poc més xicoteta no podia fer-se. Quina lectura podem traure d'això, Joan?
0: Doncs anem a veure, però efectivament la crisi aquesta ha estat mal gestionada, sí. N'hi ha diversos actors que han mostrat distintes opinions i anem a veure si Sánchez ens sorprèn en una crisi de govern que alguna qüestió estratègica, alguna qüestió escenificada haurà de promoure per a intentar gestionar això, que és ara mateix la tara més gran que té el govern aquest.
1: Veurem com evoluciona tot això. El curs polític i també el nostre no ha fet més que començar. Joan González, com sempre, tu saps que és un plaer i no fa falta que tu ho diga. Una abraçada.
0: El mateix, Sergi, un plaer gran.
1: Cuida't, bon dia, bon dia.
0: Adéu, adéu.
1: Són les 10:43.
2: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En 2026... La Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: ¿El dolor articular limita tu calidad de vida? Este septiembre abre Arcot Burjassot, tu nuevo centro de traumatología y ortopedia especializada, con consulta rápida, radiografía, ecografía y medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot, la traumatología especializada más cerca de ti.
5: Fronta una onada de calor, actúa. Veu agua en regularidad. Encara que no tingués set, mantén un consum constant uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
6: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Anem a desengreixar una miqueta a aquestes hores, quan queda un quart d'hora perquè siguin les 11 del matí d'este dia 4 de setembre de 2026, deixant de costat totes aquestes qüestions conflictives, polítiques sobretot i socials, encara que no deixin d'estar ahí, i parlem d'altres qüestions. Abril, bon dia.
1: Efectivament, Sergi, sí, bon dia. Avui anem a parlar d'esport, en concret d'esport professional, perquè quan pensem en esta professió, en esta classe d'esport, no ho fem pensant en carreres llargues com les de qualsevol altre treballador, com per exemple nosaltres. Mm-hmm. Els esportistes d'elit no allarguen les seues carreres fins als 65 o als 67 anys, com ens passa a nosaltres. La majoria, per circumstàncies òbvies, es retiren abans dels 40. I si hi ha un procés biològic que coincideix precisament en este període, això és el de la fertilitat.
0: En el cas d'elles, clar.
1: En el cas de les esportistes, efectivament. Mm. Per això, per a moltes esportistes dones, la maternitat deixa de ser una opció durant la seva carrera esportiva. Sí que el deber és que hi ha exemples de dones que sí han aconseguit conciliar i que han tornat a competir i guanyar títols després de ser mares. Tenim els exemples d'Ona Carbonell, d'Anna Peleteiro, a nivell internacional també de Serena Williams, però això no sempre és possible. Per qüestió de contractes, per patrocines, perquè precisament es tracta de l'època de millor moment físic. La cosa és una miqueta complicada.
0: Ja m'imagino, ja.
1: Què passa? Que des del futbol, la jugadora Alexia Putellas va impulsar una iniciativa perquè la Federació Espanyola de Futbol finançara la congelació d'òvuls a les esportistes de la selecció.
0: És com una espècie de garantir el futur, no?
1: Sí, més o menys. De manera que quan deixen l'elit puguen optar a ser mares amb aquests òvuls que tenien en el seu millor moment, és a dir, en el de màxima fertilitat, mm-hmm. que, com comentem, coincidís també en el moment de màxim rendiment esportiu. I esta setmana, i això és la notícia, hem conegut el sí de la Federació Espanyola de Futbol. És a dir, la federació finançarà la congelació d'òvuls a les jugadores que formen part de la selecció espanyola.
0: Per tant, serà possible poder conservar-los i fer-los d'ells en un futur.
1: Efectivament.
0: Molt bé.
1: Però clar, en publicar-se la notícia no van tardar en arribar reaccions de tot tipus. És esta realment una mesura feminista? Obtindran així la llibertat reproductiva que l'esport d'elit no permet d'altra manera? Una de les veus més crítiques assegura de la també esportista d'elit Anna Peleteiro, atleta olímpica de triple salt, guanyadora d'un bronze en Tòquio 2020 i també de diversos títols europeus i mundials. Quins són els verdaders objectius de la federació amb esta mesura? Això és el que ella planteja.
2: ¿Esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres o pretende facilitar que no lo sean mientras están jugando? Porque son dos cosas muy diferentes. Si realmente queremos conciliar maternidad y deporte profesional, hablemos de proteger los contratos durante el embarazo, de garantizar la reincorporación, de respetar los tiempos de recuperación y de posparto, de facilitar el cuidado de los hijos, de conseguir, en definitiva, que ser madre no penalice profesionalmente a ninguna futbolista ni deportista en general.
1: Siga com siga, i amb opinions de tot tipus sobre la taula, el recorregut d'esta mesura va molt més enllà i s'endinsa en el camp de la biologia. I precisament així és on volem centrar-nos avui. Què és realment la congelació d'òvuls? Quines implicacions té a nivell biològic? Podríem parlar d'una mesura garantista perquè les dones realment després puguen ser mares, en este cas les esportistes? Adrián Villalba és investigador de l'àrea de Medicina Reproductiva de l'IS LAFE.
0: Adrián, què tal? Bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu, per atendre-nos. Realment, n'hi ha una pregunta inicial i lògica. En què consisteix aquest procés de congelació d'òvuls?
3: Doncs el procés de congelació d'òvuls és una tècnica de reproducció assistida que ens permet estimular l'ovari perquè produeixi més òvuls del normal. En una menstruació o en un cicle menstrual normal, una dona ovula una única vegada, és a dir, produeix un únic òvul. Nosaltres, amb una tècnica d'estimulació, li diem a l'ovari que ha de produir més òvuls, i aquests es poden extreure i es poden congelar. Els tenim guardats a unes temperatures baixíssimes, molt, molt, molt per sota zero, i es poden guardar de forma més o menys indefinida durant molts anys, fins que aquests òvuls es poden utilitzar després, doncs, per fer una fecundació in vitro, obtenir embrions in vitro i que es puguin transferir a les dones quan es vulguin quedar embarassades.
0: Una altra cosa, m'imagine, és l'edat adequada. No sé quina serà la millor edat per a portar a terme este procés, perquè en el cas de les esportistes coincideix o podria coincidir en el seu moment de màxim rendiment?
3: Exacte, coincideix, es solapa perfectament, perquè solem dir en reproducció que entre els 18 i els 35 anys és l'edat òptima per la qualitat d'aquests òvuls i per la quantitat d'aquests òvuls en el cas de la reproducció femenina, que és justament entre els 18 i els 35, l'època de màxim rendiment esportiu. Llavors, aquesta seria l'etapa ideal per poder aconseguir aquesta congelació d'òvuls.
1: A més, durant aquest procés, les dones han de prendre una medicació que no sempre supera aquestes normes mundials d'antidopatge. Com es gestiona tot això? Perquè, clar, al final té algunes implicacions també pel que fa a les seues carreres.
3: Efectivament, durant el procés de congelació d'òvuls, com que nosaltres volem obtenir el màxim número d'òvuls durant un cicle, el que fem és enganyar una miqueta a l'ovari, li diem a l'ovari que li donem fàrmacs a la dona per enganyar l'ovari dient-li que hi ha molt poquet estrogen, llavors s'acumula com un efecte secundari la testosterona i l'ovari comença a ovular massivament, comença a produir més d'un òvul per cicle, idealment, però clar, aquesta testosterona nosaltres sabem que té efectes sobre la massa muscular, sobre el rendiment esportiu i precisament per aquest motiu l'agència antidopatge prohibeix aquests fàrmacs. Això sí, es poden utilitzar per dur a terme aquesta congelació d'òvuls sempre quan es declari que s'utilitzarà amb aquest objectiu i durant un temps determinat. O sigui, en aquest sentit, tot i que aquests fàrmacs estan prohibits pel seu ús durant l'etapa esportiva, sí que es pot utilitzar justament per la congelació d'òvuls si es declara prèviament a l'agència antidopatge.
1: Uh-huh. D'alguna manera, podríem dir que este mètode científic, la congelació d'òvuls, pausa temporalment la fertilitat de les esportistes. Però, clar, això tampoc és garantia d'un futur embaràs.
3: Sí, aquí s'ha d'anar una miqueta amb compte perquè normalment pensem que aquestes tècniques funcionen al 100%. És veritat que tenen un percentatge d'èxit molt alt, però, per exemple, moltes vegades quan una persona fa aquest tipus de congelació d'òvuls, no sabem si d'aquí a uns anys pot patir altres tipus de malalties, no només a la part de l'ovari, sinó també a la part de l'endometri, que és la part de l'úter, on hi ha després la implantació de l'embrió, que es degui únicament doncs, aquest envelliment, no?, que nosaltres considerem molt jove perquè és a partir dels 35 anys, uh-huh, però que en el món de la reproducció comencem a dir com envelliment reproductiu.
0: Uh-huh. Hi ha altres qüestions també. Més enllà de la qualitat dels òvuls, n'hi hauria que tindre en compte com canvia el cos d'una dona, sobretot durant aquesta etapa fèrtil, perquè tampoc està clar. És el mateix gestar als 28, Adrián, que als 40.
3: Per suposat, evidentment, la gestació i el que és dur a terme un embaràs sabem que a partir dels 35 també canvia molt i hi ha més risc de desenvolupar algun tipus de malalties doncs, associades especialment amb la formació de la placenta, en tot el que comporta doncs, portar durant 9 mesos l'embrió i el que després es convertirà en fetus, i hi ha més risc doncs, de preeclàmpsia i d'algunes malalties associades. Doncs, evidentment, tot això s'ha de tenir en compte, sí.
1: En aquest sentit, parlàvem abans de que s'han rebut tot tipus d'opinions al voltant d'esta mesura que ha pres la Federació Espanyola de Futbol. Pel que fa a l'àmbit de la biologia, podríem dir que al final, no sé si tu estaràs d'acord en que és l'entorn competitiu el que realment ens impulsa a alterar la biologia de les esportistes.
3: Sí, evidentment. Això, a més, és una cosa que ve de l'àmbit purament corporatiu, no només de l'àmbit esportiu. El 2014, Facebook, bueno, ara Meta, que ha canviat de nom, i Apple ja es van dedicar a subvencionar amb $20 en aquell moment aquelles dones que tenien un rendiment tecnològic o informàtic, un rendiment professional determinat, i avui en dia pràcticament el 70% de les empreses de Silicon Valley financen o donen un bonus econòmic per poder ajudar aquesta congelació d'òvuls. Pel que fa als equips de futbol, als Estats Units també el 2021 va haver un equip de futbol que va ser el primer en proposar aquesta tècnica i fa just un mes, a l'agost, el Chelsea, l'equip de futbol anglès femení, també va proposar aquesta mateixa tècnica aquí a Europa. Realment és una tècnica en aquest motiu que és el que anomenem congelació social, no? Hi ha vegades que nosaltres, en l'àmbit de la reproducció, recomanem un tipus de congelació d'òvul, però únicament amb motius de salut. És a dir, aquelles dones que, per motius fisiològics, tenen molt poca o bé poca quantitat d'òvuls o tenen molt poqueta qualitat i amb 25 anys, si saben que volen ser mares en algun moment determinat, però encara no tenen parella o encara no tenen un futur establert o on han decidit, pels motius socials que siguin, establir la seva maternitat, tenen aquesta opció de congelar òvuls perquè saben que quan arriben als 35 segurament tinguin molt poquets o que tinguin una qualitat una miqueta difícil per poder fecundar-los de forma natural. Però aquí, en aquest cas, no estem parlant de persones o de jugadores, en aquest cas sí que tinguin poca qualitat. No sabem realment res de la seva informació biològica. Llavors, l'únic motiu que es proposa aquí és modificar el seu cos, sometre a una intervenció mèdica, que és el que és al final, únicament per qüestions professionals, per qüestions corporatives.
1: Ahí és on està, imagine, que la polèmica.
3: Evidentment, sí. Algunes persones, bueno, ho veuen com un pas endavant perquè l'estatus quo sí que és veritat que és el que és. Moltes jugadores decideixen no tenir fills o no quedar-se embarassades en el moment del seu màxim rendiment esportiu per motius professionals, no? Per aquests motius corporatius, i creuen que això augmenta la llibertat de la dona en el sentit que els donarà una espècie de subterfugi científic o mèdic per poder pospondre la seva maternitat de forma relativament segura, i altres veuen en això un pas precisament en la direcció contrària, una forma de intentar cohibir aquesta llibertat reproductiva, en el sentit que moltes corporacions futbolístiques potser pressionen perquè aquestes jugadores es quedin embarassades de forma natural en un moment determinat, i això, doncs, és una forma de segrest de l'autonomia reproductiva en aquest sentit.
0: Mm-hmm. Està clar. Pues Adrià Villalba, investigador de l'àrea de medicina reproductiva de l'IS La Fe, moltes gràcies per haver-nos atingut. Que tingués un bon cap de setmana.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
0: Adéu. Bueno, després d'aquesta atenció que hem tingut respecte al futur d'alguns dels òvuls de les dones esportistes, anem a donar una ullada també a altres qüestions que ens ocupen més proper de la gent dels nostres pobles i comarques. Saludant a Miquel Àngel Canet, com sempre, des de Ràdio Guadassuar, pràcticament per arribar a les 11 del matí. Miquel Àngel, bon dia.
4: Bon dia, companys, companyes, de Punt Ràdio i amunt i avall. A Guadassuar Ràdio és notícia en el dia d'avui i lamentem informar que en la vesprada d'ahir moria una xiqueta d'11 anys en un accident a l'hort, en un hort d'Alzira. La menor no va poder superar les greus ferides patides a l'accident, en el qual també va resultar ferit molt greu un xiquet de 9 anys. La xiqueta d'11 anys moria a conseqüència de les greus ferides que va patir en la vesprada d'ahir al desplomar-se un dels pilars que sostenien un emparrat a l'entrada del motor de la societat de recs La Casella d'Alzira. En el mateix accident va resultar ferit molt greu el xiquet de 9 anys. Els fets es van produir en un antic hort situat al costat de la carretera de la Solana, a la zona de la vall de la Casella. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 8:04 de la vesprada i el SICU va mobilitzar dos unitats del SAMU, mentre que el Consorci de Bombers va enviar efectius del Parc d'Alzira. També es va desplaçar fins a la zona un helicòpter amb personal mèdic a bord. I el Centre de Formació de Persones Adultes, FPA, obri la seva matrícula per al curs 2026-2027. Oberta la matrícula fins el 11 de setembre i l'oferta formativa és per a formació inicial de persones adultes FIPA 2, castellà A2, valencià A2, espanyol per a estrangers, preparació per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements valencià B1, C1 i C2. Per a formalitzar la matrícula i rebre tota la informació sobre el curs, cal adreçar-se directament a la FPA en horari de 3 de la vesprada a 8 de la vesprada. I apunta als més menuts al grup de ball infantil. El grup de danses Bolero de Guadassuar obri les portes als xiquets i xiquetes d'entre 7 i 12 anys per a aprendre, gaudir i mantindre vives les nostres tradicions. L'inici del curs serà des del dilluns 14 de setembre en horari de 6:30 a 7:30 de la vesprada. El lloc, sala dels els pills del poliesportiu municipal. I per últim, vos contem que Carcaixent acull este diumenge 6 de setembre el comiat i homenatge a les falleres majors de la Comunitat Valenciana. La Junta Local Fallera de Carcaixent organitza la jornada de reconeixement i comiat a les falleres majors de la Comunitat Valenciana, amb la participació de representants del món faller valencià. Els actes començaran a les 9:30 del matí a la plaça major de Carcaixent, on tindrà lloc la concentració de les persones participants. Posteriorment, a les 10:15, s'iniciarà l'eixida cap al magatzem de Ribera en una cercavilla. I posteriorment, a les 11 del matí començaran els actes centrals de comiat i homenatge. Un moment especialment significatiu en què es posarà en valor la trajectòria de les falleres majors de la Comunitat Valenciana i la tasca desenvolupada durant el seu regnat. Durant l'acte també tindrà lloc un intercanvi de fotografies de les falleres majors de València. Això és tot el que vos podem contar. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana, Miguel Àngel. També continuaran la gent de les ràdios i les portades amb nosaltres a partir d'esta temporada que comença el pròxim dilluns. Ara anem al butlletí de notícies de les 11 del matí amb Toni Cano i en la tècnica de Patricia Valero. Ens posem al dia de tota l'actualitat més d'última hora i en seguida tornarem. Està així Àlex Adón de Guevara, arriba Manolo Mas i alguns dels que conformen la tertúlia d'ara. Fins d'ací un moment.
5: Són les 11.
6: A punt. Notícies.
5: Ja està en marxa des de fa pocs minuts el Consell de Política Fiscal i Financera, que avui aprovarà un nou sistema de finançament autonòmic, tot i que no comptarà amb el suport de la Comunitat Valenciana ni dels altres territoris governats pel Partit Popular. A més, la Comunitat de Madrid no hi ha acudit. La consellera d'Economia i Finances de Catalunya, Alicia Romero, defensa el nou sistema. Així ho ha dit abans d'entrar en la reunió.
6: Un modelo más justo y más igualitario que aportará al sistema más de 21.000 millones de euros y que significará para Cataluña casi 4.700 millones para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación.
5: En canvi, el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira, ha criticat el govern espanyol per no acceptar cap de les al·legacions que han presentat i ha insistit a demanar un fons d'anivellament transitori.
7: Ayer hubo una reunión técnica y no se han aceptado ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades hemos presentado para mejorar el modelo. Pedro Sánchez abduce a sus ministros, porque el ministro de Hacienda, que fue consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, exigía, gobernando Pedro Sánchez, un fondo de nivelación transitorio mientras se aprobase un nuevo modelo.
5: Canviant d'assumpte, tenim novetats en el cas del robatori del tresor de Villena del Museu Municipal el passat 27 d'agost. Segons publica el diari Informació, els dos vehicles amb els quals van cometre la sustracció, els lladres, duien matrícules falses furtades hores abans de dos cotxes aparcats a Saix. La investigació, 9 dies després, se centraria, segons el diari, en el seguiment amb les càmeres de trànsit dels moviments dels dos vehicles. Saix és una població com Villena de la comarca de l'Alt Vinalopó. El xiquet ferit a Alzira, a la Ribera Alta, per la caiguda d'un pilar, està ingressat en estat crític a l'Hospital La Fe de València. La seva germana ha mort en este sinistre. Els fets van ocórrer en una zona exterior d'una construcció de la Societat de Recs, en la zona de la Casella. El pilar hauria caigut damunt dels dos germans i la xiqueta d'11 anys va entrar en parada cardiorrespiratòria. Tot i que els equips d'emergències la van reanimar, finalment va perdre la vida a l'Hospital de la Ribera. El germà, de 9 anys, presenta politraumatismes i, com diem, està ingressat a la FE, a l'Hospital La Fe de València, en estat crític. Mentrestant, a Viver, a l'Alt Palància, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 29 anys i investiga una dona de 26 per encanyonar amb una pistola de fogueig una persona en una discussió. Els fets van ocórrer en una festa que deriva en un enfrontament entre dos dones i després en agressió múltiple. Una patrulla de la Guàrdia Civil es va desplaçar al lloc dels fets i va localitzar l'arma de posta utilitzada en el carrer. A l'home se li acusa d'un delicte d'amenaces greus amb arma de foc simulada i altre de lesions, mentre que a la dona se l'investiga per un presumpte delicte de lesions. En els esports, els 13 equips participants en la carrera de vela Sail GP, que se celebrarà este cap de setmana a València, estan ultimant els vaixells per als entrenaments d'este migdia. Eva Casany.
8: A la 1:30 comencen estos entrenaments, demà es faran les primeres carreres classificatòries i diumenge les mànegues que decidiran el guanyador. Són carreres on equips de diversos països del món competeixen amb catamarans model F50 que poden arribar a velocitats de 100 km per hora. L'equip espanyol, Los Gallos, marxa en la segona posició de la classificació general només per darrere de l'australià Bones Flying Roost. Diego Botín és el pilot.
9: Estamos bien colocados ahora, pero el nivel es súper parejo. Como tengamos un despiste, un fallo en el barco, se te acercan los rivales y el juego cambia, ¿no? Entonces, sí, tenemos que seguir concentrados como venimos haciendo y vamos a intentar que el estar en casa nos dé ese pequeño plus que marque la diferencia.
8: L'espectacle s'estrena en Guanya, València, i podrà seguir-se des de la Marina i les platges pròximes.
5: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
10: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
12: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunta't. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
13: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuïda la missió de vigilància i extinció.
14: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
10: Presentadors capaços de fer programes amb dos elements fonamentals: la paraula i l'empatia. De fer riure, d'emocionar. Capaços d'arribar-te a l'ànima. De ser la companyia que tries. A Punt Ràdio sintonitza amb tu.
12: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Mare meva, tinc unes ganes de parlar de qüestions d'intel·ligència artificial. Estarà Marc Gómez al·lucinant d'escoltar, si està escoltant, que jo diga que tinc ganes de parlar de la intel·ligència artificial. Àlex Ladrón de Guevara, director de València Extra, bon dia.
15: Bon dia. Sembla que és estiu.
0: Per què? Per cert,
15: he tingut un déjà vu.
0: Has tingut un déjà vu?
15: Sí.
0: Bueno, ahir també vam tindre un poquet de déjà vu, no? En tota la gent que ens vam ajuntar en la presentació de la programació de la ràdio. Vosaltres estàveu.
15: L'únic que és de ver és que a mi sempre me tiren falta els estudis de l'avinguda
0: Blasco Ibáñez.
15: De Blasco Ibáñez.
0: L'avinguda de Blasco Ibáñez. Bueno, tots tirem falta, bueno, però estos els hem vestit nous.
15: La paradeta està molt bé, la presentació va estar estupenda.
0: Vos van donar bé de menjar, perquè quan vaig arribar jo ja no quedava res.
15: Jo vaig així corregant, així que no va menjar res. Corrent,
0: pues algú se ho va menjar tot, no sé qui, però ho tindré que saber.
15: I tu ho vas fer molt bé, bonico. Sempre te poses nerviós, però home, no sé per què.
0: No es notava que era la primera volta, no?
15: No.
0: Vale.
15: Es que jo... I Anna és molt mudat.
0: Perdona.
15: Molt, molt mudat. Me va agradar l'estilisme.
0: Quan no vaig jo mudat?
15: Idiota.
0: Antes muerta que senzilla, per favor. Això no ho faria jo en la meva vida. Sí, sí, però patint calor, eh? Com un... Suava com un borrego, però
15: tu
0: jo...
15: Més, sí, de logo, sí, tu sí, més sí. Paties molta calor i això perquè els focus i tot... Però bueno, molt bé, molt bé.
0: Vale, bueno, m'alegre. En fi.
15: En no res, estreneu.
0: I vosaltres també, no? Estrenem el dilluns ja la majoria de les coses. No, estem molt emocionats en que torne Sílvia Soria, per exemple.
15: Correcte.
0: Bueno, Imma Mateu, que a ir per qüestions de logística...
15: No va poder vindre.
0: No va poder vindre. Encara que la raparé quan aparega, no passa res. Això és...
15: Bueno, i este programa que
0: estrenarà... Este programa començarà a les 7.
15: No, la paraeta.
0: Sí. Fins a les 12. O sigui,
15: he dit a Mariajo que matinada important, la que aneu a pegar.
0: Bueno, pues la que se va a pegar requejo i pellicer no vull ni contar-te.
15: No vull ni
0: que
15: saber.
0: Que són els que començaran a les 6 del matí. Madre meua de senyor.
15: Però bueno, si tu tal és pronte. Vull dir, realment...
0: No,
15: de...
0: jo no en gite, que no és igual.
15: Exacte. Ai, al final...
0: Una cosa, 660, 78, 39, 80, veureu, que vos vull preguntar una cosa, que no sé si sóc l'únic a qui està passant-li. No té res que veure en lo de Ceuta, ni Pedro Sánchez, ni coses d'aixes.
15: En lo de les Falleres.
0: No, en lo de les Falleres. Lo de les Falleres, si estic desitjant, a veure si apareix aquest home per algun moment i puc parlar-ho, perquè necessite despressuritzar aquest tema. Si a mi em va passar com a la resta, és que vaig al·lucinar. Jo vaig al·lucinar al veure algunes de les imatges. No, i la qüestió és que no sé què està passant en els últims dies, no sé si serà per la calor, si perquè jo no estic...
16: Bé. En casinos estoy aquí. La madre que parió. Bueno, perdón, estamos en directo. Después de aparcar en casinos.
0: Bon dia, Manol Mas.
16: Bon dia.
0: És que el pàrquing de la tele i la ràdio no està un poquet just, eh?
16: La mare que va, vengo de casinos andando, desde casinos, tú. ¿Has llevado el traje a la tintorería?
0: Sí. ¿Que no t'agradava o qué?
16: ¡Qué mono estabas, por Dios! Sentí un amor por ti que yo digo, si se lo digo hoy... Se va a liar aquí una
0: borra. No, jo de coses pitjors.
16: Bon
0: i de coses millors.
16: Bon
0: dia, com està, Manu? Bueno, ahir, sorpresón també de Garli.
16: Muy bien, el burla y este.
0: Sí, ¿no?
16: Nos trató de imbéciles, de catetos, de paletos.
0: Que és el que faltava per rematar la setmana.
16: Sí, él un soberbio de narices. Que viva Corberán. Muy bien.
0: Sí.
16: Que ha hecho un mercado fantástico. che, perfecto, oye, qué
0: bien. Y ningú li va dir, escolta, la temporada comença un poquet de merda, sí, sí, Ron. Sí, sí, sí. No sé si te ho ha dit algú.
16: Oye, y levantarte por la mañana y decir... Estos son mis poderes, por no decir estos son mis cojones. Yo me lo armo yo ni decir. Oye,
0: pero sus poderes son el que le emana el coreano, ¿no?
15: Bien.
16: Bueno, claro, pero o lo que le permite, sobre todo, ¿no? Entonces lo que hay que ver es si este señor
15: que marchete.
16: Claro, efectivamente.
15: Esa que marche, maniobrate.
16: Claro, esa es la clave. Por ejemplo, en el mercado del lunes,
0: sí,
16: que cerraba el martes, era si este señor de verdad estaba haciendo el mongolo en el despacho. Y calentando una silla, como cuando yo iba al colegio, los curas le decían a mi madre, este chico se lo calienta la silla y no deja estudiar a los demás compañeros, además.
0: Pero no presumís que es que yo en conec aixina también, que els professors... Això era una frase tan pareguda com la de si vaig jo i ho trobe, pues era molt pareguda, no?
16: Sí, eso lo
0: de... La de el seu fill ha sido més bé a calfar la cadira.
16: Eso lo usa Òscar Tramolleres mucho. Además hace un monólogo respecto de eso.
0: Perdona, tots hem tingut... Ahir ho parlaven les xiques de maquillatge. Tots hem tingut en casa una espardenya voladora i qui no l'hagi tingut... Sí, vamos, es que ara estem així que tots anem de guai i a ningú li han pegat una espardenya ni una corretja, a tots mos l'han pegat.
16: Tiene un tiroteo, es que estoy leyendo eso.
15: Tiroteo de espardenya,
16: Se ve que la gente le ha dado por pegar tiros.
0: La gente está...
16: La gente sabe que se muere de un tiro, ¿no?
0: Sí,
16: bueno, el Oscar lo cuenta.
0: El Garlic.
16: No lo llevemos al terreno de las parejas, de qué tipo de pareja debe ser, sino simplemente, oye, que la mujer es verdad que en casa es la que normalmente sabe dónde está todo.
0: Sí.
16: Y que tú estás media hora dándole vueltas al cajón y no encuentras la pelota, porque te vas a jugar al pádel con los colegas y no encuentras la pelota.
0: Pero cuando está ordenado, si está desordenado, tú trobes tot.
16: Sí, ¿no?
0: Yo sí, yo vis que en el meu desordenat desordre, y ho tinc tot al lloc.
15: Son clonats.
0: Sí, ho trobe, ¿no?
16: Pero si no las hago ordenar. El desorden organizado es bastante buena idea. ¿Sí?
15: Claro, vivir en el desorden... En tu desorden.
0: Claro, y en el maximalisme.
16: Y entonces llega Oscar Tramolle.
15: Maximalisme en 15.
16: Estás toda la mañana y dando por el saco. ¿Dónde está la pelota? Me tengo que ir. Mis amigos me están esperando.
0: Sí.
16: Y al final ya la mujer harta se levanta y va a un cajón y simplemente mete la mano y dice, aquí estaba. Eso lo hace Oscar Tramolleres si te mueres de la risa con él.
0: Bueno,
16: Buenos días.
0: Ahir vaig parlar en uns i en altres i pareix que és un tema que no es pot tocar. I jo crec que les coses, quan passen i estan ahí, ja no n'hi ha qui que ho borre. No. La cosa s'escampa i s'escampa. I com així este bon cavaller pertanyo sempre al sector faller, jo crec que... A veure, jo vaig a dir-te una cosa,
16: Manuel. No és la primera vegada, que les passa tots els anys.
0: Em va passar en això de les fotos de les candidates... Em va passar el mateix que lo de la muñeca que no està bé, de l'altre dia, que vos contaves, sí, en recordeu?
16: Sí, sobretot on tiene la
15: costura. La
0: sí, la nina que no està bé, això passarà a la història. Bueno, això, perdoneu, i ahir la risa que mos van pegar quan diu Reis Joan Baix que havia estat ahí un rato imprudent, que li feia mal tot, perquè ella normalment no s'assenta a una cadira. Dic que tu ja, que t'assentes en un palo com una gallina o què? I mos van fer, diu, no, és que ella s'assenta en una pilota de pilates.
15: Tot el rato?
0: Diu. Sí, sí.
15: Però així també has estudiat.
0: Sí. Dic, i no te caus ni res, fa. No. Dic, però una pilota d'estes que tenen antenes, que t'agarres. Diu, no, sense antenes. Dic, sí, però té més mèrit. Però bueno, que no gasta cadires. Una pilota de pilates per sentar-se. Bueno, doncs això, la nina que no estava bé. I el tema de les fotos és algo paregut. Jo l'altre dia, quan les vaig veure en les xarxes socials, vaig veure la primera de les xiques i dic, i vaig a ser sincer, de vegades dic, buah, poc, massa guapa no és, perquè la boca estava un poquet desmesurada, els ulls no m'acabaven d'apanyar i tal, dic, però jo què sé, de tot té que haver, no? Igual com l'han apagat, l'aire condicionat. Bueno. És que entren uns, l'apaguen.
15: Jo agraeix molt a Manolo que l'encén.
0: Jo també, estava suant la pallola.
15: Perquè està començant a suar.
0: Però us tinc que dir una cosa.
16: Aquí està més desapagado que encendido. Sí. Yo no sé si eso, que hace mucho frío al cabo del día.
0: No, que n'hi ha moltes frioleres.
16: O que miráis la pela como nadie en el mundo. Es una cosa de loco, chico.
0: Que n'hi ha frioleres. N'hi ha frioleres que entren i la paguen.
16: Si trabajareis en el Corte Inglés no tendríais precio, porque siempre está apagado. El Corte Inglés siempre está encendido. La gente vamos al Corte Inglés
0: a refrescar.
16: A refrescar la fresca, claro. Sí.
0: Bueno, o a pixar i altres coses, també.
16: Sí, perfectament.
0: És de veres, la gent va lliure d'això.
15: És una experiència religiosa.
0: Excepte una persona del planeta que regís el seu horari, no va ni pel meridiano ni els usos horaris, va pel Corte Inglés, que és José Carnau.
16: En eso es muy traidor.
0: Sí, en els horaris.
16: No, con el pipi. No puedes hacer pipi en la planta baja. Y probablemente en la primera planta tampoco. No tienes que pegarte un buen garbio. En la planta baja no hay pipi.
0: Pero si no arribes, ¿no?
16: Es que también en la planta baja, si hubiera pipi, todo el mundo de Valencia haría pipi en el Corte Inglés.
0: Ya.
16: Yo creo que así llegan a un 80% de pipis. Pero tú ten en cuenta que no hay en la planta baja.
0: Ah, pues no sabía eso.
16: Como mínimo yo tienes tampoco. Que subir un piso. No, tú en la planta baja del Corte Inglés has visto
0: es,
16: una vez.
0: No, yo como recurso no? sí que sabía que la gent entra allí, pues igual que quan plou i coses d'estes,
15: sí.
0: que lo dels paraigües és molt curiós, perquè sempre que plou, jo crec que el senyor Monedero també trau els paraigües a la porta.
15: I tant, i tant, i tant.
16: Eso lo hacen rápido, te ponen los paraguas en la puerta, como hacen en los bazares.
0: Sí, sí, sí, sí.
16: Insisto con que no se pueden decir chinos. Bueno, yo te cuento la historia un poco de esas.
0: De les fotos, yo mai havia pensat que pogueren estar retocats.
16: Pero es que es muy antiguo. Eso es muy antiguo.
0: No, la IA no es tan antiga. Ah, porque la cuestión así está,
16: crees que
0: Manolo.
16: ¿Dicen que está retocado por IA?
15: Yo creo que sí.
16: Yo creo que están
0: Alex
16: editadas.
0: Diu que sí.
15: Yo creo que sí.
0: ¿Y quién
16: es
0: las
16: que
0: ha
16: no
0: editado?
16: Es la primera vez que
0: yo vaig com estic, bueno, no estic fora del tot, no sóc com
16: es que
0: el futbol,
16: si
0: estic un poquet.
16: Estoy haciéndole un flaco favor.
0: No, no el digues, no falta que el digues.
15: Bueno, y Xina no... Rafallera dic que a partir d'ara ho farà d'altra manera. Algo ha passat.
16: Vale, yo os cuento. Yo hace mucho... Yo sabéis que fui vicepresidente de Junta.
0: Sí.
16: Y del 2004 al 2008. Y hubo un momento, no sé por qué, que dijimos, chicos, vamos a unificar un mismo fondo para que todas las candidatas sean iguales, porque las chicas normalmente tienen el gusto o el criterio de tener una foto oficial de cada una con su fotógrafo, con su tal, y al final se convertía un poco porque una posa de una manera, la otra posa de otra, la otra...
15: Sí.
16: Y entonces, bueno, no sé. En aquel momento entendimos que la uniformidad era lo mejor posible. La uniformidad...
0: Es lógico,
16: respecto
0: sí.
16: De, o sea, si por ejemplo vosotros...
0: ¿Para qué no me quieren un mes y a tres
16: tú tienes
0: menos?
16: Una marca corporativa que es Apunt Radio, ¿vale? Sí. Pues tú eres candidata a Fallera Mayor de Valencia, tienes una marca corporativa que apoya todo lo que tú estás haciendo, ¿vale? Eso está muy bien. Entonces lo decidimos hacer. ¿Qué pasa? Que en principio pensamos que el día de la batalla era un buen día, porque el día de la batalla de Flores todas las chicas son convocadas al mismo tiempo, están todas en el Palacio de la Exposición, y entonces cuando las chicas llegan allí dices, es un buen día. ¿Qué pasa un veintitantos de julio? Un veintitantos de julio las personas no somos iguales que el resto del año, porque el resto del año tendemos a tener un color de piel distinta, aunque la mujer es verdad, y más en el mundo fallero, que tiende mucho al maquillaje, quizás en exceso en algunas ocasiones. Pero bueno, en julio normalmente no te ha maquillado tu maquillador, normalmente no te ha peinado el peluquero profesional, estilista...
0: Y tal y
16: no
0: como están las cosas, el maquillaje tampoco te aguanta todo el rato.
16: Efectivamente. Entonces en julio, en finales de julio, luego estás más morena, bueno, diferentes características, ¿no? Y luego la indumentaria. La indumentaria, como la batalla, consiste en tirar flor, aunque la flor no manche, sí que deja restos. Llevas tu traje más de batalla, ¿no?
15: Claro,
16: de la batalla de flores, el más común. ¿Qué pasa? Entonces tendemos a eso. Y desde hace unos años, pero claro, son 150 personas que pasan 2 minutos, o sea, que se pasan 10 minutos en un espacio. Poneros ahí, pam, pam. ¡Pam! Entonces haces a 75 personas en un momento de nervios, es el primer contacto con la sociedad ya como candidatas, se ven todas, está nerviosa, las pones ahí, ¡pum! Empiezas a hacer la fotografía. Cuando te das cuenta, has pegado una garba. ¿Por qué? Porque esas chicas tal. Y luego encima las editas. Hace ya muchos años ya surgió esta polémica. La misma.
15: La misma.
16: Pero... Y las tuvieron que retirar la misma, porque habían, y la IA no estaba tan presente entonces.
0: No estaba
16: las
0: presente.
16: Las habían editado,
0: no estaba presente.
16: Esas fotografías, se habían editado, y ya se generó una polémica tremenda y se tuvo que retirar, o tuvimos que medio justificar 70 veces. Ahora lo voy a mirar en Google de cuándo puede ser, pero es muy antigua la polémica. Lo que sí que se debía haber hecho desde Junta hace tiempo es haber evitado este trámite, que es un trámite que se hace para bien, pero no sale bien, no lo hagas. Ahí es donde está la circunstancia. Sí, que es verdad que la chica que se ha tomado como referencia, la pobre, bueno, es que tiene motivos hasta para denunciarles. Es que eso no es una boca, eso es el buzón de correos de toda España, quiero decir. Por ahí caben todas las cartas del mundo.
0: Sí,
16: y además
0: es que
16: le han achatado la cabeza,
0: primeres,
16: le han tirado los ojos.
0: Sí.
16: Tremenda la chica.
0: Pero
16: això
0: el
16: dia
0: jo que dic que estic fora, però estic dins de Junta, per les ocupacions que jo tinc esporàdicament tots els anys, no? Però, perdona, qui les va editar? El fill? Perquè és que resulta que és com si li hagués dit al crió, mira, fem un apanyo així en la IA, perquè n'hi ha algunes que se n'han anat de mare, això és de veres.
15: O sea, tu pots retocar la llum, o, vull dir, però no pots retocar, vull dir, al final no pots modificar la cara, perquè si modifiques la cara, no, de totes maneres, per llevar-li un poquet
0: de ferro
15: a l'assumpte, perquè al final... Ese...
16: Sí, però perquè no eres tu, si esa chica eres tu, hoy quieres matar
15: yo, claro. La foto no, o sigui, no te va condicionar perquè després se fan ja els processos, en no res ja comença la selecció final de l'acord d'honor, i és ahí realment, bueno, ja han passat les entrevistes, vull dir que la foto és de veres, l'únic que la foto és molt viral, i ara que estem en un món...
0: Bueno, avui en dia que les coses es dispersen
15: viral,
0: com si foren, clar.
15: Clar, en un món on vivim de les xarxes socials,
0: sí.
15: Pues això ha cridat molt l'atenció, i en el món fallero pues encara més, clar. Però és que jo, com a, o sea, si li xuntes entre
16: el
15: fallera...
16: És que s'ha convertit en una... En lo del mundo de las fallas... Se ha convertido esto de las chicas, se ha convertido en una competencia y en una lucha y en
0: més
16: una...
0: que abans?
16: Ara és terrible.
0: Sí?
16: És terrible, ara és terrible.
0: Més que abans? Pensava que la cosa havia... Jo també, la pregunta és ixa, més que abans.
16: El mayor de los errores, lo que pasa que, claro, como están las redes sociales, el mayor de los errores es creer que porque eres fallera mayor de Valencia o corte de honor o algo, te aseguran por venir y una vida por los siglos de los siglos, y amén. Y,
15: claro.
16: No, no. Lo que pasa que sí que es verdad que de las dos últimas falleras mayores de Valencia que ha habido, dos son influencers. Entonces da la sensación que, o sea, estamos... el mundo festivo
0: en
16: de Valencia...
0: Sí que s'ha guanyat molt. Ja pràcticament des de mitjans dels 90 o per ahí, jo me recordo Remoí, etcètera, etcètera, en personalitat, que és el que, toca. I crec que cada volta en tenen més, clar. Bueno, va evolucionant
16: Susana,
0: molt.
16: No una tia con un,
0: a veure, per favor.
16: Con un par de pesotas.
0: Sí, sí. Estic darrere d'ella.
16: Con si Susana no te, sí. no te enfrentes, que lo tienes negro. O sea, lo tienes negro, ¿no? Pero... Pero bueno, se está montando un, yo creo que hay un circo desmesurado, ¿no? De hecho, sabéis que hoy en día hay una polémica, pero no en Valencia, en Hogueras, en Alicante igual, hay una polémica importante, una polémica o un eso de si nos hemos convertido en falleros o fogueres o nos hemos convertido en festeros. Pero también es verdad que estas chicas de 20, 21, 22 años, la ilusión de ser fallera mayor y ser de la corte tampoco se la debes de quitar, porque yo claro creo que no. En una fiesta, para hacerla grande, debe haber espacio para todo el mundo. No puede ser ni una vieja, ni una fiesta de viejos, ni una fiesta de jóvenes. Tiene que ser una fiesta donde tengamos cabida todo el mundo.
0: Ahora que has mencionado les fogres d'Alacant, ¿n'hi ha reducció d'actes para l'any que ve o algo així? Vaig llegir l'altre dia. Un reajust ahí de programació,
16: ¿no? Porque tienen un déficit de 28.000, han tenido un déficit de 28.000 euros.
0: Sí.
16: Ellos hacen unas mascletas que se llama Pólvora Toteline.
15: Sí.
16: Y es que durante todo el año, pues cada mes en un barrio diferente de la ciudad de Alicante dispara una mascleta. Pues este año en lugar de 12 van a ser 8. Y luego hay otra cosa, que era la gala de la pirotecnia.
0: Exacto.
16: Que la gala de la pirotecnia se va a dejar de hacer. Bueno, creo que ha habido un déficit de aproximadamente 27.000 euros. Es que ellos no tienen nada que ver con el funcionamiento de Valencia. Ellos son una entidad propia y ellos viven casi, casi del patrocinio. Recibirán, me imagino, una subvención por parte del ayuntamiento de Alicante, pero es que aquí no. Aquí es una entidad dependiente del ayuntamiento, la Junta Central Fallera. Por eso el concejal de turno es el presidente. Tú ten en cuenta que la Junta se gestiona aproximadamente, en este momento estará el presupuesto, en 4 millones de euros y son de las arcas del Ayuntamiento de Valencia. Es dinero de todos, es municipal.
0: Acabes de dir tu el tema de la calor, però si crec que en Alacant és un dels llocs on en festes menys calor poden patir, està dins de la normalitat, en el mes de juny.
15: Escolta,
0: que a més no és algo exagerat.
16: Este año, pero este año ha sido salvaje.
0: Jo he anat... Enguany ha sigut salvaje en tots els puestos. Imagina't que enguany haguera tingut que ser l'any aquell en què les falles no se nos iban a desmadrar després de la pandèmia, que s'anaven a... que se van celebrar en setembre, que no se iban a desmadrar i se van desmadrar més que en època normal.
16: No, no, esas fueron...
15: imaginat...
16: No, esas son el gran referente. Bueno,
0: claro que sí.
16: Los nostálgicos las tienen como las fallas perfectas porque a la una de la madrugada nos hacían cerrar y marcharnos a casa en lugar de a
0: serían
16: las cuatro.
0: Serían la teua.
16: Sí, que te comiste un bacalao donde vives tú.
0: Home, no, me'l menge sempre, siga lo que siga. Tots els caps de setmana me'l menge.
16: ¿Qué vives, por el centro?
0: Home, per favor, en plena Russafa, en el reactor, en el reactor de la festa de Russafa, pues, de València. I més si eren els progres estos que portaven...
16: Però, vamos, ¿te has comprado Russafa? Si t'has comprado Russafa...
0: No me l'he comprado.
16: ¿Te has alquilado Russafa? Va incluido.
15: Va en el pack. Abans
0: no anava en el pack. Abans no anava en el PAC, però bueno, en fi. No,
15: però en falles o sempre?
0: No, sempre, perdona, els caps de setmana són mortals i no entrarem més detalls de tots els afegits.
16: Jo abro la ventana.
0: No, jo no ho assumís perquè... I la cosa és que jo sempre he viscut en pisos molt alts i no m'entenava massa de les coses, però des de que fa uns anys visc en un pis més baixet que ho sent tot, absolutament tot, visc un poquet desquiciat. I clar, la festa, no la festa de falles ni la festa del barri, sinó la festa del desmadre, del cap de setmana... ya me está tocando un poquet sí, els nassos.
16: Però no tiene más remedio que canviar de sitio.
0: Ja, pues en això estic, con puga.
16: Sí, canviar, si encontrar pisito hoy en día...
0: Emigraré.
16: Tienes que cambiar... No, yo es que con eso siempre me meto un poco con los que sois así, quiero decir. Yo en Hogueras, en Alicante, si me acuesto pronto, abro la ventana para oír los discomóviles y el ruido de la ciudad. Me encanta.
0: ¿Entres en situación o algo?
15: ¿Puedes dormir?
16: Sí. Y además me relaja el hecho de saber... que yo estoy tranquilamente en mi casa tumbadito y ellos están de fiesta, me mola.
0: Bueno, yo tengo que decir, però deu ser també l'època de l'any. Jo en fogueres sóc feliç, a mi m'encanta. Quan anem a treballar allà a fogueres i tal, enguany faré fort per anar allí de nou. I encara que no vaig a David, aniré jo. Bueno, aniré més dos. Enguany
16: n'has anat?
0: Sí, enguany no ha anat, enguany no, no em
16: feia moltíssima per, però, calor, moltíssima calor.
0: Sí.
16: Tot el any fa molta calor, que té molt de mèrit les xicones vestides de,
15: això anava a dir,
16: de alicantines, que... té molt de mèrit, perquè damunt de tot la part de
0: dalt,
16: de dalt, sí. És negra, i manga llarga, això té un mèrit tremendo.
0: N'hi ha festes, n'hi ha pobles, ara estic intentant recordar-me en quin, que els vam entrevistar així en el programa, que ja van canviar en el seu moment, no el sé mes. Si eren de la Marina o algo així, l'època de l'any en el que celebraven les festes. Van passar, crec que d'octubre, que feia fred, a quasi l'estiu, que feia més bon temps, precisament perquè sempre els ploïa, però ara estan cansats d'achicharrar-se i volen tornar a altra volta al mes d'octubre, que és el que inicialment es celebraven les festes. Clar. És que això de que està canviant el temps i el clima també pot afectar-nos. Escolta, tu, anar de panyo, o anar de vellut, o anar en certes vestimentes en festes, o desfilar en una entrada de moros i cristians.
16: On tinguem,
0: per exemple, tota la calor.
16: Lloieria l'altre dia.
0: Sí, també. Bueno, Cosentaina, és que en estiu n'hi ha moltes.
15: I és perillós.
0: T'agarra una pàjara.
15: És molt perillós, perquè al final un cop de calor en tota la roba que dus pot ser perillós.
0: Sí, realment. Que no tots estem en el desembarco de Villajoyosa. O sigui,
16: que... Des de luego, com vayamos hacia un clima que se mantenga como el de este año, por ejemplo,
0: sí.
16: Y las olas de calor en junio y julio ya no se convierten en una ola de calor, sino que se trate la realidad del clima de junio y julio, hombre, es verdad que la tradición... Es la tradición. Tú dile a un fallero, ¿sabéis aquí la polémica que hubo en su día cuando...
0: Es volía pasar al cap de semana. Bueno, en Alcoy también. En Alcoy el tema de celebrar Sant Jordi, quan cau Sant Jordi, el 23.
16: Pero
0: o
16: al,
0: que
16: final
0: sigui
16: lo
0: cap de semana,
16: al final lo consiguieron.
0: Pues es cuestión de titos al final.
15: ¿Y tú qué pensas d'això, alcoyano?
0: Yo, pero ya no en Alcoy. On siga. Jo pensé que lluny de la quantitat de diners que es poden recaudar i dels sectors als que suposadament beneficia, perquè això perjudica a uns altres,
15: sí.
0: És que les festes porten molts diners. Bueno, les festes porten molts diners a determinats sectors. Els altres que es veuen abocats a tancar perquè no tenen negoci en aquests dies no els beneficia. Jo crec que si s'agarren al tema de la tradició que diu Manolo... Pues és quan cauen,
15: és quan
0: i
15: cau.
0: Punto
15: quan,
0: pelota.
15: Quan,
0: i si el 23 és Sant Jordi, és Sant Jordi. I si clar. El 9 és Sant Josep, és Sant Josep. Etcètera, etcètera. Ah. I una altra cosa és el que tu vulguis fer.
16: La perspectiva, per exemple, tuya. Sí. Si tu, per exemple, eres un vecino de Ruzafalla, a ti no te va el rollo de las fallas, que más bien te agobia, al margen de que te agobie el día a día de Ruzafalla.
0: No, a mi mai m'agraden les festes, jo soc dels primers que encara...
16: No, però vengo a dir, si no lo digo por mal.
0: I el despelote no ve de la festa ni de les festes, ve de tots els que en un moment determinat es desmadren de forma col·lectiva, de turisme o de la pròpia ciutat.
16: Si tu lo acabas de decir,
0: claro.
16: Tu lo acabas de decir, es que los falleros en eso, o los fogueres, o la gente de las collas en Castellón, nos comemos el marrón...
0: Les filais, les comparses, que sí.
16: Claro, nos comemos el marrón cuando llegan nuestras fiestas de que somos destructivos... Porque muchas veces a mí me llama la atención cuando se aborda incluso desde la administración el tema de las fiestas de cada una de las ciudades o de las poblaciones, se habla como un ente que viene para quedarse. Oiga, dura 5 días, 5, 6, 8, 10 días y se marchan. Hay que saberlo, quiero decir, hay que saberlo. Entonces yo lo digo un poco de la perspectiva esa de que es verdad que estamos haciendo una sociedad cada vez más complicada y más intransigente. Yo pongo el tercer lunes de marzo y al que no le guste el viernes
15: que
16: coge el portante y se va. No tiene que pedir vacaciones en el trabajo porque le corresponde, porque es viernes, sábado, domingo y el lunes es festivo local o autonómico, como decidan en su momento, y entonces coges y te vas. Es que al final a mí la tradición y todo eso me gusta mucho. De tal manera, los falleros somos muy de San José, pero estamos peleándonos todo el día por la ofrenda que es a la Mare
0: bueno,
16: de Déu.
0: Bueno, ahí estoy yo, molt de San José, pero San José no pinta flauta en les falles.
16: Pero que, nada.
0: Per parlar
16: pero
0: de les falles, nada, que també passen a tres festes.
15: La de cremar la foguera, o sea, bueno, la falla, perdó.
16: Pero, no, la foguera o la falla, claro que
0: claro,
16: sí.
0: Claro, vos recorde que en els cartells antics, a més, les festes, com la majoria d'elles en advocació als sants, diuen en honor a San José, com
16: es que
0: en
16: Alcoi no
0: diuen en honor a San Jordi, com en Banyeres, com en...
16: Si és verdad todo lo que nos cuentan, que esas cosas hay que creerlas, las parieron los carpinteros, claro, y su patrón
15: correcte,
16: San José.
15: Correcte.
16: Quiero decir, esta es una fiesta cuando llegaba la primavera, después de todo el invierno, los carpinteros sacaban a la calle todos los restos de tal y pegaban fuego, falla, sí, ya está.
15: Sí.
16: Y entonces... Pero al final hemos metido la mare de Déu y este año era el debate de si 3 días, que veremos si al final no lo
0: vaya. ¿Com creus tu que acabarà la cosa? Perquè, a veure, el que no es pot ser és que enguany torna a augmentar el cens, en això Santi Ballester té raó, i que el plantes en una quantitat d'hores i nocturnitats, per dir-ho d'alguna forma, en la que les pobres xiques estan esperant el seu moment de glòria de l'any, com és un, el d'eixir en l'ofrena i arribar a les 4 de la matina. És que, a veure...
16: I luego vas a la carpa.
0: Per cert, parleu de les festes. I en Ontinyent, en el seu moment, també van tindre aquest problema en el tema de l'entrar. Me recordo jo que entonces encara hi havia festes.
16: No, quan passava pel carrer Major... A les 3 menys 20.
0: A les 4 de la matina encara estàvem entrant festers pel carrer Major perquè era una barbaritat. Estàvem parlant de comparses de 400 membres i, clar, les festes arriba un moment en què el cens fester, siga el que siga, o es posa un tope o se prenen mesures. Es canvia el trajecte, els dies...
16: Pero eso yo no quiero picar al resto de vuelos, porque todo el mundo dice, Alcoy no es para... Bueno, bien, por eso era Alcoy, en eso sois un ejemplo.
0: Bueno, decir, tenen mesures preses,
16: el día,
0: también.
16: Claro, el día que dijisteis, no, mira, tú desfilas cada 4 años. Ay, ya, pero es que yo no quiero desfilar cada 4 años, ya, pero es que esto es así, porque si no la fiesta se nos va de las manos, ¿no?
0: Sí.
16: Y el otro día estuve en Ontinyent y acabó 3 menos 20, acabó...
0: L'entra mora per la nit, pues... És una barbaritat acabar a eixes hores. Quan jo eixia, ja estem parlant de distribució...
16: No quiero picar al resto de vuelos, porque todo el mundo dice, Alcoy no es para... Bueno, bien, por eso era Alcoy, en eso sois un ejemplo.
0: Bueno, tenen mesures preses,
16: el día,
0: també.
16: Claro, el día que dijisteis, no, mira, tú desfilas cada 4 años. Ay, ya, pero es que yo no quiero desfilar cada 4 años, ya, pero es que esto es así, porque si no la fiesta se nos va de las manos, ¿no?
0: Sí.
16: Y el otro día estuve en Ontinyent y acabó 3 meses.

0: Cristi, fem una pregunta existencial. Cada volta que la veig en un monitor, Chenoa cada volta es pareix més a Paloma San Basilio.
1: Puede ser, ¿eh?
0: Sí, sí, está con la cara china de Paloma San Basilio y cada volta
1: pareix més. Ella es un poco dominguera de siempre. Ella es...
2: Mallorquina.
1: Es una señora... fue una señora joven, siempre. Es un poco...
0: Un día.
1: Dominguera.
0: Sí. Dominguera. Lo més fort de tot, que l'altre dia també ho vaig veure, ja tenim la nostra Maria Carey, així en... Bueno, la nostra Maria Carey en tío, en Espanya.
2: Qui?
0: El Bisbal, que ha gravat un videoclip en una platja i, a més, va fer la primera emissió d'una de les cançons de les nadalenques de l'estiu en una platja en ple agost. Perdona, David, no és precís tot això.
2: Igual és que vol convertir-se en Maria Carey, que viu molt bé.
0: Ja, bueno, però viu Maria Carey té moltes més circumstàncies per a viure bé i per a viure mal. Perquè no vull imaginar-me com serà viure en el replanell de Maria Carey i Luis Miguel, que estan els dos, però fatal del cap, eh?
2: Això és de veres.
0: Estan els dos fatal.
1: Ja, diem... Maria Carey nos regaló un himno, tío, que és la canción esta de la Navidad.
0: Pues, pues això, però...
1: Que quedemos con eso, ¿no? Nos regaló un himno. Es una canción... Es el villancico más... Bueno, no sé, ya para lo mejor...
2: Más conocido,
1: la, la canción navideña más chula que pueda haber.
0: Parlant de tradicions, tú que dius que t'agraden tant les tradicions, mira, si el, la loteria
1: a un alco, a un alco ja como tú no li agrada les tradicions.
0: Sí,
2: ah, moltíssim,
0: i jo sóc dels que sí. A més, mira, precisament això del Nadal, mare de Déu, però és que ja
1: pues sabes que la tradició
2: el 17.
1: Tu sabes lo bonita que és la tradició de tener bajo de ruzafa todos los días gente que no te pone el saco. És una tradició.
0: Sí, que no saben ni com se diuen ni cap a on van, però
1: és todos los días. Sí, és una tradició.
0: Sí, sí, sí, sí. Però sí que saben on tenen que pixar. Els contenedors són el pixador. No pots tirar res.
2: No, per què no?
0: Perquè a mi se m'han ocorrit mil coses i no puc.
2: Però mil.
1: Ja t'ho dic tu, jo. Sí, tu controlate que tu eres como yo. Tu, no puc convertir en francotirador en 10 minuts.
0: No tinc filtro, no tinc filtro.
1: Ja ho sé que no tens filtro.
0: I no vull dir la última que se m'ha ocorrit, perquè si un dia ho faig, sabran que ha sigut jo. Però és guapa, de deberes.
1: Pues hazla.
0: Sí, sí, sí,
1: guapa. Jo voy ese día a tu casa. Vamos a hacerla.
0: A mi, jo els lletrerets estos que n'hi ha en el carrer, en les portes d'Espafetos, que diu respetemos el descanso de los vecinos, jo crec que la gent... Veis els efectes de l'alcohol o lo que siga, diu, me paso por el forro el descanso de los vecinos, no posa respeto.
2: Esto es lo contrario, sí, sí, tal cual.
1: ¿Tú sabes el dueño de ese pub lo desesperado que está cuando llega a poner ese cartel? ¿Eh? Es verdad que la vida nocturna también, el que está al otro lado, yo tuve una temporada, ya, no me pega, ya lo sé, además yo no bebo nada de alcohol, no me gusta, y tuve un puff en Siete Aguas, el Seven, tú no sabes, los vecinos lo que sois. Los vecinos así como lo que estás diciendo, ¿no? Tú, wow. A mí un día, chico, a mí, que soy más antiguo que el rock and roll, me aparecen cuatro coches de guardia civil.
0: Allí en el
1: pone un guardia civil en el Seven. Se me pone un guardia civil en la puerta del cuarto de baño, otro guardia civil en la puerta del pub. Y yo empecé a enfadarme porque
0: pero algo buscarían. Si era la guardia civil, ya. No eran los localetos.
1: Pero casualmente, claro. En el entorno de Siete Aguas, yo tenía un pub. Insisto, que soy más antiguo y más conservador que tal, y no me gustan las sustancias ni cosas de esas, ni las he probado ni las probaré, y me gustaría que no las consumiera nadie, pero no soy yo, no puedo entrar. Pero en mi bar, en teoría, en mi pub eso no pasaba, y en cambio había otro por allí cerca que el rumor era constante y permanente.
0: Sí, que el supermarket...
2: Igual te van a enviar a tu para hacerte boicot.
1: Puede ser.
0: Pero escolta, esas cosas pasen, ¿eh? Sí, oye, la mafia del spa.
1: Oye, ¿sabéis lo que le pasó a unos amigos? Sí, qué buena sí. Es esa. Van a un pueblo. Eran fiestas en un pueblo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y no habían reservado mesa ni nada. Y van buscando bar. No encuentran bar. Al final encuentran un bar. Y le ponen unas patatas bravas. Dice, si las quieres con sal, 60 euros. Y mis amigos se quedaron. Además, mis amigos son como yo. O sea, ya... pasaditos de rosca, bueno, aunque eso también no tiene...
0: Y sense beure, además.
1: Desgraciadamente, sí. Ya que ya le saca... Imagínate en qué bareto se sentaron. Dile, toma las bravas, con sal, 60 oritos. Y aquello se queda como, perdona, pero bien. Bueno, no alimentemos esas...
0: Bueno, tú sabeu que n'hi ha molts llocs on se tira una miqueta més de sal o servixen aperitius,
2: per a beure
0: especialment
2: més, no?
0: Salats, pa que mames més. Claro, clar, aquestes coses passen.
1: Hombre, sí, sí, sí. Tècniques... Lo primero los chinos, que sí, te ponen cacahuetes sí, con mucha sal, sí, para que las cervezas sean 3 o 4.
0: Claro, entonces...
1: Bueno, ¿vosotros entendéis por qué el tercio de cerveza en los chinos está a 1,80 y en un bar no
0: en
1: chinos
0: el bar que
1: está a 2,50?
0: No, no tinc ni idea d'això. No. Perquè no es freqüente tampoc. Per el tema de la sal o algo.
1: No. Porque los precios, digo, la diferencia de precios, digo.
2: Porque Lisa Conte.
1: Yo creo que sobre todo porque son muy trabajadores. Porque en algunas cosas nos quejaremos, pero los chinos, escucha otra cosa. No sé si valen para mucho o para poco, pero para trabajar, desde luego...
0: Els xinos han agarrat els bars i estos locals perquè...
1: Lo único que son cochindongos, eh?
0: Bueno, dependrà com en tot en la vida, però jo me'n recorde en València específicament, però també ha passat ja en molts pobles i ciutats de tota la comunitat valenciana, però jo recordo el cas de València del bar de los Caracoles,
1: sí,
0: cèntric on hi haguera,
1: que
0: no volia, és que no tenia relleu generacional, no volien els cambrers,
1: nadie,
0: que xutava, però vamos, de cop on
1: vendit. Sí, hombre, sí, aquello se me perdió.
0: I no el volia agarrar ningú. I el van tindre, sí, me recordo perfectament, perquè això va així per la tele, per la ràdio...
1: Los toneles.
0: I el van agafar els...
1: Solo queda això, perquè l'altre dia en Avenida l'Oeste estava el...
0: Però i en molts... Parlem d'ací, però estic dient en molts pobles i ciutats de tota la comunitat el cas ha sigut el mateix.
1: Es que además toda la vida, eso era bastante, bueno, curioso, bonito, como queramos llamarlo, el dueño había un momento que se cansaba y entonces entre los empleados muchas veces montaban una pequeña cooperativa y se lo quedaban los empleados. Ha pasado con muchos.
0: Bueno, en el, si no me engañé, en el Goya va a pasar algo.
1: Sí, señor, total, en varios, y en Barca 7 y en otros muchos sitios. Y en este, el tostadero que estaba en Barón de Cárcel, en la Avenida del Oeste, lo mismo. Y se hace una cooperativa. Pero hay un momento también que se jubilan, claro. Y hoy en día ya no lo coge nadie.
0: Es produeixen dos fenòmens molt especials. Un d'ells, el Connecta Menontinyent, que era el bar on millor es feien els callos de tot el poble, que era un bar, però d'estos de tota la vida,
2: tradició.
0: Com en València. Tots els que hagin vingut al metge o a qualsevol cosa de qualsevol poble a València, la cafeteria Duero, se'n recordeu, que tenia allí els dos, claro, els dos aparadors en els xipirons, que els xipirons, riete tu, de la Sirenita, que estaven allí... els anys que portaven els xipirons, sí. Tot el món s'ha fet un bocat allí.
1: Duero venint era un espectacle, venint, claro. Duero era un espectacle.
0: I va ser desfer la cafeteria o el bar antic, igual que en este cas d'on tinguin, hi ha tres que conec de tres llocs, i fer-lo nou
2: i cascar-la.
0: Ja no és igual.
1: No, que no és igual, ja no té nada que ver.
0: La substància, la coseta de les cuines ixes del bar, del algo n'hi ha, que no és insalubre, i si ho és a mi em donaria igual, que li lleva la gràcia. I la majoria d'aixòs bars ja no han tornat a ser el mateix. És molt curiós això, sí.
1: No, en València este famoso de las tortillas, no sé si us acordáis, la Alhambra, que estava en la calle Pedro...
0: No, no me recordo d'això.
1: Pedro III, o algo, bueno, una calle tal, no sé què, era muy, muy famoso, ahí en, yo creo que era por el barrio del Botànic.
2: Sí.
1: Y se jubila y cierra.
0: Sí. Els bars no n'hi ha que tocar.
2: I los toneles continuen sent els
1: mateixos. Los toneles sigue siendo de...
2: Els mateixos.
0: Bueno, està d'enfront de l'estació del...
2: Sí, però bueno, continua... Jo fa temps que no vaig, però... Que
1: pues mira, para un día hacer el cochino.
0: Pues sí.
1: De comerte un bocadillo de calamares que te cala y oli aquí hasta el codo.
0: Exacte. Els bars no es toquen.
1: Unas olivas de estas chafadas y tal. Y no plantearte si han limpiado bien la mesa, pues la mesa tiene el cristal ese que se pone en la mesa antiguamente, que abajo está la carta o algo de eso.
0: Sí.
1: Y el cristal lo ves un poco... Hombre, ya estamos todos.
0: Pero vas a menjarte el cristal, no, vas a menjarte el bocata.
1: ¿Vienes desde casino? Yo he venido desde casino, se aparcan casinos hoy.
0: Qué barbaridad. En fi, només volia dir una coseta abans de que Mireia vaya a rifar-se un repàs
1: del
0: planeta.
1: Moníssimes.
0: Les noves espongentes, la nova imatge, tot, la nova carta que tenim, ho tenim tot. Que jo no estic d'acord... no perquè sigui el collà ni res, però crec que com Manolo, el tema de les tradicions n'hi ha que respectar-lo. A mi que Bisbal i Maria Carey se facen la croqueta em dona igual, però que traguen cançons de Nadal en agost no m'acaba d'agradar. Si no entenc lo de la loteria de Nadal, si no entenc lo de la loteria de Nadal en juliol, cada cosa té la seva època. Tu no pots anar ara i ja començar a veure en la majoria de les grans superfícies, sobretot el Halloween. Ja estan tots en el Halloween.
1: Que asco.
2: Però,
0: i dius, que és perdona.
2: Previsió.
0: Però asco, quina previsió? Si n'hi ha qui solapen el Halloween i el Nadal. I no
2: quasi,
0: té tot,
2: quasi,
0: que no té tot la seva època. I això no és motiu de que faça més calor o
1: però
0: faça
1: fred. Però això la marca dels bazares xinos,
0: Això vols dir tu?
1: Ese ritmo de los bazares chinos, van por delante siempre.
0: O dels americans, no és dels americans més que res, això?
1: Ah, no, digo nosotros, en nuestra cultura, quiero decir, los que tú te vas marcando las épocas del año son los chinos.
0: El adelantar, es que yo comenzar a veure ja, home, però sense anar més lluny, és de Disneyland París, ja estan anunciant el Halloween, també. Sí,
1: bueno, però el que és de la loteria, ¿sabes por qué? Pues la catetada esa de me voy de vacaciones a Cádiz...
0: I me'l compre allí.
1: Claro.
0: No sé.
1: Jo conozco una administració de loteria.
3: Bon dia, com esteu?
0: Tu què penses d'això?
3: És que jo soc molt internacional, Sergi.
0: Però jo ara mateixa... No vol dir una cosa, no té que veure en l'altra.
3: Jo ara mateixa faria una secció només de com heu dit tots Halloween.
0: Halloween.
3: M'ha agradat Halloween. Tots els estils tant Halloween. Que no sé en quin me quedaria. Sí. Que estos anys, al final de comptes, estos anys... el dia dels morts. Mira, el dia de morts.
0: Jo que tinc, és que jo sóc de dia de morts. O sigui, jo sóc dels que encara porte, llámame viejo, que porte les flors als meus morts, no, a banda de tindre alguns en el mòbil, al cementeri.
2: No
0: et
2: vas veure el dia que tocava en Alcoi.
0: Sí, no em vas veure? Home, no. Pues, no, pràcticament vaig al cementeri en Tots Sants i al Nadal a veure el Tirisiti.
1: Eso excepto la familia esta que se dejó la urna en el Corte Inglés con la intención de no saber nunca nada más de él y encima va y los buscan.
3: Es que estaven de mudança. Que clar, això és una cosa...
1: La tía la
3: cega,
1: que ellos no sabían cómo amollar al muerto, nunca mejor dicho, tenían un muerto, pero sí, no un muerto de persona, sino lo que tenía un muerto encima, y dijeron, lo dejamos aquí, cuando pase la limpieza que lo tira al contenedor.
3: Es que
1: y resulta que los han buscado.
3: Pensamos en la peli de Coco.
0: Mira, a partir del 29 ya no existirá Seat.
3: No sé si le oís la peli de Coco.
1: Eso, tenemos que hacer, pues mira, un debate. Eso es una preciosidad de película. Son,
3: ¿cómo es esa película?
1: Eso es lo más bonito que he visto yo en tiempo. ¿Cómo es de bonica esa película?
0: Los mexicanos son los únicos a los que no se les puede discutir la tradició i com la respecta.
1: La festa, pues mira, de los muertitos.
3: He de dir-vos que a mi...
0: Que és la més pareguda a la nostra.
3: Que a mi m'ha servit moltíssim de forma didàctica en els xiquets per explicar què és la mort, perquè al final la mort és algo molt difícil d'explicar i sobretot perquè intentar que un xiquet entenga que mentre n'hi hagi un record no n'hi ha una desaparició completa d'un ser estimat, em sembla preciós, i em sembla també preciós pensar que et poden recordar quan tu no estigues. Per tant, pobra persona deixa que se la deixaren en el Corte Inglés, perquè vol dir que ningú li dura flors i se'n recordava molt d'ella.
0: A tots us dona molta pena, però igual estaven tute potorro de l'home i van dir, és que no volem ni les cendres, i el van abandonar.
3: Estarien hasta el moño. Estarien hasta el moño.
0: Perquè no la pensa ningú, de l'home o de la dona, no sé lo que era.
1: Al mar, no se puede.
0: Sí.
1: Al monte, no se puede.
0: No, no, les cendres realment no es poden ni disparar en una, en una carcassa.
3: Però
0: ni,
3: unes poquetes així
0: ni pots tirar-les en un parc ni,
1: una duquesa de Alba està enterrada en tres sitios. Eso es lo que te permite estar en todos los lados. La duquesa de Alba en tres sitios.
3: Omnipresent.
1: La duquesa de Alba creo que está un poquito en Madrid, un poquito en Sevilla. Y mira que era poca cosa.
3: Pues mira, es una forma de ser omnipresent.
0: La cuestión es la contraria. La señora esta era...
3: Si de vius no podem estar en més d'un lloc a la vegada, tal volta de mort sí que puguem.
0: No, no, però lo de les cendres, atenció, que no és tan fàcil.
3: Pues vull contar alguna bona notícia,
1: Puedo mandar un saludo a mi amigo Litri, presidente de la Falla de la Plaza del Pilar, siendo incondicional de tu programa.
0: Ah, bueno.
1: Y me está escuchando.
0: Yo le tengo de cariño a la Falla del Pilar, sí.
1: Pues es el presidente desde hace ya 15 años.
0: Bueno, yo casqué todo también, les meves misèries i totes. Només n'hi ha que avergonyir-se de matar o de fer mal a les persones. O de robar.
3: Sí.
0: Bueno, de robar depèn.
3: De robar també. Les coses que no són teues no són teues, Sergi. Mira, vos vaig a contar una bona notícia, perquè internacional últimament sempre ve carga de coses no massa boniques, sí. I ja sabeu que Nepal ha viscut una tragèdia d'una dimensió enorme, però arriba una bona notícia.
0: Mai millor dir-lo de la dimensió enorme.
3: Totalment, però arriba una bona notícia que dona una miqueta d'esperança, i és que 9 dies després d'aquestes devastadores inundacions i allaus que han colpejat el país, els equips de rescat han aconseguit treure amb vida a dos treballadors que estaven atrapats dins d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Són dos homes que han passat dies sepultats, com diem, a uns 170 metres de profunditat, i els equips de rescat han aconseguit localitzar-los després d'escoltar veus en l'interior del túnel, i finalment, bueno, pues han pogut treure'ls, i encara que estan hospitalitzats en Katmandú, estan estables dins de la gravetat. I aquestes imatges d'emoció dels treballadors que estan rescatant...
1: No, i la d'ells...
3: I de les famílies, a mi se m'han posat avui els pèls de punta.
0: A mi m'ha impressionat molt l'altre dia com traien a les persones completament teses de l'aigua i em va donar un poquet de...
3: Imagina traure encara gent en vida, 9 dies després. Estaven comentant-ho ahir dalt.
0: Va passar en Venezuela també, traien gent molt tard, inclús animalets.
1: I luego lo peor de eso también es si lo llevamos al terreno de lo... No. Primero estaba pensando, mi amigo Litri dice, lo hace contar todo y me escribe y cuento que me escribe. Digo, coño, me he dado cuenta que lo sigo contando todo. He empeorado. O sea, a raíz de su mensaje no he mejorado, sino
0: bueno, pero
1: que
0: eso es la abuelor, que fem cosas ya que no nos dan en contra.
1: Me he dado cuenta, digo, lo tienes que contar todo y guay, cuento que me escribe. Digo, me he dado cuenta que empeoro. Que eso que lo que dices,
3: sí,
1: que es llevarlo un poco a, no a lo macabro, a lo sufrimiento, es que hay gente viva que acaba muriendo entre las ruinas de
0: imposibilidad de que les traguen,
1: del terremoto, en el tsunami o lo que fuera, la barbaridad esta de Nepal. O sea, que sí que no mueres. I mueres con el paso de los días.
3: Per això parlem també de la tasca, no? Dels equips de rescat i de la infraestructura i del material que has de tindre per a poder moure.
1: Que tuvieron que pararlos, que un día que les dijeron váyanse porque hay amenaza de...
3: De que torne a repetir. Per això quan passa algo així,
0: Parlem d'això, una de la part fonamental dels rescats són els animals de rescat, els gossos de rescat, que alguns d'ells moren de cansanci buscant a persones,
3: Sí, perquè
0: després no es deixen anar a les platges i després també són dels que te salven si estàs ofegant.
3: Perquè ja sabem que ells amb el seu o el fact que consumissin un muntó d'energia i això també els...
0: Està podrida la societat, però en fi.
3: En fi, que...
0: Conté, per això venen coses com estes.
3: Conté una coseta ràpida de Donald Trump, perquè ja sé que a primera hora heu parlat molt de Ceuta, però clar, Donald Trump com no anava a opinar del que passa? Ja sabeu que esta crisi migratòria no només ens afecta a nosaltres, sinó però, que creu a l'Atlàntic...
0: Benny Hill Jr., versió argentina, l'ha deixat a l'altura del betum.
3: Sí, si opinava Milei, com no anava a opinar Trump? Pues això estava clar, i clar, què ha dit? Pues que el que ha passat a Espanya és conseqüència d'unes polítiques migratòries massa permissives, d'una mala gestió del govern. Diu que la situació és molt trista, que mai ha vist en la seva vida a milers de persones entrant massivament a un país, i el que, bueno, crida l'atenció és que també ha aprofitat per a dir que no estem pagant la despesa.
0: Sí, sí.
2: Cunya publicitària.
3: Però que en juliol va dir que sí que estaven pagant, lo qual és un desficàcia al més pur estil Trump. I el que més m'agrada és que està utilitzant l'exemple d'Espanya en campanya, en la seva campanya electoral, per a que els votants vegin el que ell no vol que passi als Estats Units, perquè ja sabeu que ahí també tenen seriosos problemes en la migració, i que per tant està posant-nos com a exemple en la seva campanya del que no ha de passar. I la que també està de celebració és Giorgia Meloni.
0: Que està tota loca, que manera de bramar. El riu-te tu de l'ímpetu italià,
3: dona.
0: No?
3: Són italiana.
2: Els italians parlen molt alt.
3: Són o cristiana.
0: A mi que no em vacilen, que jo sí que parle alt, eh?
3: Bueno, pues ella el que diu, Sergi, al final, és
0: que no xille, però,
3: les xifres l'estan avalant, perquè, clar, ella porta, vos ho vaig a dir, 1.413 dies
1: el
3: seguits
1: record.
3: Al poder, té el rècord, li l'ha llevat a Berlusconi,
1: sí, sí.
3: I el que sí que està clar és que estiga fent-ho millor o pitjor, això és molt subjectiu, ella continua en el poder.
0: Pues no digues això, que igual Sánchez es pica i diu, pues jo més que la Meloni, aneu a enterar-vos. I portem així la lacra ja, hasta que...
3: Jo ara faré, trauré comptes.
0: Por el fin de los tiempos.
3: És el que està si ja més perpetu o més perpetua.
0: No, aquesta es pica enseguida.
3: Pues la Giorgia està celebrant i està fent-ho a lo gran. I com parlaves abans de Milei, et conte també que ella aprofita, no només per això, perquè també està fent campanya, sinó per a parlar de les Malvines. Ja saps que les Malvines han sigut també les protagonistes en el Mundial de Futbol.
0: Quant de temps les Malvines? Se'n recordeu d'aquella època de Margaret Thatcher i la guerra de les Malvines?
3: Sí. Pues ella aprofita per a dir les Malvines són argentines.
1: Sí.
3: Ell les ha tornat a reivindicar, Londres ha dit que no, que són d'ells, han contestat ja, i els han recordat un referèndum que no fa massa, en el 2013, en el que el 99,8% dels votants van dir que volien seguir siguent britànics, únicament que Argentina no reconeix este referèndum com a res oficial. No sé què vos sona, lo del referèndum.
0: Tu eres de Bargorri, no?
3: Eh? Explica'm,
0: eres d'estos de tota la vida, dels de Costra, si no, no té substància lo que el menges.
1: Oye, que són les cenizas de la duquesa de Alba.
3: Jo soc una bona menjadora.
1: Estan entre Sevilla i Madrid, la iglesia de los gitanos
2: i
1: el panteón familiar de Loeches. O sea, la duquesa estava enterrada en dos sitios.
0: Que allò de que només una ardilla no podia creuar tota la península sense que tocara un territori de la família de Alba, això ho ha fet ella també pràctic en el seu cos o les seves
3: endes,
0: no?
1: En dos sitios.
0: En fi, anem a les 12.
4: Són les 12.
5: A punt. Notícies.
6: La campanya de recollida i crema de la palla de l'arròs del Parc Natural de l'Albufera començarà el proper 16 de setembre i es prolongarà fins al 31 de desembre. Així ho ha anunciat el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, fa pocs minuts. El conseller s'ha reunit prèviament amb els sindicats agraris per tal de coordinar els detalls d'esta campanya.
7: Enguany ha d'avançar inclús el període de crema, que començarà el dia 16 de setembre i durarà fins al 31 de desembre, intentant prolongar en el temps i, per tant, espaciar tot aquest procediment de crema i evitant que se condense en dies determinats. A vegades les circumstàncies fan que se produïsca molta crema en els mateixos dies.
6: Per la seva banda, els sindicats també han donat la seva opinió d'esta campanya, que causa molèsties tots els anys a la ciutadania pel fum generat en la crema de la palla. Nando Durà és de la Unió de Llauradors.
8: Intentar expandir un poc els dies de crema per a que no se creme tot en tres dies antes de que vinguin les pluges, per intentar molestar el menys possible.
6: Més coses, l'Ajuntament de Gàtova, al Camp de Túria, rebrà 200.000 euros per tal d'actuar en les zones afectades pel recent incendi forestal, recordem, declarat al terme de Sogorb, a l'Alt Palància. Aquest incendi, recordem-ho, va cremar unes 630 hectàrees de mont i l'Ajuntament ha assegurat que aquestes ajudes, com diem, de 200.000 euros, són un primer pas important, però no l'últim, perquè este municipi puga recuperar-se. Fons municipals de Gàtova han expressat en xarxes socials que aquesta ajuda suposa un primer paquet de suport econòmic per tal de començar a treballar en la recuperació de l'entorn i atendre els danys ocasionats pel foc en este municipi del Camp de Túria. Més coses. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aplicat l'indult parcial acordat pel govern espanyol a l'expresidenta del Parlament català, Laura Borràs, a qui li queda commutada la pena de 4 anys i 6 mesos de presó per una altra de 2 anys. A la fi de juliol, el Consell de Ministres va acordar concedir l'indult parcial a Borràs, pel qual se li commutava la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia, que se li va imposar pels delictes de prevaricació i falsedat documental per una altra de 2 anys. Es manté la resta de la pena que li van imposar per estos delictes comesos quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Multa i inhabilitació de 13 anys. En els esports, esta vesprada arranca a Alemanya, a la capital, Berlín, el Mundial de Bàsquet Femení. Espanya està entre les favorites a medalla. Eva Casany.
9: Els pronòstics de la FIBA les col·loquen terceres després dels Estats Units i França. La selecció torna a la màxima competició continental 8 anys després i arriben com a vigents subcampiones d'Europa i havent guanyat tots els partits de preparació. Miguel Méndez ha conformat un equip amb perfils molt diferents que les permetrà adaptar-se a diferents escenaris. Escoltem el seleccionador i la jugadora Maria Conde.
10: Estamos preparados para jugar cualquier tipo de baloncesto, para luchar y bajar al barro si hace falta o para jugar brillantes.
11: Un poco leer lo que nos vaya dando el juego. Al final sí hay cambios, sí que son jugadoras muy grandes, pero también nosotras tenemos mucho juego interior y muchas jugadoras muy rápidas desde fuera. Entonces, pues no teniendo miedo.
9: Entre les 12 elegides estan la valenciana Aguafam i 4 jugadores del València Bàsquet, Raquel Carrera, Elena Buenavida, Elena Puello i Alicia Flores. Se estrenaran enfrontant-se a les anfitriones a Alemanya a les 6:15.
6: Moltes gràcies, Eva Casany. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall amb Sergi Olsina.
12: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
14: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: Especialistes musicals que saben arribar a l'ànima. De saber quin ritme, quina cançó, quin estímul necessites en cada moment del dia o de la nit. Perquè la música és empatia i connexió emocional. Gent capaç de fer-te sentir el centre de l'univers. Deixa't dur per ella. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
15: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
16: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: Informació, entreteniment i companyia. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
17: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.

0: Bueno, mireu que casualitat, bueno, 7 minuts és que passen del migdia justet, este quart dia de setembre de 2026. Estigueu on estigueu, ja sabeu que sempre podeu comptar amb nosaltres. Volem estar en sintonia, mai millor dit, perquè esta, i aquest és el lema que tenim nou ja a partir d'enguany, a Punt Ràdio, sintonitza amb tu. No n'hi ha millor forma d'estar connectats que, i a més en les opcions que n'hi ha avui en dia, a través dels receptors ordinaris, a través de les teles que sintonitzen precisament les ràdios, i a més ho fan automàticament. On ha quedat allò de... Ixa època en la que teníem que sintonitzar a mà o programar els canals. És l'últim que li falta ara a les televisions aquestes en les que no pots posar res damunt, com abans. Sempre en un recurs per a posar alguna cosa. Ara ja, no, bueno, en una pinça d'estes d'estendre pots penjar qualsevol cosa, però si no, no pots posar res. Bé, vos dic això perquè fa un moment parlàvem de les festes, d'algunes de les celebracions. Este programa que està produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies té aquest dret moral, per dir-ho d'alguna forma, i també social, de donar una ullada al que són les festes de la nostra comunitat i de molts dels pobles. És de veres que tot l'any són festes en algun lloc, però també és innegable que durant l'època estival la majoria d'aixes festes, diguem, floreixen més encara. I quan més menudet és el poble, més es nota, perquè la quantitat de viatjants o gent estiuejant que arriba en l'estiu i ho fa només per les festes es multiplica, quintuplica o fins i tot arriba a passar una xifra de més del 10 del que són normalment. Per tant, ara ens endinsem en el primer cap de setmana de setembre. Estem a dia 4 encara, ja veus tu. No ha passat pràcticament res d'este mes i són molts els municipis de tota la Comunitat Valenciana que estan en dies festius, però en dies festius a tope, a full, com se diu també. Seran en els seus dies grans, en localitats, al llarg i ample de tot el territori, des d'Alacant fins a Castelló. Però la primera parada, David González, què tal, bon dia?
1: Què tal, bon dia?
0: No l'anem a fer massa lluny, anem a fer-la en València, en Xirivella.
1: Sí, anem a fer la primera parada, sí, propet, i després ja se n'anem cap avall i cap a dalt. Cap al sud i cap al nord. Però primer anem a Xirivella perquè allà estan endinsats en eixes festes majors de la localitat en honor a la Mare de Déu de la Salut, que omplen el municipi de moltíssima activitat. Atenció, perquè són unes festes que s'estenen molt en el temps, eh? Van des de finals d'agost, n'hi ha actes des de finals d'agost i durant bona part de setembre. Més de 20 dies de celebracions, més de 60 actes que conformen una programació que combina tradició, música, pólvora i propostes per a tots els públics. A més, tenen eixe dia gran, eixe dia central, el dia 8 de setembre, que és el dia de la Mare de Déu de la Salut, la patrona de Xirivella, en una jornada que reunirà els principals actes religiosos i festius. I per a que ens conten més, jo crec que ja tenim al telèfon a la seva alcaldessa, Paqui Bartual.
0: Paqui Bartual, alcaldessa de Xirivella i també presidenta de la Federació de Municipis i Províncies. Per tant, li podem dir, jefa, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, com esteu? Com
0: molt bé. Jo crec que vosaltres esteu millor que vosaltres perquè esteu de festa, no?
2: Bueno, ja saps que aquí ens toca organitzar, ens toca de tot, no?
0: Sí.
2: Festa, que també la gaudim, com no pot ser d'una altra manera, però també organitzar-la també porta molt de treball i portem molt de temps treballant en les festes perquè siguin unes festes en pau, que n'hi ha està tota la seguretat que ha de tindre per a poder organitzar-les i bueno, que n'hi ha està una convivència amb respecte a totes les persones que avui i durant tots aquests dies he fet un tema així al poble de Xirivella.
0: Paqui, la qüestió, i això és de veres, és que per a que uns es divertisquen, altres tenen que treballar, i en les festes també passa això.
2: La veritat és que sí, bueno, n'hi ha un treball, se fa molta il·lusió i després passa molt ràpid. Però sí que és de veres que, bueno, ahir, mira, per exemple, tingué la Panorama, que és una orquestra espectacular i que torna a vindre a Xirivella i la veritat que hi havia un públic espectacular en un comportament que jo crec que qualsevol alcalde o alcaldessa en el seu poble ho desitjaria. I, bueno, més de 6.000 persones que hi hagueren, cap incidència, que això és molt important. I és una orquestra que abarca a tots els públics.
1: Sí, a més, la Panorama, nosaltres portem tot l'estiu recorrent les festes del territori i país que els anem seguint, perquè s'han fet el tour per per moltes localitats de la Comunitat Valenciana i país que sempre que anem a un poble ha estat o va estar la Panorama. Alcaldessa, fa dos dies també tinguereu eixe sopar de germanor. Suposo que també és una obertura a l'ambient festiu. Com va ser aquest dia?
2: Pues mira, la veritat és que tingueren més de 300 persones i va ser una nit molt agradable que vinguen en companys de la comarca que vulgueren sempre gaudir del sopar que feien festes d'ací del Partit Popular de Xirivella. I bueno, se respira il·lusió en el carrer i crec que la gent té ganes de que bueno, que continuem al capdavant ací en este gran poble que és Xirivella. I no sé, se respira un ambient molt xulo, en positiu, vamos.
0: Si anem a dilluns, després del cap de setmana, perquè els caps de setmana tenen el seu ritme, tenim la tradicional nit de les figues. M'agrada moltíssim dir això. Què té esta nit tan particular, Paqui?
2: Bueno, esta nit té la seva història. La veritat és que antigament venien de tots els pobles, que avui en dia també venen esa nit, però clar, mi ami s'ha descoberta que, com bé heu dit abans la presentació, el dia 8 de setembre és la Mare de Déu de la Salut, que és la patrona del poble, i aquesta nit d'abans, el dia 7, a les 5:30 del matí anaven a missa descoberta, que encara se fa avui en dia, i en aquell temps pues, Xirivella era un poble on hi havia moltes figueres. Avui en dia ne queden poques, doncs la gent a l'eixir de missa descoberta anava a far figues, i això s'ha convertit ara en una nit de festa, que tot el món és al carrer, i bueno, fins a les 6 del matí, si voleu vindre, esteu convidats també, o sigui que aneu a trobar en un ambient espectacular al poble.
1: Uh-huh. I això serveix com a prèvia del dia gran, que és el dia 8, el dia en honor a la patrona, la Mare de Déu de la Salut, que té de particular també aquesta jornada, suposo que molts actes religiosos també, clar.
2: Bueno, así ni ha de todo, ni ha está el aspecto lúdico festivo y sobre todo también el eclesiástico, como bé sabeu, está la processó que se fa el dia 8 a la Mare de Déu de la Salut, on col·laboren totes les associacions del poble, entitats lúdic festives, clavaries, entitats culturals, i també després el dia 9 està el Santíssim Crist de la Llum, que també n'hi ha processó. No obstant això, a més de l'eclesiàstic, pues bueno, n'hi ha activitats, com heu dit, en 60 actes. Començarem en el barri de Sant Ramon, que és un barri bueno, en el que comença, diguem, un poquet ja a l'inici d'aquestes festes patronals, i ara ja estem en aquests dies de celebració de les festes patronals, en les que hem fet una programació espectacular per a tots els públics, des dels més xicotets fins als més majors.
0: Això és el que volíem, comentar, Paqui, perquè realment les festes al final es fan perquè les disfruten tots i tenen que ser actes d'allò més diversos.
2: Pues sí, la veritat és que quan a mi personalment, que bueno, també tinc l'honor d'ostentar la regidoria de festes, sí, pues busques una varietat d'activitats que siga acorde per a tots els públics. Des d'una vesprada infantil i un musical infantil i fins un musical per a tots els públics en el que se convoia moltíssima gent. I després tenim també una part molt important del poble, que és la gent jove, i fem un barracó jove on tenen el seu espai de retrobar-se. Ja sabeu que la gent jove sempre busca un poc que personalitzes en ells les festes, i bueno, tenim un barracó jove també amb moltes activitats de DJ, activitats per a ells. I la veritat és que són unes festes molt completes.
1: Música i tributs este cap de setmana, també.
2: Com?
1: Música amb tributs de grups coneguts, veritat, este cap de setmana.
2: Sí, mira, avui comencem en un d'ells, que avui és el tribut a Estopa, i demà tenim el tribut a Queen. Uh-huh. També tenim a l'Associació de Coeters, que fa Acordà. Així tenim una associació que està molt arraigada al poble i que bueno, fan correfocs també i volen continuar en aquesta tradició que se fa en pobles colindants. La veritat és que tenim de tot.
1: Ni a pólvora, ni a música. A mi em crida l'atenció que els actes, és cert que ara concentrem la part central, però ens estenem fins al Dèneu. Què n'hi ha en la resta de programes fins a aquest dia? Què tenim?
2: Hi ha un dia molt important, no?, que és el dia 12, i això ja vaig tindre també la sort de quan estigui així de regidora en el 2011 amb el meu company Enrique. Vam iniciar, no?, un dia que se diu el paellando, que hi ha més de 5.000 persones fent paellers al poble, i és un dia que també li agrada moltíssim a la gent. Després continuem en uns altres barris, que sabeu que Xirivella també té el barri de la Llum i Vicentica la Serrana,
0: sí,
2: i continuarem en una torre gegant que mos demanen tots els veïns. A la mateixa vegada pues, promocionem el producte típic del poble, que sabeu que és la botifarra, i bueno, tenim tots els barris en festa. També tenim l'Avinguda de la Pau, que també compartim en Mislata una gran avinguda, i també aquesta associació, que és molt gran, a la que va molta gent de Xirivella, pues, també fan les seues festes. En definitiva, són 3 setmanes de festes, fins al dia 20, que traslladen a la Mare de Déu a la seva ermita, i bueno, ja finalitzen les festes.
0: Bueno, i són suficients com per a poder dir que s'han disfrutat. Paqui, si m'ho permetixes, i a banda de l'aspecte festiu, tot i que forma part de l'actualitat i tenint a la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, després de tot el que es va viure ahir políticament, no puc deixar passar el preguntar-te per aquella convocatòria que vau encapçalar la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en la que també formava part la nostra federació productora d'este programa, respecte a les manifestacions més que multitudinàries en tota Espanya en suport als ciutadans de Ceuta.
2: Efectivament, mira, jo vaig dir ja com a presidenta, nosaltres s'adheríem a aquest manifest que havia enviat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a tots els ajuntaments, i està clar que Xirivella no pot mirar a un altre costat. Hem estat on hem d'estar, i Xirivella és Ceuta i Ceuta és Xirivella, i crec que el clamor general de tota Espanya s'ha vist, no?, en totes les televisions. Crec que hem d'estar al costat de la gent que ho necessita, i això, jo ho he dit ja en diferents mitjos, no va de partits polítics, va de persones, i crec que aquí correspon que té que ficar la solució és el president d'Espanya.
0: Està clar. Paqui Martual, alcaldessa de Xirivella i presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Gràcies per haver-nos atès, que tingueu un bon cap de setmana i també unes bones festes en la localitat. Una abraçada.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per escoltar-me. Que
0: tingueu
2: bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Adéu.
0: Són les 12:18 i encara estem en directe, i com encara res d'este programa, que el dilluns també canvia de nom, tal com ho fa d'horari, allò d'anar amunt i avall, mai millor dit, es porta a la pràctica dia a dia.
1: Sí, anem cap al nord, pareix.
0: Sí.
1: A un poble que crec que té zona. Perquè siga.
0: No, perquè siga. Crec que haver estat mai per allí.
1: A veure, anem directe, ja que anem cap a dalt, anem molt cap a dalt, no?
0: A l'extrem, a l'últim poble de la Comunitat Valenciana, lindant en Aragó, realment.
1: Sí, doncs anem cap allà. Anem a passar d'unes festes d'ací, de la província de València, a altres probablement menys conegudes, però no per això menys importants. Marxem a Sorita.
0: A Sorita del Maestrat, sí.
1: A parlar d'eixes festes en honor a la Mare de Déu de la Balma, que arrencaren dimecres amb una vesprada de danses i de sopar de germanor, i que este cada setmana també deixaran molt que parlar, molt d'ambient en el poble.
0: Els assajos estava gent-nos jo fins fa no res tots els dies davant pràcticament de la porta
1: clar,
0: de casa.
1: Clar, perquè tu has estat ahí...
0: Sí, sí, jo visc en la Puerta del Sol, no? De Sorita, podíem dir, en el centre, just. Sí, Pere Emilian, què tal, com estàs, alcalde de Sorita?
3: Hola, bon dia, Sergi, què tal?
0: Bon dia, com va l'ambient?
3: I tens raó, veus a la Puerta del Sol.
0: Sí, és com si visquera, veritat, a la Puerta del Sol de Sorita, estic allí i ho veig tot. Bueno, en els dies que porteu, l'ambient... Mira, jo contava abans, i això saps que allí es produeix, que sobretot en els pobles menuts, quan arriben les festes, la població no només es multiplica o es quintuplica per ser estiu, sinó perquè arrossega tota la gent que se'n va anar en el seu moment i els seus descendents a la celebració de les festes, i Sorita és un d'aixòs casos.
3: Sí, Sergi, tens raó. En Sorita, els anys de la Progata se'n van anar, tots van emigrar, doncs, la gran majoria, a la part de Catalunya, Barcelona, Terrassa, majoritàriament Terrassa,
0: sí.
3: I després també la part de Castelló. Això és el que dius tu, venen així, ara venen, primer venien ells, després venien els fills, ara venen els nets, i això, si juntem, per el que dius tu, se multipliquen per 3 o per 4. Sí.
0: Una descendència que tot siga dit, i això els ho conté a la gent que mos escolta, perquè ho conec de primera mà, són els que mantenen ixe relleu generacional de la festa, sobretot els més jovenets participant en tots aquests actes del pastor, els àngels, les gitanetes, els negrets... Explica'm-vos una miqueta perquè ho conega la gent que mos escolta.
3: Sí, doncs pues mira, en Sorita, en les festes de... a venerar la Verge de la Balma, sí. Pues hi ha unes danses, no? Hi ha unes danses que són, en tres categories, no? Està primer, la que són més xicotets, que són els negrets, que estan conformats per xiquets i xiquetes, que són de, pues això, de set, inclús de 4 o 5 anys, quan comencen a caminar i els vestixen, no? Això és la primera dansa, els negrets. Després estan els llauradores, que són tots xiques, també se fan, pues, 7 o 8 parelles, i després pues, els gitanetes i els dansants, que són 8 parelles, i és mixt també, dansants i gitanetes, no? Després també estan, pues, lo que se ve en el dimoni, no? La lluita entre el bé i el mal, que és el dimoni i l'àngel, que això és la representació que se fa demà a la Balma, la romeria. I després també, el dia d'avui, que és l'entrada, hi ha dos pastors. un pastor que diguem que és el que rep a la Mare de Déu en l'entrada del poble, en les Eres, i l'altre que el rep en la iglesia quan va entrar a la iglesia. I això és, sí.
1: Però, i, clar, la protagonista és la Mare de Déu perquè aquestes festes tenen o reten homenatge a eixa Mare de Déu de la Balma. D'on ve?
3: Pues això ve de fa moltíssims anys i va ser un miracle que van fer. No sé, la Mare de Déu se va trobar en una cova, un pastor que va trobar la Mare de Déu i era manco, no? I va, el dia següent pues, tenia braç. Entonces, en el pediment van agarrar i la van portar. Com la copa era molt accessible, la van portar una cosa que es diu la capelleta, que està al costat del riu, és un edifici, van fer una ermiteta, i la Mare de Déu la porten allà i ella torna a la van trobar, a la cova. I en agraïment d'això pues, se fan aquestes festes cada any.
0: Podem parlar, bueno, jo perquè ho conec, però t'ho pot preguntar David i ho poden saber tots aquells que mos escolten, podem parlar de l'entrada, de la processó nocturna del dia 7, però encara que la majoria dels actes són religiosos, n'hi ha altres més festius en essència.
3: Sí, bueno, lo típico de estos pobles, ¿no? Pues sopars i dinars de germanor, multitudinaris, el dimecres només comença, ja van fer un dinar popular entre les danses, ahí, davant de ta casa, Sergi, davant de ta casa, que este carrer.
0: Sí, sí, justet davant de casa.
3: Sí. Van fer ja un tardeo, a nit també se va fer l'assaig general, que és les danses, pues, diguem, com que ja estan preparades per avui actuar, ¿no? Pues van un assaig general, però també van haver una actuació també a la plaça de l'Ajuntament, i avui pues, lo que fem un dinar popular al pavelló poliesportiu, després hi ha tarda taurina, de baquetes en la plaça de la iglesia, i a la nit, a les 9, és l'entrada de la Mare de Déu. Sí. I demà, pues, això, la romeria i per la tarda, pues, el mateix. Més actuacions musicals, bouen volat i de més.
0: Sí. Tenia, David, interès de saber alguns dels canvis estètics que es fan en el poble.
1: Com es transforma el poble, realment? O sigui, què canvia d'un poble que a lo millor és molt tranquil en un dia qualsevol? Suposo que l'ambient ha d'incrementar-se en aquests dies.
3: Sí, però la veritat és que sí. Mira, en el poble, Sergi te pot dir molt bé, que està d'ahir vivint i ho sap, i és d'allí, és com si fos del poble, no? A l'hivern estem vivint tot l'any 100 persones i ara pues, podem estar, per això, i, o sigui, 100 persones i no se sent res, o sigui, vas pel carrer i no veus a ningú.
0: Exacte. Eh?
3: I ara pues, estem, per això, igual n'hi ha 700 persones sí. I pues, l'alegria que es comporta això, no? Sí que juguen pel carrer, o sigui, és meravellós per això.
0: I l'olor del menjar moltes... quan vas pels carrers, veritat, Pere, sí, i l'escoltar sí, persones sí. Dins de les cases, que això es nota molt, la diferència és molt gran, com succeirà després del dia 8, en el que es tornarà a eixa normalitat de les altres 100 persones que tu comentes.
1: La gent torna a les ciutats o, clar, on
3: claro.
1: Estiva.
3: Claro, sí. Antes la festa se feia sempre el dia 8. El que passa que, com hem comentat abans, el tema de les danses i demés, pues, va haver un moment que no hi havia ningú per fer les danses, perquè el col·legi va començar més pront, antes començava sobre meitat de setembre i ja les començava antes. Clar, pues, els xiquets marxaven i no hi havia danses. Llavors se va fer un referèndum per al diàlogo, no?, i van canviar les festes al fin de setmana que era més proper el dia 8.
0: De fet, n'hi ha molts, tu pots explicar, Pere, que la majoria són catalans els que venen, com estàvem dient antes, que han modificat i retrasen les seues vacances per a poder quedar-se a les festes i després tornar, veritat?
3: Sí, així és. Ara diguem la setmana 15 d'agost o l'última setmana d'agost i la primera de setembre per poder estar així i participar.
1: Doncs res, suposo també que seran unes festes caloroses perquè jo així en la redacció tenim l'ordinador amb les temperatures.
0: Allí està fent fresqueta, jo me'n vaig anar dormint pràcticament en manta. Per
1: sí, doncs ara mateix marca 33 graus en Sorita, no sé com estarà la cosa. Alcalde.
0: Però perquè n'hi ha molta diferència del dia a la nit, Pere?
3: Sí, però com vas marxar tu, Sergi, que estàs tu, va canviar el temps. Ara, ahir, i avui és horrorós. O sigui, ara estarem a 36 graus, potser. I a la nit estem a 14.
1: Clar. No, ara és la temperatura més alta de tota la comunitat valenciana, ara mateix, en este moment. O sea que...
3: Sí. I a la nit, si mires la mínima, estem a 14 graus.
1: Clar, contrastos.
0: Bueno, però ahir podem estar en les temperatures més altes i també les més baixes. Jo recordo que la més baixa, sí. L'any després de la Filomena, i la tinc guardant el mòbil, Pere, menys 14 i mig.
3: Sí. Marquem rècords de alt i
0: de baixets. Sí. Bueno, pues que tingueu unes bones festes, com tots els anys, d'acord?
3: Pues muy bien, Sergi.
0: Cuida't, adéu, bon dia.
3: Adéu.
0: I l'últim vot on el peguem?
1: Últim vot va ser el mateix vot que vaig a fer jo demà perquè estaré en l'entrada dels Moros i Cristians de Villena, que són un dels més, jo crec que, reconeguts de tota la comunitat valenciana. Allà es passen tot l'any, diguent la popular frase que tenen de dia 4 que fuera, doncs, avui és dia 4. Avui tenen la seva festa començant i res, ara mateix anem a anar cap allà en una festa que és d'interès turístic nacional, que es celebra en honor a la Mare de Déu de les Virtuts i que es celebrarà amb actes fins al pròxim dia 9 de setembre. Així que anem a saludar a Rosa Pardo, ella és la presidenta de la Junta Central de Festes. Rosa.
0: Bon dia, buenos días, bueno. ¿Qué tal?
4: Buenos días.
0: Bueno, desde
4: pues
0: hoy...
4: nada, comenzando las fiestas, estamos ya día 4, el día tan esperado en Villena.
0: Eso es lo que íbamos a decir, os decía David, desde hoy ya se siente ese estado de capital de la felicidad en que se convierte Villena cada mes de septiembre, ¿verdad?
4: Sí.
0: Bueno, lleváis calentando motores ya varios días con la Noche de los Cabos y muchos más actos. ¿Qué valoración hacéis hasta ahora, Rosa?
4: Bueno, pues una valoración muy positiva. Empezamos el fin de semana pasado el concierto de los Pasodobles el viernes, y luego el domingo fue el Pasacalles Anunciador de la fiesta, el día 1 fue la Noche de los Cabos, el día 2 la Noche de los Cabos Infantil, y bueno, pues ya desde hace varios días ya se nota el ambiente muy festero ya de Villena, y nada, la valoración pues muy positiva.
1: Rosa, yo mañana, bueno, me invitaron por primera vez a ver esa entrada, voy a estar por allí, sí. No lo había visto nunca. ¿Qué me espera? Porque lo que me han dicho es que son muchas horas, que es un estado de júbilo espectacular en todo momento de la entrada. Sí. ¿Qué tiene de especial esa tarde del día 5 en Villena?
4: Bueno, pues ya empieza de una manera muy especial, que es la salida de la banda de música, que todo el mundo espera con mucha ilusión, ¿no? Que el bombo empiece, o sea, dé la señal de que empieza a sonar el paso doble de la entrada. Y bueno, y a partir de ahí, pues, empiezan las otras comparsas, primero el bando moro, luego el bando cristiano. Te esperan, bueno, pues si vienes la primera vez a ver la entrada, te aviso que te esperan muchas horas de desfile, pero que estoy segura de que te va a encantar, no te vas a aburrir, y aunque sean muchas horas, creo que al final se te va a hacer hasta corto.
1: ¿Sí? ¿Tú crees? Por
4: bueno,
1: experiencia.
4: Corto no sé, pero... Corto no sé, pero que no se te va a hacer pesado, porque la verdad es que es una maravilla, ya lo verás.
1: A ver si me acoplo también a ese ambiente que dicen que es inigualable, el ambiente que se crea allí en Villena. También domingo, la gran cabalgata, que entiendo que también es otro de los actos reseñables, claro.
4: Sí, pues sí, claro, la cabalgata también es un desfile, bueno, precioso. Es un desfile de madrugada, comienza a las 9 de la noche. Y acabas a altas horas de la madrugada. Yo creo que eso también pues lo hace también especial, ¿no? Porque creo que en muy pocas poblaciones existe un desfile nocturno de madrugada. Uh-huh. Y bueno, y ahí pues sí que podemos ver muchos boatos, muchos espectáculos que preparan tanto las comparsas como las escuadras especiales. Y bueno, y pues estamos a la espera de este año con que nos sorprendan todos.
0: Rosa, por cierto, me contaba David que hace meses se habla de que el siguiente paso, como es lógico, es la declaración de interés turístico internacional. ¿Qué falta para llegar a ese momento?
4: Bueno, pues la Junta Central ha colaborado con el Muy Ilustre Ayuntamiento de Villena para conseguir toda la documentación necesaria para presentarla. Creo que ya está en curso. Se ha trabajado mucho desde el ayuntamiento y ya te digo, nosotros pues conjuntamente con ella hemos colaborado en lo que nos han pedido, y bueno, creo que no quedará mucho para que seamos ya fiestas de interés turístico internacional. Espero que así sea.
1: Y que la próxima vez que estemos celebrándolas el año que viene podamos decir que ya son...
0: Que son de carácter internacional. Sí.
4: Efectivamente.
1: Rosa, también, por ir acabando, el año pasado creo que accediste al cargo, has sido la primera mujer en ser presidenta de la Junta Central de Fiestas. ¿La fiesta también se está modernizando en ese aspecto?
4: Sí, bueno, yo soy la primera mujer de la presidenta de la Junta Central de Fiestas, pero bueno... También en las comparsas ya ha habido muchísima gente, muchísimas mujeres que han sido presidentas desde hace muchos años. Creo que, bueno, pues poco a poco también se va abriendo, pues eso, la fiesta para todos y la igualdad, y pues sí, creo que muy bien todo.
0: Pues Rosa Pardo, presidenta de la Junta Central de Fiestas de Villena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengáis unos buenos días de fiesta, ¿de acuerdo?
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias, venga, buenos días, de buen fin de semana.
4: Buenos
0: días. Bueno, les doy impunes en la hora que marca en estos moments, amb temperatures molt diferents arreu de tota la comunitat, sense deixar de costat que estos dies són dels... Pues Rosa Pardo, presidenta de la Junta Central de Fiestas de Villena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengáis unos buenos días de fiesta, ¿de acuerdo?
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias,
4: venga,
0: buenos días, de buen fin de semana.
4: Buenos días.
0: Bueno, les doy impunes en la hora que marca en estos momentos.

0: No, no, però ens queda, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè els meteoròlegs parlen de que el setembre va ser també intens en quant a calor, o sigui, que paciència i sobretot, això, sort és que tenen aquests contrastos com en Sorita, que per la nit poden prendre un xicot de respiro.
1: Sí, tenen que tapar-se i tofer a dormir. Bueno, pues xerrem després, d'acord?
0: Vinga, estarà.
1: Fins ara, 2:31, això és A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingues set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
4: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Productors que mouen cel i terra per tu. Amb l'olfacte més desenvolupat per saber el que preferixes escoltar. D'encertar el lloc i el moment. De ser el vincle entre l'espai radiofònic i la resta del món. Perquè produir és crear tot un univers exclusivament per a tu. Qui escolta? A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
1: Anem a abordar altres cosetes a estes hores i anem a tocar un poquet més la costa, en este cas, la costa de l'Horta Nord, diria jo, perquè a Portsa Playa, al costat d'Alboraia, els veïns, ja sabeu que aquest estiu venim parlant molt d'això i de la situació que estan patint, doncs han convocat aquest estiu ja, estem parlant de 4 concentracions, per a denunciar, entre altres qüestions, problemes de neteja, manteniment dels jardins, vandalisme, inseguretat i, sobretot, els episodis de contaminació que han obligat, i podem parlar més encara, a tancar la platja en alguns moments, una platja Comixa, que és de les emblemàtiques que tenim en la costa de València. La pròxima protesta serà el 12 de setembre, és a dir, la setmana que ve, pràcticament quan comença el curs escolar. Serà davant de l'Ajuntament d'Alboraia. Els veïns literalment diuen estar fartíssims i consideren que el pla de xoc anunciat pel consistori no ha resolt en absolut els problemes, és més, no ha arribat a res, pràcticament. I des del govern municipal defensen, ells diuen això, que estan posant en marxa noves inversions, però del moment no arriba res. I en el cas dels abocaments, per exemple, a les sèquies, l'Ajuntament diu assegurar que és un problema que necessita una solució supramunicipal. Anem a apropar-nos al sentit del veïnat Portsa Playa, davant la reiteració d'estos problemes i dels que porten endavant la majoria d'eixes iniciatives, com és el nostre company i vicesecretari de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, també portaveu del Partit Popular en Alboraia, com és Modesto Martínez. Modesto, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, què tal, Sergi?
1: Home, menú fregau ni allí en estos moments, no?
2: Pues sí, la veritat és que els veïns s'han fartat i lo, per a mi lo destacable de tot és que és una iniciativa veïnal que està reflectint el sentir general de la gent de Portsa Playa i que estan defensant l'abandono que estan patint durant molts anys.
1: Jo recordo en aquella dècada dels 80, perquè vaig estiuejar un any en una d'aquelles colònies que n'hi havien de cases prefabricades i tal, i vaig veure com es construïa aquest principi de Portsa Playa, que anava a ser un dels emblemes residencials, però també de la costa de València, i que ara estiguem parlant d'això és tot una pena. A tu el consta realment quins són els problemes que tenen els veïns, no?, i que passen per...
2: Home, els veïns venen reclamant, primer, la necessitat de ser escoltats i de ser sentits, que crec que no afirme, i és el seu sentiment que l'equip de govern no es està fent cas. El que plantejaves del pla de xoc, pues, sí. Pues jo sóc un poquet escèptic en aquest pla de xoc. Únicament pues, s'ha vist una possible millora d'alguna actuació puntual, però ha sigut per la pressió que han fet els veïns i perquè ja l'equip de govern ha vist que s'estava anant de mare la situació, perquè és que l'abandono i la brutícia era total. I és una llàstima que per a un municipi com Alboraia,

0: ja, que se venen com a instrument turístic, que no és incompatible en l'altre, se tinga aquesta imatge de posa playa idílica de Fitur i després s'abandona el veí que viu allí. Pense firmament que el principal protagonista de posa playa deu de ser el veí, se té que treballar per el veí, que és el que està, el que habita i el que està en posa playa tot el any.
1: Perquè estem parlant de diversos milers de persones, si no m'enganye, no?
0: Pues en posa playa viuen en torno a uns 1.200 habitants, claro. 1.200, 1.300 habitants. No, sí. No ho sé exactament, no te podria exactament el...
1: Sí, perquè el fluctua entre hivern i l'estiu.
0: Però fluctua,
1: sí.
0: Evident, entre hivern i estiu. Però, vull dir, les reclamacions no venen ara perquè és una situació de l'estiu que n'hi ha més presència de turistes, no? Bé, perquè l'abandono és durant tot l'any.
1: Durant tot l'any,
0: la brutícia, la falta de seguretat, bueno, les reclamacions que han hagut fent els veïns.
1: Home, fins i tot fer una reclamació tinc entès que resulta difícil perquè, tal i com parlàvem, mira, fa un moment en l'alcalde de Sorita, durant l'estiu la població també en Porça Playa es multiplica i crec, si no estic enganyat, que l'Ajuntament va decidir tancar l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'AMIC, i que poques alternatives li queden a un veí de la playa que tinga que fer un tràmit administratiu sense tindre que desplaçar-se obligatòriament al nucli urbà.
0: Sí, sí, per a mi és paradòxic, no? I sempre fico el mateix exemple de que imaginem-se que Benidorm, en l'època que més gent té, tancarà les oficines.
1: Sí.
0: Pues jo crec que no és dir Benidorm o qualsevol altre poble turístic. Jo crec que tancar les oficines d'Amic per a que ningú dels veïns puga fer cap gestió durant el mes d'agost demostra una falta de sensibilitat i una falta de tacte en el veïnat i en el que ve que té com a segona residència també. Demostra una falta de tacte total en el barri per part de l'equip de govern. I se ve repetint durant molts anys. Vull dir, no ha sigut sols este any i la sensació que tenen els veïns, com bé has comentat antes, i bueno, jo he estat present en la primera manifestació, en les primeres manifestacions que feren, en les quals els veïns convidaren a tots els grups polítics, i cada un lliurement va decidir si volia acudir o no volia acudir, jo vaig acudir, i les reclamacions que feien els veïns no era demanar res de l'altre món, era demanar pues, un tracte just al IBI que paguen, que el IBI és un altre tema. M'ensenyava aquest dia un rebut, una...
1: De lujo, no?, quasi, sí.
0: Sí, pues una veïna m'ensenyava aquest dia un rebut de que la mateixa vivenda ha passat de pagar en el 2011 de pagar 406 euros ara a pagar vora 900 euros. Vull dir-te, la puja de recaudació ha sigut prou important. Entonces, vol dir que, claro, una de les reclamacions que fan és mucho IBI, pocos servicios, ¿no? Pues claro. Ese es el resum. Y es lo que siempre he denunciado como portaveu del Partit Popular, que posa playa necesita, bueno, Alboraya en general necesita una millor neteja, un millor manteniment, perquè està el poble en general abandonat, però també és cert que en este cas concret que parlem, que és el de posa playa, vamos, és un sentiment total. Vull dir, les manifestacions han sigut multitudinàries, han hagut manifestacions que han hagut més de 300 persones, 300, 400 persones. Vull dir, crec que és un moviment prou important a nivell de veïnat com per a donar-se compte de que les coses no funcionen.
1: Home, és una pena aquest abandono, sobretot en llocs turístics i residencials com este, i que algun lloc té que anar a parar la inversió, sobretot en impostos de béns immobles que es fa quan pràcticament s'ha duplicat. Este estiu, també, si no estic enganyat, es diu la xicoteta Venècia, no?, que és Porça Playa. Ha tingut que patir tancaments temporals, ho deia al principi, en les platges, que són de les més transitades i utilitzades en la zona de València, i ha tingut que ser per contaminació fecal i problemes greus en la piscina del Pla de l'Estany. Això, entre altres qüestions, per les rotures de la depuradora en plena ona de calor, que és el que tenim entre mans en aquests moments.
0: Bueno,
1: això és un problema puntual o ve repetint-se per la falta de manteniment, per exemple?
0: El tema de la piscina Pla de l'Estany és un cas tan gran i una demostració de lo que passa en Posa Playa i com dic, de l'abandono que n'hi ha, perquè és una piscina que li ha faltat manteniment, li ha faltat, vull dir, estava, de fet, vaig estar present allí un varios dies en el que els servicis estaven intransitables, no se podia fer ús perquè estaven en males condicions, la falta de manteniment ha dut a que la tinguin que tancar varies voltes, després hi ha algun problema de coloms, perquè no s'ha fet tampoc el tractament que corresponia, perquè sempre s'ha fet diverses coses en aquest aspecte i no s'ha fet este any. Vull dir, una situació que ha provocat que la, una situació que ha provocat que se tanque la piscina en diverses ocasions i que els veïns troben sense resposta. I bueno, la piscina al final és l'exemple, no? Però és tot. Els veïns també se queixen de la falta de seguretat que n'hi ha durant tot l'any, el problema d'aparcament que tenen durant les èpoques estivals, sí, per l'aglomeració que n'hi ha, i tampoc se fica cap mesura per part de l'equip de,
1: a veure, gent, tinc entès, de govern. Gent dormint en bancs, en els parcs, degut a aquesta falta de control estival, que és un dels motius de la protesta veïnal. Tu creus que el Partit Socialista està desatenent la seguretat i sobretot l'ordre públic en un nucli marítim en comparació, jo que sé, ja no t'ho comparen al Boraia, però sí que podria ser perfectament per les diferències, diguem, estacionals que n'hi ha d'habitants?
0: Jo afirme que l'abandono és total, i la falta d'interès que ha tingut el Partit Socialista per posar playa és palmària, jo diria, així a fes me remitís, vull dir, la gent al final ha estat farta d'aquest abandono i ha protestat, claro que ha protestat.
1: Bueno, per no poder parlar, tu mos dies coloms, però brossa, mobiliari urbà trencat, plagues d'insectes, de rates, tot això m'imagino li ho exigiu al consejal de Servicis Urbans.
0: Home, del tema de posar blaia estem farts de reclamar. De fet, els veïns acudiren al ple de juny, manifestaren les seues actuacions i l'equip de govern en una vida cap avant definia que estava tot molt bé, i al final els veïns són els que viuen, els veïns són els que valoren i els veus són els que veuen que ixe tresor que tenim en Alboraia, perquè és un tresor, bueno, tot Alboraia és un tresor, que tinc que dir jo, però sí que és de veres que els nostres poblats marítims que tenim, tant Posa Playa com Patacona, pues són dos barris emblemàtics i, com tu has dit, molt coneguts, i és una llàstima que el veí, el que viu, el que resideix allí, pues tingués la sensació de que l'administració de la que depèn no repercutís la inversió i el cuidat que mereix la zona.
1: A finals de juliol i principis d'agost d'enguany, ho parlàvem, els veïns de Posa Playa es van plantar en el ple, van convocar manifestacions front a la plaça, i a partir d'ahir no han parat de reivindicar els drets que els corresponen. M'imagino que vosaltres, des del Partit Popular, els haveu estès la mà a aquestes plataformes veïnals, i amb totes les solucions urgents que plantegen, també des del vostre partit, inclús si governareu demà mateix, clar.
0: Home, evidentment que és una prioritat per a Posa Playa, com he dit antes, per a tot el poble, una millora en la neteja, una millora en la seguretat, una millora en el manteniment de les vies públiques. Vull dir, el Partit Popular ha estat en això, com he dit, des del primer moment, quan se convoca la primera manifestació, a la qual convidaren a tots els grups polítics, no tingueren por en donar la cara i dir que estem en els veïns, com sempre hem estat i com sempre continuarem estant en els veïns de Posa Playa i en els veïns de qualsevol barri que reclamen unes condicions dignes per a viure i que reclamen el que són els seus drets.
1: Claro, com té que ser, perquè tots tenim dret a viure, almenys en condicions, i sobretot si paguem per això. Modesto, gràcies per haver-nos atès, a veure si tot això es soluciona pel bé vostre i també per la dels veïns de Posa Playa.
0: Gràcies a vosaltres i gràcies per donar veu, en este cas a l'oposició local.
1: Una abraçada, cuida't.
0: Un abraç.
1: Adéu, bona gent per ací. Són les 12:45, poquet a poquet va avançant este matí del 4 de setembre de 2026. Pensàvem que l'estiu estava a punt d'acabar-se, però tot pinta que no, i això parlarem també d'ací un ratet.

0: 1900 i 1920 entraven cada any pel port de Nova York, en aquella terra promesa per a molts, no només de les nostres terres, sinó també d'altres països. Pues ja veus tu com Irlanda, Itàlia i molts més. Quasi un miler de persones cada any, Molts d'ells naturals, en este cas, que és el que ens afecta de la Marina Alta. Es calcula que en aquell temps, vora uns 10.000 habitants de la zona van creuar l'oceà en un viatge que acostumava a ser d'anada i de tornada, tot i que la travessia transoceànica era complicada i llarga. Bueno, pues este cap de setmana Orba commemora eixa història i recorda els 120 anys de la primera expedició de migrants de la comarca de les Amèriques. Ho fan les jornades de migració que arrenquen avui mateix, baix el lema Llegat de coratge i empatia. Ens agradaria molt conèixer els detalls i per això anem a intentar parlar amb Joan Ignasi Cervera, que és l'alcalde d'Orba. Joan Ignasi, què tal? Com estem? Bona vesprada.
1: Hola, molt bon dia.
0: Són històries molt emocionants. Algunes d'aquestes persones m'imagino que encara ho conten i allò fa revifar molts records. Amb quina voluntat naixen aquestes jornades que comentava jo fa un moment?
1: Les jornades naixen en la voluntat de retre un homenatge a les persones que van haver de marxar d'Orba al principi de 1900, com heu comentat, per la situació de caciquisme, de falta de recursos que es vivia en el municipi, en la comarca, arreu del país en general. Mm-hmm. I aquest és el primer motiu per fer aquestes jornades, no? Però al llarg també un poc de la història de la programació hem anat sumant homenatges i homenatgem també a les persones que es van haver de quedar, ¿vale? Perquè al final en Orba va emigrar el 50% de la població i això vol dir que pràcticament totes les dones del municipi es van haver de quedar fent-se càrrec de les cases, de les terres, de la família. I per tant també volem homenatjar a aquestes persones que es van quedar.
0: És curiós perquè
1: per tant és un homenatge en una doble vessant.
0: Claro, Joan Ignasi, és curiós perquè va ser un fenomen generalitzat. Esta és la gent que se n'anava a fer les Amèriques, altres se n'anaven a Argentina, altres emigraven a la zona de Oran, d'Alger, que també es va produir en moltes de les ocasions en eixa zona de l'Alacantí i la Marina, o inclús alguns marxaven a altres llocs de la pròpia península ibèrica. Però centrant-nos en esta, precisament, esta emigració, podríem dir, és un dels grans episodis històrics de la localitat d'Orba, en este cas.
1: Sí, nosaltres ens identifiquem en Orba, hem estat treballant aquests anys per recuperar la nostra memòria col·lectiva com a poble,
0: sí.
1: I teníem molt clar que Orba era un poble terrisser que venia de la indústria del fang, i el que teníem no tan clar, val, i hem descobert al llarg d'aquests anys d'investigació, sobretot de Teresa Morell i de Júlia amb els documentals, és que Orba també és un poble d'immigrants, i per tant, aquests trets que caracteritzen el nostre poble a nivell de col·lectivitat són precisament la indústria del fang i el fenomen migratori cap als Estats Units. Perquè va marxar molta gent, però sobretot també la primera expedició de 10 persones que van marxar al Canadà són 10 persones d'Orba.
0: Un dels actes centrals d'aquestes jornades serà la inauguració d'un monument, i aquest monument es titula L'Emigrant. No sé què mos pots contar d'ell.
1: És un monument, és una composició formada per tres figures, no? Per tres elements. Un d'ells, el principal, representa una figura humana, en aquest cas d'un home, que marxa a fer les Amèriques. ¿Vale? És una figura de Joan Castejón, molt realista, que hem situat en l'encreuament entre l'Avinguda Fontilles i l'Avinguda Amèriques, i deixa també doble vessant, no? És una persona que simbolitza que se'n va a fer les Amèriques, però al mateix temps és una persona que simbolitza que torna a Orba i decideix invertir en el carrer de les Amèriques, perquè pràcticament la totalitat de vivendes que es van fer en el carrer d'Amèriques van ser finançades per gent que havia fet les Amèriques. ¿Vale? Per tant, aquesta figura té aquesta doble vessant. Després la composició segueix en una figura d'una dona que s'està acomiadant d'este home, també pel que comentava des, no? De voler retre homenatge a les persones, a les dones que es van quedar en el municipi. I en últim lloc tenim un panell que explica tot el moviment migratori d'Amèrica, no? En este cas, ¿vale? Que és el tercer element que ja volem que sigui a banda d'un homenatge també com una lliçó, no? Una lliçó de cara als nous temps, per tindre aquesta empatia de cara a les persones que arriben als nostres pobles, a les nostres comarques. Volem recordar, no? que els nostres també van tindre que marxar, no? Per tant, és un homenatge, però al mateix temps també és com un poc de pedagogia, no? Sobretot en aquests temps on els discursos d'odi afloren amb molta facilitat.
0: Estava pensant, i venint-me al cap, tal i com en Bocairent, per exemple, quan entres, veus el tio de la manta que mos recorda i evoca el caràcter tèxtil que té la localitat. No sé si este monument de l'emigrant serà el primer element també que al poble recorda l'experiència de totes aquestes persones que van tindre que marxar al seu moment.
1: Sí, pel que fa al moviment migratori, aquesta actuació no és com l'única i la principal que avui en dia n'hi ha en Orba per aquest fenomen, no? Perquè, com he dit abans, teníem molt clar que érem un poble terrisser i en els últims anys sí que havíem treballat molt la indústria del fang, no? Havíem obert un museu del fang que convida tot el món a visitar, i este serà, diguem, el següent punt de trobada, no?, que fa homenatge a la nostra història, que és el tema del moviment migratori.
0: Això sí, anem a anar un poquet a pams, podríem dir, perquè quasi tinc que demanar disculpes perquè hem començat pel final. El programa començarà, i ho fa avui mateix, a les 7:30 de la vesprada, amb la inauguració de les jornades, també una xerrada a càrrec de Teresa Morell, que a més és veïna de la localitat d'Orba.
1: Sí, Teresa és una persona molt volguda en Orba, i ja és un poc la que inicia tot l'estudi del moviment migratori de valencians cap a Nova York. I tindrem el gust de tornar-la a escoltar, perquè ja l'hem escoltada moltes vegades, però sempre és un plaer escoltar-la en aquestes jornades. I avui iniciem en una xerrada d'ella, que ens posa un poc en context tota la situació, i seguidament inaugurarem una exposició comissionada per ella mateixa i per Santa Creu, que forma part del conjunt d'exposicions de la Universitat d'Alacant.
0: Estàvem parlant, i estem parlant de tota aquella gent de la Marina Alta d'Orba que va tindre que marxar a Nova York a finals d'este segle XX per les situacions complicades que es van viure d'allí. Tu mos has comentat, Joan Ignasi, que moltes d'aixes persones que es van quedar, del 50% de la població que va emigrar, van ser les dones, que es van tindre que fer càrrec de les cases en aquell moment, i en quines condicions, sobretot, i una taula redona serà la protagonista que incluirà, a més, m'imagino que serà interessantíssima, a totes aquelles dones, que posarà el focus en aquelles dones. N'hi ha que tindre en compte que no sempre es posa el focus en elles, però en este cas té que ser així.
1: Sí, sí, volem que això també estigui molt, molt present tant en les jornades com en el relat, perquè sempre es parla molt de la immigració de valencians cap a Nova York. Jo diria que fins i tot d'una manera romàntica, quan segurament de romàntica jo va tindre molt poc, no? Però sempre es parla com dels homes que van haver de marxar a fer les Amèriques. Però hi ha una realitat, que és la que hem descobert arrel també de les investigacions de Teresa, que és la població que es va haver de quedar suportant aquestes situacions de misèria i fent-se càrrec de tot, de la família, de la feina, de la terra, de la casa, i que és un coratge que van tindre les dones en el seu moment, que també volem posar de relleu en aquestes jornades. Pensem que és necessari. De fet, en un altre punt del municipi, en aquest cas en el carrer Sant Antoni, hem fet un mural, fa uns mesos vam fer un mural, que també era un homenatge a totes aquelles dones que es van tindre que quedar fent-se càrrec del poble.
0: I això paral·lelament a l'exposició de valencians a Nova York.
1: Sí, aquest mural està ja... està pintat, no? Està inaugurat, es va inaugurar en el seu moment, però el que volem perquè servisca, diguem, esta exposició o estes xerrades és precisament també per recordar i per enfatitzar el paper de la dona en este moviment migratori, vale? De la dona cuidadora que es va tindre que quedar.
0: Per últim, i per acabar, quin s'espera que siga el balanç d'estes jornades després de tot el que s'ha viscut en estos anys i el que van viure d'aquelles persones, tant, com estem dient, les que van marxar a Amèrica com les que es van quedar així?
1: A mi m'agradaria que el balanç, diguem, fora precisament el subtítol de les jornades, que és el de coratge i empatia, no? Per el que acabo de comentar, perquè tinc la sensació que molta gent, jo la tenia també fa uns anys, d'una visió molt romàntica del moviment, no? Però nosaltres volem posar damunt la taula aquestes dues paraules, no? És a dir, el coratge que va tindre la nostra gent d'anar-se'n del seu poble en busca d'una vida millor, que és el mateix coratge que tenen altres persones que venen d'altres llocs del món als nostres pobles, vale? Això d'una banda. I l'altra, l'empatia, no? El que comentava des també. Que les persones que vivim en unes condicions de vida dignes tinguem l'empatia cap a aquelles persones que busquen unes condicions de vida digne en els nostres pobles, no? Per tant, a mi m'agradaria que el balanç que s'enduca la població d'Orba d'aquestes jornades i la que ens visita, i sobretot les persones més joves, fora això, no? És a dir, que hem de tindre coratge, però també hem de tindre empatia.
0: Sí, que sigui una qüestió d'equitat. Pues, Joan Ignasi Cervera, alcalde d'Orba, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per dur endavant de forma que es puga conèixer per part de tots el passat que va fer que moltes persones de la localitat i de la comarca marxaren a un lloc tan lluny en aquell moment, en aquelles travessies tan llargues com era marxar a fer les Amèriques. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I I pràcticament de la costa, encara que part de l'interior, el que anem a fer és fixar-nos a parts iguals en tot el territori del que ens espera, almenys meteorològicament. No és l'hora, Victòria Rosselló, bona vesprada, de la intervenció que feu vosaltres en el programa, però com que anem al cap de setmana, com que estem davant de certes alertes i com que les temperatures elevades van acompanyar-nos, i no sé, si complicar-nos un poquet la vida, seria qüestió de fer un repasset del que tenim per davant, no?
2: Com ens les ha complicat tot l'estiu, vull dir que hem tingut un estiu que ja sabem que és el més càlid des de que estan en registres, parlem de dades des de fa 1950, el més càlid superant inclús el de 2025. Els últims 5 anys estan sent els més càlids, almenys pel que fa al període de gener fins a agost, i de fet això és sumament preocupant perquè estem en un escenari desconegut. I en esta situació ens trobem també començant el mes de setembre, perquè tornem a estar en un episodi de calor en temperatures molt més altes del que hauríem de tindre en esta època de l'any. De fet, avui l'avís és taronja en previsió de temperatures que arriben als 40 graus en comarques de l'interior. Ara mateix estem al voltant de 37-38 en punts de la plana d'Utiel, Requena, de la Serrania, del Racó d'Ademús, també cap al Comtat ja tenim 37 graus.
0: Fa un rato que parlàvem amb l'alcalde de Solita, que estan de festes, sí. I està ja per damunt dels 33.
2: Una barbaritat, sí. Perquè estem a setembre i de fet estem tenint ja rècords també cada dia, també a la resta de la península Ibèrica. Una situació, com comentem, estadísticament inèdita perquè supera en molt l'any passat i continua amb aquesta tendència de temperatures més altes a les que ens haurem d'acostumar. És un nou escenari. De fet, avui hi havia un article molt interessant que deia que no hi ha ningú viu que hagi viscut un estiu tan càlid, perquè des de principi de segle no hi ha hagut un estiu tan càlid a les nostres terres i a la península Ibèrica. Per tant, estem davant d'una nova realitat climàtica a la que ens haurem d'acostumar. No és una anècdota que avui estiguem parlant de temperatures que arriben als 40 graus
0: i que damunt van a més, no?
2: Correcte, o com a mínim que si es mantingueren ja seria una barbaritat. I esta situació afecta també el cap de setmana. Avui estem en avís taronja a les comarques de l'interior central per aixòs 40 graus, a la part més propera a la costa, diguem, no a la línia litoral, allí no s'arribaran als 36, però sí que podrem tindre 36-37 graus en comarques com la Ribera, com el Camp de Túria, com la zona de l'Horta, també lluny de la protecció litoral, i això vol dir que tornem a tindre un dia extremadament càlid. Demà baixen un poc les temperatures, però continuen més altes del que és normal, per damunt dels 35 graus. Avui arribem als 40, demà estarem entre 35-36 a les comarques de l'interior. I sembla que també a l'inici de la setmana vinent tornem a tindre temperatures altíssimes, i també podem dir, si es complix, perquè queden molts dies, però que cara al dia 9-10, és a dir, mitjan setmana vinent, podríem parlar d'una normalització de les temperatures. Alguns parlen, ja s'ha sentit dir, que d'una llengua freda, però de freda en té poc.
0: Ja, passa, relativament.
2: Que, correcte, de freda que ningú es pensa que anem a patir fred
0: que
2: la setmana vinent.
0: Que anem a fer com quan érem xicotets, que anem al col·le ja mitjanament en jaqueteta. No,
2: vull dir que simplement pot ser que a mitjan setmana sí que tinguem una normalització de les temperatures, però continuem parlant d'un escenari absolutament desbocat.
0: De totes formes, seria un bon moment este per dir allò de pareu el món que em baixa, perquè sí. No sé què és pitjor, si el dia o la nit. Jo esta nit ha passat una calor asquerosa,
2: correcte,
0: de veritat.
2: Correcte, continuem amb nits tropicals o inclús tòrrides. De fet, efectivament, les nits o les mínimes ens han donat també una situació insòlita al llarg d'aquest estiu, en què molts punts no han baixat dels 25, 26 o 27 graus durant tota la nit i durant dies consecutius. Vull dir, és que és un estiu, insistim, que no hem viscut mai. Això és la realitat.
0: Bueno, el que n'hi ha que fer és prendre les mesures necessàries, com diem sempre, estar alerta de, mai millor dit, de les alertes que ens plantegen i sobretot salvaguardar-nos, tant dels episodis de calor com ho fem en altres moments de l'any. Gràcies, Victòria, bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
0: Adéu. La 1:26, amb totes aquestes advertències i també avisos que són necessaris, us diem que pareu l'orella. Encara mos queda pràcticament mitja hora de programa, així que quedeu-se amb nosaltres.
3: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Una coseta vos tinc que dir, a tot això. Avui hem parlat de diverses festes, però n'hi ha que aprofitar estos últims dies de setembre que queden, perquè sí que és cert que les últimes cubetades de festes en la majoria dels pobles de la nostra comunitat autònoma són en este mes. Un mes en el que estan vivint-se amb una intensitat de calor pues, poc inusual. Això lluny d'alarmar, perquè si vos fixeu, sempre que avisem, dona la sensació de que estem alarmant. No, no estem alarmant, estem avisant de que les coses són diferents. De que ara podem estar patint una calor inusual que des de l'any, ja veieu tu, 1950, que estem en registres, no s'havia patit, però que m'ha deixat realment impressionat és que potser n'hi hagin persones que no viuen que hagin patit un episodi de calor com el que estem patint en estos moments, perquè, clar, això no s'ha registrat abans i estem parlant de vora 100 anys, no?, de situacions així, com la que parlàvem de l'eclipsi fa un temps, pues en algo paregut estem en estos moments i Victòria Rosselló mos ha explicat. És a dir, avisos taronja i avisos grocs en alguns punts de la Comunitat Valenciana que fan que estiguem pendents de que la calor pot donar-nos algun que altre disgust, sobretot quan estem per damunt dels 40 graus, que és molt diferent. Això sí, ho sabeu, patir-los en una zona húmeda, per dir-ho d'alguna forma, a patir-los en un lloc més sec. I això, evidentment, fa que no siguem alarmistes, però sí que posem plantar l'orella i la tinguem que plantar nosaltres mateixos, perquè també som persones al respecte d'esta calor que estem patint. Dit això, encara se'n podeu anar de festa, però amb certa prudència. Escolteu a voltes en els consells que donem que precisament les begudes ensucrades i l'alcohol no són bons amics de les altes temperatures. Per què? Perquè, entre altres coses, afavoreixen la deshidratació i la pujada de temperatura en els nostres cossos. Així que, tal com fem en l'hivern, i fem quan plou, o com neva, o quan fa fred, o quan aneu a viatjar, per favor, tingueu una moqueta de prudència, i si teniu que viure festes allà on esteu, les viscau amb compte, i sobretot, en més afany de divertir-se que d'altres coses i altres conseqüències. Bé, parlant de tot una miqueta, qui anava a dir-ho, que anava a parlar jo tant de futbol com estic parlant en els últims temps? Sí, mira, les coses passen perquè tenen que passar, així que igual parlem de futbol per alguna altra cosa en qüestió. Mireia Vallarri, tu mos vens a parlar de... però de futbol o de l'univers del futbol?
2: Exactament, una miqueta és de l'univers del futbol, perquè, Sergi, jo a tu, personalment, no t'he posat suficient este tema.
1: Este no, però el de Shakira, Bossereta, ja m'ha donat una
2: però miqueta, és que així ja estàvem a tope, així ja estàvem Lucía i jo anseses en el Mundial i era vamos España, però tot el rato. I clar, jo ahir estic en casa per la vesprà.
1: I les dos, jo què sé, Patri, en un camp de futbol soltes, sense ningú més.
2: Això,
1: ni
2: això
1: marits,
2: ha passat.
1: Ni xiquets.
2: Això ha passat.
1: Però quants lustres fa que ha passat això?
2: Això ha passat en una altra vida, però ha passat. I hem promès que passarà.
1: Altra volta.
2: Tornarà a passar.
1: Espere,
2: no
1: com a mínim.
2: No sabem quan, sí, però sí, sí, passarà. Sí. Mundial, i era vamos España, però tot el rato. I clar, jo ahir estic en casa per la vesprà.
1: I les dos, jo què sé, Patri, en un camp de futbol soltes, sense ningú més.
2: Això,
1: ni
2: això
1: marits,
2: ha passat.
1: Ni xiquets.
2: Això ha passat.
1: Però quants lustres fa que ha passat això?
2: Això ha passat en una altra vida, però ha passat. I...

0: I veig una notícia que m'arriba al cor, i és que n'hi ha un actual campió del món, un futbolista espanyol, que se deixa la selecció espanyola, i és Marcos Llorente. Marcos Llorente no és conegut només per ser un futbolista excepcional, perquè a mi m'agrada moltíssim, sinó que és conegut perquè és una persona, diguem, que té una visió de la vida, de la salut, del benestar, peculiar. És una persona polèmica amb les llatxa, i en la que he de dir, per ser una miqueta polèmica, que jo compartisc algunes coses i m'immole sempre diguent-ho en antena, i algunes de les, diguem, de les seues eixides més comentades o més controvertides han sigut, per exemple, quan ha parlat d'utilitzar ulleres de sol grogues.
1: Al final las gafas son una herramienta para la vida moderna y lo que simulan es la luz que hay en el exterior. Dentro, en interiores, hay un pico de azul muy alto, y lo que hacen estas gafas es equilibrar ese pico de azul y que esté todo muy balanceado y sea más similar al exterior. ¿Sabes cuánto tiempo pasamos dentro de sitios? El 93% de nuestro tiempo. Hola.
2: Lo de la vida moderna m'ha fet molta gràcia, venint d'un personatge, se suposa que contemporani, modern i actual, com és un futboler com Llorente. Clar,
0: clar, no? Però és que la vida moderna en moltes coses involuciona.
2: Ja, però no sempre si evoluciona. Abuelo, la vida moderna.
0: Jo esperava que Abril baixaran les seues ulleres grogues. Ai, sí. Perquè jo m'he vist les meues.
3: Però,
2: al final, tantes ulleres grogues i
0: no
2: ningú les havia portat.
0: No les hem portat. No les hem
2: portat.
0: Ho arribes
2: a saber, però... posa jo les meues de fer-se oscures.
0: Però sí que és veritat que... jo he de dir que sé que no n'hi ha ninguna base científica, que això jo vull dir-ho, que sóc conscient de que no n'hi ha ninguna base científica que diga que això és millor, però que sí que n'hi ha persones a les que ens va bé. A mi me va superbé mirar la pantalla en unes ulleres grogues i restar llum blava. De fet, és una forma que m'està fent que arribi a la nit molt millor. No sé si Abril...
2: El que les ulleres grogues?
0: Sí.
3: Pues jo les utilitzo durant el matí en els, quan estic davant de l'ordenador. No sé si em fa... A mi, jo dic que em dona... O sea,
2: bueno,
3: no m'entra
2: com a
3: mal
2: mínim
3: de cap.
2: Tu flipes i ja està, no?
3: Jo dic que, no, que m'entra menys mal de cap que si no les portava.
0: Clar, saben que no...
3: sé, a lo millor és que m'estic sugestionant jo soles.
0: Però bueno, te val.
3: En val,
0: sí. A mi també.
2: Sí, sí.
0: És que estem pa allà, diu.
2: Sí, perquè
0: Marina,
2: jo crec que tot és suggestiu, són
4: jo
2: coses
4: gaste,
2: vostres.
4: Però igual tot és posar-se.
2: Les has provat?
0: Te'n portem unes.
4: No.
2: Tu vols no te les han deixat cap?
4: És que com soc tan maniosa que a mi tot em fa mania, doncs jo em posaria unes ulleres grogues i començaria a agarrar-me una mania.
2: A mi també, a mi em fan mal els ulls de pensar en veure-ho tot groc.
0: Ai, és que mira,
3: no és patant,
0: anem,
3: no és
0: anem a evolucionar el que fa Marcos Llorente, que és que utilitza diferents colors, diguem, a mesura que avança el dia, perquè jo sóc usuària de ulleres roches per la nit. No només d'ulleres roches.
2: Qui falta si Ximo Bayo en les blaves ja, no?
0: No, blaves... Bueno, blaves
3: de tota la paleta cromàtica.
2: Això dic jo.
0: Però les llums roches en casa, quan tu tens...
2: les llums roches...
0: Roches. Jo tinc uns veïns que estan sospitant de lo que passa a ma casa.
2: Home, claro, és que les llums roches, una de dos, perquè pareix una casita de colores, jo... o esteu allí revelant fotos que ja no se'n revelen.
0: Però mira, t'he de dir que a mi m'entra la son.
2: En les llums roches? Home, este també es va cobrir de glòria en el tema de les ulleres, no és un moment, però...
0: A mi m'agrada, perquè diguem que la tele i tot el que tenim posat és com que m'altera molt.
2: Sí.
0: Perquè hi ha científics que han dit que la droga actual entra per els ulls, que són
2: però
0: les pantalles.
2: Però tu, que eres una persona en possibles i en coneixements, no saps que les teles d'ara la majoria porten darrere unes llums que el que fan és,
0: no és
2: desfatigar
0: suficient.
2: Els ulls?
0: Per a mi no és suficient. I això que jo no em veig molt.
2: Tu en les ulleres roges veient la tele, no?
0: Jo en les ulleres roges, sí.
4: És llum roja, és llum roja. És que la meva parella també és molt de llum roja.
0: Veus?
4: No de ullera groga, sí de llum roja.
2: Això li ho comptes una
3: en
2: persona
3: casa
2: de poble i de llums roges
3: llum
2: no pares gallines.
0: La llum roja és bé, nosaltres tenim la llum.
3: I inclús llum, bombilles en llum com a taronja. Perquè si no, jo quan mal si encenc ahir les llums de
0: horrible,
3: la cuina,
0: la llum blanca. Ah. Horrible. I nosaltres que matinem moltíssim.
3: Taronjeta. Mira.
0: Tu has provat el sartén en la llum
2: taronja? La tècnica lucida.
3: Claro, jo... Ah, no, en... Sí, sí.
0: A no fer el canvi directe, per exemple, tu te despertes 5 del matí, 5 i algo.
2: Sí.
0: No fer el llum, el canvi directe és de nit.
2: Bueno, és a dir, que jo mal si, per exemple, i abans d'encendre una llum, encenc la vitro, no?, en la llum roja, i
0: vale.
2: Ja vaig adaptar.
0: Per exemple, sí, me val. Me val.
4: I n'hi ha ara uns rellonges que el fan, que és el despertador, i entonces va despertant poquet a poquet com la llum de l'amanecer. Entonces és un poquet així una tarongeta, grogo...
0: Tot
4: i ja
0: això
4: que poquet
0: per la nova temporada, apunteu-vos. Perquè tot això
2: les
0: és
2: llums,
0: de...
2: Les llums i els cicles circadians, no? Del
0: exactament,
2: dia.
0: Sí, totalment, és just això. Llorente ha defensat, bueno, a capa i espasa esta...
2: On ha quedat lo de fer-ho a fosques, entonces?
4: No, amb això sí que pots fer-ho a fosques.
0: Però això, sempre. Això és un clàssic.
3: Mentre no poses llum blanca.
0: En llum roja també...

0: llum roja.
1: També, també.
0: I si damunt poses en el rebedor una safateta o algo allí perquè te deixen l'almoina, ja...
1: A mi m'agrada molt perquè tinc una amiga que diu quan passeig per la platja veig una llum roja. Esta casa... I jo dic, sí,
0: és, que
1: és la de la llum roja.
2: Sí,
0: ja vos val. Bueno, jo no tinc llums de colors en ma casa.
1: Prova-ho.
0: I n'hi ha gent que és, i això que t'ho dic en sèrio, tinc gent al voltant que són com les polilles, que s'agraden més les llums. Sí, sí, los leds, el tal, el no sé què. Jo no tinc llums. Jo, quan menys llum, millor.
1: Tot
0: sí.
1: A fosques.
0: Sí.
1: A les fosques t'agrada
0: sí,
1: més.
0: Sí.
1: Bueno, pues Llorente no només ha polemitzat o ha sigut polèmic pel que ell pensa del cromatisme de les ulleres, sinó també pel que pensa de la crema solar. Ja sabeu que estan els dermatòlegs fent una campanya important al voltant de com hem d'exposar-nos al sol, però ell, és veritat que de dir al seu favor, què va fer? Ell va aparèixer un dia vestit de crema solar i després va posar en les seues xarxes...
0: Però vestit de crema solar és com els que apareixen en Mask Singer o algo així? O que anava tot untat?
1: No. Ell era el pot de crema solar, que portava una marca de les, jo crec que de les més venudes, i un poc sí. El que volia dir...
0: Vamos, que anava vestit de Nivea.
1: No, després te dic la marca. No era ni idea.
0: La gent no va comprar-ne més per això.
1: La qüestió és que va eixir i sí. Després va explicar per què i així ens parla una miqueta del que pensa i de l'exposició.
3: Jo és que és el que siento i muchos dermatólogos i muchos profesionales de la salut defienden este estilo de vida y que no estás diciendo nada, simplemente es que tengas una relación con el sol coherente. Lo que no puede ser es que no tomes el sol en todo el año, no te dé el sol en todo el año y llegues la primera semana de agosto y te calces 7 horas el primer día en la playa. Pues es como el deporte. Si no haces deporte en todo el año y en agosto del primer día te cascas 200 kilos de sentadilla y te partes la espalda, ¿de quién es la culpa?
1: ¿Qui li diu que no?
0: Jo estic segur de que l'abuela de Algo passa con Mary o Gunilla von Bismarck no prenien el sol només de sobte en l'estiu, sinó que estaven tot l'any.
1: És que jo vull matisar una cosa,
4: i és que no, evidentment, crec que és algo lògic, no és lo mateix ixir a les 7 del matí a pegar una volta que el pegue el sol que a xitxarrar-te a les 3 de la vespre.
1: Clar, és que així ja, però... està la línia, no? Que jo no sé, no ho he escoltat de la boca de Marcos Llorente, que possiblement ho haig dit i jo no m'haig enterat. Jo no estic per no utilitzar crema solar, evidentment que no, però si puc exposar-me a hores que no fa falta, sense res, i si anar per fer un poquet de callo tot l'any,
0: sí,
1: pues xico, molt bé.
0: Per gratinar una miqueta, però home, és que ningú bueno, n'hi ha persones que sí que ho fan. De, jo què sé, de 2 a 4 de la vespre estan xitxarrant-se allà a la platja.
5: És que això... els estrangers... Jo sense voler faltar-li a ningú, però els estrangers que venen d'allà...
1: És que tu hi entres molt, Marina.
5: De Gales, de repente, i estan blancs, i s'aponen ahí a les 2 del migdia, perquè damunt com no dinen, posa-hi a les 2, ja és
0: claro.
5: Per la vespre tard, sí. I entonces s'aponen ahí el sol i quan s'alcen, dius, esta persona...
4: Tota, és per que molta com... crema que t'has posat, eh?
5: És home, que inclús posant crema...
0: No vols fa mal veure aquestes persones, jo les veig incou tot de vore els rotllos.
4: Patisc. Però és que no patisc.
1: I a més els veus nuets, i és com si els veus vestits, perquè veus totes les ratlles que els ha deixat el que hagin portat o no portat. Si portava tanga, si portava brasileña, ho saps tot.
0: L'altre dia vaig veure un reel d'estos d'internet. En la meva època un reel era una altra cosa, però ara és un vídeo curt d'internet. D'un tio despellorfant-se l'esquena. Això fa molts anys que no ho ha vist jo. Després de quemar-te en la platja, este telet que és la pell que se'l llevava la gent poquet a poquet,
1: sí, sí.
0: Que no anava una grima, que pa què?
4: Quan el peles.
0: Sí, sí, doncs vaig veure un vídeo d'això de quan el peles. Igual Marcos Llorente té alguna opinió al respecte.
1: Clar,
0: que veus això? Pelat, perquè mixen. Ja saps que David diu que jo tinc l'algoritme atrofiat.
4: Sí, perquè
1: segurament.
4: És grimós,
1: sí, és que n'hi ha que modificar-lo, però n'hi ha una diferència entre no posar-se crema i intentar exposar-se a les hores...
0: Però si hasta jo que pareix que vinga d'això de Rabat, me'n pose.
1: Jo també,
4: jo pareix que no, però jo en creme moltíssim. Mm.
1: Marina no, perquè és una xica responsable.
5: Jo no en creme molt.
1: Jo no t'he vist mai crema.
0: I blanqueta.
5: No creme. Me se crema el nas a voltes, en despiste
1: vale.
5: Un poc, aixina.
1: Tres piguetes, aixina,
0: sí.
1: Socarraetes.
0: Sí, se te posa aixina com aixina, roget
5: sí,
0: el nas.
5: Tipo Rudolf el reno, saps?
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: mona.
0: Sí, sí.
5: Però bueno, per l'altre no en creme molt.
0: Això no diu molt d'una xica de platja com ella, entre
1: efectivament.
0: Altres coses.
1: Bueno, sí, que ella fa un ús responsable de...
5: Sempre.
1: Sí. Del sol.
5: Les persones de platja fem un ús més responsable del sol que les que no sou de platja.
1: Totalment.
5: De
4: bueno.
1: De fet, jo vos convide... a fer esport tot l'any, a l'aire lliure.
0: És que Mireia és de platja.
1: A... Total.
4: Clar, però... nosaltres no hi estem així recibint
1: no,
4: per tots
1: marines
4: els costats.
1: De, marines
0: nosaltres
1: de
0: som de Pinar.
4: Sí. Però Sergi i jo no.
5: El grupeti
4: no.
5: Del coll, ara s'està quedant un poquet relegat.
1: Exactament. No esteu in.
4: Bueno. Quedeu-vos en el vostre calor humit per vosaltres.
1: I aneu a espai quan esteu en aquesta muntanya que teniu en el coll, sí. Perquè si mireu amunt, igual és perquè vos estan fumigant.
2: Yo miro al cielo y estos cielos no, no los había visto nunca, entonces normal para mí no es, y eso es lo que intento transmitir. Luego hay gente, bueno, miles de personas que me escriben dándome las gracias, y luego siempre está el típico que te dice que es vapor de agua y no sé qué. Yo antes cuando veía al cielo no veía estas cosas, entonces...
1: ¿Pero qué
2: lo
1: cosas?
2: Único que digo es que para mí no es normal. Y no solo lo digo yo, que lo dice muchísima gente y cada vez más. ¿Y qué es? No tengo ni idea, ojalá alguien salga a decir qué es.
1: ¿Alguien sabe decir qué es? M'ha desmuntat Marcos Llorente.
5: Jo però tenia... ¿Podeu explicar què és el que veu Marcos Llorente al cel?
0: Els chemtrails.
4: Les línies i ses blanques que apareixen a
5: ai,
4: voltes.
5: No, podia... sí. Ai, haver-me dit, jo li havia dit a Jorge que mos explicara per què això no és fumigació.
0: Com lo dels pollastres.
5: Per favor,
1: que mos ho explique Jorge.
5: Perquè ell torta una cruzada en això, en la gent que diu això.
1: I li direm, Marcos Llorente, hemos encontrado al que lo sabe, que és
5: el
1: Jorge.
5: El que lo
1: sabe és... Mira, m'encanta molt.
0: Jo crec que la lògica...
5: I ja està, que es posen en contacte.
0: Lluny de que mos puguen fumigar o no, que mos fugui... Fumigarien sense que es notara.
1: Però jo fumiguem a casa tirant el pit. Clar, vamos, sí, el fumiguem.
0: Jo tiro el flipper la nit però... i no puc respirar.
4: Jo ho odio, jo
0: però,
4: ho odio.
0: Ara se veuen tantes línies d'eixes perquè, evidentment, fa 40 o 50 anys no n'hi havia tants avions sobrevolant l'espai aeri com n'hi ha ara. I ara és normal que en eixe, quan es gela l'oxigen i totes eixes coses, o el combustible, o el fum, o el que siga, que tiren els avions, pues es note més que en determinats. Però si tu mires un mapa... del cel en la quantitat d'avions que n'hi ha en aquest moment sobrevolant-nos i el que no sé és, bueno, poques coses passen de la quantitat de punteig que n'hi ha en aquest moment manejant-se, però si tot això ho traduixes en línies d'estes, pues clar
1: Però Marcos Llorente mira el cel i això no ho havia vist abans
5: i com ell vol en jet privat. Pues yeah. no està.
1: I com a lo millor du i eres roches, pues se fa un lío.
5: Clar, es fa un lío entre les ratlles,
0: Marcos
5: les ulleres.
0: Marcos Llorente mira el cel i veu a Mary Poppins i diu, mira,
1: ai,
0: chico.
1: Julia clar. Andrews.
5: Ai, que bona, Julia Andrews.
1: O Emily Blunt. Bueno, tot això per dir-vos que Marcos Llorente, 31 anys, 27 partits amb Espanya, 2 mundials i ara campió del món, que diu adeu, 31 anys, mira. Ronaldo, 31 anys, estava encara...
0: Perdona, 31 anys i pensant com pensa... un futur futbolístic i monetari tindrà tot el que tu vulguis.
1: Ell és empresari, però... de fet una de les imatges més polèmiques del Mundial va ser, perquè ell parla molt d'aquestes coses, ell hi ha les seues ulleretes grogues, però és que sembla que ell té una marca d'ulleres.
0: Per
1: tant, clar, així ja comença a dissipar-se el que és un ús personal.
0: Ray Lauren tindrà o alguna cosa així.
1: O fer publi de les teues cosetes.
0: Bueno, però les ulleres és una cosa i les cremes solars i...
1: A lo millor d'ací res començar també a fabricar cremes solars, no sé.
0: Bueno, pues, ja que esteu, voleu quedar? Vaig a quedar-me en el vídeo, ara.
1: No, te deixem a tu.
0: Se n'aneu?
1: Sí, que n'hi ha faena pel dilluns.
0: Home, pues tota sol és per mi, que vos penseu.
1: Vale.
0: Vinga, fins ara. 1:44.
6: Amunt i avall, A Punt Ràdio.

0: amunt i avall. Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? Són les 2 i 15 segons de la vesprada. Avui m'aneu a permetre que em compte de parlar dels temes d'actualitat, de la indignació del valencianisme a la roda de premsa de Ron Gurley, de la marxa de Carlos Álvarez a Mèxic, del mercat d'Unels que encara no ha tancat la plantilla, del Villarreal que busca demà la primera victòria de la temporada a la Ceràmica, del Club Esportiu Castelló que vol consolidar el colideratge diumenge a casa contra l'Albacete, del Club Deportiu Eldense que també busca la primera victòria en la Lliga a casa contra el Mallorca, o de la primera ref amb l'Hèrcules i el Villarreal B, o de la segona ref que comença, o del bàsquet i la selecció espanyola, o de la Vuelta i el US Open, o moltes de les coses que anem a contar-te avui. Deia avui, m'aneu a permetre que avui parlem una miqueta, o una micoteta, com diu el gran Nacho Rodilla, de nosaltres, d'este programa d'Esports a Punt. Un programa dels servicis informatius d'esta casa que està en antena des del principi, des del 2018, amb la vocació de ser un altaveu d'equips i esportistes de totes les disciplines de la nostra comunitat. Això combinat amb l'actualitat informativa i esportiva del dia a dia. Eixa barreja la va començar ja fa temps, en el 2018, Fermín Rodríguez, donant-li forma a este programa on han passat milers d'esportistes en forma de notícia o d'entrevista. Però també molts altres companys i companyes que s'han posat així en el micro, com Carme Montagudo, com Samu Borja, com Sergi Ciber, Escrivà, com Bernat Picó i molts altres que segur en moments puntuals també s'han dirigit a vosaltres i han dirigit esta nau. Si hem parlat dels clubs d'elit, o hem parlat dels clubs d'elit, però també d'altres, d'handbol, ara heu anat a la Canto Port de Sagunto Benidorm, els de la Liga Guerrera són els campió d'Europa, el de Prestigio i el Morvedre, el futbol sala en la gran temporada del Peníscola de Santi Valladares, el Family Cas d'Alcira, que vol tornar a la màxima categoria, o el Leleman de vòlei, entre altres. Esportistes d'elit, con Sebas Mora, Sandra Alonso, Juan Ayuso en ciclisme, Quique Llopis o Fátima Diamén atletisme, David Cantero en triatló, tenistes con Sara Sorribes o Roberto Bautista, per no parlar de David Ferrero o Juan Carlos Ferrero. El de Sàbia, ja sabeu, va arribar a ser el tercer o el número 3 de l'ATP i Ferrero, el nostre primer valencià en el número. Joaquín Rocamora, José Ignacio Prades, seleccionadors absolut d'handbol femení, o Gedeón Guardiola, capità de la selecció dels hispanos. La capitana de la selecció espanyola, campiona del món, Ivan Andrés, d'esportistes amateurs però amb rendiment d'elit, com Sardineta o com Ángela Martínez o com Isabel Sánchez Arán o recentment Roser Nicolau, la millor espanyola, l'últim ultratrai del Montblanc. Segur que em deixa a molts que en estos 8 anys d'aventura pels matins amb hora i mitja de programa a l'inici i posteriorment diversos horaris hem intentat fer cura del dia a dia dels nostres més enllà del dia de partit o de la competició, ressò també dels seus somnis. Important la competició, important estar pendents del seu dia a dia. No vull deixar sense nomenar el nostre David Casinos i la nostra Flama, i amb el millor esportista valencià de tots els temps, com és Ricardo Ten, primer en natació i després en ciclisme, i un fum de paral·letes que el bo de David ens ha portat cada setmana així. Històries de superació personal a més d'èxit esportiu. De la mà, entre altres, del Proyecto FER, i amb ells ens hem fet ressò de tota esta realitat esportiva vertebradora i capitalitzadora de talent esportiu valencià. Les últimes, les gimnastes que avui han participat en Proyecto FER en ixe homenatge després de ser campiones del món. Bé, i així sí que hi ha una part d'opinió personal, hem intentat acostar-nos a la tasca de servici públic en la qual jo crec que no només perquè hi ha una norma que ho diu, sinó perquè tinc la convicció de què és el que s'ha de fer o vull fer. Crec que l'esport és una mostra de la diversitat de les societats com la nostra, i nosaltres, sense perdre el sentit de l'actualitat, hem de procurar estar-ne. I em deixa per al final el bàsquet, el que li dona un tracte diferencial i sempre li hem donat en este programa en tertúlia pròpia. La gran temporada de València Bàsquet ha sigut de les coses més boniques i emocionants que hem pogut viure i contar com a periodistes. I què vos vaig a contar del bo de Nacho Rodilla, un esportista d'elit que sap comunicar com el que més, que és un enamorat del bàsquet, però també de l'esport, i que ens ha ensenyat tantes coses I si parlem de bàsquet, més enllà de Fermín, de Samu Borja, de Josep Carbonell, de Mònica Arnau, hi ha una persona que m'ha acompanyat en este últim període en Esports a Punt, amb qui hem coincidit en què i quin volia que fora la línia d'este programa. Eva Casany, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani.
1: Acaba una etapa, Eva.
2: Sí, acaba una etapa, una temporada que ha sigut molt interessant. Com tu dius, n'hi ha molta feina darrere dels micros, però quan estem així és hora de disfrutar,
1: sí,
2: de passar-se-ho bé, de parlar amb tots i els contactes que hem anat fent, per exemple, amb el voleibol, que parlarem avui, que m'està contant com ha fet aquesta primera marxa per Europa en l'Element Conqueridor, com el Benidorm està lluitant per a no baixar fins a l'últim minut, i són no sols uns exemples de com es viu per darrere este programa en el que connectem amb moltíssims protagonistes que potser no tinguin el mateix espai en la tele, els donem als que sí que tenen espai més temps per a contar-nos més coses, es coneguem millor, i hem passat aquesta evolució de tots els equips durant esta passada temporada i en esta que comença, a més del Mundial, moltíssimes coses viscudes, molta gent que ens emportem, i sobretot també l'esport adaptat amb David Casinos, que has dit tu, perquè ens dona a conèixer uns protagonistes especials
1: i espectaculars
2: que no podem oblidar.
1: Bé, gràcies, Eva. I ja per últim, diria que per últim no, per primer i per davant de tot, vostè no els escompten, però en l'altra part d'aquest estudi, en la peixera, tenim els tècnics, els professionals del SOI, de la tècnica, les persones que fan possible que tot el que preparem cada dia t'arribi. No entenc la ràdio sense ells, i és més, considere que són els artífecs que programes com este siga un metrònom, sempre a l'actualitat i els canvis d'última hora com a enemics involuntaris. I ells i elles saben molt d'això. Avui, amb Majo Collada, però amb molts altres que han passat per este programa al llarg d'este temps. Patricia Valero, Sofía Álvarez, José Navas, Tono Escribanos més habituals, però altres com han estat en pomes puntuals, com este estiu ha sigut Rafa Larcón, de bailar coordinació, sempre del cap dels tècnics, que el tinc així darrere, a Pepe Moreno, qui sempre t'ha tingut una suggerència, un consell per millorar el nostre treball, el meu en particular i també el del programa. I per últim, els tertulians. Qui em coneix sabeu o saben que no sóc massa amic de les tertúlies necessàries i habituals en la ràdio actual, però els 20 minuts amb grans professionals del periodisme esportiu m'han permès aprendre més encara d'esta professió. Alguns no són periodistes, però sí esportistes que també m'han ensenyat a entendre l'esport per dins, com Nacho Rodilla, ja l'hem dit, Fernando Gómez Colomer, o el cas del meu amic, a Pep Serer, aquí agraeix l'esforç per estar amb els oients d'Esports a Punt durant l'últim any cada dia, tot i el seu esforç en la seva tasca, evidentment, en una agència de representació. Bé, no m'entén més. O no m'estenc més. Sort a Nacho Sánchez en el partit de la una, que ocuparà esta franja horària, si ho considereu, i espere que sí, des de dilluns. Vos esperem cada dia de 8 i mitja a 9 de la vesprada, sempre que l'esport en directe no ocupe el nostre lloc. Per la meva part, com deia el gran Miquel Àngel Picornell, gràcies per l'atenció que m'heu parat i ens escoltem. Al micro, Dani Hermosilla, uns consells, i ara sí, continuem, o més bé, comencem amb el programa.
3: Esports a punt.
4: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ajuntament de València. Capi Casal en colaboración con la Universitat de València.
5: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Esports a punt.
1: Són les 2:09 i avui anem amb la nostra portada. Anem amb l'agenda del cap de setmana en primera divisió, Eva.
2: La jornada comença avui amb el Betis Real Madrid a les 9. Recordem que ahir es va jugar un partit avançat de la jornada 6 a Noeta, Real Societat 0, Celta 0.
1: Pel que fa als nostres equips, el Villarreal Eva, el primer equip en jugar.
2: Demà a la Ceràmica, a les 9 de la nit, Villarreal Deportivo. Diumenge a les 4 i quart, València, Barça, a Mestalla. I també diumenge per a les 6 i mitja, el Màlaga Llevant.
1: No serà fins dilluns quan es tanque la jornada. A les 9 i mitja, el Reial Societat, el Martínez Valero. En segona divisió, la jornada comença avui, amb les Palmes Leganés a les 8 i mitja. I quantes nostres?
2: Demà a les 9, el Dense, Mallorca, el Pepico Amat. A parlar avui, Claudio Barragán. A més, diumenge a les 6 i mitja de la vesprada, Castelló, Albacete, a l'Skyfall, Castalia.
1: En la primera divisió femenina, el València debuta al Pujades rebent la visita del Madrid Club de Futbol Femení. Serà demà dissabte a les 12 del migdia. I en primera ref obri la jornada el Villarreal B.
2: Jugarà ja esta vesprada a les 7 a la Ciutat Esportiva contra l'Algeciras. El debut a casa. L'Hércules diumenge al Rico Pérez contra l'Atlètic madrileny.
1: Este cap de setmana comença la Lliga en la segona federació també. Enguanya amb 8 equips i els 8 de la Comunitat Valenciana tots ells en el grup 3.
2: I l'Orihuela que juga esta vesprada a les 6 i mitja contra l'Imperial Reial Múrcia. Mitja hora més tard el Castelló B rebrà l'Inter City i a les 7 i quart el castellonense rep la visita de Luca Múrcia.
1: Demà dissabte a les 8 al Collano Cieza, diumenge a les 11 i mitja al Pujades, València, Mestalla, Atlètic, Mallorca, Atlètic i al Camilo Cano, la Nucía Poblense. A les 7 de la vesprada tanca la jornada l'Els B, que visita l'històric André Artes Carrasco visitant al Llorca Deportiva. València, canviant d'assumpte, canviant d'esport, serà este cap de setmana a l'epicentre de la vela mundial. Al Capi Casal es reuniran els millors equips de la Sail GP. Ho faran en una competició que es disputarà per primera vegada a la ciutat i que espera consolidar-se, Eva.
2: Sí, ara mateixa estan fent els entrenaments previs a aquesta competició. A la Marina de València i a les grades que estaran instal·lades allà s'espera que durant aquestes jornades que composen l'esdeveniment puguen gaudir milers de persones, a les quals se sumaran també la resta que puguen anar a les platges pròximes i a altres punts del territori per a veure i ses carreres. S'espera que tingui un impacte econòmic de vora 90 milions d'euros. En este Mundial de Vela hi ha 13 equips de diversos països del món que van amb catamarans F50, tots iguals, que poden arribar a velocitats de 100 km per hora. El repte està en veure qui ho porta millor. Una competició que tindrà los Gallos com a gran exponent nacional. L'equip representat per Florian Trittel, Diego Botín i Nicole van der Velden, entre d'altres, està en segona posició en la classificació general. Només van per darrere de l'australià Bones Flying Rus. Així valora el pilot Diego Botín la prova espanyola.
7: Estamos bien colocados ahora, pero el nivel es súper parejo. Como tengamos un despiste, un fallo en el barco, se te acercan los rivales y el juego cambia, ¿no? Entonces, sí, tenemos que seguir concentrados como venimos haciendo y vamos a intentar que el estar en casa nos dé ese pequeño plus que marque la diferencia.
1: Parlem ara de tenis i parem atenció als caps de sèrie eliminats en les dues primeres eliminatòries del US Open. Comencem? Pels xics, Eva, perquè és una autèntica sangria.
2: Sí, el més sonat, el de Novak Djokovic, cap de sèrie número 4 que va caure en esa primera ronda. Àlex de Minya, Ursés, Arthur Fils, 10, Rafa Jodar, 12, Lorenzo Musetti, 13, Brandon Akasima, 16, tots en el top 20. Tampoc estan ja Rublev, Norri ni Arnaldi.
1: Bueno, anem a veure ese top 20 i ese top 30. Tu i estes baixes en xiques la cosa no va millor. És cert que encara continuen les 11 primeres cap de sèrie, però han caigut Belinda Bencic, que és la 12, Masa Chualinska, que és la 20, Barbora Krejcikova, que és la 27, Sara Bellie, que és la 28, i Yelena Ostapenko, que és la 30. Tanca vice top 30 d'eliminades. Però la vida continua i avui tenim ja els primers enfrontaments de tercera ronda, entre ells els de Carlos Alcaraz.
2: S'enfronta no abans de les 7 de la vespa del xinès Yibin Yu. També juga avui Dani Mérida, no abans de les 9 i mitja contra el nord-americà Alex Michelsen.
1: En categoria femenina només tenim ja Cristina Buxa, que jugarà en tercera ronda contra el botxí de Paula Badosa. En la segona eliminatòria, la nord-americana Coco Gauff. Això serà demà. Quant al partit de Badosa, Eva?
2: La catalana va rendir a gran nivell contra la cap de sèrie del torneig i una de les candidates va perdre en 2-6, 6-4, 7-6 i 7-5 en el TV.
1: Parlem de ciclisme i de la Vuelta. Com està la Vuelta? Ayer, gran jornada en final en Calaralto, juntament amb la d'Aitana, dos de les etapes més decisives de muntanya d'esta Vuelta, amb la crono per Terres Gaditanes i l'etapa de Granada, que encara estan per vindre. Aitana va guanyar en ritmes i ahir el català va augmentar l'avantatge sobre Roglic, Primoz Roglic i Félix Gall. A l'eslové ja li trau 1.45 en la general i a l'austriac 2.06. Però el gran protagonista va ser el jove eslové Jakob Ursel. Aquí ja mos comparen amb Tadej Pogacar, no només perquè és eslové. De fet, Ursel li ha llevat un rècord de precocitat a Tadej, Eva.
2: Sí, supera a Pogacar i passa a ser el corredor més jove en guanyar una etapa d'una gran volta. Ahir el corredor Muñoz del Bahrain Victorious va guanyar en l'etapa 12 de la Vuelta a Calar Alto amb 20 anys, 5 mesos i 13 dies. Tadej Pogačar guanya la primera etapa també en una Vuelta en 2019, en esta ocasió en l'etapa 13, en final en Andorra, als 20 anys i 11 mesos.
1: Anem a veure que aquella Vuelta Tadej Pogačar va guanyar 3 etapes de moment, on ser té la primera Jessis en la classificació. Per cert, que sorprèn la contundència i la superioritat amb què precisament Obsel, això sí, des de la fuga, va ser superior a la resta. Com diguem ara, perdó, no és sisè, és quinquè en la classificació general, a 4:29 d'Enric, que valorava així l'etapa i també la general.
8: A lo mejor me veis muy bien, pero iba muerto. Los últimos metros se me han hecho larguísimos y yo creo que es donde me han recortado un poco de tiempo ellos, ahí en los últimos metros. Yo creo que hasta no he visto la repetición, la verdad, pero estoy seguro que con el final que tiene Primoz ahí me ha quitado esos 15-20 segundos que llevaba anteriormente. Positivo, pero Primoz ha ganado 4 veces, sabe cómo ganarla, así que nunca, nunca es suficiente.
1: I ja se detenim, fem el 2:15 minuts de la vesprada, parlem de vòlei i l'Element Conqueridor ja té l'equip al complet per encarar esta nova temporada de la Superliga de vòlei, Eva.
2: Han incorporat 6 jugadors amb experiència en la competició, perfils internacionals i també tornades a més la banqueta. Després dels problemes de la passada temporada estarà comandada per Paulo Renán Bertasson i és un jugador de l'última temporada. El brasiler canvia d'etapa després de 26 anys de carrera com a jugador professional per a comandar ara els seus excompanys. Analitzem com ha quedat el bloc i els objectius de la temporada amb el seu director esportiu. Merancio Costa, bona vesprada.
9: Hola, muy buenas.
2: L'equip valencià manté un bloc de 7 jugadors respecte a la passada campanya, com ara Nacho Huerta, el col·locador, o els centrals Luis Vidal i Manu Furtado. És important mantindre una base.
9: Sí, desde luego que sí. La base se mantiene del año anterior, también sigue Juanmi, Javi Monfort, y bueno, lo que se ha hecho ha sido incorporar una serie de jugadores en posiciones diferentes para tener un equipo muy sólido y tratar de cumplir los objetivos.
2: Y entre es que tornen, has parlat de Javi Monfort, torna el seu germà Vicente, el col·locador valencià, que és tota una insignia del club i que havia estat vinculat a l'ascens de la Superliga. Torna després d'una brillant temporada en el CSK Sofia Bulgar amb l'objectiu de formar una de les dobles més perillosos junto a Javier.
9: Es una alegría, él vuelve a casa, como tú has dicho, después de estar una temporada fuera, pero ya llevaba 5 temporadas en el club. Va a dirigir el juego del equipo, un hombre con experiencia, un hombre con mucho carácter, con mucha personalidad, que conoce muy bien la liga, al igual que su hermano Javi, ¿no? Van a formar una dupla espectacular, acompañado de muy buenos jugadores y esperamos que el rendimiento sea óptimo para todos.
2: Segur que sí. I entre les incorporacions teniu a Gustavo Romaní, el central que guanya precisament la Copa amb el Manacor. Com enguany es torna a jugar hacia València, serà una il·lusió afegida que torneu a tindre per a millorar ese paper i ell vos pot aportar experiència.
9: Por supuesto, es un jugador experto en la liga, ya lleva varias temporadas, no solo en Manacor, sino anteriormente en MB Lugo. Es un jugador brasileño con una altura muy destacada, son 2.05, un central, ocupa la posición de central. Creo que puede aportar mucho potencial en saque, que es una de sus mayores virtudes o armas, también en ataque. Y por supuesto, la faceta de bloqueador. Vamos a ver si aquí puede desarrollar el mismo juego o mejor que lo hizo en Manacor. Eso es lo que esperamos.
2: ¿Y esa copa que torna a ser a Valencia, cómo es de especial para vosotros?
9: Puede ser un punto de inflexión, nuestro objetivo de llegar a la copa y de poder pasar esa primera eliminatoria que siempre se le ha resistido al Conque. Vamos a ver si esta vez en casa, arropados y con un buen grupo, un grupo sólido y trabajado, podemos llegar en muy buenas condiciones. Era uno de los objetivos del año.
2: Y miran las plantillas de rivals, ¿cómo veus tú en la Superliga amb l'equip que has conformat?
9: Nosotros estamos muy contentos, sobre todo con el ambiente que reina en el equipo. Los jugadores que llegan van a aportar esa experiencia, esa madurez deportiva para acompañar al Conque en sus objetivos.
2: I heu triat a Paulo Renán Bertasoni, que estava jugant amb vosaltres la temporada passada, per a que ara el comande. ¿Qué te va a aportar?
9: Tiene un perfil, creemos que ideal para afrontar una nueva etapa en el Conque. El cambio es brusco, pero él está preparado, lo afronta con mucha ilusión, conoce el vestuario, conoce la casa, está trabajando ya desde que acabó la temporada anterior para ayudar a configurar la plantilla. En mi caso, hemos trabajado juntos. Es una persona con un carácter muy tranquilo, con una personalidad y una calma que el equipo necesita en estos momentos, porque hemos llevado la última temporada ha sido un poquito más montaña rusa. No conseguimos tener un rendimiento sólido a lo largo de la campaña anterior.
2: ¿Somieu en tornar a Europa?
9: Por supuesto, por supuesto. Consolidarnos entre los cuatro primeros de la categoría máxima del vóley nacional será nuestro objetivo y vamos a trabajar muy duro para ello. Sería un sueño. El presidente Manolo Clemente le gustaría mucho volver a Europa, hacer un buen papel en la Copa y consolidarnos en la categoría de la División de Honor española.
2: Amb tots aquests objectius encareu esta nova temporada que comença a mitjan d'octubre. Conta'ns una miqueta, per a esta pretemporada, amistosos, com podem estar pendents de vosaltres?
9: Pues la próxima semana, el día 12, viajamos a Narbón para hacer un amistoso allí. Posteriormente vendrá Leganés el día 16. Jugaremos con Teruel el 18. Iremos a Soria para jugar el 27, septiembre siempre. El 3 y el 4 habrá un torneo en nuestra querida ciudad Valencia. Y el 9 jugaremos con Benidorm en su casa. Entonces los partidos ya están configurados, está todo planificado, a falta de jugar los partidos de la Copa Generalitat, que se harán entre semana, y la supuesta final, si Dios quiere que estemos en ella, el 28 de septiembre, después del partido de Soria.
2: Estarem pendents de totes aquestes cites. Venancio Costa, director esportiu de l'Eleman Conqueridor, gràcies per atendre'ns i vos desitgem una gran temporada.
9: Muy amable, muchísimas gracias por la entrevista, por estar pendiente de nosotros y vamos a tratar de corresponder por vuestra atención. Muchas gracias.
10: Tenemos ganas de jugar en la cerámica para conectar con la gente, ver cómo es el estadio cuando eres de local y sobre todo ver si encima además la cerámica es como un punto de inflexión de decir, bueno, ves, aquí es, necesitábamos esto para ganar. Pero realmente creo que deberíamos haber ganado los partidos que hemos jugado. Ojalá mañana podamos romper la inercia y empezar a ganar.
1: Per això que això és Íñigo Pérez, que demà debutarà en la banqueta del Villarreal a casa contra el Deportivo. Un històric, en la renovada cerámica. Íñigo busca també que el bon joc de l'equip, com diem, sense desconnexions, també siga suficient per sumar ixa primera victòria, tenint en compte que davant hi ha un Deportivo entonat, invite i amb un gran mercat. Xavi Robert, bona vesprada.
11: Bona vesprada, Dani. Sí, un Deportivo que porta dos empats i una victòria. El Villarreal busca, com bé dia Íñigo Pérez, l'Aliança de la Ceràmica, on s'ha entrenat avui per primera vegada, perquè fins ara només ha pogut entrenar a la Ciutat Esportiva per allò de les obres de l'Estadi de la Ceràmica, una sessió en la que ha sigut baixa Juan Foyt, que podria ser substituït per Pau Navarro en la defensa, i un entrenament que no s'ha volgut perdre ni el president Fernando Roig ni el conseller delegat Roig Negueroles. Però visites a banda, demà també, com tu bé dies, serà el debut d'Íñigo a la banqueta local davant de l'afició grogueta després de tres partits com a visitant. Ja toca estrenar-se a casa i sobretot canviar el signe de la temporada amb vice primera victòria contra el Depor de l'inspirat Aubameyang. Escoltem a Íñigo.
10: Están haciendo apuestas de jugadores contrastados junto con otros jugadores que vienen con la ilusión de empezar en una nueva categoría. Un partido complejo, un partido muy difícil, que domina en varias fases. Mañana, además, nosotros debemos mostrarnos lo suficientemente maduros como para saber que no hemos conseguido la victoria, que queremos conseguir la victoria, pero que no se nos note en exceso esa ansiedad por ganar. Creo que en ese equilibrio entre las tres partes estará el éxito.
1: Esperem que siga així, que siga l'èxit del Villarreal i la primera victòria. Xavi, per al partit podria ser que Íñigo, comentàvem este matí, optarà de perdonar descansos i es podria produir algun canvi per tal de dosificar aquests esforços davant el debut de la Champions de la pròxima setmana, entre altres coses.
11: I del mes de setembre, sí, diria jo, perquè són 5 partits en 16 dies, començant, sí, per el partit de demà i, com tu bé dies, en l'estrena d'imatge en Champions contra el Dortmund a Alemanya. Íñigo ha anunciat rotacions, això sí, ha puntualitzat que sense regalar minuts, com també ha dit que cal donar la mateixa importància a les dues competicions i als dos partits per a guanyar confiança. L'escoltem.
10: El volumen de partidos va a ser imposible que 10 jugadores repitan todos los partidos. Confío además en toda la plantilla, tenemos un grupo de jugadores excelente. No sé si decirte si va a haber cambios mañana o no, porque los jugadores tampoco lo saben. Todo el mundo me muestra que está disponible, que está capacitado. ¿Sobre cuál es más importante? No debemos desmerecer ningún partido, no debemos achicarnos ante ninguna competición.
1: Bé, esperem i estarem atents als possibles canvis i això te fa més difícil la pròxima tasca. Després de sempre, en una prèvia, te demano un 11. Mira a veure.
11: Sí, i la veritat és que fem un 11 amb cert risc, no? Perquè encara no acabem de conèixer quina és la manera d'actuar i de decidir d'Íñigo Pérez davant d'aquestes circumstàncies. Però bé, hi ha que travessar i travessem. Luis Junior en porteria, jo crec que jugarà Freeman per Mourinho, Pau Navarro i Veiga en l'eix de la defensa, amb Cardona lateral esquerre, Gay i Macià per Comesaña, l'Illicità podria jugar a casa per allò de repartir joc, va acabar jugant en els dos partits anteriors, van d'espera Pepe i Moleiro, que contra l'Alavés va eixir des de la banqueta, i atac per a Yoce i Mico Tache i Gerard començaria en la banqueta. Un 11 que, a més, en el segon dia de festes de la Mare de Déu de Gràcia pot afegir, si guanya, un punt més d'alegria als aficionats.
1: Així ho esperem, Recordeu, demà a les 9 a la Ceràmica Villarreal Deportivo de La Coruña. No te vayas muy lluny, que ahora de seguida parlem del Club Esportiu Castelló, Xavi.
11: Así estarem.
12: First of all, when there was talks with Elche.
13: Des que vaig decidir vindre a l'Elx, molts aficionats em van dir que havia pres una bona decisió.
12: We love you. So that's
13: que vinguera així i que no prenguera cap altra decisió.
12: Very warm from them. And every time
13: quan mon pare va saber que venia em va dir que has de ser millor que jo i anar avant a tope.
12: You must do it.
1: És el Roy Revivo, lateral esquerra, nou lateral esquerra de l'Elx, que ve a reforçar, com diguem, i ser lateral esquerra. Un futbolista del qual Pedro Esquinoxa, el director esportiu, Esquinoxa és el director esportiu de l'Elx, ha destacat els seus números, tant en gols com assistència a una capacitat ofensiva que buscaven ixe perfil de jugador. Per cert, que Esquinoxa ha parlat també del mercat, han dit que estaran pendents al mercat de futbolistes lliures perquè encara tenen una fitxa lliure i s'ha referit també a si la porteria és una prioritat amb Iturbe i Dituro. Només tenen dos porters. No s'ha firmat un porter perquè no han trobat el perfil, però tampoc ha dit que siga l'única opció per cobrir aquesta fitxa. L'escoltem.
14: En este caso tenemos una ficha libre con posibilidad de incorporar jugadores que estén libres, por lo cual no nos cerramos, siempre y cuando nos mejore y sea algo que nos tiene que encajar. Entonces, teniendo la ficha libre, puede ser, como también no puede ser. El Elche estaba en el mercado con posibilidad de incorporar un portero. No puntualmente era una necesidad excluyente, pero sí buscábamos un tipo de un perfil concreto de portero. No se ha dado las características del portero que buscamos.
1: Bé, estaran pendents i estarem pendents també de com ocupa l'Elx aquesta última plaça, aquesta última fitxa. L'Elx, que jugarà dilluns, no jugarà fins dilluns al Martínez Valero contra la Reial, com diem al principi, dos equips que encara no coneixen la victòria, que estan pendents de Ferniño amb problemes físics, però que sembla que podria arribar dilluns. També coneixerem l'estat físic dels nous reforços de cara al segon partit a casa i anem a veure si Anselmi comença a donar ja l'alternativa a algun d'ells. El partit és dilluns i ja parlarem la pròxima setmana del que es produirà en el Martínez Valero. Qui juga? I juga abans, és el València, partidàs al Mestalla contra el Barça. Anem a això. En el València continua el ressò de la roda de premsa de Ron Gurley. Ara en parlarem, però ens centrem ja en el partit de diumenge contra el Barça. El primer 4:15 al Mestalla. Atenció a la calor. Última hora esportiva, José Luis Sánchez. Bona vesprada.
15: Bona vesprada, Dani. Esportiva i extraesportiva, que tenim també molt que contar.
1: Ah, sí, el Mestalla, el nou Mestalla també, sí.
15: I protestes de l'afició abans del partit. Tenia moltes cosetes que contar del València. Este matí a Paterna no s'ha entrenat Luis Rioja. A 48 hores del partit sembla difícil, Dani, que puga entrar en la convocatòria per a aquest partit. Ara bé, la setmana passada va passar el mateix i al final sí que acaba entrant. Maffeo i Fulquier s'han entrenat al marge, veurem si Corberán els clava o no en la convocatòria i s'afegeixen o no a la llista de lesionats, on tenim a De Haas, tenim a Sadik, una llarga llista. Demà parla el míster a migdia i segurament ens donarà alguna pista més sobre el tema. Hugo Duro se queda com a únic davanter amb esa baixa de Sadik, tot el contrari que en el Barça, que a la dinamita habitual, Dani, que ja tenen del Rafinha, la mini companyia, podria afegir-se Gabriel Jesús, l'últim fitxatge, que avui ha completat la sessió amb els seus companys, al igual que Gavi. Veurem si Flick el convoca o no per a aquest partit, però només que pugui entrar en la convocatòria ja assusta. Veurem finalment què passa amb aquesta convocatòria del València i del Barça per a un partit que, com deien, Dani, tindrà una prèvia calenteta per la calor. Principis de setembre en València, 4:15. No sé de qui haurà sigut la idea. I perquè este matí la Curva Nord ha fet un comunicat on informa que no entrarà al camp fins al minut 19, que estarà protestant en les rodalies de Mestalla, que fins al minut 19 no entrarà a aquesta gran animació darrere de la porteria on està habitualment, i anima a la resta de l'afició a sumar-se a la seva protesta per la mala gestió que està vivint el club, tant esportiva com extraesportiva.
1: I és que no és el millor caldo de cultiu per a afrontar un partit tan important, tan difícil per el nivell del rival i amb el que portem, no?, després d'aquestes tres primeres jornades.
15: Sí, perquè és un punt i un gol de nou possibles en tres jornades, dos d'elles a Mestalla, ara ve el Barça, després són dos partits fora contra el Sevilla i contra l'Alavés. És a dir, l'horitzó no és massa positiu, el que ve per davant per al València, i això s'afegís la roda de premsa d'ahir de Gurley, que jo crec que més que apagar l'incendi
1: ha
15: tirat un poquet més de gasolina en una afició que està cremada, la veritat. Este matí ha estat la nostra companya Isabel Adam amb José Vicebrián recabant un poquet el sentir de l'afició valencianista i t'he portat un extracte.
16: A mí me pareció que era, hablaba pues para salir un poco del paso.
17: Muy mal, siempre excusa tras excusa.
18: Pues ojalá tornaré más lo que era Vans, pues ojalá tornaré más lo que era Vans.
19: Y el error más grande fue vender el Valencia a esta gente.
15: Jo crec que aquesta última reflexió d'este home veterà valencianista és...
16: A mí me pareció que era, hablaba pues para salir un poco del paso.
17: Muy mal, siempre excusa tras excusa.
18: Pues ojalá tornaré más lo que era Vans, pues ojalá tornaré más lo que era Vans.
19: Y el error más grande fue vender el Valencia a esta gente.

0: amb Gurley, perquè els fets ja sabem quins són i tu pots esquivar un poquet el bulto, donar les teues explicacions un poquet d'aquella manera, però la seva actitud un tant prepotent i xulesca, no només en les respostes, sinó en la manera d'actuar, el llenguatge corporal, no me l'esperava, sincerament, perquè en l'última roda de premsa jo l'havia vist en un perfil un poquet més baix, i no sé si va ser fruit de sentir-se un poquet arraconat o de la tranquil·litat de que passe el que passe, tinc l'aval de Peter Lim i així jo faig i desfaig i ningú pot dir-me res.
1: Molt bé, José, n'estarem pendents i, bueno, tu eres un dels que jo nomene en la meva presentació. Així acaba esta etapa d'Esports a Punt, però, bueno, continuem.
0: Per a mi ha sigut un plaer, Dani, compartir este micro amb tu, amb Eva, amb Nacho, amb Fernando i amb tots els companys que hem fet possible este programa, que tots els migdia ha estat informant i repassant l'actualitat, en el meu cas, del València Club de Futbol. M'hauria agradat contar més alegries, Dani, però són els temps que ens ha tocat viure. Ha sigut un plaer formar
1: gràcies,
0: part d'Esports a Punt i llarga vida al programa, siga a l'hora que siga.
1: Efectivament, llarga vida al programa. Gràcies, José.
0: Adeu.
1: Anem amb el llevant. Un llevant que jugarà diumenge a Màlaga. En principi, Luis Castro té totes les futbolistes disponibles, no hi ha lesions, també estan tots els fitxatges, com el de Petar Ratko, que ha sigut l'últim ja inscrit. Veurem si hi ha canvis, tot i que Castro ja sabeu que no és partidari. Després de que l'equip jugué bé el dia anterior i més després d'eixer 5-2, sí que podria ser l'entrada de Toljan per Nacho, que ja va ser substituït en el descans del partit contra el Betis, tal vegada serà l'única novetat. El triangle entre Olaza, Oriol, Bardell i funciona, encara que també podria produir-se un canvi d'Ivan Romero en la mitja punta, no creiem, i menys en un partit fora de casa, i col·locar en punta o a Musuayi o a Ratko, però és poc probable que un dia també podria entrar Sotelo per Oriol. Però, en definitiva, les coses quan van bé no canvia, i això és una de les novetats o de les habituals declaracions d'un Luis Castro que parlarà demà. El llevant va fer oficial aire el traspàs d'un futbolista com Carlos Álvarez, que se'n va al futbol mèxica, i ahir va parlar Jonander Olasagasti, autor del King Gol de contra el Betis, i parlava així del Ciutat de València, l'afició i el començament de temporada.
2: La final, l'última part de la temporada passada fue un espectáculo. Ibas a casa y sabías que iban a estar ahí siempre, te animaban, te empujaban en los momentos malos, y este año empezaba así también. Pues gracias a ellos también, en parte, pues hemos conseguido esta primera victoria en casa. Sí, creo que hemos ido de menos a más. Es verdad que el primer partido no fue muy bueno, pero bueno, tenemos que ir corrigiendo matices. Todavía este último partido ha sido bueno, pero también hay cosas que mejorar siempre, así que no nos podemos relajar tampoco.
3: Para mí es un problemón tremendo, porque tener ahora pues, tantos jugadores, buenos futbolistas, pero a la vez me apasiona porque, bueno, yo sé que es complicado, que todos querrán jugar y por lo tanto, bueno, van a tener que apretar todos el culo para ganarse un puesto en el 11 cada partido, y yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Si es el Club Deportivo Mallorca, pues bueno, la temporada pasada estaba en primera con un buen equipo, seguramente que el objetivo será el subir de categoría, pero bueno, todo el respeto del mundo hacia el rival, pero yo creo que nos tenemos que preocupar más de nosotros.
1: Efectivament, és Claudio Barragán, eh? Demà el Deportivo Oldense, que rep al Mallorca, un equip és primera, el Pepico Amat, i amb molts efectius, tot i que és una incògnita com estan els nous futbolistes. És que qui sembla que s'hi estarà és el davanter Pau Cabanes. Amb les arribades últimes de Rubén i Roberto, queda tancada la plantilla i Claudio està satisfet.
3: Se ha hecho un gran esfuerzo, ¿no?, para completar lo que es el plantel, que tenemos en parte lo que deseábamos. De momento lo que estoy viendo es bastante prometedor, ¿no? Las incorporaciones que hemos tenido ahora mismo, seguramente hemos ganado en talento, en calidad, pero luego está la otra parte también, ¿no?, que es la manera de competir.
1: 2:37 en el Club Esportiu Castelló. L'equip continua preparant el partit, que també esta jornada serà diumenge a les 6:30 a l'Escaifí Castalia, contra l'Albacete. Xavi, hola de nou.
4: Hola, Dani. Sí, un partit en què els orelluts han de mantindre eixe pols, no?, per continuar en la zona alta de la taula, on acabada la jornada anterior eren co-líders després de sumar 7 punts de nou. Per al partit, demà entrenament clau per a saber si Jacobsen estarà ja recuperat i pot entrar en una convocatòria juntament amb l'últim fitxatge, el migcentre Matías Orozco. Demà l'objectiu, diumenge millor dit, l'objectiu és donar continuïtat al joc que van mostrar els

0: orelluts per a superar el Celta B i esborrar el regust agredós de l'empat a 0 del primer partit de casa contra el Sabadell. Pablo Santiago creu que l'equip ha trobat el camí per a fer-se fort de casa i que cal demostrar-ho contra l'Albacete.
1: Totalmente, creo que al final tenemos confianza, la mostramos, volvemos a tener esas buenas sensaciones, ¿no? Que igual en casa no hayamos tenido, y creo que tenemos una buena prueba el domingo para volver a demostrar en casa que queremos ser fuertes en Castalia.
2: Ole, era Pablo Santiago, el jugador del Castelló. Esperem que continuï el Castelló amb esta bon inici de temporada, que guanya el primer partit a casa. Xavi, com en el cas de José Vías, està des del principi en este programa, en tots els que hem estat al front del micro. Gràcies, i ara ens escoltem de vesprada.
0: Sí, ja ens escoltarem, i dir que ha sigut un plaer. I gràcies a tu també, Dani, a Eva.
2: Molt bé, vinga, gràcies. Xavi, se n'anem ràpidament al bàsquet abans d'entrar en la nostra tertúlia. Esta vesprada arranca a Berlín el Mundial de Bàsquet Femení. Espanya està entre les favorites a medalla i arriba pletòrica després de guanyar tots els partits de preparació, Eva.
3: Sí, la família torna a la màxima competició continental 8 anys després. Vigents subcampiones d'Europa arriben disposades a pujar al podi. Primer assalt, debut contra les anfitriones, amb el públic en contra. Així ho veuen Maria Conde i el seleccionador Miguel Méndez.
4: No sé si es lo ideal o no, es lo que nos ha tocado y por lo tanto nos preparamos para ello.
5: Creo que cada partido va a ser una guerra. Esto es un mundial, es algo especial. Si no pasa algo por dentro antes de una cita así, es que todos tenemos que retirarnos.
3: Méndez ha mesclat veterania amb joventut amb perfils molt diferents que els permetrà adaptar-se a diferents escenaris.
5: Estamos preparados para jugar cualquier tipo de baloncesto, para luchar y bajar al barro si hace falta o para jugar brillante.
4: Un poco leer lo que nos vaya dando el juego. Al final sí hay cambios, sí que son jugadoras muy grandes, pero también nosotras tenemos mucho juego interior y muchas jugadoras muy rápidas desde fuera. Entonces, pues no teniendo miedo.
3: Així que amb Aguafam, la valenciana, i quatre jugadores del València Bàsquet, Carrera, Buenavida, Puello i Flórez, arranca eixa lluita pel somni a les 6:45.
2: I com retenen la informació de bàsquet, i ara parlarem amb Nacho un segon de bàsquet també, fa uns minuts ha sigut presentat Tigi George com a nou jugador taronja.
3: Sí, el va ser nord-americà amb passaport de Macedònia del Nord, té 28 anys, 1,75 d'alçada, signat per a dos temporades i arriba, ho sabran, lliure d'ixe Panathinaikos al que s'enfrontarem en el play-in de l'Eurolliga. Ha tingut molts premis en la seva carrera, en el millor quinter de l'Eurolliga, dos voltes MVP de l'Eurocup, i ve per a suplir l'eixida de Montero. Per a que sàpiguen una coseta, des de la firma està ja demostrant el seu compromís.
6: Want to bring my leadership qualities to this team.
3: Diu que ha portat el seu lideratge així, que des que va signar està aquí cridant per telèfon als que ja altres jugadors que ja estaven, als que van arribant, perquè creu que la comunicació és molt important per a que un equip funcione i vol traslladar-ho així. De fet, Muri Brooks estaven acompanyant-lo en aquesta presentació.
2: Bueno, ja tenim a Tigi George. Nacho Rodilla, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
2: Bueno, primer, anem amb les xiques del bàsquet abans d'entrar en matèria València, que la veritat és que ve molt carregadeta, però entrem. Il·lusionant d'esta selecció.
7: Sí, il·lusionant perquè tens una micoteta de tot, que combines l'experiència en la joventut, no? La contundència de jugadores que bueno, és que lo de, per exemple, lo de Aguafam sembla que està recién arribada, perquè està a este plano del primer nivell, està recién arribada entre cometes, perquè siguent una joven de 7 anys ja plasmava este guió, però és que estàs davant d'una jugadora que és diferencial.
2: Sí.
7: La experiència de les que tots sabem, no? De Alba i la resta de la tropa. La incorporació de Illana Martín, que crec que li dona també un plus en quant a renovació i frescura. Bueno, una selecció que ja sense algunes d'estes jugadores en el guioner de la pretemporada que ha fet prèvia al Mundial, ho ha guanyat tot, i que arranca davant d'una Alemanya que, bueno, que sí, que és anfitriona, que és una selecció important, però que Espanya té la convicció de poder tocar metal.
3: Amfibic, ex-taronja, i Patterson, que està ara...
2: Ah, és de veres, sí, té raó, i Patterson. Sí, jo diria, Nacho, no sé si recordes, Eva, una selecció espanyola femenina amb, que són 4 o 5 jugadores de la WNBA? 4,
3: cinc.
2: No? 5 jugadores. Jo no ho sé si té... Amb allà Valdemoro sí que va ser, a lo millor en aquella època, però no recorde, no?
7: No, jo crec que d'esta manera tan oberta i que hi hagués tantes jugadores, no. El que passa que també és que estem davant d'un planol del bàsquet femení diferent, no?
2: Clar.
7: I això obri les portes d'una manera més clara a moltíssimes jugadores, no? Mm. Però sí, estan en aquesta dinàmica d'estar considerades de les millors a nivell mundial, i d'ahí que estiguen pues, en eixa tessitura, no?, d'aquests jugadors de la selecció, pues, combinant la WNBA en el seu equip i també la referència claríssima, una vegada més, de lo que és València Bàsquet en conjunt, però València Bàsquet femení està en este cas, i que lo que li dona i lo que li aporta al bàsquet nacional.
2: Acabem. TG Shorts, important, ja diguem que no es pot comparar a res del que tenien, no es pot comparar a un Montero, no es pot comparar a un Badio, és un jugador diferent, però és un jugador compromès.
7: Mira, estàs
2: o davant... almenys, això diu.
7: No, és molt de compromís, de fet també això que ell mostra ja ho havia mostrat prèvia a firmar en València Bàsquet, perquè té companys que són amics de veritat i que ja es comentava abans de firmar cosetes, volia saber de la ciutat, volia saber del club, per tant, un jugador integrat ja abans d'aterrar, ara recent aterrar ja sí en València, i per a mi és un jugador diferencial. O sigui, la gent se pensa que per... O sigui, comparar-lo en altres jugadors, jo crec que les comparacions sempre són odioses, en aquest cas un poquet més. Per què? Perquè és un jugador diferent, tu ho has dit molt bé. És un jugador que té una capacitat de desborde, de generar tremenda, però des d'una altra versió. O sigui, Montero era un tio estelar en gracieta, en punteria, en finura, i este és més des del desborde, de l'1 contra 1, d'encarar fins baix de la cistella, però per a mi, jugador de primera línia, de primeríssima línia, i esta temporada no en Panathinaikos, però l'anterior de París va ser estrella d'Euroliga, i jo crec que vull agafar-me a ixe TJ Shorts, no?, que va portar a París a lo màxim.
2: Ja ho he dit en la presentació, Nacho, t'he agafat i t'he furtat allò del micoteta, que a mi m'encanta. El bàsquet ha sigut fonamental, i sobretot en l'últim any, lògicament els sexis ajuden, no?, a parlar de bàsquet. Hem tingut una tertúlia tots els dijous, este programa es converteix en un altre programa que passarà a la vesprada. Què passarà a la vesprada de 8 i mitja 9, ja ho sabeu, està totalment publicada, ahir presentar en la nova programació, que ha sigut un plaer, que ens has ensenyat i es continues ensenyant molt de bàsquet, i ara te quedes en la tertúlia.
7: Home, ara me quedo en la tertúlia, sí, però sempre és un plaer, i jo crec que també la finestra que hem obert del bàsquet ha sigut, diguem, d'este programa un poc l'arrencada, però té que ser d'esta casa o és d'esta casa, sí, també, no? Per què? Perquè València Bàsquet, així mos heu plasma, sí, no, sí, podem descuidar-los, primera línia en versió femenina i en masculina, per lo tant, bueno, agraït sempre i recolzant sempre als nostres i a lo nostre.
2: Efectivament, i no s'oblidem de la Kelly Alacant, dels amics de Castelló, bueno, de tots els del bàsquet que han ocupat un lloc importantíssim en este programa. Tanquem la part informativa, són 2:45, s'anem ja a la tertúlia, avui tinc les llegendes. Fernando Gómez Colomer.
8: Hola.
2: Gómez Prada.
8: Buenas tardes.
2: Bueno, a Nacho ya le han saludado, le acaben de saludar fa un momentet. Fernando, yo vos he de preguntar per la roda de prensa de dos hores, quasi dos hores a ir de Ron Garley. ¿Tens alguna conclusió? ¿Traeres alguna conclusió tu com a exdirector esportiu? És difícil, no?
8: Sí, sí, sí.
2: De traure difícil, alguna cosa.
8: És difícil perquè, además, has de valorar la labor de otro profesional...
2: També.
8: ...que ocupa un cargo en el que tú has estado... O,
2: claro.
8: Entonces, y otros muchos más han estado, ¿no? A mí me da la sensación de que... Claro, el fair play financiero aprieta mucho. Uh-huh. Pero, ¿qué tienes que hacer cuando existe un control económico? ¿Qué tienes que hacer?
2: Trabajar y
8: lo que tienes que hacer es tener 6, 7, 8 alternativas de cada posición que quieres reforzar... y que económicamente te puedan entrar. Es verdad que tienes que ir jugando con los que van llegando, con los que salen, con lo que vas incorporando, y ahí, claro, al final te puedes quedar sin fair play financiero y decir, mira, es que ya no puedo incorporar nadie más, ¿no? A mí, teniendo en cuenta esa labor, porque al final, claro, ¿cuándo se le comunica a la dirección deportiva de cuánto dinero dispone? ¿En el mes de enero o en el mes de julio o en el mes de junio? Yo creo que cuanto antes se le comunicara, mejor. Porque, me explico, porque si tú luego vas incorporando jugadores y quieres trabajar mucho el mercado de... Dime.
2: Sí, yo te diría, y el otro día en la rueda de prensa, y ahora le dice también a Nacho, en la rueda de prensa de estos rodas, Badir, yo creo que tienen como una especie de herramienta para saber el fair play, claro, que tienes en cada momento.
8: Claro. ¿Pero desde cuándo?
2: No, no, tu entres a la web de... Ixa ferramenta la dona la Lliga Exclus. I vull que... El Llevant tenia... Com ho sap? No ho sé. Però claro, va dir Héctor Rodas. Nosaltres teníem 5 milions d'euros...
8: Però des de quan lo sabia Héctor
2: Rodas? Des de Fairplay, des de l'inici del mercat.
8: Ya, desde ya, el inicio ya, pero mercado. Entonces tú fíjate,
2: y Ana solo es cosas. Es que,
8: sí, sí, sí, eso está claro. Pero es que al final solo puedes traer jugadores libres como el Valencia ha traído, jugadores libres como Justin de Haas o como Dien. O, pero bueno, una cesión igual no la cierras en el mes de enero.
2: Claro, también.
8: Porque todos esperan a ver cómo acaba la temporada y ahí es cuando puedes negociar una cesión. Pero luego es comprar un jugador. Tampoco lo sueles comprar en el mes de enero o febrero. Esperas a final de temporada y, aunque a lo mejor tienes al jugador acordado, luego sabes lo que pagas. Claro, al final te juntas con que has comprado a Sato, te has gastado 4 o 5 millones, quizás sin saber cuánto fair play ibas a tener. Luego, claro, te ha venido Arnau y te han venido las otras incorporaciones y dices, ostras, me he quedado sin cantidad económica para fichar. Claro, se me acaba de lesionar Sadik, pero no puedo reemplazarlo, porque yo creo que contaba con Sadik, pero si queremos reemplazarlo es que ya no tengo fair play financiero. Es decir, la frase que más me preocupó de la rueda de prensa de Ron Gurley, y no la escuché toda, la verdad es que yo este tipo de ruedas de prensa de Corberán, de Gurley, de tal, de la gente que está trabajando para este club, hace mucho tiempo que no las oigo enteras, pero de lo que escuché, la frase que más me preocupó fue estuvimos esperando a ver si salía algo. O sea, esa me deja muerto. Estuvimos esperando a ver si salía algo. No. A ver si de todo lo que tienes en teoría trabajado puedes terminar algo, pero no a ver si me sale algo a última hora que pueda encontrar entrar en el poco fair play financiero que hay. Quiero decir, con el control económico de la liga y con el poco fair play que el Valencia tiene, porque no hay mayor inversión por parte del máximo accionista, creo que la planificación debe ser muchísimo mejor, muchísimo más amplia y tener muchísimas más alternativas para no incurrir en este tipo de situaciones. Y luego ya, pues bueno, vosotros sois los que conocéis más si con este se habló, con este no se habló, con este se negoció, con este no se negoció, a pesar de que él diga de que no estaban interesados en determinados futbolistas.
2: Ahora dice Nacho, ells coneixien el fair play en cada moment del mercat, coneixien el de l'inici i el de després, per això se produeix esa ampliació o esa compra de Peter Lim per a tindre més fair play que no tindre més diners en caixa, que jo crec que és una de les coses. Ells coneixien perfectament. I hi ha dos casos que desmentixen ese treball precisament. Un és el del Llevant, que ven a Carlos Álvarez i té a Ratkov immediatament. Firma un perquè traspassa l'altre. El sí, tenia sí. controlat, el tenia negociat i simplement... L'altre, el tenim en Kevin Lo Mónaco i l'Elx, que ven a David Affengruber y enseguida te el recambio han preocupado.
8: Sí, sí, pero tú estás hablando, lo tenía trabajado y preparado desde hacía algún tiempo. Supongo que también, porque el Levante sabría que Carlos Álvarez al 100% podía salir y lo de Affengruber, a pesar de que te llega al final, pues bueno, siempre hay ciertos indicios.
2: Pero tú sabías que te hacía falta un central, te hacía falta un davantero.
8: Claro, claro. Bueno, yo creo que delantero no iban a traer, porque con Sadik, Hugo Duro y Danjuma pudiendo jugar ahí, yo creo que delantero no iban a traer. ¿Que hacían falta más jugadores? Desde luego. Pero con la premura y con las limitaciones que tiene el Valencia, pues yo creo que como mucho traerían un central, si hubiesen podido. Pero central y delantero, si además no tenían fichas, Dani, era imposible.
2: Bueno, ahí tienen, creo que tienen encarados. Nacho,
7: el principal problema del Betis en que el tindre este fair play, el que fa el Valencia es esperarse fins última hora para intentar tindre opcions. Error, mec. Sí, és al revés.
8: Però van gastando por el camino. Con Arnau, con Sato.
7: Vas gastant
8: claro,
7: perquè no tens el plan, perquè el teu plan és esperar-te al final, trobes algo que en ese moment te interessa i pagues cas de Sato. Vale. És que quan tu estàs en esta situació en València, més curro tens, o sigui, més jugadors tens que tindre mirats, que acaben contrat, que puguen vindre cedits, tens que tindre, no 6, 15.000 per posició, o sigui, tens que tindre un arsenal de jugadors
8: claro.
7: que tu quan trenques algo tingues opció i sí. no siga un jugador o dos. El València ha anat, en este mercat ha anat a per un jugador en un moment concret en el lateral dret, que li és mal i ja després va pegant tumbos, que no hi ha una guia de saber el que vols trobar en el mercat. I després, en la roda de premsa, si tu ixes i vas en honestitat, al final, encara que no te ho compre tot el món, però l'aficionat del València veu que eres honest. Però si vas com gato panta arriba, defensant-te, pegant pedres contra l'entorn, és que te tires pedres contra tu mateixa, que jo crec que és el que li passa ahí a Rungurri, que dispara sense ton ni son.
8: Però és que, además, és així, és dir, el que dice Nacho, quan tienes esas limitaciones económicas i sabes, además, que no va a haber aumento del coste de la plantilla porque el máximo accionista ya hace tiempo que decidió no invertir más y poner más. Que, por cierto, si eres máximo accionista de un club por el que has pagado X millones de euros, te deberías preocupar porque la situación fuese mejor y no estuvieses sufriendo cada temporada. Pero claro, muchas veces también incluso hacemos la comparativa con presidentes que no tenían control económico.
2: Eso es deberes.
8: Y no teniendo control económico, endeudaron al club. Y no teniendo control económico, yo me pregunto si esos presidentes, pues Paco Roche o cualquiera.
7: Pedro Cortés,
8: o Jaume Ortiz, en paz descanse, o Manuel Llorente, hubiesen puesto dinero de su bolsillo para que el coste plantilla fuese mayor. ¿Lo hubiesen hecho?
2: No.
8: Vale, pues ya está. Entonces, ¿qué es lo que sabes? ¿Sabes en la situación en la que estás? Tu estructura deportiva y tu modelo debe ser muchísimo mejor. Muchísimo mejor para tener esas alternativas que dice Nacho.
2: Porque
8: muchas alternativas, claro, que te gusten deportivamente, pero sobre todo que te encajen económicamente.
2: Yo creo que un ejemplo, y voy a parlar un poco del partido del domingo, un ejemplo es precisamente cuando tú firmes a Pablo Maffeo, te es lateral dret y te gastes casi 6 millones de euros en un altre lateral central, que és Arnau. Vull dir, ahí, d'alguna manera, quan dius és que podria tindre unes altres necessitats, supose que tindries o un porter, la sessió del segon porter, i no adoptar i dir, bueno, pues mira, vaig a fer una aposta per Dimitrievski i tinc el porter del filial, que per a d'algo els tinc, no? Quan dia ayer, i a mi és una de les que més va sorprendre, no? Una cosa, un pilar és el nou Mestalla i un altre l'Acadèmia, però tens un entrenador que no li dona ni una sola oportunitat als joves. Això és el més sorprenent. Jo crec que...
8: Bueno, és que ara llega el moment. Si en situacions de desastre econòmic i deportiu és quan els jugadors de la cantera salen. Mm-hmm. Pues bueno, dale, atrévete. Mm-hmm. Dale a Otorbi, dale a Aymar, que son las posiciones que más cojas, claro, tienes. Claro, pues dales. Claro. Porque a mí, es decir, a mí la incorporación de Maffeo, pues en cierto modo me parece lógica porque es una cesión, ¿no? Me parece.
2: Creo que la han firmado. No sé si es una cesión o opción de compra.
8: De Olympiacos, bueno, no lo sé, pero ha salido muy barato, ¿no? O sea, es decir, no sé si es cesión o rescindió, pero vamos, yo creo que no ha llegado a jugar en Olympiacos.
2: No ha llegado.
8: Que no sé si es cesión o rescindido, pero vamos, habrá costado poco, a lo mejor con una futura opción de compra. Yo creo que es cesión con opción de compra, me parece. Vale, pero sí, pagaste por Arnau. Quizá más de lo que esperabas, pero claro, es que ya no tenías nada más. Por eso, como comenta Nacho, como he comentado yo antes, es decir, si tuvieses muchos más, a lo mejor podrías jugar con ese fair play de mejor manera. Quizá haber incorporado un central más, y yo vuelvo a insistir, si no se llega a dar la lesión de Sadik, yo creo que arriba no hubiese venido nadie.
7: Uh-huh. Excedido con opción de compra.
8: Claro, por eso. Uh-huh.
7: Pero
8: eso significa que con Fulquier...
2: No conten.
8: Y lo renovaste.
2: Y el Barrio.
8: Lo renovaste 2 años. Uh-huh. O sea que, y luego renovaste a Almeida y lo has sacado este.
2: Y Cristian Rivero,
8: por el camino, todas estas cosas que han ido pasando, que claro, eso a nivel económico también limitan el fair play porque son jugadores con los que no cuentas y a los que les tienes que pagar.
2: La Curva Nord ha dit, y os acaba de contar Josebi, noticia de última hora, que es. No van a entrar al camp fins el minut de 9 del próximo partido contra el Barça de demà a les 4:15. I demanen al públic, demanen a la resta de l'estadi que facin el mateix, o suggereixen d'alguna manera. És una... Vosaltres cregueu que hi ha tal fàstic en l'afició del València que podria ser que hi haguera, diríem, una protesta en forma de no entrar al camp, Nacho?
7: A veure, és que la protesta esta ja se va fer una vegada, crec.
2: Sí.
7: I jo vaig estar en el camp i la gent vol veure el futbol, que vull dir que no te vas a quedar fora. I entenc que el que se plasma, que la gent està tan farta que busca coses,
2: sí, però sí.
7: Inclús sense tindre massa efecte, perquè al final l'efecte és mínim. Però vol intentar coses, que ho veig bé, però el dia del partit l'aficionat vol estar dins del camp.
2: Però el dia del Lazio, per exemple, el Lazio esta temporada buidat precisament l'afició, sí, precisament protestant per això. Vull dir,
8: però i el dueño del Lazio ara
2: no,
8: és altre?
2: No, però sembla una cosa, vull dir, jo recordo aficionats del Manchester que van provocar també l'eixida d'una propietat fa uns anys. Vull dir, el que no te dona res és no fer res, i jo crec que d'alguna manera...
7: Però xoca, Dani, en la situació que al final per a salvar a este València el salva Mestalla. El salva Mestalla, no el salva xugar fora de Mestalla. No, el salva Mestalla. Per tant, el aficionat xua en el sentiment de la destrossa que t'estan fent i t'estan portant, però en que això pot tirar cap endavant en Mestalla. I contra el Barça, en un altre moment, sense necessitat de que estigueres d'una manera esplendorosa en la classificació i en la Lliga, podia ser un partit salvador. És a dir, fent una cosa a mitges, i Fernando ho ha dit moltes vegades, i aquests partits pareix que no, i el València sempre acabava rendint i jugant a un cert nivell. És que en este cas...
2: T'esperes el pitjor.
7: Clar que m'esperes el pitjor.
2: T'esperes.
8: A veure, i luego, claro, como dice Nacho, ¿no? Si fuese el 100% de respaldo, pues bueno, bien. Pero luego viene la siguiente pregunta, que está muy bien, todo ese tipo de acciones está muy bien. 100% de respaldo, perfecto. Nadie entra en Mestalla hasta el minuto 19. Pero haces eso tres veces y significa que Peter Lim se va a ir. Pues, es que me lo aseguras al 100%, pues entonces prefiero que la gente anime al
2: campo. Mérito no te podemos asegurar.
8: Entonces prefiero que la gente anime al...
7: Sí, que te lo
8: animemos
7: asegures,
8: al equipo. Y que igual es peor.
2: Bueno, hem arribat al final. Fernando, que ha sigut un plaer, i s'escoltarem perquè t'escoltem en la casa, en el punt a punt, te tornarem a escoltar, i segur que tindrem algun moment per a retrobar-nos. Gràcies,
8: seguro.
2: Fernando.
8: Muchas gracias a ti. Gracias.
2: Nacho, te ho he dit abans. Gràcies per tot.
7: A te, és un plaer.
2: A tots vostès, es espere, dilluns, a partir de les 8 i mitja, els dies que no hi hagi punt a punt, estarem en antena, es deixem a partir de dilluns a la una, en el partit de la una, amb Nacho Sánchez. Ara es vos deixem en les notícies, el punt a punt d'esta vesprada, tota la programació del cap de setmana, i 90 minuts, i nosaltres, com diguem, tornem dilluns a les 8 i mitja. Recordeu, adeu.
9: Esports a punt.
10: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
11: Pedro Sánchez abduce a sus ministros, porque el ministro de Hacienda, que fue consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, exigía, gobernando Pedro Sánchez, un fondo de nivelación transitorio mientras se aprobase un nuevo modelo.
12: Extremadura acude a decir alto y claro no.
13: Desde la región de Murcia pedimos la retirada del nuevo modelo de financiación autonómica.
14: Cataluña ve al Consell de Política Fiscal i Financera a votar favorablement a un model de finançament que aportarà tot el sistema 21.000 milions d'euros.
15: Este mes de septiembre, todos los docentes de la Comunidad Valenciana van a percibir ese incremento salarial que nos comprometimos.
16: Lo único que tiene claro Sánchez es que Marruecos no tiene nada que ver. A este paso va a tener antes Zapatero una versión de las joyas que Sánchez una versión de la invasión de Ceuta.
17: Después va a venir por la Vesprana, sí que es ahí. Y bueno, si es montar algún tipo de almaca. Y veo que no estaba, estaba bien sujecta, pero si es Pilar, si está en Beach.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
10: Hola, com estan? El ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, ha reunit avui els consellers i conselleres amb competències en la matèria en el Consell de Política Fiscal i Financera, el fòrum on teòricament s'havia de negociar, s'havia de pactar, s'havia de consensuar un nou model de finançament autonòmic, unes noves regles del joc per a repartir els diners dels impostos dels espanyols i les espanyoles amb criteris actualitzats, perquè els que estan ara vigents es fan signar ja fa 25 anys i així continuen intactes des de l'última pròrroga allà per 2014. Un sistema pensat per a l'Espanya de les autonomies de fa un quart de segle que ha provocat profunds desajustos en les diferents comunitats autònomes, en el cas de la Comunitat Valenciana, que ha arribat a pràcticament 5 milions d'habitants en estos moments, un infrafinançament estructural i crònic que la situa a la Comunitat Valenciana a la cua de recursos assignats pels propis mecanismes estatals d'aquest repartiment, que estan clarament desfasats. Doncs al remat, després de més de 3 hores de reunió, el Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat aquest sistema i se queda tal com està. Ara passarà al Congrés. Siga com siga, la reunió tenia un guió ja prescrit. Totes les comunitats del Partit Popular han dit no a la proposta sobre la taula ara aprovada, i una altra comunitat, la de Madrid, ha deixat plantat al ministre i no hi ha anat. I tot i que havia exhortat Madrid a la resta de comunitats a fer-ho, la proposta no ha tingut ressò i totes les comunitats populars han assistit a la reunió. Però el que ha passat, els que han anat a Madrid abans d'entrar tenien respostes pràcticament calcades. Això és el que deien els consellers populars d'Extremadura, Múrcia, Galícia i Andalusia.
12: Extremadura acude a decir alto y claro no.
13: Desde la región de Murcia pedimos la retirada del nuevo modelo de financiación autonómica.
18: El ánimo de negociar nada es cero.
19: Y desde el gobierno andaluz diremos un no rotundo al nuevo sistema de financiación.
10: Bé, també s'oposen Castella-La Mancha i Astúries, les dues comunitats governades per Partit Socialista. Juan Alfonso Ruiz és el conseller d'Hisenda Socialista de Castella-La Mancha.
20: Desde el gobierno de Castilla-La Mancha hemos manifestado nuestra oposición frontal. Es un modelo que se ha negociado exclusivamente con un partido político, con Esquerra, que sinceramente lo que me avergüenza en este sentido es que un modelo regresivo surja de un partido socialdemócrata como es el Partido Socialista.
10: I els que diuen sí, Coalició Canària, que governa les Illes, i un altre sí que ja venia cantat, el del Govern Socialista de Catalunya, que prèviament va pactar amb Esquerra Republicana de Catalunya un acord per a propiciar l'arribada del socialista Illa a la Generalitat.
14: Catalunya ve al Consell de Política Fiscal i Financera a votar favorablement un model de finançament que aportarà tot el sistema 21.000 milions d'euros. Se ha abierto una ventana de oportunidad, tenemos un modelo encima de la mesa que mejora la financiación de los servicios públicos para todas las comunidades autónomas.
10: La que parlava era la titular d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya, el govern de Sánchez. Per tant, es queda soles en el seu projecte de finançament, que rebutgen, diuen, perquè les comunitats populars diuen que està pactat a dos bandes i no és igualitari. I en el cas de les comunitats del Partit Popular asseguren que no s'han acceptat a més cap de les al·legacions presentades. José Antonio Rovira es el conseller de Hisenda de la Generalitat.
11: Ayer hubo una reunión técnica y no se han aceptado ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades hemos presentado para mejorar el modelo. Pedro Sánchez abduce a sus ministros, porque el ministro de Hacienda, que fue consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, exigía, gobernando Pedro Sánchez, un fondo de nivelación transitorio mientras se aprobase un nuevo modelo.
10: Belén Barrachina, a Madrid, tu has estat seguint este Consell de Política Fiscal i Financera que ha acabat, com dèiem, fa uns minuts. Bona vesprada.
21: Bona vesprada. Sí, acaba de terminar el Consell de Política Fiscal i Financera presidit pel valencià Arcadi Espanya per avançar en un nou model de finançament autonòmic, un model que n'haig fracassat amb els territoris, perquè la majoria, llevat de Catalunya i Canàries, han confirmat que voten en contra d'un model que critiquen només s'ha pactat amb Esquerra Republicana i que diuen és injust en el repartiment dels fons amb els territoris. A més, les comunitats governades pel PP han exigit al Ministeri que retire la proposta i critiquen que no s'hagi acceptat cap de les al·legacions presentades pels territoris per a millorar, diuen, la proposta del govern. El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha confirmat que la Comunitat Valenciana també rebutjava aquesta proposta i ha criticat que el ministre Arcadi Espanya defensara un fons de nivelació per a la comunitat quan va ser el propi Espanya conseller d'Hisenda i ara que ja no ho fa com a ministre. Això és el que deia el conseller José Antonio Rovira. Una reunió que també ha estat marcada per la polèmica després que la Comunitat de Madrid es negara a participar i la resta de territoris sí, han participat. Quedem pendents en estos moments que en qüestió de minuts en el que ens trasllada el ministre Arcadi Espanya. En qualsevol cas, el govern només necessita els vots de dos autonomies per a traure endavant esta proposta. Este model haurà de passar, això sí, pel Consell de Ministres i després pel Congrés dels Diputats, on necessitaria majoria absoluta de la Càmera.
10: Gràcies, Belén. Quedem pendents, per tant, del que haja de dir el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya. Són les 3 i 6 minuts. Patricia Valero està a la tècnica. Molta tela avui en este divendres 4 de setembre.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
10: També del dia, el professorat cobrarà en la pròxima nòmina l'augment de 75 euros pactat amb els sindicats en el marc de les negociacions durant la vaga educativa. El professorat de la Comunitat Valenciana. Aquesta pujada, que només va avalar els sindicats AMPE i CESIF, va ser una de les reivindicacions, ja ho saben, de la comunitat docent, que amb tot anticipa una nova tardor de protestes. José Soler, bona vesprada.
2: Sí, bona vesprada, Patricia. Segons ha avançat el president Pérez Llorca, la nòmina del setembre serà la primera que replegui aquest augment salarial. Serà el primer abonament mensual d'una pujada progressiva pactada i que arribarà fins als 200 euros al mes a partir del curs 2027-2028 i s'aprovarà en el pròxim ple del Consell.
15: Este mes de septiembre, todos los docentes de la Comunidad Valenciana van a percibir ese incremento salarial que nos comprometimos y que acordamos con el sindicato de AMPE y de CESIP. Llegamos a un acuerdo de incrementar los salarios unos 200 euros. El próximo martes habrá un pleno del Consell donde se aprobarán esas tablas salariales, donde, insisto, este mes de septiembre en la nómina todos los docentes de la Comunidad Valenciana tendrán incrementado su salario.
2: Pere Diorca, que ha fet una crida al diàleg en este nou curs escolar que arranca de manera oficial dimecres. Els sindicats majoritaris ja han convocat una marxa lenta divendres per la vesprada prèvia a la manifestació convocada dissabte per a reivindicar els punts que van quedar pendents en la negociació amb la conselleria.
10: El dia ens deixa també la investigació del terrible accident a Ir Alzira que ha causat la mort d'una xiqueta de 13 anys i ha deixat feriu greu el seu germà de 9.
2: Ha passat en el paratge de la Casella, la societat de recs, els menuts estaven jugant en una maca enganxada a l'estructura exterior del motor de rec quan un dels pilars es va afonar i els va caure al damunt.
10: Santi Hernández, bona vesprada.
0: La policia judicial ha visitat este matí la caseta de la societat de recs de la Casella d'esta zona d'Alzira. Tres agents han inspeccionat les columnes d'esta caseta i la maca que hi havia nugada entre dos d'estes columnes. Una d'estes columnes va cedir ahir i la construcció va caure damunt dels dos xiquets, dos germans. Una xiqueta d'11 anys i un xiquet de 9 que estaven amb son pare quan l'estructura de la caseta es va desplomar damunt d'ells. El pare és el zelador de la societat de recs i va vindre a la zona de la Casella, sí, a esta caseta, amb els seus fills a passar la vesprada. Els primers indicis apunten que els menors estaven jugant al voltant de la maca que estava subjecta precisament a una d'estes columnes. L'estructura va col·lapsar. Es tracta d'una construcció molt antiga, comenten els veïns. La caseta, diuen els veïns, té més de 100 anys.
10: Les 3 i 9 minuts, anem a mirar quin és l'horatge que ens espera per a les pròximes hores, també per al cap de setmana. Antonio Sánchez, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada. Avui és el dia més càlid de la setmana. L'episodi de calor ens afectarà encara més. Tenim una massa d'aire càlid des del nord d'Àfrica que ha entrat a tota la península, que ha deixat ja valors de més de 44 graus a Andalusia principalment i que avui al nostre territori ens deixa una vista taronja per màximes de més de 39 graus al Racó d'Ademús, a la Pronti del Requena i també a part de la comarca dels Serrans. Veurem com a la resta del centre pràcticament de tot el territori tindrem avís groc. En quines comarques? A l'interior sud de la província de Castelló també, és a dir, a l'Alt Palància, a l'Alt Millars. Si ens anem cap al Camp de Túria, cap a la Foia de Bunyol, la Ribera Alta també, el Camp de Morvedre, l'Horta, la Safor, en les comarques més cap a l'interior, i ja cap al sud, a la Marina Alta i el Comtat, també en zones més de l'interior, i a la Vega Baja. En aquestes localitats, en aquestes comarques, on tenim avís groc, les màximes passaran dels 36 graus fins als 38. Així que una jornada molt calorosa a tot el territori, però sobretot a l'interior, perquè fa el cel, ambient assolellat i més núvols als i mitjans de vesprada. Este cap de setmana baixa un poc la temperatura, demà de vesprada, però pujarà lleugerament de matí. Diumenge sembla que es quedarem amb valors molt pareguts, amb més núvols de vesprada en tot cas, i demà dissabte també amb molts núvols alts i mitjans que deixaran encara el pas del sol i no deixaran pluja.
22: Unes veus que coneixes. Una sintonia que t'acompanya. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
10: Bé, com dèiem, al remat s'ha complit el guió. El Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat este divendres la proposta del Ministeri d'Hisenda que presidís el valencià Arcadi Espanya sobre la reforma del sistema de finançament. Només calien dos vots, dos comunitats que han dit sí, Catalunya i Canàries. José.
4: Sí, ho ha fet tenint el vot en contra de totes les comunitats autònomes governades pel Partit Popular i també dels governs socialistes de Castella, La Mancha i Astúries. Només Catalunya, que ja havia pactat la reforma amb Esquerra Republicana i Coalició Canària, li han donat suport. Juan Alfonso Ruiz és el conseller d'Hisenda de Castella, La Mancha i així es pronunciava l'eixida de la reunió.
5: Un modelo pactado con Cataluña exclusivamente, un modelo que yo creo que Cataluña es la principal beneficiada, pues resulta que también con los independentistas es posible que en la tramitación parlamentaria se decida el futuro de la financiación del resto de las comunidades autónomas. Desde mi punto de vista, un desatino.
4: I ara arriba la proposta al Congrés, on s'estreteixen les possibilitats de que isca endavant, donat com d'ajustats estan els suports parlamentaris del govern. Alicia Romero és la consellera catalana.
6: Hem pogut aprovar el nou model de finançament, un model de finançament recolzat pel govern d'Espanya, per la comunitat de Canàries i per Catalunya. Per nosaltres avui inicia un camí important, perquè ara doncs, l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats, on aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí, però avui nosaltres estem molt satisfets.
4: Les autonomies populars, inclosa la Comunitat Valenciana, diuen que no han tingut cap marge de millora, que és un projecte pactat a una banda amb els partits independentistes catalans i que cap ni una de les al·legacions presentades s'han tingut en compte. Carolina Espanya és la consellera d'Hisenda d'Andalusia.
23: Todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y de Canarias, estamos en contra. Todas las comunidades autónomas, las del Partido Popular, incluidas también las del Partido Socialista, porque es un sistema que privilegia a una sola comunidad fundamentalmente, que es Cataluña.
10: Bé, i sobre el canvi de model de finançament, el president de la Generalitat considera que el govern espanyol no té, diu, una voluntat real de millorar el sistema de repartiment de les comunitats. Juan Fran Pérez Llorca critica que no s'atenguen les peticions fetes pel Consell i sí els interessos de l'independentisme català.
24: Si verdaderament haver hagut voluntat de negociació per part del govern d'Espanya, primer, no haver impactat el sistema de finançament en un separatista, i en segon lloc, si haver voluntat, com diu el ministre Arcadi, haver acceptat alguna al·legació. No hi ha voluntat de Pedro Sánchez de millorar el model de finançament de tots els valencians i totes les valencianes.
10: Bé, l'anunciat rebuig de la Generalitat, posem en context. El model de finançament s'ha remarcat avui per la negativa del govern a acceptar les al·legacions enviades, com deien, des de la Comunitat Valenciana. Recordem quines són i en què consisteix el nou model que es proposa Josep Sastre.
25: Tant la Valenciana com la resta de comunitats autònomes governades pel PP, a excepció de Madrid, sí han assistit al Consell de Política Fiscal. Per a rebutjar la proposta del govern, destaquen que el model naix d'un pacte unilateral amb Esquerra Republicana de Catalunya, un model que tampoc no agrada als governs socialistes d'Astúries i Castella-La Mancha, però que té el suport de Catalunya i Canàries. El sistema substituiria l'actual, caducat des de 2014. Proposa 21.000 milions de fons addicionals per a les comunitats, 3.669 d'ells per a la Comunitat Valenciana. També més recaptació d'impostos per a les hisendes autonòmiques, augmentant el percentatge de l'IRPF i l'IVA. Però la Generalitat el que exigeix és un fons d'anivellament que aporti diners a la Comunitat Valenciana mentre un nou sistema no s'aplique. El Ministeri ho rebutja, com també altres dues al·legacions que demanen no quedar per davall de la mitjana autonòmica i que el criteri de població s'ajuste a la realitat de l'últim any. En tot cas, un nou sistema encara necessita aprovar-se al Congrés, on la negativa de Junts, ara per ara, faria impossible que isca endavant.
10: Les 3 i 15 minuts, en aquests moments ens arriba ja la senyal de la compareixença del ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya. Una volta ha finalitzat el Consell de Política Fiscal i Financera i recorde que s'acaba d'aprovar només amb el vistiplau en l'aprovació dels governs de Catalunya, el govern socialista de Catalunya i el de Coalició Canària. L'escoltem.
26: L'actual ha caducado. Y les puedo anunciar que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado el acuerdo, la propuesta del Gobierno de España de financiación autonómica con los votos de la Administración General del Estado y también de Cataluña y de la Comunidad Canaria, gobernadas las dos por partidos de diferente signo político. Hoy se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda, un hecho que me parece destacable en un momento de tensión de los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas y que esto supone incrementar significativamente los recursos que tienen disponibles para mejorar la gestión de esos servicios públicos. Un modelo que ha presentado este Gobierno, por desgracia es el único modelo que hay sobre la mesa. El Partido Popular no ha presentado ningún modelo, ninguna propuesta alternativa al actual. Luego incidiré en alguno de los aspectos.
10: Es más, son les primeres paraules que ha dit el ministre valencià Arcadi Espanya després d'aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera i que s'ha aprovat aquesta proposta de la reforma del finançament només amb el sí de Catalunya i de Coalició Canària. Nosaltres seguim, són les 3 i 17 minuts.
9: A punt, les notícies del migdia.
10: Hi ha hagut avui un enfrontament dur a les xarxes socials entre la ministra de Ciència i secretària general de Socialistes, Diana Morant, i el president de la Diputació de València, Vicent Mompó.
4: Sí, perquè Morant ha acusat Mompó, present en el SECOPI, de conèixer els perills de la Dana i avisar només al seu entorn i no la resta dels valencians, i el president de la Diputació li ha contestat que els valencians de Trellat intentaven ajudar i li ha retret que ella va aparèixer dos dies després. Ha acabat el seu missatge dient que Morant és la filla de Zapatero i llepaculs de Sánchez. El PSPB ha exigit una disculpa immediata.
10: I 24 hores després de la compareixença de Pedro Sánchez sobre la crisi migratòria, Balears li demana explicacions sobre l'alerta migratòria que va anunciar ahir el president espanyol i que avisava de l'alt risc d'arribada massiva de migrants al seu territori. El Partit Popular considera delirants els arguments de l'executiu i Vox exigís una nova compareixença al Congrés dels Ministres i de Defensa i Interior. Vanessa Gregori.
3: La crisi a Ceuta escala. Marga Proens, presidenta de Balears.
7: Muy grave la ocultación de una información tan sensible al govern de les Illes Balears.
3: Es tracta dels informes als quals Sánchez aludia ahir en el Congrés i que, segons el president, advertien del risc d'arribada de migrants a la península i les Illes Balears.
7: Si se mos amaga informació, si no s'actua, mos trobaran davant.
3: Més explicacions vol també Vox sobre l'informe del CENIF i la implicació en l'entrada massiva a Ceuta dels gendarmes marroquins. Per això sol·licita que compareguen en el Congrés els ministres d'Interior i Defensa i la directora de Seguretat Nacional. Mentrestant, revés a Marlaska per part del Consell General del Poder Judicial que demana respecte a la independència front a la seva queixa. El Partit Popular ha criticat avui la disparitat de versions de Sánchez sobre la crisi. Alberto Núñez Feijóo, president del Partit Popular.
8: Lo único que tiene claro Sánchez es que Marruecos no tiene nada que ver. A este paso va a tener antes Zapatero una versión de las joyas que Sánchez una versión de la invasión de Ceuta.
3: Els populars exigixen al govern que dimitisca.
10: I la Fiscalia es mostra a favor de la investigació de l'Audiència Nacional sobre l'entrada massiva a Ceuta, així li ho ha remès en un informe a la jutgessa Maria Tardón, en el que diu que l'Audiència Nacional és competent per investigar l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol.
4: La Fiscalia apunta a possibles delictes d'afavoriment de la immigració irregular, homicidi i lesions per imprudència greu i organització o grup criminal. Així mateix, el Ministeri Fiscal considera que una part substancial de la fase de planificació, mobilització, coordinació, logística, difusió digital i eventual direcció s'hauria desenrotllat en territori marroquí, mentre que l'execució material de l'acció i els efectes més rellevants es van produir en territori espanyol.
10: I avui el rei Felip VI ha visitat una exposició al Museu de l'Exèrcit de Toledo i ha sigut rebut amb la màxima expectació. Pau Ibars.
12: Bona vesprada. Com era d'esperar, el rei no ha parlat sobre aquesta visita a Ceuta que estos últims dies ha donat per a moltes pàgines de diari, però la imatge que hem vist dona per a especular-hi molt. I és que el monarca l'han rebut al Museu de l'Exèrcit ni més ni menys que la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el president de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. I això després que ahir Margarita Robles fora l'única ministra que no s'alçava a aplaudir el discurs del president del govern. Com a rerefons, l'enfrontament entre els ministres de Defensa i Interior. I per si faltava més morbo a esta visita, ho han fet al costat de García Page, el baró socialista més crític amb el president del govern.
9: A punt, les notícies del migdia.
10: Els contem ara els detalls d'aquest tràgic sinistre que ha passat en una caseta de rec al paratge de la Casella d'Alzira. Una xiqueta, ja ho saben, d'11 anys, ha mort. El seu germà de 9 està ingressat a la fe amb un pronòstic reservat en caure'ls damunt el porxe de la casa de rec que vigilava son pare, Lourdes Espinosa.
13: La policia judicial investiga el fatal accident en esta caseta de rec d'Alzira. Una xiqueta d'11 anys ha mort i ha deixat ferit de gravetat el seu germà de 9 anys. Els dos menuts estaven ahir de vesprada jugant al cobert engrausant-se en una maca lligada entre dos columnes, quan va cedir i va caure amb violència damunt dels menuts. Els dos acompanyaven al pare, que treballa aquest estiu com a suplent en el motor de rec. Salvador Martínez és veí del Sira.
11: Ells pues, va vindre per la vesprada en els xiquets ahir per fer-li companyia, més que res. I bueno, si es munta ahí alguna tipus de almaca, i veu que no estava ben subjecta, però si els pilars estaven vits.
13: En arribar els servicis d'emergència van traslladar la menuda a l'Hospital de la Ribera, però finalment va morir. El germà el van traslladar a l'Hospital La Fe de València, on continua ingressat en estat crític. Una desgràcia que ha commocionat la comarca de la Ribera.
10: I anem ara fins a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra localitzaven ahir al domicili familiar les restes sòcies del bebè de 18 mesos que havia desaparegut a la localitat tarraconense de Santa Bàrbara. Enrique Tena, més informació.
14: A Santa Bàrbara continua la commoció del veïnat després que ahir els pares de Nizan entraren amb els Mossos a la vivenda. A hores d'ara, la parella està declarant de nou al jutge d'Amposta. Avui el poble continua conmocionat per la notícia. Escoltem el veïnat d'este municipi d'uns 4.000 habitants.
16: Feia molt de temps que en este xiquet no se'l veia. I abans li preguntaves i dia, no, és que està en son pare.
14: Este matí també hem vist com continuaven les tasques de neteja en esta casa. Recordem que una trentena de gossos malvivien en esta casa, malnodrits i en pèssimes condicions d'higiene. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts de la família Dizan. L'Ajuntament avui ha decretat dos dies de dol oficial i esta vesprada a les 7 es farà un minut de silenci. Escoltem a l'alcalde del municipi, Lluís Gimeno.
17: Esta tarda, a les 7 de la tarda, es faria aquí, a la mateixa plaça de l'Ajuntament, un minut de silenci.
14: Mentrestant, s'està fent l'autòpsia a l'Institut de Medicina Legal de Tarragona. La investigació continua sota secret de sumari.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
10: La Conselleria d'Agricultura imposa el relleu regeneracional al camp amb un paquet d'ajudes per valor de 8 milions d'euros. Van destinades a joves d'entre 18 i 40 anys i a nous agricultors d'entre 41 i 56, amb ajudes que oscil·len entre els 30.000 i els 80.000 euros per als joves i entre els 20.000 i 70.000 per a nous agricultors.
4: Segons ha explicat el conseller Miguel Barrachina, enguany s'han incorporat 548 joves, però amb este nou pressupost el Consell confia en arribar a la xifra de 700 nous joves al camp i a la ramaderia.
18: Los campos trabajados y cultivados son el cortafuegos más eficaz del mundo. Se han incorporado este año 548 jóvenes, que es una cifra récord histórica en la comunidad valenciana. Y aspiramos a que con 8 millones de euros nuevos del gobierno de Juanfran Pérez Llorca lleguemos hasta 700 chicos y chicas que se incorporen a nuestras ganaderías y a nuestros campos.
4: La Generalitat també ha ampliat el termini de la convocatòria de 50 milions d'euros en ajudes per a la modernització d'explotacions agrícoles i ramaderes.
10: I la campanya de recollida i crema de la palla de l'arròs del Parc Natural de l'Albufera i altres zones productores començarà el 16 de setembre. Martínez Mus, Vicente Martínez Mus, és el conseller de Medi Ambient.
19: Enguany ha d'avançar inclús el període de crema, que començarà el dia 16 de setembre i durarà fins al 31 de desembre, intentant prolongar en el temps i, per tant, espaciar tot aquest procediment de crema i evitant que se condense en dies determinats. A vegades les circumstàncies fan que se produïsca molta crema en els mateixos dies.
4: Els sindicats també han donat la seva opinió en esta campanya, que causa molèsties tots els anys a la ciutadania pel fum generat en la crema de la palla de l'arròs. Nando Durà és el de la Unió Llauradora.
20: Intentar expandir un poc els dies de crema per a que no se creme tot en tres dies antes de que vinguin les pluges, per intentar molestar el menys possible.
10: Les 3 i 25, atenció, perquè alegria, molta alegria al Nepal per rescat de dos supervivents 9 dies després de la gran riuada. Són pràcticament unes notícies que no esperaven poder-les donar. Són dos treballadors que es van refugiar en un túnel a 170 metres de profunditat. Diuen que hi ha més persones vives encara. Marian Company.
27: De fet, Patricia, els equips de rescat asseguren haver sentit més veus humanes. Un dels treballadors rescatats és el capatàs de la central, a qui han tret en tan bon estat que fins i tot ha fet declaracions.
28: Una sacsola.
27: Ha dit que prop d'ell hi havia 4 o 5 companys amb qui ha estat parlant estos dies i que ha passat el temps pregant. En estat crític es troba l'altre de rescatats, a qui han tret en llitera i evacuat en helicòpter fins l'hospital de Katmandú. I atenció, perquè es calcula que fins a 140 treballadors poden estar vius als túnels. En ells es concentren ara els treballs d'emergència.
10: I a Itàlia, Giorgia Meloni lidera des d'avui el govern més durador en la història del país, quasi 4 anys, un temps rècord per a la primera ministra de l'extrema dreta que ha posat l'estabilitat per davant de les reformes que havia promès Rajoy i Blasco.
0: Des del 23 d'octubre de 2022, quan va prendre posició, Giorgia Meloni porta 1.413 dies com a primera ministra d'Itàlia. Un temps rècord per a un país que ha tingut 68 governs en 80 anys. La líder del partit d'extrema dreta, Germans d'Itàlia, encapçala una coalició estable amb els hereus de Berlusconi i amb la Lliga de Salvini. A canvi, ha hagut de renunciar a les grans reformes que va prometre. La justícia, les pensions o la fiscalitat no s'han tocat. Sí que hi ha hagut canvis en política migratòria, més restrictiva, i amb iniciatives fallides com els centres de deportació a Albània, ara acceptats per la Unió Europea. Per la gestió de la crisi de Ceuta, Meloni s'ha enfrontat a Pedro Sánchez i ha suspès temporalment el tractat de Schengen. En política exterior, en destaca el suport a Ucraïna i l'idili amb Donald Trump, que s'ha trencat els últims mesos per la posició europea en la guerra contra l'Iran.
1: Gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità.
0: Per a celebrar el govern amb més longeu en la història d'Itàlia, Giorgia Meloni reuneix esta vesprada 10.000 persones a Bari, on també hi haurà una manifestació en contra.
10: I l'extrema dreta podria també governar a Alemanya per primera volta en democràcia, a l'estat de Saxònia-Anhalt, a l'antiga Alemanya de l'Est. Les enquestes apunten a una victòria d'alternativa per Alemanya en les eleccions, que són este diumenge.
4: Un partit que promet reescriure la història, deportacions massives d'immigrants. Per arribar al poder hauran de traure majoria absoluta, perquè cap altre partit està disposat a governar amb ells. El canceller Merz, les cancelleres Merkel o fins tot el Deutsche Bank alerten dels riscos per a la principal potència europea.
10: I una notícia mèdica per a l'esperança. Un home ha sobreviscut 271 dies amb el renyó d'un porc modificat genèticament mentre esperava un trasplantament. És una tècnica que mai abans havia funcionat.
4: Ho han aconseguit als Estats Units. Només en eixe país més de 100.000 persones esperen un trasplantament de renyó i molts moren abans de rebre'l. Ara els investigadors intenten que aquest tipus de trasplantaments passen de ser una teràpia de transició a una solució definitiva.
10: Acabem ja amb música i amb cine. Hem viatjat alguna volta a un lloc perquè abans l'havíem vist en una pantalla, una pel·lícula, un concert, un partit, cada volta més. Allò que veiem acaba influint també en el destí que triem. Ens ho conta Marina Palmero.
2: Parlem del turisme de pantalla, un fenomen que va molt més enllà del cine i les sèries i que les xarxes socials han multiplicat. Alejandro San Nicolás, expert en economia digital, explica que ara no només volem viatjar, també volem mostrar on hem estat.
5: Llevar a la gente a hacer turismo de foto es buscar ese sitio icónico donde ninguno de sus amigos, ninguno de sus compañeros de trabajo han estado.
2: I l'impacte també es nota en les destinacions. Peñíscola n'és un exemple. El seu castell, escenari de Joc de Trons, va passar de prop de 161.000 visitants en 2015 a més de 342.000 en 2024.
5: Las redes sociales eso lo son todo ahora mismo. Realmente ahora se vive por contarlo, no por disfrutarlo.
2: I el fenomen continua evolucionant. Festivals, concerts i grans esdeveniments també mobilitzen viatgers. Alejandro parla fins i tot d'un nou concepte, el parc temàtic invisible.
5: Estamos trabajando es en... Ahora mismo tenemos unas ciudades y esas ciudades lo que tienen son sitios, spots, donde la gente puede ir sin que haya una zona concreta en la que visitar. Antes sabíamos que teníamos un museo, ¿no? Ahora buscamos ese encuadre.
2: De la pantalla al destí y una vegada allí, de nuevo a la pantalla. Un cercle que está cambiando también la manera de viatjar.
10: Acabem a les 3 i mitja, en punt de la vesprada. A les 4 actualitzem, ja ho saben. Nosaltres tornem dilluns, més i millor. Recorden, dilluns canviem d'horari, no a les 3. Els esperem a les 2 i mitja de la vesprada. A partir de les 2 i mitja, tota l'actualitat en Apunt Ràdio. Adeu, bon cap de setmana.
6: Apunt Ràdio, sintonies amb tu.
15: Apunt Podcast.
21: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
22: Un 4 de setembre naixia Vicent Andrés Estellés, el fill del forner de Burjassot, que també ho va ser de forner, i periodista, i dramaturg, i mecanògraf, i ordenança fins i tot. Un home que va assumir la veu i la llengua d'un poble que patia, i que temps després va compartir la il·lusió d'un horitzó d'esperança i llibertat, també amb el poble. Avui faria anys un home corrent amb un talent extraordinari. Els que en saben diuen que és el millor que ens ha passat als valencians des d'Ausiàs Marc. Tot i tocar diverses disciplines literàries, la principal plataforma creativa d'Estellers va ser la poesia, una inquietud que començaria a quallar amb la Guerra Civil. El conflicte l'obliga a abandonar els estudis, però Estellers llitz moltíssim, tant com pot. Isamera de Lorca, Machado, Mossèn Cinto, Teodor Llorente, Josep Maria de Segarra o Josep Carner. En paral·lel, l'Estellers cronista escriu el seu primer article que publica al diari Jornada i aconsegueix matricular-se en l'Escola Oficial de Periodisme de Madrid. En tornar, comença a treballar a les províncies on arribarà a ser redactor en cap fins al 1978, quan és destituït de forma arbitrària. Ara bé, per damunt de tot ens ha deixat un llegat poètic extraordinari i en valencià. Des de Ciutat a Cau d'Orella, Estellers ens ha fet arribar una extensíssima obra. Una obra que ens parla, entre moltes altres coses, de l'amarg dol per la mort prematura d'una filla, de la fam, de l'amor, del sexe, la geografia, el territori o el paisatge urbà amb un llenguatge pròxim i planer, feroge i cru. Comproveu-ho, si no, en este fragment de Testament Mural, de Llibre de Meravelles. En aquella paret suada pels amants, amerada d'amors com un dur matalàs, en aquella paret de friccions ardentes. Quedeu-vos amb la sensació. Poc més a afegir. No hi ha prou amb dos minuts per ni tan sols suggerir l'immens univers poètic que hem heretat de l'obra estellesiana. Res, que com deia Fuster, Estellers escriu des del poble. I avui, que faria anys, humilment, li retem homenatge. El 4 de setembre del 1924.
21: Comprimits efervescents.
3: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
22: Estellers escriu des del poble. I avui, que faria anys, humilment, li retem homenatge. El 4 de setembre del 1924.
21: Comprimits efervescents.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat la proposta del Ministeri d'Hisenda per a reformar el sistema de finançament autonòmic, una proposta que només han secundat a Catalunya i les Canàries i que preveu dotar les comunitats autònomes amb vora 21.000 milions d'euros addicionals. Alejandro Morés.
2: El ministre d'Hisenda del València, Arcadi Espanya, diu que el model no està fet a la carta per a Catalunya i ha criticat que les comunitats del Partit Popular, entre elles la valenciana, rebutgen un model beneficiós no més pels interessos de Núñez Feijóo.
3: Con esa situación de que son incapaces de acordar un modelo conjunto entre las comunidades autónomas del Partido Popular y el segundo elemento de que muchos gobiernos autónomos han renunciado a defender sus intereses, digo bien, por una instrucción política de la calle Génova, del señor Feijóo. Hay comunidades donde no se entiende en absoluto, por ejemplo la Comunidad Valenciana, por ejemplo Murcia.
2: No opina el mateix des de casa nostra el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que ha defensat el rebuig del Consell per considerar que el pla del Ministeri d'Hisenda és només per a contentar els independentistes catalans.
4: El model de finançament que pretén aprovar el govern d'Espanya no és un model de finançament per a les comunitats autònomes, de finançament per a contentar els independentistes catalans. El model de finançament per a les comunitats autònomes és incompatible amb Pedro Sánchez en el govern. No hi ha voluntat del govern d'Espanya, no hi ha voluntat de Pedro Sánchez de millorar el model de finançament de tots els valencians i totes les valencianes, i sols té ulls per a els independentistes catalans.
2: Siga com siga, el Ministeri d'Hisenda ha aconseguit la majoria necessària, s'ha dit, el vot del ministre del RAM i de dos comunitats autònomes per a tirar avant les seues propostes i, a més, té aval. El govern està en condicions d'aprovar l'avantprojecte de llei orgànica que contindrà la reforma del finançament per tal de remetre-la al Congrés, on necessita una majoria absoluta per a la seva aprovació, una aprovació que es preveu prou difícil d'aconseguir.
0: El ple del Consell es reunirà de manera extraordinària dimarts que ve per tal d'aprovar l'increment salarial que a partir d'este mes cobraran els docents de l'ensenyament no universitari, tal com es va pactar amb part dels sindicats.
2: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Llorca, durant la visita que ha realitzat a una escola infantil de Polop a la Marina Baixa.
4: Este mes de septiembre, todos los docentes de la Comunidad Valenciana van a percibir ese incremento salarial que nos comprometimos y que acordamos con el sindicato de AMPE y de CESIP. Llegamos a un acuerdo de incrementar los salarios unos 200 euros. El próximo martes habrá un pleno del Consejo donde se aprobarán esas tablas salariales y donde, insisto, este mes de septiembre en la nómina todos los docentes de la Comunidad Valenciana tendrán incrementado su salario.
0: I en successos, a Alzira continua la investigació per tal d'esbrinar les causes que del trencament que d'ahir d'un pilar que sostenia un porxe a l'entrada de la caseta de Rèquet a la Casella i que ha acabat amb la vida d'una xiqueta d'11 anys.
2: El germà, de nou, ha resultat greument ferit i l'han traslladat a la Fe de València. Les víctimes dels fets són la filla i el fill de l'empleat que s'encarregava del motor del rec durant les vacances del responsable habitual. Pel que sembla, els dos menors s'engruixaven en una hamaca nugada a dos pilars quan una de les dues es va assolar i es va caure damunt. Així ho conta un testimoni.
5: I per lo vist, pues, va vindre per la vesprana els xiquets ahí per fer-li companyia, més que res. I bueno, si es munta ahí alguna tipus de almaca, i veu que no estava ben subjecta, però si els pilars estaven vells, entonces pues, va passar lo que va passar.
0: I al sud de Tarragona, a la localitat de Santa Bàrbara, viu avui el primer dels dos dies de dol oficial decretats per l'Ajuntament arran de la localització del cadàver d'un xiquet de 18 mesos. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
6: Decretamos dos días de duelo oficial y esta tarde a las 7 de la tarde, que hará un minuto de silencio.
2: Els pares de la criatura es van detindre fa dos dies a València. La parella, que tenia 4 fills, el bebè i 3 xiquetes, residia des de fa 7 anys a Santa Bàrbara, on van arribar procedents de Castelló de la Plana. La mare és del poble i el pare és valencià, segons ha confirmat l'alcalde.
0: I en este punt fem una mirada ràpida als termòmetres per a comprovar on està la màxima a hores d'ara a la Comunitat Valenciana, Alejandro.
2: Doncs en estos moments on més calor fa, segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, al terme de Requena, concretament al Llogaret de Casas del Río, on se superen els 41 graus i superant Els 40 està a Cortes de Pallars.
0: I en la informació esportiva, este cap de setmana es fa la quarta jornada de Lliga, però per al Villarreal serà el debut a casa a la renovada Ceràmica. Demà a les 9 s'enfronten al Depor, que suma 2 empats i 1 victòria. Íñigo Pérez s'estrena com a entrenador davant de l'afició local.
7: Tenemos ganas de jugar en la Cerámica para conectar con la gente, ver cómo es el estadio cuando eres de local y sobre todo ver si encima además la Cerámica es como un punto de inflexión de decir, bueno, ves, aquí es, necesitábamos esto para ganar. Pero realmente creo que deberíamos haber ganado los partidos que hemos jugado. Ojalá mañana podamos romper la inercia y empezar a ganar.
0: Tornem amb més informació a les 5.
8: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
10: Benvinguts a este nou recull dels moments més especials que hem compartit durant la temporada en la vesprada d'A Punt. Entrevistes amb convidats ben talentosos, històries emotives i els nostres estimats col·laboradors al front de seccions del programa, com és el cas del nostre gastroturista Vicent Gil. Es va portar la història de passió per la cuina de foc i flama d'Eduardo Espejo al front del restaurant Flama de València, un establiment amb una ben guanyada fama pel seu producte extraordinari i la tècnica d'un torrador excepcional com Eduardo, en el que compartirem esta xerrada.
9: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
10: Estem molt feliços perquè jo crec que el valencià i la valenciana ens agrada una torra, forma part de la nostra identitat. La manera de cuinar la flama en foc, el que suposa el foc també per a la cultura valenciana i vincular-ho a la gastronomia, crec que és una cosa que és un deler. Ara, en tots els llocs on se disfruta, diguem, de brasa, estem al nivell del crac o dels cracs que Vicent ens presentarà a continuació, m'atreviria a dir que no. No dic que siguin únics, però dels pocs a València Ciutat, la comunitat valenciana, que treballa en la flama d'una manera en excel·lència.
11: Sí, perquè
10: i això és una mestria. Vicent Gil, com estàs?
11: Avui tenim el xic de moda de la gastronomia valenciana.
10: Sí, sí, sí, sí.
11: No de moda en la brasa, que també, sinó en la gastronomia, i ens ha costat un muntó perquè sempre està molt ocupat.
10: Per premis, reconeixement, per creixement de local.
11: Però és que damunt,
10: el boca orella també.
11: Al començar en Nadals del 22 i tu imagina't, en poc més de 2 anys, a més ha tingut un muntó de reconeixements, el Sol Resol, el reconeix també la Guia Michelin, l'Acadèmia de Gastronomia en el 24 o el 25 també li dona a Edu el cuiner revelació.
10: Sí, i estem parlant, quin local és i quins
11: preguntes? Flama, en ixe,
10: m'encanta,
11: ixe xaflant meravellós, que és Gran Via i Conde Salvatierra de Àlaba, és un local menudet, estàvem parlant-ho ara abans d'obrir micros, en molt poquetes taules, però que, bueno, tenen la virtut no sols de que han aconseguit el reconeixement del públic i de la crítica, sinó que, a més, és complicadíssim tindre taula. Perquè, a veure, Edu, què hi ha que cridar? 2 mesos abans va tindre taula?
12: Fin de setmana estem ara, sí, en 2 mesos. L'entresemana, doncs, té una setmana d'antelació, més o menys.
11: És que és una locura. Perquè jo pensava que tancaven des de dilluns, o diu, no, de dilluns a dissabte, excepte el diumenge.
10: És Edu Espejo, que és qui està, és el mestre de flama, com se diu un cuiner que es dedica a la flama? Té un nom específic, Edu, o...?
12: No, bueno, en el País Basc era
11: parrillero. Però parrillero sona molt a argentino també.
12: Sí, però bueno, estaria bé ficar el nom de torraor.
11: Sí, bueno, també estaria bé torraor, però bueno, ja que explicar-ho, és que quan parlem en això mos en va el cap ràpidament a la carn, sí. I Edu, jo crec que quasi que és més de peix que de carn, però bueno, és que ell ho fa tot a la brasa. N'hi ha algú que no facis a la brasa?
12: No, la veritat que inclús en els postres, aperitius, entrants, carn, peix, quasi tot. Si no va a la brasa, busquem un fil conductor, com seria un ahumat.
11: Claro, pegar-li un colpet perquè sí. Traga el sabor.
12: Ah, té que tindre la marca nostra.
11: El sabor i l'aroma.
12: I l'aroma.
11: I l'aroma, que és molt important. Bueno, Edu Espejo, ell és un setavense, no sabem si en valencià es diu així o què, ell diu que sí.
10: Xativí, no?
11: O xativí, no ho sabem.
12: Setavenses, sempre...
11: Bueno. I
10: deixativa.
12: Bueno, Osocarrats.
10: Osocarrats, exacte.
11: Perquè tu, ton pare era fotògraf, entonces, i aquesta passió per la cuina d'on te ve?
12: Jo crec que sóc el primer, crec que s'ha dedicat a l'hostaleria de tota la meva família.
11: I tu comences, en 16 anys estudiaves, i quan acabes d'estudiar, els caps de setmana te n'anaves a la casa de l'abuela.
12: Jo estudiava i divendres, dissabte i diumenge anava a la casa de l'abuela a treballar. I de dilluns a divendres a estudiar.
11: I després canela i clavo.
12: I després ja vaig acabar ja els estudis, el grau mitjà, i ja a treballar ja...
10: Anirem a casa de l'abuela al restaurant.
12: Sí, sí, sí. Si
10: algú va pensar que aquest abuela...
11: Un dels de restaurants mítics de Xàtiva. És igual que Canela i Clavo, que ara m'acaba d'enterar que han xapat la paradeta. Sí, sí. Però bueno, és una llàstima. Sí que és veritat que els últims anys la cosa havia baixat molt, però que en el seu moment Canela i Clavo, i a més allí en l'albereda de Xàtiva, sí. allò era un escàndal de restaurant.
12: Sí, la terrassa que tenia era espectacular. La terrassa de Canela era brutal.
11: Escolta, i de Canela i Clavo comences a fer un periple i vas a parar, que a mi m'ha llamat molt l'atenció, en Nacho Manzano, allí a Astúries, a Casa Marcial. I me llama molt l'atenció perquè Vicente Patiño, el teu paisano Vicente Patiño, també està allí.
12: Sí, ell és molt amic de Nacho. Me va ajudar també perquè Vicente, pues, li agraïc molt, que sempre ha sigut... meu padre va clavar en Cú de Varella, en Manzano, tal, que sempre m'ha apoyat, sempre. I, bueno, tenia ganes de veure una cuina tradicional, o que era una cuina tradicional de deberes fora de València, i bueno, i me'n vaig
11: bueno, pujar els estudiants és un món a part. Jo, a mi és un dels llocs on més m'agrada menjar,
12: Sí.
11: Allí al nord, allí es menja, vamos, de meravella. I d'ahir, bueno, estàs una temporada en Quique, i... aplega el tema de Jono.
12: Sí, bueno, primer tastem i després ja Jono.
11: Primer tastem, o sigui, allí feres una espècie de reciclatge.
12: Sí.
11: I d'allí te'n vas a parar a Jono. I a tu per això no va ser una miqueta... A tu no t'ha xocat de colp a repent que te... Bueno, a tot això, Ulisses, que te va dir pa que te n'anaves a treballar en ell?
12: No, jo, a veure, a mi se... Jo... el meu hobby és la pesca.
11: Sí.
12: Entonces sempre volia aprendre de netejar de peix dels millors. En este cas, pues, són els japonesos. Netejan peix, no n'hi ha res que fer. I Ulisse me va dir que volia que tenia un projecte entre mans, de parrilla, fusió, cuina espanyola en japonesa. I me va dir, bueno, te'n vens en mi, te formen en Tastem un any i pico en Yoshi, i ja després, quan obrim ja Jono, tu ja arranques el camí i... com cap de cuina i ja fas marxa.
10: Estem parlant de cuina japonesa de molt de nivell i a més fusió. Tu tenies alguna formació? Com te tires a la piscina?
12: Jo tenia formació.
10: Ulisses confiaria en tu, Edu.
11: Eixa TV, és un valent. A ver, Ulisses, eso es tal como lo ha contado.
10: Ay, mira, tenim Ulisses.
11: Eso es tal como lo ha contado Edu.
13: Buenas, crack, ¿cómo estás, Edu?
12: ¿Qué tal, Ulisses?
13: ¿Qué tal? Bien. A ver, va a ser así, sí, claro, claro.
11: O sea, tú vas, es que, se lo dices, es que, le enseñas el capote y el tío embiste.
13: Sí, hombre, sí, a ver, Edu es un cocinero que sabe torear en cualquier plaza.
11: Hombre, pero...
13: todo terreno.
11: Vale, pero él, por ejemplo, la comida japonesa, la cultura japonesa, la había visto de lejos y en las películas.
10: Los de Bruce Lee, a lo mejor. ¿No?
11: Ese año en Tastem debió de ser una enseñanza ahí muy intensa.
13: Sí, pero bueno, al final cuando una persona tiene lo que tiene que tener, es lo que digo, no necesitas mucho más. Al final es una cocina diferente, con otras técnicas, otras tal, pero todo se aprende. Y
10: ¿qué
13: si
10: tiene,
13: tienes buena
10: Ulisses?
13: Mano como la que tiene Edu, no hay ningún problema.
10: ¿Qué tiene Edu? ¿Cómo lo describirías?
13: Pues Edu, a ver, aparte que es un buen tío, es una buena persona, como persona es muy buena persona, es un tío muy... muy calmado, muy suyo, y sobre todo es que es una esponja y es un tío que es muy creativo. O sea, le gusta crear mucho, le gusta innovar mucho, le gusta hacer... O sea, tiene muchas cosas que de su personalidad que yo creo que van un poco de la mano de cómo cocina y cómo es.
11: ¿Qué te parece?
12: Sí, sí, bueno, Ulises...
11: ¿Qué te parece el Uli?
12: Bueno, és l'empresa que més he treballat temps, en tota la meva vida, eh?
11: 8 anys.
12: 8 anys, que no són pocs,
11: no mal,
13: no, claro.
11: 8 anys en el grup d'Estem, això ja és.
13: Los dos hemos estado en Japón.
12: Sí, sí, sí.
13: O sea, juntos nos lo hemos pasado bien. O sea, es que...
11: Però,
13: ¿cómo, que lo que va adelante, va adelante.
10: Com són esos viatges, Edu, al Chapo de Nuli?
12: No, pues, ahí fue de todo, charrosos, paelles, allá, de todo.
13: Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí, sí. Ahí hicimos de todo, ¿eh?
12: Era al revés, allá no me iba a enseñar, vosotros así, cuina valenciana.
11: Era un intercambi.
12: Cuina valenciana.
13: Por eso te digo que Edu es un todoterreno, porque se tira a cualquier... O sea, él torea en cualquier plaza.
11: ¿Qué te parece?
13: Estuvimos en Japón... O sea, la verdad es que después nos lo pasamos.
11: Claro, además los japoneses, Uli, tú que sueles ir más a menudo, ellos adoran un poco nuestra cultura y sobre todo la cultura del arroz.
13: Nosotros tenemos algo que no tienen muchos, que es bueno, Edu lo sabe, que es la paella.
11: Claro.
13: Y la paella en Japón es el plato más conocido de la gastronomía española.
11: Claro. Bueno, en Japón y en el mundo, ¿eh? Yo creo que el plato icónico español es la paella, igual que es la pizza para los italianos.
13: Lo importante en esto es que nos lo creamos de verdad. Que yo creo que todavía no nos lo creemos, que tenemos uno de los platos más icónicos del mundo.
11: La gente no se lo acaba de creer.
13: No, yo creo que no. Yo creo que no.
11: Uli, pues muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí con tu nada, pupilo, hombre, que de alguna manera también aprendió de ti.
13: Y es por una buena causa, por supuesto.
11: Escucha, y que tendrás que venir y hablarnos algún día de esa cultura culinaria japonesa que te trajiste y que empezaste aquí en Valencia. Porque ya fueron unos cuantos locales, ¿eh? Porque hemos hablado de Tasten, de Hono, de Kaido, oye, y ahora con ese proyecto nuevo... que quieres fusionar cultura con gastronomía.
13: A ver si sale.
11: Venga,
10: aquí, un día y compartimos una vesprada de Jones y en su contestó. ¿Vale, Ulises?
13: Venga.
11: Un abrazo grande y gracias.
13: Edu, un abrazo. Chao. Chao.
11: ¿Sabes qué pasa, Edu? Que mucha gente es piensa que cuinar a la brasa es fácil. Jo sé de gent que va al nord a fer cursos de parrilleros, inclús a Girona.
12: Sí, sí. La parrilla és fàcil quan portes molt de temps i perquè al final la parrilla està el dimoni, que és el foc, i tu tens que dominar el foc. Entonces, hasta que tu tots els dies estàs puls a puls en el foc, hasta que tu es domines, pues passa molt de temps, perquè igual jo fico un peix i una flamera fluixa, igual ja a una pegatixa pareix que no...
11: Ja està, ja has fet art.
12: Sí, però ja té ixe sabor a combustió, a gasolina, que ja no aporta... Entonces és complicat. I moltes... També l'elecció de les maderes, dels carbons...
11: Això no va preguntar-te que Rioja, per exemple, que agarra la llenya de taronger Nabel... i la té allí 2 anys secant perquè no li fume massa la paella, però tu també utilitzes 2-3 tipus de madera diferents.
12: Jo pels peixos gaste marabú cubano,
11: sí?
12: Que és un carbó que és el més neutro que n'hi ha. El per què? Perquè jo quan compro un peix de categoria un llobarro d'ací de costa, un besugo, lo que jo vull és que el sabor siga a peix en poquet de fum. Pero claro, si yo le tiré ahí a la parrilla ñeña fresca o de taronja o de encina tal, al final dona igual el peix que fiques a un de la parrilla.
11: El fumes.
12: Es todo fum. Entonces lo que tenía que siempre buscar el carbó o la madera que vaya acorde en el peix o en la car. O en un postre, en un chela de llet fresca, per exemple.
11: ¿Y en la car? ¿Quina madera gastes?
12: Yo en la car gasté marabú y... les varilles de quan fan la poda de la vinya.
11: Ah, el sarment.
12: El sarment, sí. Claro.
11: Però el sarment pega una flamara de por.
12: Per això. Perquè jo, lo que fem en la carn és sellem i fem en este cas la xuleta a llama directa. Pa que selle, pa que agarre ese sabor també al sarmiento i, bueno, pa que siga diferent també.
11: Això n'hi ha molta gent que quan fan la torrà en casa... Quan gasten un xuletó, que s'assusten quan pega el flamerà que xorra la greixeta, ja s'assusten, lleva-lo que se cremarà. No hi ha que llevar-lo, hi ha que deixar-lo, lo que passa que no hi ha que deixar-lo molt de rato, no, evidentment.
12: Lo que n'hi ha que fer és, jo per exemple, es treballa la carn, selle, treballa la carn sense flama, va fent marxa, ja quan ja busque el punt, ja, entonces faig, li fico el sarmiento, falla, sí?
11: Se pega la flamera.
12: Selle, que quede un poc negreta per fora, i al plat.
11: Escolta, en casa que deixes fent la perdigüeta, ixa?
12: Sí, la fem el pitjor. En tres passes, que la pechuga la fem a la parrilleta, després els muslos els fem en guisatge, en misteleta, tal. I ara em fica este a l'encarta una codorniu que m'estan portant de que només està alimentada en maïs i després la fem a la parrilleta i fa, pareix un pollastre d'estos que queda la pell rostida de la grasa que té la...
11: D'on treu la munició per disparar en flama? Perquè a tu t'encanta molt anar al mercat central a passejar-te, però a banda no, tens Russaf al costat, tens allí el mercat de Colón, que no tenen molta oferta, però algo tenen.
12: Sí, jo intento comprar de tots, per exemple, el pichón i la guala, en este cas que és en Valencià, a Higinio, a Madrid. Després peix, pues tinc dos o tres d'ací, dos o tres també de llonches xicotetes en Galícia, en Malpica, Vigo, tal, i la llet, per exemple, la compre en el poble de ma mare, que és d'ahir de Fontovejuna, de la Claveruela, que fa llet fresca de cabra, i aixina de proveedors de tot Espanya, de productors xocotets.
10: I tot ho fas a la flama, comentaves, o en un toc de fum o de flama, perquè he vist que tens en els aperitius, o diguem, en els entrants, fumats, i tonyina o cavalla fumats, això, dius, bueno, pues vale, pues bé, però la truita de baixo, això com ho fas a la flama? Però això, fes una paella?
12: No, això pot ser dels plats que no tenen res de fum,
10: no,
12: però s'ha fet un...
10: Però porta cocotxes, també.
12: Porta un pil de cocotxes, unes... Bueno, mira, sí que té algo de fum, perquè la brandada que fem...
11: Primer les creïlles,
12: les hacem en el forn de llenya.
10: Sí. I paella de baeja també he vist la... Sí. La truita, això té que ser un... Això té que ser un escàndol.
12: I per això la Gilda que fem, que, bueno, que s'ha ficat molt de moda la Gilda de Flama ja fa temps, que fem un homenatge al Mediterrani i als túnics de la tollina, la cavalla i el bonito, i pues la cavalla la humem en romero i en tomillo, després el bonito fem un tataki a flama directa, i després la tollina un sashimi, i fem la gilda en la oliveta, la...
11: Tu veus, con l'ix la vena japonesa. Claro, és que l'ix la vena, és normal.
10: I què recomanes? Dic, en cada mos agarrar un peix diferent, no? Perquè sí, té un tractament,
12: sí,
10: diferent.
12: No, i a part està sempre de menys a més. Comencem amb el atún, que em sembla el fluixet, després el tataki de bonito, que és el mitjà, i després ja la cavalla, que és l'ahumat més.
10: Vale, o sigui, la gilda, la truita, i després hi ha un peix i una carn.
12: Sí, bueno, i les croquetes de pernil, que van quedar l'any passat, van quedar finalistes en la millor croqueta d'Espanya, en Madrid Fusió.
10: Que tio, tu.
11: Bueno, també queda finalista en la millor hamburguesa, però guanyar el premi de la millor hamburguesa de la Comunitat Valenciana el 2023.
12: Sí, però això...
11: Això va ser un desliz que tingueres.
12: Em van dir, no tens a veure si mos fas una hamburguesa tal, estaven allà i va, pues passeu esta vesprà. I vaig en la sala i feia un plat ahí en Jono, que era un evimayo, que era unes gambes en una salsa de mayonesa, en llet, en yuzu, tal. Pues anem a fer una... Ja era moda ja de les hamburgueses estes que ja més d'autor, tal. I vam fer ahí hamburguesa de Black Angus, una salsa mayo en yuzu, unes avianes garrapinyaes...
11: Però va ser només que per al concurs.
12: Per al concurs, ja està. Però ja que està. Després va vindre molta
11: gent. Pues anava gent a preguntar per ella. Bueno, això és normal.
12: No, així no. Jenkins, en flam no fer l'hamburguesa.
11: Escolta, n'hi ha una pregunta que jo volia fer-te, perquè en alguna entrevista tu has dit, que això vull que m'ho expliques, dius, hi ha clients que venen perquè cal vindre, i uns altres ho fan per a jugar. Això què vol dir? Explica'm-ho seu, va. Van perquè tenen que anar, per què és? Perquè com és flama i està de moda...
12: El fin de setmana sí que és de veres que ve molta gent el fin de setmana, perquè també és de veres que al ser un restaurant bonic, molta gent ve també perquè és un restaurant bonic. I bueno, i les comandes moltes voltes són repetitives, en tema de dos montaditos de tic-tac-tac, dos croquetes, la tortilla i un trosset de carn. I es veu que gent que ve dels pobles, que veu l'Instagram pues, fort, que això també és de veure que, claro, el tema de les redes socials també juguen en los cares, també arrastren a molta gent que no va per la gastronomia, que també va perquè és un local bonic i és de moda. I després és de veure que, sobretot, la gent nostra de la entresemana, gent que ve a disfrutar de la gastronomia.
10: I saps que he llegit que jo no tenia ni idea, Vicent, però no tinc ni idea de flama ni tinc ni idea de cuina, per descomptat, sóc un disfrutón de la vida i xin pop i ja està.
14: I dona
10: gràcies a la vida. Home, però vosaltres porteu una carretera que a l'hora de fer un besuc o a l'hora de fer un rodaballo li tireu agua de Lourdes.
12: Sí.
10: Això, jo pensava que era una
14: perquè està beneïda.
10: Com pot ser que se n'aneu a Lourdes a portar agua beneïda? Com està això?
12: L'aigua de Lourdes és la recepta que es fa a la zona de Guetària, que com està a prop de Lourdes, pues era com si fos una aigua que venia el peix. I d'ahí ve la recepta de l'aigua de Lourdes.
14: Però saps, Ximo, que hi ha una cosa molt interessant, que aquesta reflexió estàvem fent-la ahir fora en l'estudi abans d'entrar, estàvem comentant-ho. Evidentment, Flama és un gastronòmic. I a més és un restaurant ja Michelin, Repsol... I molta gent, a lo millor, va a Flama esperant que ell tinga un menú o dos o tres menús i Flama treballa a la carta. I això... Vamos, per al client...
10: També, en moltes,
14: no? Claro, no, però és que tu pots anar, tu vas avui, tornes d'ací tres setmanes, o tornes de quatre setmanes, i pots menjar totalment distint a quan t'anaràs la primera vegada, perquè tu tries a la carta. Això és un risc per a ells, perquè poden tindre una merma de producte que se perd, i això econòmicament no està bé, però, bueno, però ells prefereixen fer-ho així. No té que anar mal la filosofia, quan ho tenen ple contínuament.
10: Que tens les compres ja controlades, sí, no? Perquè no pots tirar un rodaballo, deixes no, això.
12: I juguem, com tinguem una carta sempre molt àmplia, i a part, les fores de cartes, si s'acaba una cosa, s'ha acabat. No passa res, n'hi ha 30 plats més.
14: Claro. No, això ha que medir-ho, perquè els escandallos no poden fallar. El Momi Manolo diu que en els escandallos on està el negocio.
10: Ahí está la clau.
14: O sigui que,
10: I moltes vegades quan parlem de restaurants de brasa també, Edu, hem comentat així en Vicent, hi ha una certa tendència, una certa moda, no sé, si per les xarxes i això, a que menjar a la Flama no siga només carn, que és una meravella, sinó també això, tirar-te un rodaballo, un gallo, un Sant Pedro, un besuc, etc. Per què, diguem? Perquè està més sucós la manera que teniu de fer-ho en la gent que domineu el foc, perquè la sensació era que el peix a la brasa quedava un
14: pèl aixut, no? Aixut, no? Home, no, si li dones el punt que li has de donar.
10: Si el fa Edu, clar.
12: Al final, un peix, antes d'entrar a la parrilla, jo ja dic, ja, bueno, la setmana passada en un podcast ja vaig dir que tu, a mi conforme m'entra el peix, lo més important és la neteja. Si tu no et fas una bona neteja a aquest peix, el següent pas ja no va ser el mateix. Pues ese galles en un cepill de dents, pues rascar-li tot el que és la tripa, que no es quede ni una bolsa de sang, donar-li un dia de maduració, perquè al final els peixos són com la carn. A tu, quan tu pesques un peix i el traus de la barca, i pareix una raqueta, que està tot doblat. Claro, un peix necessita un rigor mortimer, entonces un peix necessita un repòs de un dia, dos dies, para que treballar-lo perfecte. I després la hidratació de la parrilla, el tema també de l'altura del peix...
14: Bueno, això de la hidratació de la parrilla, què vol dir?
12: Sí,
10: jo que li tira àvia.
12: Jo primer...
10: Que li tires àvia al peix. Perquè això d'àvia de Lourdes, que és àvia?
12: No, és una mescla de vinagres, oli d'oliva, de girassol i sal. Jo primer hidrate, els peixos jo els treballo en sal gorda, com pot ser una carn, però sal gorda, i
10: ja un pincell.
12: No, i després ja en spray. Jo ja fico la parrilla, ja el peix, tu vas veient, el vas hidratant també de grasa perquè vagis mapant, i després ja el repòs, un poc de salsa i farà.
14: El rei dels peixos a la brasa segueix del rodaballo?
12: Jo crec que el rodaballo és el peix que més agraït és en una parrilla per la quantitat de grasa que té.
14: Perquè és més gelatinós.
12: I de sabor. Entonces també al final... els pioners d'Espanya han sigut els bascos, i els bascos el peix seu, bueno, ja no, jo crec que el peix que el besugo a la parrilla, jo crec que és el peix, però al final al tindre un restaurant com el Cano, que és el rei de les parrilles, i el peix que més defen és el rodaballo, pues entonces yo creo que...
10: Ha hagut tendència, no?
12: Ha hagut tendència al rodaballo.
14: Ells treballen molt el peix al forn, també, en el País Basc.
12: Sí.
14: Tu d'això res, de forn res?
12: No, tota la parrilla.
14: Directament brasa.
12: Sempre.
14: Escolta, i Ricardo, què tal s'apanya allí en la sala?
12: Sí, molt bé. A veure, la formació que va fer Ricardo en tema de neteja de peix és brutal. Ahí, jo crec que és de quatre cambrers... Els quatre saben netejar peix.
14: O sigui, que a banda de sumiller el temps netejant peixos.
12: Sí.
14: Sí. Però
10: netejant per a servir.
12: Sí. En carro i fem tot el ritual en la taula.
14: La presentació en taula, que això a la gent li mola molt. Això,
12: eh? Nosaltres, conforme entra la comanda, besugo. Agarrem el besugo, el presentem al client, se li diu el pes i el gramatge del besugo, perquè després no ninguna
14: no és gens sustos, claro.
12: Ja, i després ja eixim en el peix fet, en el carro, se explica tot el espart i se li lleva totes les espinetes i tot el fruit.
10: Gràcies per acompanyar-nos, Edu.
12: Ah, gràcies a vosaltres.
10: A veure quin dia quedem i fem un rodaballo.
14: Hi haurà que anar. Això
10: ho tenim
14: que provar. No, jo tinc obsessió en la codorniu ixa, jo estic obsessionat en això. Que no passa res, una cosa i te posem mitjà amb l'altra. No anem a mitjar-se una cosa soles.
10: Se partim el pla, que potser Edu s'enfada.
12: Totalment.
10: Vinga, gràcies.
12: Adéu.
10: Teatre, cine i música tenen sempre un lloc especial en la vesprada d'Apunt. En este cas, la música que eix de la batuta d'un director d'orquestra, músic i enamorat de la música com Luis Cobos. El mestre Cobos ens va visitar per recordar que va ser l'impulsor d'un concert molt especial i irrepetible. Un concert solidari, espectacular, amb la banda Primitiva de Llíria, la recaudació del qual va anar a parar justament a aquelles bandes de música valencianes que patiren en els seus locals els efectes devastadors de la Dana. Una xerrada amb la que recordarem algunes de les fites de la trajectòria d'un home dedicat a la seva passió musical com Luis Cobos. Què? Mont Jaio dia, quatre gotes. Quan alguna cosa... quatre gotes. Així som molt... Ho hem comentat moltes vegades, molt d'en Parito Roca. O sigui, a veure, n'hi ha pas dobles magnífics, hi ha pas dobles bons, hi ha pas dobles memorables... I després està en Parito Roca, que això és patrimoni pur, això. I en este cas, en una interpretació molt, molt especial, mil músics de 20 societats musicals a Carlet, allà a la pàtria d'en Parito Roca, en motiu del seu centenari, en la batuta del mestre Luis Cobos, perquè us anem a parlar, este va ser un concert molt especial, una peça molt especial,
15: sí, senyor,
10: d'un altre concert molt especial, en un significat també molt, molt íntim, també molt sentimental i molt emocional.
15: D'un concert al Palau de la Música de València, el títol del qual és Extén les teues mans. Entre l'elenc, ni més ni menys que la banda Primitiva de Llíria, entre altres grans músics també, i el motiu, fer costat als músics i les societats valencianes que van ser afectades per la Dana. Un concert amb un ambaixador molt especial i la implicació d'un dels grans, que és Luis Cobos, que ens acompanya. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estem?
16: Molt bona tarda.
10: ¿Qué tal, Mónico?
16: Pues muy bien.
10: ¿Cómo estás?
16: Te estaba yendo a decir que era un concierto íntimo y privado, pero también público.
15: Claro.
16: Fue un día espectacular en Carlet. Toda la plaza, en vez de haber público, había músicos, mil músicos. Y me pareció, no sé por qué me llamaron a mí, dije que sí, y me encontré allí con una emoción, porque yo me he criado en una banda de música. Con 5 años y medio empecé a estudiar música y a los 8 ya tocaba el requinto, el clarinete. Y claro, es un mundo que me conmueve. Muy privado, pero también público.
15: Claro.
16: Fue un día espectacular en Carlet. Toda la plaza, en vez de haber público, había músicos, mil músicos. Y me pareció, no sé por qué me llamaron a mí, dije que sí. Y me encontré allí con una emoción, porque yo me he criado en una banda de música. Con 5 años y medio.

0: Són les 5.
1: Apunt. Notícies.
0: El jutge del cas Plus Ultra ha rebutjat la petició de José Luis Rodríguez Zapatero de declarar la nulitat del procés en considerar que els drets de l'expresident del govern no van ser vulnerats. Alejandro Morés.
2: Sí, d'esta manera el magistrat José Luis Calama no admet el recurs la pretensió de Zapatero d'anul·lar la investigació que segueix contra ell per liderar suposadament una xarxa de tràfic d'influències en favor de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I per la seva part, Begoña Gómez, la dona del president del govern, ha remès el seu escrit de defensa de cara al futur jui en el qual sol·licita l'absolució i nega que aprofitara el vincle matrimonial amb el cap de l'executiu per a aconseguir una càtedra universitària. També ha negat haver obtingut qualsevol benefici econòmic.
2: Així mateix, Begoña Gómez nega que s'apropiara d'un programari de la Universitat Complutense de Madrid i que utilitzarà la seva assessora, la seva secretaria, per a fer tasques que no li pertocaven. Amb aquests arguments, la defensa de la dona del president del govern reclama la lliure absolució de la clienta.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat la proposta del Ministeri d'Hisenda per a reformar el sistema de finançament autonòmic. Ho ha fet amb el vot del ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, i de les comunitats autònomes de Catalunya i les Canàries. La resta, la majoria governada pel PP, han votat en contra, com la nostra. I a este rebuig s'ha referit el ministre.
3: De que muchos gobiernos autonómicos del Partido Popular han renunciado a defender sus intereses, digo bien, por una instrucción política de la calle Génova, del señor Feijóo. Hay comunidades donde no se entiende en absoluto, por ejemplo, la Comunidad Valenciana.
2: I amb l'aval aconseguit en el Consell de Política Fiscal i Financera, el govern està ara en condicions d'aprovar l'avantprojecte de llei orgànica que contindrà la reforma del finançament. Després la remetrà al Congrés, on necessita una majoria absoluta per a la seva aprovació, una majoria parlamentària que es preveu prou difícil d'aconseguir. Escolten de nou el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
3: El govern d'Espanya ni debe ni puede imponer un modelo. Es la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, el que tiene la última palabra. El trabajo del Gobierno de España era presentar un nuevo modelo, y así lo ha hecho, dialogar con las comunidades autónomas hasta la extenuación, con la mano tendida durante todo el proceso y una mano sincera, que no hemos visto en algunos casos correspondida por parte de algunas comunidades autónomas.
0: Y a les Corts, el Grup Popular ha demanat la compareixença de l'alcalde de Villena, el socialista Fulgencio Cerdán, per a donar explicacions pel robatori del tresor del museu de la localitat.
2: Entre altres coses, volen que Cerdán aporti informació precisa dels sistemes de seguretat que estaven instal·lats i l'operatiu que hi havia la nit del robatori, a més de quines mesures contemplava el contracte per a protegir les vitrines que custodiaven el tresor. Escoltem el síndic popular Nando Pastor.
4: Del Grupo Parlamentario Popular en les Corts hemos solicitado su comparecencia en la Comisión de Educación y Cultura para que nos cuente a todos con todo lujo de detalles, aparte de decir que está destrozado, exactamente cuáles eran las competencias que tenía, que no eran pocas, puesto que estamos hablando de un museo municipal, qué medidas de seguridad había y qué medidas de seguridad no había, en fin, que nos lo cuente exactamente todo, ¿no? Y le vamos a ayudar, como digo, a ello, a que nos lo cuente.
0: I pica baralla política en les xarxes socials. El president de la Diputació de València, el popular Vicent Mompó, ha qualificat la secretària general del PSPB, Diana Morant, de, textualment, llepaculs de Pedro Sánchez, després que la també ministra de Ciència va criticar la gestió de la Diputació el dia de la dana.
2: Mompó s'ha pronunciat així en el seu compte en X en resposta a un altre missatge de Morant on l'acusava que el dia de la dana la Diputació va avisar els seus treballadors i va suspendre activitats, però va decidir, segons Morant, no avisar només al seu entorn i no a la resta de valencians.
0: I es complixen, ho hauran notat, les previsions de forta calor en nombrosos indrets de la Comunitat Valenciana, Alejandro.
2: Sí, així és el cas de Requena, on ja se superen els 42 graus, concretament al Llogaret de Casas del Río, mentre que a Cortes de Pallars i Teresa de Cofrentes els termòmetres sobrepassen els 40. Recordem que fins a les 9 de la nit hi ha activades diversos avisos que alerten de la calor intensa. O més, està previst que apreti és a l'interior nord de la província de València.
0: I en els esports parlem del València Bàsquet, perquè avui ha presentat un dels grans atractius per a la nova temporada. Raül Pina, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Xavi. Tigi Sorts, eixe nom propi, un dels grans atractius d'este renovat València Bàsquet per a la temporada 2026-2027. El base nord-americà, amb passaport de Macedònia del Nord i de 28 anys, va arribar en estiu a un compromís per a les dues pròximes campanyes. A Tigi Sorts li agrada la idea de ser el líder de l'equip.
6: Sempre he tractat de ser un líder, d'exercir com a líder, i ara, així, a València, tractaré d'oferir aquestes qualitats de lideratge en aquest equip.
5: L'estrena en partit oficial de competició de València Bàsquet serà el dissabte 19 de setembre a les 9 de la nit de les semifinals de la Supercopa contra el Barça.
0: Gràcies, Raül. Nosaltres tornem amb més informació a les 6.
7: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
9: Atenció, atenció a este recull dels millors moments viscuts a la vesprada d'A Punt Ràdio la setmana del 6 al 10 d'abril. Una entrevista que ens feia especial il·lusió perquè el coneixem, perquè és de Cocentaina, perquè fa anys que divulga sobre tradicions i llegendes de les nostres terres i perquè escriu bestsellers. És la entrevista a Juanfran Ferrandis, que ens presentava la seva última novel·la, La llotja de la seda. Una meravella ben documentada sobre la construcció de l'edifici emblemàtic i la fabulació videta de la vida dels personatges que vivien en la València medieval. Un regal per als sentits.
8: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
9: Imaginem, ens n'anem al segle XV, la València d'aquell moment, una ciutat rica i creixent gràcies al comerç de la seda, amb una catedral relativament recient feta, una ciutat tancada entre torres, amb prestigi, una ciutat en la que la noblesa ha de donar pas i importància, sense massa ganes, a una burgesia que s'ha fet o s'està fent més poderosa gràcies a l'economia de mercat. Per això, per esta ciutat, per la València d'aquell moment, hi havia molts genovesos, xous conversos, pirates...
10: Imagineu aquella València, quin boll,
9: quin
10: esclat cultural, quin esclat social també, com es vivia en aquella València. Anem a endinsar-nos. I en aquell moment hi havia una llotja per als comerciants, per als mercaders, però es somiava en fer-ne d'una altra única, no? Extraordinària, lluïdora.
9: Belluïda, sí.
10: Però, clar, dius, el que tu dius, Gemma, i els nobles? I els comerciants, què dirien? I què dirien els ciutadans? O voldria el rei? Com faríem i com la construiríem? Vindrien constructors de fora?
9: Bones preguntes.
10: És una passada, clar, tot el procés, no? De la decisió de fer-la, no?
9: Pues basat en fets reals, que dirien algunes de les pel·lícules, o en documents reals, tenim una novel·la que ens parla de la construcció de la llotja de la seda a través dels seus protagonistes. Però ara escoltem la llotja.
11: Casa famosa soc, en 15 anys edificada. Com patricis, proveu i vegeu com és de bo el comerç que no porta frau en la paraula, que jura al proisme i no li falta, que no dona els seus diners a usura. El mercader que així ho faça sobreeixirà de riqueses i després disfrutarà de vida eterna. La noble ciutat i leal de València ab cor d'acabar la mia excel·lència. Me ha començat a 5 de febrer de l'any que corrent se compta en ver 1483.
9: La llotja parlant, què t'ha paregut? Joaquí, sí senyor. Pues l'actual edifici, avui en dia, és un prodigi patrimonial.
10: El valencià del segle d'or, també.
9: Clar, la llotja és l'autèntica llotja. Dic que és un autèntic prodigi patrimonial, inqüestionable, és patrimoni de la humanitat per la UNESCO des de 1996. I avui surt la publicació del llibre La llotja de la seda, o La lonja de la seda, perquè se pot llegir en castellà en valencià, si no m'enganye, de Juan Francisco Ferrandis, fill de Cocentaina, advocat, digue'm-la tot l'afecte, enamorat de la història i sobretot de la literatura. Com estàs, Juanfran? I enhorabona.
12: Pues encantadíssim d'estar així. Quasi em sent que en ma casa, perquè
9: jo
12: passava moltes hores així en aquest estudi,
9: sí,
12: i de nou contant llegendes i misteris, i venim a contar, vinc a presentar-vos Una de les obres que jo li tinc un especial, jo ja és la sèptima novel·la històrica que faig, és a dir, són unes quantes, però esta és molt especial perquè mos toca molt de prop i conta coses per a mi molt interessants.
10: Miro, per exemple, una pincellada del que diu la crítica, perquè igual nosaltres ens hem estat entusiasmada, però entusiasmada.
13: L'acaba ja la volell, perquè se tornem a llegir.
10: Però, per exemple, des de La Vanguardia, una crítica d'allò diu Ferrandis traça vincles amb Ken Follett i Ildefonso Falcones. Ahí t'ho deixen també la responsabilitat
13: fe,
10: també, no?
13: Fer. Estàs content, acombollats.
12: Jo estic content, això són coses que diuen en la premsa, diuen els lectors, jo no puc dir res, això ho he d'avaluar, però és veritat que, bueno, que almenys sí que vos puc dir que m'esforce molt en aconseguir que les meves obres siguin atractives per al lector, les puguen gaudir i sense donar-se comptes van aprenent cosetes i anem descobrint secrets que no sabíem.
13: I com en aquestes altres bestsellers als que feia referència Ximo, i pel que tu diies, que La Llotja de la Seda està en el centre de la història, ahir anem, és a dir, a quan se va construir la llotja, estem al segle XV, encara que després el que veiem són la vida quotidiana dels personatges protagonistes.
12: Efectivament. Esta novel·la realment juga en tres peces, no? Aixos protagonistes, aquest jove canter, Joan Ibarra, que és un personatge històric, forma part
13: que
12: de l'equip.
13: Que va existir de veritat.
12: Joan Ibarra i Pere Comte van ser els constructors de la llotja. Aixet Joan Ibarra, que el trobem encara jove, que coneixerà a Francesca de Terrera, que és una personatge de ficció, però és una xica jove que viu a una baronia perduda i és hereua de sabers ancestrals. Quasi podríem dir la màgia morisca, no?, que tant tenim en els valencians. Eixa és una peça, després tenim eixa València del segle d'or, eixa Sor Isabel de Villena, que ix com a personatge, eixa València de mercaders, de nobles que no volen deixar el seu estatus, però veuen que els mercaders van menjant-se-los, no? I després tenim alçant-se, enmig de tot eixe fluvi de coses, una llonja. Hi havia una antiga llonja molt vella, eren quatre pilars i una teulà, pràcticament, i això era una vergonya per a València en aquell moment, que era la ciutat més important pràcticament del Mediterrani. S'havia de fer algo que realment reflectira l'esplendor, i ahir van haver uns mercaders que van pressionar i el Consell de la Ciutat va manar que s'alçara eixa llonja tan imponent. Però diu una cosa que és on surt el misteri, perquè el Consell diu, mana Pere Comte de Joan Ibarra construir la llonja segons una mostra molt ben dibuixada o millor. Això vol dir que hi havia un pla, un plànol. I ahir els historiadors és quan comencen a lucubrar qui va fer aquest plànol abans, i trobem un altre personatge, que és Francesc Baldomar, un altre constructor valencià.
13: Però real?
12: Real, és el que va construir el rosetó de la seu, de la catedral, el Salomó, de la Porta dels Apòstols, que era el símbol de Salomó, una estrella de sis puntes, i a partir d'ells donen compte que és un personatge especial, que té uns coneixements especials. Per tant, la llonja és especial, i ahí és quan entra tota aquesta maquinària que jo trata de construir, de misteri, d'intrigues... Mm-hmm. I
13: la controvèrsia de la llotja és que és fer un monument a molta pasta, amb molt d'esforç, per a millor ús del comerç, del negoci, de guanyar diners, que era una cosa, diguem, contrària al que havia fet la noblesa, que tenien que tenir poder en aquell moment, que era no treballar. I després, que no era un monument dedicat a Déu.
12: Clar.
13: Tot i que... I ara acaba tu la frase.
12: Clar, és que... tot i que hi havia ja llonges per ahir, és a dir, edificis civils ja existien, evidentment, en molts llocs. I este s'inspira en la llonja de Palma de Mallorca, no? De la ciutat de Mallorca, que es deia en aquell moment. Però és especial perquè qui vaig a veure gàrgoles, veurà unes portes que pareixen d'església, plenes de símbols, tal. Què està passant? Què significa? Això és un poc el que també mos conta esta novel·la, que seguim la vida de Joan Ibarra, de Francesca, les aventures, però anem a descobrir secrets. Per què el piso de la llonja és negre? Què signifiquen les quatre files de columnes salomòniques? Què significa aixe cel pintat de blau, que estava, ara ja no està pintat de blau, però tenia blau en estreles, els 8 escalons de pedra blava duta de Portaceli, que la duien d'allí? És a dir,
13: tot això simbòlicament representa coses.
12: Hi ha molts elements simbòlics que ens donen a entendre que allò tenia una dimensió espiritual per als mercaders i per a la gent, molt important, no?
13: Perquè s'assenyalava bé per al comerç, però que no siga usura. Hi havia un punt d'inflexió que ja l'hem escoltat a la llotja dir-ho,
12: clar,
13: i que preocupava i que així ho assenyales tu també en la novel·la.
12: Jo penso que la llotja de la seda, la llotja de mercaders valenciana, era un missatge per al món, era un missatge per a aquest món que estava fracturant-se en el segle XV. Passem d'aquesta edat mitjana on l'ordre sagrat era inalterable, és a dir, naixes noble i acabes noble, naixes del poble i moriràs sent del poble sense poder moure's, a una altra humanitat, a una altra forma d'entendre la vida, en la qual, si tu, en un poc de talent, en molt de treball i molta constància i també en un poc de sort, pues pots medrar en la vida, pots convertir-te en algú que no podies...
13: I tindre poder. I per tant, influir en els alçaments que tenen poder.
12: I entrar en el consell i la burguesia, clar.
13: Perquè els reis d'aquest moment els ajuden a patrocinar la conquesta de Granada, per exemple, o el clero, o qui siga. I tot això transcorre paral·lel a la vida de Joan i Francesca, que és ma vida, també són feliços, però compatixen les criatures.
12: Aquesta història és la saga. Per a mi és el naixement d'una dinastia. Jo m'ho imaginava així, com... Eixes famoses cases de burgesia i tal, al final moltes voltes tenen orígens molt humils o molt, molt èpics, no? I entonces jo volia construir la història de pràcticament dos joves que no tenen res ni han deixar-se caure, a més perseguits en una situació molt angoixosa, i com li donen la volta al destí per mitjans propis, com lluiten cada un per aconseguir, pues això, dur endavant el seu somni. I mentre ells lluiten, mentre passa tot això, va aixer llonja, pillant forma, no? I donamos a entendre que València té molt que contar a la resta dels lectors d'altres llocs, no? Que és un poc el que jo també vull que esta novel·la siga.
10: Xema, que se l'ha llegida i està certament entusiasmada, crec que jo que és el gran valor que aportes, bueno, molts, no? S'aporta a través de la lectura, de la novel·la i en general de la literatura, però en este cas, que si coneixes com a ciutadà del nostre territori, si eres de Cap i Casal o de l'entorn i coneixes la llotja, pots fer una mirada com més històrica, més profunda, més d'arrel, més d'identitat, sí, també, a un edifici que, com tu dius, traslladava un missatge, un missatge per al món. Però alguns d'aquests missatges estaven deixats o escrits, diguem, en una clau, jo no sé si una clau mística, de lògia...
12: Sí, efectivament.
10: Algo així. Per tant, també recorrer aquests misteris, va, també
12: entrem,
10: és xulo, no?
12: Entrem en la part misteriosa. Esta novel·la té molt de misteri i té molt de maçoneria, però aquesta maçoneria original, que eren els constructors, el nostre Joan Ibarra, estarà en contacte amb aquesta gent, que eren germandats de constructors. Els constructors, al contrari que altres gremis, així ja es van fent-se, però solien ser itinerants i anaven aprenent, anaven a Lleida, construïen allà un monestir, allà contactaven un altre mestre d'allí, aprenien secrets, perquè, clar, crear un edifici com una catedral o com una llonja com aquestes i que estigui 500 anys en peu, no tinga ni un badall, això era un secret, això era un secret que s'havia de transmetre, però a més, ells ho barrejant en simbologia, en mística, és dir, per a ells no era, no, apuntar-la així, fes este...
13: Era un art complet.
12: No, era un art quasi... Ells seguien la creació de Déu. Déu havia creat el món en 6 dies i ells seguien creant el món, és dir, per a ells construir-la, seguir la creació. Tot això, en la seva mentalitat de l'època, és fascinant.
13: També en la novel·la ocorren boicots a aquesta construcció que es transcorre al llarg d'anys, qui defrauda els diners que van recaudant-se per a la causa. Això està basat en fets reals?
12: Això està basat en fets reals. A més, el que s'acosta a la llonja, que vaig a veure la capella veurà que el pis, el sol, té 3 colors, blanc, negre i encarnat roig. El mármol este és recient, però es basa en l'estructura que tenia l'original, que està molt, molt estropejat, en 3 colors. Per culpa de la pedra vermella és quan es descobreix un cas de corrupció extraordinari, perquè tot s'encaria, es materia, s'encarien, és tal qual ara. Mirar en la comptabilitat, pues tot està bé, però com és possible que hagi pujat la pedra tant de preu? Anem a València quebra, és dir, i un, bueno, es posen a investigar i troben, pues això, preus inflats, maquillatge o enginyeria comptable, tal qual, i es destapa un cas de corrupció, doncs tot això, evidentment, sí, això està, n'hi ha documents, perquè la llotja està prou ben documentada, s'han conservat prou els documents. I
10: s'ha aguantat la llotja i ha aguantat la corrupció 500 anys.
13: Sí, sí, no ha aguantat carros i carretes.
12: A mi el que em sorprèn, i el que llisca la novel·la, quan arriba a aquesta part de la història, estem fent un poc d'espoiler, es donarà compte que pareix que estiga mirant les notícies, em referís que
13: que no han canviat tant en
12: la manera
13: no?
12: en la que operen els corruptes no és tan diferent a la dels corruptes del segle XXI.
13: D'altra banda, també trobes que afortunadament avui en dia tenim lleis perquè així se les salten prou aleatòria. Bueno, se les salten, no, també les tenien, però eren unes altres. I una cosa molt xula, i és que pots veure València, vaig a dir des del punt de vista aeri, però pots veure el plano de València. Mm-hmm. Les torres, per on entres, els distints carrerons, el bordell, això també va ser aixina, no?
12: Sí, sí.
13: Als exteriors podies anar a la platja, podies anar, clar, evidentment, ir al mar, a l'Albufera...
12: Clar.
10: Tot això la terra de les fembres pecadrius, era?
12: La terra del públic, sí, sí. El públic.
13: Que ja, això ja m'ho havies ensenyat també en les anteriors novel·les. Ja havies fet passejos per distints racons de la ciutat.
12: Sí. A més, és un escenari important de la novel·la. La novel·la va, jo ho dic a voltes perquè m'agrada, succeeix en diversos gèneres. És a dir, comença en un crac, quan
13: a l'inici
12: n'hi ha una part romàntica, en una part de secrets constructius, d'eixa maçoneria original. Després n'hi ha una part de thriller, comença a haver crims. Mm. Després, i és el cas de... Comença a haver... Girem cap al gènere negre i visitem llocs sòrdids de València, com el que ha dit Gemma. És a dir, fem un recorregut de Uixà València del segle XV perquè és l'escenari. València és un personatge més de la novel·la i viatjar en el temps i veure totes aquestes aristes que n'hi haven, no era tot ni blanc ni negre, els nobles, els mercaders, la gent del poble, la llum, la foscor, una sor Isabel de Viena ja escrivint la Vita Christi, que és el segle d'or de les lletres, una personatge...
13: I és realment poderosa, tot i que així n'hi ha escenes que evidentment estan fabulades, perquè són de la teua, ella interactua amb Francesca, i Francesca és un personatge inventat.
12: Sí.
13: Però el que sí queda clar és que ella era una dona... en poder i ben considerada. Uh-huh. Allò que ella aconsellava als nobles, els poders,
12: sí, Sor Isabel, influïa. Sí, sí, sí. Sor Isabel era una persona influent i, a més, això està documentat que anaven els jurats de la ciutat i consellers
13: a demanar-li
12: consell quasi a diari. És a dir, pese a que estava tancat en el monestir de la Trinitat, ella sabia més de València que els que estaven fora. Damunt tenia València dins concentrat, perquè allà n'hi haven nobles, n'hi haven servents, n'hi haven criats. Pràcticament totes les famílies importants del regne tenien algú allà dins clavat, i entonces ella...
13: Era com
12: tenia...
13: un reflex de xicotet de la societat de fora.
12: Sí, sí,
13: no?
12: I tenim, per exemple, la nostra protagonista, que és fan d'Ausias Marc. El que més li agrada és que li conten versos d'Ausias Marc. Jo també he volgut col·locar aquest període d'esplendor de les nostres lletres d'una manera sutil, perquè forma part del teixit que es vivia en el segle XV.
10: Que és brutal. Jonot, el Tirant, Ausias, Rosti Corella, Sor Isabel de Villena... La seda, el moment històric, Sant Àngel... Per què València... És una associació de coses i són capes i no es deu un dia per a un altre. Com aconsegueix València ser pràcticament capital de la Mediterrània i una ciutat tan, tan gloriosa en aquella època?
12: Pues,
10: no?
12: Una per circumstàncies alienes a València i una altra per saber aprofitar. Les dues circumstàncies fonamentals sempre és conquista de Constantinoble per els turcs, cau el mercat oriental, Venècia, que era qui controlava el Cotarro, es veu ofegar, i vol pillar el testic Barcelona, l'havia de pillar com sigui en Barcelona, però Barcelona està immersa en una guerra contra el rei Joan II, i València s'haguera pogut quedar a l'expectativa, però no, València va pillar el testimoni i va dir, així estem nosaltres, que tot el comerç vinga així, així som ben rebuts.
10: Estupendo, no?
12: I ahir van vindre seders genovesos,
13: Aprendreu a fer seda, com se feia la seda i dir-vos, ara comprenc, perquè és un teixit tan ben considerat. Però no costava això ni res.
12: Mare meua,
13: Mare meua.
12: N'hi ha una part, n'hi ha una part de la novel·la, a mi m'agrada molt també la seda, però no sols vendre seda, sinó anem a veure com es feia
13: des de
12: que teníem els ouets dels gusanos, com es avivaven per criar-los, les fulles dones de morera... I tot això, saber que tot això és secret, jo us ho conte, però en aquell moment haguera revelat secrets industrials
13: i ara mateix...
10: Allò era espionatge industrial.
13: Ui, no, i a més...
12: I els tintes, n'hi havia certs tintes
13: la
12: que era...
13: La vida exclusiva en ello, atén una cosa. I també parles de les visites dels Reis Catòlics
12: Això és història.
13: Abans de Joan i després de l'aixement de Joan i després creu uns 5
12: sí,
13: més o menys,
12: sí,
13: no?
12: Sí, sí, vam
13: això
12: vindre...
13: I això, que es feien qual... els teatres i els estan historiats per rebre'ls...
12: Seria,
13: rebre
12: seria
13: això...
12: pavor, a més, dient València era especialment impressionant fent recibiments reals, perquè això ho feien totes les ciutats.
14: Sempre s'ha agradat una festa.
12: Gràcies a que ens agrada la festa, gràcies a que ens agrada la pólvora i gràcies a l'experiència que tenim del Corpus.
13: Sí, per, exacte, perquè la pólvora també hi seguí, i les roques i la moma també hi seguí.
12: Entonces,
13: sí,
12: quan
13: sí.
12: venien els reis, davant del pont de Serrans, a l'altra banda posaven uns entarimats, allà anava el rei, i feien era una desfilada.
13: Els gremis.
12: Els gremis, però un gremi, per exemple, feia una carrossa en un vaixell i representaven els apòstols pescant, altres recitaven poesia. És a dir, no era simplement passar per davant, era una entrada de moros i cristians com Déu mana, no?, de la un entrar però
14: així de lluny.
12: I els reixos quedaven absolutament, i després els reixos havien d'arribar davant de les portes de Serrà, i allí representava una baixada d'un àngel, trompetes, focs artificials, bueno, espectacular. I això era una cosa que en les altres ciutats intentaven fer-ho, però com en València cap. I això també és en la novel·la, i és, a mi m'encanta.
14: Que guai. I lo de la vida quotidiana, perquè hauràs d'investigar molt, perquè el nostre dia a dia té un ritme, té una, no sé, uns costums, però clar, el segle XV era... I has de comptar-ho en naturalitat i endinsar-nos a com era la vida del dia a dia.
12: Detalls,
14: no?
12: Això és molt xulo, no? Seguir la vida d'ells, per exemple, detalls quan arriben a València i volen alquilar un lloguer, pues els lloguers estan impossibles i al final tenen que anar amb terrat, que no n'hi ha res, i tenen que negociar en el llogater a veure si a canvi d'obrar-te un poquet, perquè són constructors, en rebaixes un poc la renta. És a dir, n'hi ha moltes coses de la vida quotidiana que es ven reflectits, no? I però clar, tens que haver-los investigat per saber que en aquella època ja passava, no?
13: I que menjaven i que bevien, i ser volaris...
12: Ese resquemor que ja hi havia dels judíos, dels conversos, aquesta tensió que comença a haver entre els cristians vells, esta gent, tot això forma part de la vida quotidiana que pues això, en una novel·la històrica li dona...
13: De la indumentària, de com van vestides en segons en alguns moments també, se pot contemplar en les aventures de Joan Ibarra i la família.
12: Els xapins, ells, que eren una espècie de sandàlies de madera en que tenien la
13: millor...
12: Quasi un pan de altes, i les dones anaven en tacó, no un tacó, sinó com si anaven dos tacons. I anaven ahir, és bo que això era incomodíssim, però clar, elles anaven un pam més altes de lo que eren, i anaven...
13: I els dels de la ploma, que eren uns... O costums com... L'any de dol seria l'any del plor.
12: Sí, l'any de plor era que per a protegir a les viudes no se podia tocar res, és a dir, quan moria l'home, encara que tinguera deutes l'home i tal, eixe any, en principi, per a que poguera recuperar-se o casar-se en un altre i la traguera de... Però sí, clar, els furs, les lleis dels furs... En una novel·la històrica has de fer una espècie de mosaico de totes les coses, i has de saber-les posar de tal manera que no es faci pesat, que no tinga la sensació de la gent de dir... Ui,
13: no està llegint un manual farragós.
12: Si jo vull saber què li passa a Francesca, si xirada, si xirada allà... Però n'hi ha que clavar-ho...
13: Anem a veure que Francesca té fills, que estàs en els parts, que estàs en el... Totes les coses també passen en les malalties, es peguen palisses, com se que ho recuperen... No, o sigui, tot, manar als hospitals és disgustos.
12: La canya de sucre, no, eren grans productors de canya de sucre.
13: Però la canya de sucre era un martiri?
12: Era una cosa que ve de Cuba, i no, si es cultivava, els Borja eren pioners en això, en la zona de Gandia, que hi havia molta aigua i molta sèquia, es criava la canya de sucre, però era duríssim. Allí sols tenen els moriscos pobres treballant allí, perquè es veu que era terrible. I bueno, pues així també. Tot aquest món... pues està, en la llonja de la seda.
14: Que xulada, jo crec que farem una mirada diferent. No, la llonja jo ja l'he vist. Jo trobo que després de llegir la novel·la li faràs una mirada diferent, i no només a la llotja, passejaràs per València,
13: a les Torres de Serrans, sí senyor,
14: d'una manera distinta,
13: a l'Albufera, que també és l'Albufera,
14: així estava este col·lectiu, este gremi, així era un lloc on hi havia moriscos, sí, així era un lloc on...
12: Conta alguna llegenda de per què hi ha un dragó a la façana de la llotja, veureu un cap de dragó, pues bueno, hi havia una llegenda que ens parlava de que hi havia un drac, perquè allí estava el fosso de la muralla àrab, es deia el Valladar. Ahir hi havia un fos molt, molt, molt abans, i es deia que hi havia un drac i tal. No sé si hi hauria... No sé què hi hauria, però hi ha llegendes i tot això, pues, barrejat en esta història en la que, com a teló de fons, està alçant-se un edifici portentós, pues jo voldria que fora una d'aixes novel·les que foren un referent, això evidentment ho ha de dir el lector, un referent que situarà València com un marc literari a nivell nacional o internacional, de dir, volem llegir-se-la en Madrid, en Burgos, i volem anar a València a conèixer València.
14: Ferrandis, sí. En Hollywood. Veig si en Netflix
13: és un
14: o
13: novel·lón,
14: algo,
13: una, és un novel·lón o una sèrie.
14: Sèrie o algo.
13: Sí.
12: Bueno, això són coses que van de dir altres, però a mi m'encantaria, evidentment, veure tot això en una pantalla seria per a mi un regal. Però,
13: una
12: bueno,
13: fantasia.
12: Qui sap?
13: Sí.
14: Qui sap?
13: Ah, tinc una cosa. Imagina que tu ja estàs en la següent, perquè tu cada 2 anys i mig... Dos anys i mig.
12: Sí,
13: tu ja estàs estudiant el més gran.
12: Estem treballant. El que passa és que ara és sempre un període en el que no mai m'atreveix a dir res, perquè qui sap on em portarà la investigació, les muses, però bueno, segur, si tot va bé, d'ací un temps tornarem a vindre a contar-vos més cosetes de novel·les, d'històries, d'aventures, de misteris, qui sap.
14: Que les muses siguin propícies, per tant, Ferrandis, sí. Que vagi molt bé, a veure, Edita Grijalbo, tapa dura. D'aixòs llibres que dius, és que este llibre... Sí.
13: És que és el llit que el devores.
12: La porta és preciosa, la porta que han fet.
14: Sí. Ho han cuidat
13: sí,
14: molt.
13: Sí, senyor.
14: Que te cuiden, Juan Francisco, i que te vagi molt bé.
13: I enhorabona. Ai,
12: així. Moltíssimes gràcies.
13: Ens agrada molt. La llotja de la seda de Juan Francisco.
15: Els millors moments de la vesprada da punt. Cauen bombes dins de mi a tot arreu.
13: Una entrevista musical que ens va encantar per la seva personalitat, el seu nou treball i perquè tenen la gràcia per a robes. Ens visitaren Malifeta i s'ho van passar molt bé. Nou projecte, nou repte i molta alegria.

0: com va pujant d'intensitat, eh? Uau, com va agarrant força, com va agarrant energia, sí, i com sí, se sí. menen en els peus i com se te somouen les coses per dins, no?
1: Sí. Uau. Com que està brega.
0: Això té gust de ferro entre les dents. És un poc guitançant entre les flames. Mola molt. I mola molt brega, també. Ho venien comentant, no? La paraula. La força que té el tema que presenta el nou disc de la banda valenciana Malifeta. Que bé que els tenim així. A part de la quadrilla.
1: A part de la quadrilla de Malifeta, que ens presenta Brega, és el nom que han triat per este nou àlbum. A la setmana de publicar-lo, pareu atenció, ja tenia 120.000 reproduccions. Uala. I la gira de presentació d'este nou treball ja està en marxa, amb més de 20 concerts tancats. I per a que ens ho conten tot, avui tenim al nostre estudi a dos de les seues veus, a Mireia Matoses i a Anna Rajadel. Com esteu, xiques?
2: Hola.
3: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
1: Quina pinta, saps això? Ai, ara per tots l'escolteu i què? Dius, ai,
4: jo m'emocione.
1: Sí.
4: Encara, sí.
1: Oi, que bonic és això.
4: Sí, bueno, ara estava pensant la diferència del directe al disc, no? Estava com repassant com sona en el disc, perquè clar, el directe canvia la cosa, no? Però bueno, molt contentes amb la rebuda del disc, els primers concerts, molt, molt guai tot.
0: Com són aquests concerts? Que
2: estem molt il·lusionades. No? Bueno. Encara mantenim la il·lusió des de la publicació del disc i hem fet dos concerts. I han estat molt bé, la veritat. Estic molt contentes.
0: I per què teniu la... És com el contrast de que teniu més en la ment, pot ser, la interpretació en el
4: clar,
0: concert
4: clar.
0: I de repente tornem a trobar-nos, diguem, l'arquitectura original de la cançó i dius... Ostres!
4: Clar, el so és distint i les veus... No sé, de repente
2: ha sigut com més relaxada, no?
4: Sí, ha canviat. Sí.
0: O sigui, que en directe és més brega.
1: Intens.
2: No? Sí, molt
0: més. Més brega encara.
1: Sí. Home, però és que ho demana també un... L'energia d'un directe, l'intercanvi d'energia d'un directe és una injecció brutal, en este cas, per a Brega, no?
4: Clar, i a més està cap al final del bolo, que ja l'energia està molt arriba, el públic, entonces és com a lo loco.
2: Sí, sempre canviem alguna cançó en directe, l'allarguem o li fiquem clar, més cosetes,
1: jugueu.
2: I el cas de Brega és un cas d'això, que és més potent.
1: És una injecció brutal, en este cas, per a Brega, no?
4: Clar, i a més està cap al final del bolo, que ja l'energia està molt arriba, el públic, entonces és com a lo loco.
2: Sí, sempre canviem alguna cançó en directe, l'allarguem o li fiquem clar, més cosetes.

0: com es diu, el tracklist, bueno, el que sé, com se diga, sí, en valencià, sí, sí. Bueno, això, sí, sí. Les cançons en l'ordre que d'això. Un treball que comentàvem també, xiqui, suposa una transformació important, també d'explorar nous camins i nous ingredients, membresies noves a la banda, a veure, conteu-nos.
1: De ser dos a ser set?
2: Sí, és que, clar, el projecte de Malifeta es va crear per a no dur-lo mai a un directe. El van crear Arnau i jo tenia pupil·les, Arnau tenia so, i va ser un projecte que era simplement per a passar-ho bé nosaltres dos. Què passa? Que quan decidim portar-ho a un directe estem molt sols, ens falta molt de suport i el busquem. El busquem en músics, el busquem en una veu com la d'Anna, que és una veu preciosa, perfecta, que necessitàvem. I este disc ja naix pensant en ells. Els treballs anteriors no estaven pensats, sí que es van adaptar per al directe i toquem.
1: Però ara sí que està parit, això ja.
2: Exacte.
1: Amb la formació d'ara mateix. I el cas d'Anna és que mola tot.
3: Com és això?
1: Perquè tu t'estrenes en este món... No, tu t'estrenes des d'un d'alguna manera, o sigui, vinculació amb el món de la música, sí, però des d'un altre angle.
3: Ja.
1: Des de la comunicació i tal, amb la raïf, amb so, amb Ciudad Jara.
3: Ja.
1: I diu, pues la xica canta també!
3: Jo que sé!
1: Sí. Però no cante, cante de puta mare!
3: Ja, bueno, a ver, faig el que puc, eh? Jo estic molt contenta i tal, però jo que sé, la vida... clar, jo porté 5 anys dins de la música, però no com a cantant, sinó que jo me dedico a portar xarxes i a la premsa i comunicació i la vida, perquè també va ser un cúmul de, no de catastròfiques desdichas, no, de lo contrari, de afortunades
1: coincidències.
3: Vaig començar a treballar amb Zo i en un viatge de furgoneta Arnau em va escoltar, perquè jo cante tot el rato a ma casa i al cotxe, i quan escolte música sempre estic a tararejant i tal, sense saber res de música, perquè jo no he fet res. I ahí se va quedar la cosa, se quedó con el recuerdo, i quan van decidir que Malifeta tenia una vida i que anàvem a fer gira i tal, pues van pensar en mi, i un dia de falles, fa 2 anys, que me recordaré tota la vida, la Mire em va
1: dir... Sujeta el cubata!
2: Què passa amb això? Clar, jo li vas dir, mira, que volem que treballes en nosaltres, i em va dir, claro, ja ho mirem, vos porte les xarxes, i jo, no, que cantes. I va dir, és mi sueño!
3: Claro, jo de xulo tot, això. Però és que, a veure, jo...
2: És que és molt fort, no desafina mai, o sea, no sap desafinar. Té una veu increïble.
0: Però de natural.
2: Sí.
3: Jo que sé.
0: Te caigueres en la marmita de cantar. Quan...
3: Jo crec que, és clar, jo he cantat molts anys, perquè no. tot el rato, és el meu joc, des que jo era xicoteta, és la meva manera de jugar, és cantar i ballar.
1: Que te vas treballar, sense la millor tindre consciència de que t'ho estaves currant.
2: Però té molt de talent, igualment.
3: Jo que sé.
1: Però sí que has sabut veure... Esa cosa.
3: Sí,
1: que sabe que se te o no se te.
0: Pero Ana en el coche, en la ducha o mentre vas per ahí, jo que sé, pels pins o deixa pels barrancs, jo que sé, jo crec que no seré l'únic.
1: Jo també cante, també, però a mi no m'ha dit ningú,
0: però no,
1: que ho fas davant
0: no estem micro. Tocats, però clar que diu, mire, és que no desafina mai.
3: Ah, vale, alguna vegada desafine, mire, ja.
2: Mira, jo estudia música tota la vida, toque clarinet. I no tinc el talent que ella té, i ella el té de fàbrica, i és això.
1: Jo crec que ha sumar,
3: un amic, bueno, Enrique Lepuz, un company nostre, dissenyador gràfic, que va fer la portada del disc, em va dir una vegada, i crec que és això, te ho has imaginat tantes vegades al teu cap, que és com si ja ho hagueras fet.
1: Que està passat,
3: ja està tan ahí que... Jo què sé, no sé, tio, pues, molt loco.
1: És una història xulíssima.
3: Sí, sí, no, és guai. Jo m'emociono quan lo pienso i tal, és com que, hòstia, que guai.
1: I com heu construït esta nova identitat? Els canvis que heu anat introduint, o els estils, o què... Com és Malifeta ara? Com la definiu vosaltres?
2: Ai, no sé com definir-ho, no? És molt festiu.
3: Sí, és més agressiva.
2: És més agressiva que abans.
1: Té més potència.
3: Té més potència. I també crec que encara que des del principi hi ha una barreja d'estils i sempre és com que la diversitat és una senya d'identitat, en este disc en concret s'ha trencat un poc la línia que portaven els singles i el disc primer, que era més reggaetonero, latino, i ara és una altra cosa.
0: Una cosa que jo trobo que no ha canviat és el recau. Hi ha càrrega de fons i sempre hi ha reivindicació. Tira-li.

0: pam, pam, saps? Tot és dins, que dia aquell. És que tal qual, els que tenen rovella de l'ou no deixen mullars de més. Ai. És que només que mullen ells. Rovelles,
1: però tot el món toque. Somia amb el mollutori.
0: Ai. Ai. Està bé seguir el de no perdre aquest esperit de brega i de denúncia, no?
1: I hi ha tantes coses encara, a més, que denuncies.
2: No, no. No, i, sí, i pareix que cada vegada és més necessari dir coses i... perquè, bueno, la situació...
1: I no donar per fet superació o conquistes de coses perquè...
2: No, no, clar, perquè tot pot canviar d'un moment a altre.
1: En els extremismes i se'n va tot a passejar. Mm.
0: I penseu que hi ha un missatge de camp generacional o, és, o això és un pet que tinc jo que vos feu superjoves? No, en el sentit que em fa l'efecte que hi ha... Que hi ha sí, estem superíssims. I estupendes i bellíssimes. Que, vull dir, no sé, que hi ha la sensació de que hi ha un cert desencant generacional. No, no sé exactament si de la vostra generació o de generacions que venen darrere, perquè hi ha un color que és, diguem, els límits o les barreres de les generacions és un poc general, però que en general allò que diguem els huelos, la joventut,
2: aquesta
0: idea de que hòstia, hi ha desencant i fa, sí, i fa falta brega. Fa falta
1: de la vivenda, de la
0: i fa falta menjar el cul, dic sí, jo. A veure, sí. La meua ja la sí, menjarem no. A finals dels 70, però...
2: Pot ser que dius, perquè jo tinc una germana que té 22 anys, que és una altra generació de la meua, i sí que veig com desencant de que porta a la inacció, ja. Saps? Com una desesperança de...
1: És preocupant, que porta a la inacció.
2: És preocupant. Sí, i més perquè ara pues, es necessita acció, i mire que és profe d'institut, també
1: sí,
2: ho veus.
1: Que... Tu ho veus el dia a dia en la gent.
3: Jo el que veig és que el desencant se li està quedant l'extrema dreta, i els meus alumnes ara ser combatiu és pues, estar molt prop de discursos molt perillosos, però molt perillosos i que no entenen, perquè són gent que té 15 anys, 16 anys, que s'està apropant molt a discursos molt extremistes. Però bé.
1: Jo tinc una filla de 16 anys.
3: És perillós i és molt
1: trist. Que corrobora el seu...
0: Ja que m'he neixat el peral, que diuen, ja que m'he neixat l'arbre, ja que fer brega. A mi també parlar d'amistat i d'amor, no?
4: T'has papat totes les foscoretes, les paraules que comencen per mal, malícia, malura, malhòstia, tristor sense justificar.

0: pot ser més tranquil, pot ser més content. El camp no para, però sé que sí, quan es fa de nit. Que bonic si estàs així, escampes el fum amb la mà i fas baixar els fantasmes del llit, quan es fa de nit.
1: Un líric d'esta cançó, que bonica, eh?
2: Sí, sí.
1: Que tendreta.
2: Que íntim i que representatiu, sí, de moments inesperats, qualsevol. Perquè, clar, la cançó l'heu fet a vosaltres, però nosaltres ens la adaptem quan l'escoltem i la cantem i l'interpretem.
3: Clar. Ore, jo la primera vegada que la vaig escoltar anava conduint i me vas ficar a plorar tant, ja, sí, que no veia res, i vas tindre que parar en una parada d'autobús d'Alzira i plorar, perquè, bueno, l'ha escrit Arnau és la meva parella, i clar, és molt emocionant escoltar això.
1: Unes lletres tan ben encaixades, no sé, una sonoritat poètica tan xula, tan pròpia, pues una musicalitat tan especial. I heu triat un lloc molt bonic per a gravar el videoclip. Xa Marjal,
2: home,
1: hi ha tres Marjals, però ningú se'n recorda el Marjal de Gandia.
2: Ell és de Gandia i li encanta especialment
1: la barqueta.
3: I la barqueta i tot.
1: Hem de reivindicar-ho.
4: Molt bonico, però complicat, perquè de nit, al gener, aigua, havia llovido mogollón.
3: Vam acabar en 3 graus.
1: A
3: les 4 de la matinada.
4: No, es va canviar, es va cancel·lar per pluja una vegada i una altra. O sea, jo el dia abans estava amb un cabàs, literal, achicant un xarcos ahí com una loca.
2: Ai, pobre meu.
1: Era en plan, Tonet, Percha.
3: Se ha molt de fred.
1: Casi barro.
4: Jo que sé, a lo loco, però
2: ha quedat molt xulo. Ha quedat molt xulo. I com és el procés? Com és la manera de treballar que teniu a Malifetes?
3: En el tema
2: creatiu, d'on ve el tema, ja no, ja sempre així com algú arranca, uns, sí, altres aporten, no sé.
3: Qui escriu és Arnau, tot. I fa la música, i després està Pollet, que és el productor, que és qui produeix la cançó. I ell ja ens passa les cançons, Arnau passa les seues composicions i ja Pollet les acaba. I en el tema de fer videoclips, Anna, que a banda de ser prodigiosa en el cant, és una màquina de fer
4: loca,
3: feina.
4: Estic molt loca.
1: La de les redes.
3: Ella ho fa tot.
1: O sea,
3: sigue que la que menys treballa sóc jo.
4: Però, Cari, però, sí, diguem que Arnau és com que presenta l'esqueleto de la cançó musicalment i líricament també. Pollet la fa créixer i li dona cos. I després, paral·lelament, es comença a pensar, bueno, pues, què no té el disc? Les cançons que transmitixen o que tenen en comú, buscar un concepte, trobar com una imatge que visualment explique o narre el nom i les cançons i el discurs. I després, pues, amb algunes cançons, en este cas va ser Brega i de nit, pues, també pensar, vale, pues, com convertim això en imatges i fem que, no sé, representar, no? I a mi és un treball que m'encanta, però
2: és un mal de cap.
4: Telita.
3: I passa un PDF superordenat, té mogolló de referències.
4: És molt loco. Bueno, i ahí està Elga, que va ser la directora, Elga Mbach. Però bueno, diguem que la idea neix de nosaltres i després Elga, pues, li dona el cos també. Però és un procés molt guai. I trobar la portada també i fer la realitat i que, no sé, a mi m'agrada molt.
2: Molta il·lusió. I també després decidir com plasmar això en un directe, com traslladar el directe.
4: Bueno, clar. I ahir els nostres companys...
2: És xulo, també.
4: Clar, clar, musicalment ahir preparen el directe, sí, molts assajos, l'equip tècnic que tenim, que és el millor, pues molt de treball d'estudi, de local, sí, i assajar a tope.
1: No sabeu com m'agrada escoltar que a l'hora de la composició tingueu en compte el que conteu una història en el disc. Perquè fa l'efecte que en el Spotify i en el tot això anem a la cançó, o anem a la mitja cançó, o a l'arran de la cançó i si no sé què, que hi ha un pam-pam-pam-pam.
4: Ja.
1: Ara després parlarem, mira, tenim a Lorena Gascón, la nostra
2: psicòloga
1: japuta, en les xarxes.
2: Queria parlar-nos de FOMO.
1: Del FOMO. Jo crec que també en la música...
3: Jo sempre patís FOMO.
1: Hi ha una miqueta de FOMO també, de dir, i què estic perdent-me, què passa lo següent.
4: Sí.
1: I el tema de dir... Per això m'ha agradat l'auge que té el vinil de fa un temps, sí, a esta banda, de dir, ei, vaig a escoltar música.
4: Sentat?
1: Eso es. Vaig a obrir el disc. Vaig a mirar la portada. Vaig a posar la cara A, que té clac, clac.
2: Que t'envolta, que te atravesse.
1: I el temps de que siga una cosa física. I de que el so, i que te deixes emportar. I que després la cara t'alces i li pegues la volta a la cara. I la cançó, i ara està connectant. Que ja és una història.
2: Perquè si la dius...
1: Que siga conceptual.
2: Si la dius
1: aixina... Això mola molt.
2: Sí. És per això que pots derramar una llagrima mentre escoltes de nit. Encara que...
3: Sí.
2: que te l'apliques a la teva vivència, no?
1: Sí, toca l'emoció i bum, no? De manera...
4: Clar.
1: Pues que bé que feu això. Pues que guai. Pues enhorabona a Arnau i a la resta de la banda que feu...
2: Per què s'agrada? Perquè són apegaloses, no?
1: Ai, mira, apegaloses, sí.

0: mola, a més feu unes barretges a més molt, molt xules. Mola molt aquesta història ambiental del cinte i això que comenceu la cançó, després la porteu al rotllo ballable.
1: Sí.
0: Molt guai, molt bé.
2: I en directe també.
3: En directe és increïble. En directe
1: està una energia molt xula pel directe. I, bueno, totes, però molt particular, volia dir. I vull que me conteu com el vareu estrenar amb una festa, vaig a dir clandestina, perquè això és molt peliculero. O secreta, o no sé com va ser amb els fans. Això degué ser una mona.
3: Això va ser brutal. També idea d'Anna. És de veres, és que sempre són coses idea d'Anna.
4: Buah, això va ser superxulo, tio. No és perquè hagi sigut la meva idea, però que fue muy guay. I de fet, jo crec que fins que no va ser, no ens vam donar compte de que va néixer com un regal per als fans, no? Com a una manera de, el que dies, no? De, ara que estem tan acostumats a escoltar música només ahí ràpidament i tal, pues anem a obligar als fans que vulguin, clar, a escoltar el disc en ordre, amb les lletres, a saborir-lo, fer una experiència física, sensorial, saps? Perquè si no, és que és un disc i ese dia no passa res, perquè al final només és a Spotify, hi ha un post, però ja no hi ha res que és real.
3: També els membres del grup va ser com un regal, perquè el dia que hi ha el disc, Arnau i jo estàvem de promo a Catalunya. Poyet, el productor, estava en casa en la seva família. Anna estava publicant-lo a Gandia. Aleshores, no vius com a grup
4: junts
3: les reaccions de la gent.
4: És com per WhatsApp, ala, ja està.
1: No? És molt gelat. Molt,
3: i fent aquesta festa, vam veure si a la gent li agradava o no, i ho van viure tots junts i va ser superbonic.
1: És una idea.
0: Però presentàveu les cançons? O
4: bueno, sigui,
0: però,
4: que, no,
0: o parlàveu com era la història?
3: No vam dir res.
0: No sé què diu res. Una cançó darrere l'altra. No, i els fans allà dient, però alguna explicació, eh? Tampoc, no?
4: No, mira,
1: estarien flipats de tot.
4: La idea era fer algo clandestí i volien fer algo en un club perquè este disc té molta electrònica i volien com fer-lo en algo underground, clandestí i relacionat amb el club. I vam fer com es fa realment a les raves, que és que tu no dius mai on es va fer, sinó només das una data i unes entrades, o en cas que sigui gratuïta, no, però en este cas hi havia entrada, i la gent ho sabia perquè havien estat a l'últim concert de Malifeta, que va ser a desembre a la Tonelades, i havia un código QR ahí que posava: voldries escoltar el nou disc de Malifeta en una fiesta secreta abans que ningú?
3: I ja està.
4: I la gent es
0: registrava, bueno, pues,
4: i
0: després
4: enviaven un mail dient: este dia, aquesta hora, a València.
3: I el mateix dia pel grup de WhatsApp vam dir: és en esta direcció.
1: En tal lloc.
4: I la gent es va presentar, 300 persones.
0: I la penya va quedar.
3: 300
4: persones. I va ser molt xulo perquè hi havia una pantalla gegant. Era com el que tenia al cap, tio. Una pantalla gegant amb les lletres i anava introduït d'una espècie de vídeo xicotet, pues, d'una peli o d'una sèrie o d'algo que influenciava
1: que
4: la cançó.
0: I la gent que dia les cançons.
1: La
0: gent que feia, aplaudia quan acabava una cançó? O miraveu els caretos?
4: Fue una experiencia súper chula, tío.
3: Va estar molt guai.
0: És que mira, costa tant de fer i de parir un disc, costa que és que vols mostrar, a banda dels directes, que està molt guai, però és que em sembla una idea molt...
1: I veure la reacció.
0: Molt xulo, de dir, ahir teniu això, què vos sembla, com ho viviu, què vos diuen, la patata, no? Sí. o en la panxa, on sigui.
4: Va ser molt guai.
0: Sí, que guai.
1: Bueno, jo vull dir que tenen molts concerts ja programats, que entreu a les seves xarxes de Malifeta.
0: Venen a Gandia,
1: per si voleu, jo crec que sí. Sí. Jo vaig a dir, per exemple, atenció a Vila-real, Altea, Gandia, per a Tàrrega, Lleida, L'Escala, Celrà, a Benlloc, Salou, Denia, Xaló, la Nucía, la Bisbal de l'Empordà, jo que sé. O si és que no van a parar les criatures.
3: No,
1: però
3: no,
1: a Gandia
3: no,
1: van.
3: Gandia
1: no, però a la plana encara no. Ah, sí, Vila-real. Ja sé, ja ho tenim.
3: De fet, Vila-real és d'ací dues setmanes.
1: Sí, ja ho tenim, ja ho tenim. Prop de casa tu i jo.
0: Però se poden consultar, òbviament, les vostres xarxes en la vostra...
1: I a més, és la idea, no? Ara
4: rodar a tope de... Alguno més. O sea que...
1: I ve l'estiuet...
4: Clar, clar.
3: Sí, sí.
4: A tope, a tope.
1: Que és més condidor.
4: A tope.
3: Jo no tinc descans.
4: Tot.
1: Tu no tens descans, tu acabes el curs i pim!
3: No, i ara també.
1: I ara també.
3: Acabé divendres i dissabte cante.
0: Pim, pam.
1: Què dones?
0: Bueno, què bones.
3: Valencià.
0: Valencià. Que bé.
1: I què diuen els teus alumnes?
3: Jo no us dic mai res, però els dos dies
1: acabaran ja... Acabaran enterant-se que fas música.
0: S'escampa.
3: Sí. Ah. Profe, he vist un TikTok, profe, no sé què, me sé tu baile.
0: Me sé tu baile.
3: Em fa vergonya, perquè jo em dissocio un poc, saps? És com que a l'institut soc profe i així soc cantant.
1: Està bé que te dissocies per la teua salut mental, clar, però és molt bé.
3: Però s'agrada, sí.
1: Que tinc una profe... La profe, que la profe de València.
4: Mola, la profe guai.
0: Mola,
4: la profe
0: guai. I l'estilazo que te posen ser coses en la gorra. Sí. Que m'has donat una idea.
1: Des de la modernor.
0: Va fer-me jo una cosa, jo faré una cosa garrula, jo faig molt d'estil. Però posar-me coses en la gorra.
1: Tu eres més clàssic. Jo sí. Tu una trestilla,
0: jo què m'arré, una tomata o... Què
4: oye, cadascú lo sé,
1: güey. Cada uno que li agradi.
0: Bueno, bueno, que acabem en inflamables i li botem foc a tot. Bueno, que ens ha encantat esta brega, que sigueu en la brega.
3: Moltes gràcies.
1: I ens agrada esta malifeda, moltíssim.
0: Molt, molt. Gràcies. Abraçada per a la resta de la penya i ens veiem, anem a dir en els bars. No, ens veiem en les taules. Les taules de menjar i en les d'actuar.
1: I en dues setmanes en Vila-real.
0: Gràcies, malifetes.

necessitem música, com no podria ser d'una altra manera. Aquell 10 d'abril, Carme Juan va versionar en valencià a Amaral en un dels seus temes més famosos.

0: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Tot el que és important per a tu, ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Són les 6.
4: Apunt Notícies.
3: El ple del Consell es reunirà de manera extraordinària dimarts que ve per tal d'aprovar l'increment salarial que a partir d'este mes cobraran els docents de l'ensenyament no universitari, tal com es va pactar amb part dels sindicats. Alejandro Morés.
5: Sí, així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durant la visita que ha realitzat a una escola infantil de Polopa, la Marina Baixa.
6: Este mes de septiembre, todos los docentes de la Comunidad Valenciana van a percibir ese incremento salarial que nos comprometimos y que acordamos con el sindicato de AMPE y de CESIP. Llegamos a un acuerdo de incrementar los salarios unos 200 euros. El próximo martes habrá un pleno del Consell donde se aprobarán esas tablas salariales y donde, insisto, este mes de septiembre en la nómina todos los docentes de la Comunidad Valenciana tendrán incrementado su salario.
5: El pacte inclou una pujada salarial en trams progressius. El primer serà de 75 euros, que són els que dimarts aprovarà el Consell. Un segon bloc de 75 euros més a partir de gener de l'any que ve. I la resta, el 50, en el 2028. En total, 200 euros. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i l'STPB van rebutjar la proposta.
3: I el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, ha comparegut per a dir la seua després d'aconseguir que el Consell de Política Fiscal i Financera haja aprovat la proposta del seu departament per a reformar el sistema de finançament autonòmic. Una aprovació aconseguida amb el vot del mateix ministeri i de les comunitats de Catalunya i de Canàries.
5: La resta, la majoria governada pel PP, han votat en contra, com la nostra, i a ixe rebuig s'ha referit el ministre.
7: Si quitamos todo el ruido y la furia que hay alrededor de los debates territoriales y, si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable que conjuga intereses muy diversos, que mejora muchísimo el modelo actual y que refuerza la solidaridad y el conjunto de recursos que se aporta a nuestro estado del bienestar.
5: No opina el mateix el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a qui escoltem de nou.
8: El model de finançament és un model de finançament per a contentar els independentistes catalans. No hi ha voluntat del govern d'Espanya, no hi ha voluntat de Pedro Sánchez de millorar el model de finançament de tots els valencians i totes les valencianes. I això les té ulls per a els independentistes catalans.
5: Quan el Consell de Ministres aprove la proposta del nou model de finançament, el document s'enviarà al Congrés perquè s'aprove, tot i que sembla que hores d'ara siga prou complicat aconseguir la majoria absoluta. Si s'aconseguís, les comunitats autònomes es repartiran més de 20.000 milions de euros, y a estos dineros se ha referido el ministro de Hisenda.
7: Hoy se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda.
3: I ja tenim data perquè comença la campanya de recollida i crema de la palla de l'arròs del Parc Natural de l'Albufera i d'altres zones productores valencianes.
5: Començarà d'ací a 12 dies, és a dir, el 16 de setembre, i es prolongarà fins que acabi l'any. Així ho ha anunciat el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, després de reunir-se amb els sindicats agraris per tal de coordinar els detalls de la campanya.
9: Enguany ha d'avançar inclús el període de crema, que començarà el dia 16 de setembre i durarà fins al 31 de desembre, intentant pues, prolongar en el temps i, per tant, espaciar tot aquest procediment de crema i evitant pues, que se condense en dies determinats.
5: Els sindicats també han donat la seva opinió d'esta campanya, que causa molestes tots els anys a la ciutadania pel fum generat en la crema de la palla. Nando Dura és de la Unió Llauradora.
10: Intentar expandir un poc els dies de crema per a que no se creme tot en tres dies antes de que vinguin les pluges, per intentar molestar el menys possible.
3: I continuem al camp, on unes 2.300 hectàrees de cultiu de caqui han quedat destrossades per l'esclafit tèrmic del 20 d'agost, amb pedra i fortes ràfegues de vent que va agranar la comarca de la Ribera.
5: És l'estimació que fa el director general d'Agroseguro, Sergio de Andrés Osorio, que calcula unes pèrdues de 10 milions d'euros.
11: Esta zona, en apenas 15 minutos, pues arrasó buena parte de la cosecha de caqui, que las indemnizaciones que abonaremos desde Agroseguro pues se situarán en torno a 17 millones de euros para el cultivo del caqui. Este siniestro, pues estimamos que en torno a las 2.200, 2.300 hectáreas se verán afectados con un daño muy importante.
3: I en els esports ja tenim guanyador de l'etapa número 13 de la Vuelta. Raúl Pina, bona vesprada.
12: Bona vesprada, Xavi. El belga Wout van Aert s'ha imposat en l'esprint al francès Valentin Paré-Peintre. L'etapa ha eixit del Muñécar i ha arribat a Loja, tota per la província de Granada, i els ciclistes han hagut de suportar temperatures de fins a 41 graus. Quant a la general, tot continua igual. Enric Mas és líder amb un minut i 45 segons d'avantatge respecte a Roglic. Demà, arribada en alta a la Serra de la Pandera, Enric Mas, en declaracions als companys de Televisió Espanyola, té tota la confiança del món en el seu equip.
13: La verdad es que no hemos hablado de la estrategia de mañana, pero está claro que con esto, pues, te diría que por historia llevamos, o el equipo lleva tantas y tantas vueltas grandes ganadas, por algo será.
12: Recordem que la Pandera és un port de primera categoria amb una pujada de prop de 12 quilòmetres i amb una pendent mitjana superior al 7%.
3: Gràcies, Raül. Tornem a més informació a les 7.
0: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
14: Com és costum, el final d'agost i el començament de setembre ens deixa grans protagonistes i també històries taurines ben sucoses. Per exemple, dos indults han acaparat els titulars del passat cap de setmana. Dos toreros com a protagonistes, Marco Pérez a Linares i David Galán a Tarifa, han sigut capaços d'indultar dos bous de Villamanta en Linares i de Laguna Janda en Tarifa respectivament. Pérez, dos orelles i rabo, simbòlic, i Galán, quatre orelles i rabo, també simbòlic. Per cert, que el vulgui indultar de Tarifa i de nom triomfador, ja saben que va tardar quasi una hora i mitja en tornar a entrar als corrals, qüestió que es va fer complicada perquè, a més, estava la correguda s'estava donant en directe per Canal Sur. Altres dels titulars del final de temporada està sent Andrés Rocarrey, que ha donat una volta més al seu toreig i torna a ser el gran triomfador de quasi totes les fires. Parlem de Màlaga, Bilbao, d'Almeria, en són tres bons exemples. I per cert que cada vegada hi ha més gent que va als bous de vesprada. Almeria, per exemple, Rocarrey va omplir la plaça feia quasi 15 anys que això no succeïa. I com a curiositat, també Rocarrey va atraure més gent que Morante de la Puebla el dia anterior. Ha sorprès molt també en l'actualitat taurina l'anunci d'Octavio Chacón, que torna a ser apoderat per Antonio Cava en una segona oportunitat a aquesta relació per als dos. Ja van estar junts entre 2017 i 2023, perdó, i ara s'obri per a d'ells una nova porta. I altra porta que es tanca, que és en clau valenciana, la de Jesús Duque, que es va tallar la coleta el passat cap de setmana a Requena després d'anys de lluita i pocs contractes, més bé, no? Ningú. I per això, en aquesta situació, i tal com està el toreig, va decidir tallar-se la coleta. Bueno, pues tindrem oportunitat, no avui, però ja ens ha dit que estarà si present en este programa Terra de Bous. Recordem, per ser, que la passada fira de Màlaga un altre torero malagueño, José Antonio Lavado, també es va tallar la coleta al final de la seva actuació en la Malagueta. Avui parlem de joventut, perquè ens visita Vania Gómez, influencer, aficionada als bous, a la tauromàquia, a la imatge dels bous també en els rogles, perquè representa i està al capdavant d'aquest conte que es diu Las del Tendido. Parlem de joventut, de xarxes socials i de dones al bou, perquè també estarà així una dona molt especial que ens fa molta il·lusió saludar, que es diu Raquel Martín, és joaneguera de Salamanca i s'enfrontarà, deixant no res, el dia 8 a un joaneg de Miura per primera vegada en la història de la tauromàquia. Pareix mentida, però és aixina. Cap dona havia fet això per davant, no? No s'havia anunciat en un bou, en este cas en un joaneg de Miura. Ho farà en Calasparra, estarà així per a contar-lo. I també parlarem de les semifinals del circuit valencià de joanegades. Ja saben que arriba en este cap de setmana la primera ondara, i així estarà Luis María Garrido per a contar-nos tot el que ha passat, tot el que s'espera d'aquesta gran semifinal. Pot ser d'ahir, és que quasi un dels finalistes. Però per davant, una notícia que ha acaparat els titulars ha sigut la de Morante Velapuelve i la seva intenció de fer-li un monument al doctor Carlos Valcarreres. Ja saben, el cirurgià que va salvar la vida, el rostre, i a Juan José Padilla en Saragossa després d'aquesta enganxada terrible, i a molts toreros. Mariano de la Viña també va salvar la seva vida. Recorden que Mariano de la Viña fins i tot va estar mort uns segons, o va dir ell, el mateix doctor. Pues el doctor Valcarreres serà protagonista també en este programa, i també veu al carrer, perquè el cap de setmana arriba en moltíssimes cites. El cap de setmana, ja saben, en el final el d'agost i el començament de setembre sempre és aixina. Tot això i molt més, d'ací a no res, comencem. Benvinguts, benvingudes, ací arranca Terra de Bous.
4: Terra de Bous, tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
14: La veritat és que ha sigut un editorial llarg, un començament més llarg, però és que l'actualitat ho mereix i volíem que estiguera tot ahí dins i que no se'ns escapara res. Vania Gómez, molt bona vesprada.
15: Bona vesprada, moltes gràcies.
14: Gràcies per estar ací. Tu eres una, per a que la gent que ens està escoltant ho sàpiga, tu eres una xica jove, aficionada als bous, que fa un temps vas decidir posar endavant, obrir un compte a Instagram que es deia Las del Tendido, no? I a partir d'ahí, des d'eixe tendido, Las del Tendido, elles, parlen de bous, parlen de moda, parlen de tot el que passa en una vesprada de bous, no?
15: Així na és. Ja fa uns mesets, 6 mesets, mig any, més o menys, que començarem esta jornada en les redes socials, parlant de tauromàquia. Sempre he volgut dir que és ese punt de vista femení, no?, de la tauromàquia. Sempre he volgut transmitir el que a mi m'agrada, com a mi m'agrada també, i sempre des del respecte a la festa del bou. I la veritat que molt agraïda també per l'impacte que està tinguent en l'audiència.
14: La gent està donant suport, no?
15: Està donant molt de suport en el poc de temps,
14: bàsicament. Sí, mig any. Més o menys, no?
15: Sí.
14: Quants seguidors en tens?
15: Pues,
14: ara mateix
15: 20.000 pocs. 20.000.
14: Anem a fer-ho ahí redonet. 20.000, bueno, pues està molt bé.
15: Sí.
14: Vania, i parles també, evidentment, de dones toreres.
15: De dones. Al final és, volem també, com és el punt de vista femení, pues, també hem de reconèixer a totes les dones que n'hi ha en este món, i entre elles, les protagonistes, bàsicament, són les toreres, també. I com la que has nomenat antes,
14: Raquel Martín, no?
15: És una dona que ja ahir, quan s'anuncia que va a lidiar el Miura, ja també la reconeguem i s'ha fet des del conte. I vamos, per a nosaltres és una dona referent.
14: Un referent.
15: Claro.
14: Estarem en ella en directe. Luis María Garrido, què tal? Molt bona vesprada.
16: Hola, Germán, molt bona vesprada. Molt content d'estar així una vegada més.
14: Que ja està a les semifinals ahí del circuit valencià, que arriba ja on d'ara amb tota la pressió i amb tota la il·lusió, no?
16: Correcte. El circuit valencià de joanegades ha recorregut al llarg d'aquest estiu les seues classificatòries, i ara comencem ja en la fase més competitiva, en les semifinals. La primera d'aquestes semifinals, pues, este mateix cap de setmana, este dissabte, en una plaça, la Xolla Levantina, i també primer festeig en la província d'Alacant, estarem en Ondara.
14: Ondara serà demà protagonista en eixa primera de les dues semifinals de la tercera edició del circuit valencià de Jonegades i ens ocuparem de seguida analitzant el cartell, les possibilitats que tenen els tres i sobretot eixe camí, que se tenen eixe camí cap a la gran final. Però el gran titular de la jornada o de la setmana també, no de les últimes setmanes, de nou ens ho dona pues, el torero més de moda del que tot el món parla i del que sempre eixe en una conversació de bous, abans o després sempre és el nom de Morant de Velapuebla. Morant de Velapuebla, ja saben vostès que a més de tot el que està aconseguint als Rogles, és un home que té una dedicació especial per a la gent del bou, toreros més antics. Ja sé que li han fet un monument a Antoñete el passat 12 d'octubre, ja se complirà de ser no res un any. Un monument també a Rafael de Paula, li va fer també un monument a Manzanares en Alacant. I l'últim projecte anunciat és, jo crec que és un projecte perfecte que es diu, bueno, pues un monument que va dedicat a la figura del gran doctor Carlos Valcarreres, un home que ha fet moltíssim per la tauromàquia, a més de ser un gran aficionat, però que a més pues ha fet el més important que pot fer un metge, que és salvar vides, la vida de, bueno, dos toreros en especial, encara que han sigut moltíssims més, la imatge de Juan José Padilla, bueno, pues sense rostre pràcticament, i com el doctor i l'equip del doctor Valcarreres va reconstruir tot a poc, va salvar la vida de l'home, va salvar el rostre i va salvar al torero també. I després, aquestes imatges terrorífiques de Mariano de la Viña, que també va caure en mans del doctor Valcarreres i el seu equip, la seva filla també, i li van salvar la vida i van fer, bueno, pues que tot continuara, no? Per tot això i per molt més, i per la humanitat que té este home, per la és molt proper a tots, és molt normal sent una verdadera institució en la medicina taurina. Per tot això, Morante ha dit que el doctor Carlos Valcarreres mereix un monument i que tot el món sàpiga qui ha sigut i per què la seva impronta ha d'estar sempre ja perdurant al llarg de la història. Carlos Valcarreres, doctor, muy buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes.
14: Gracias por atender la llamada de este programa de Apunt, en este caso la mía. Le agradezco mucho que nos atienda y, bueno, yo me atrevo a decirle por delante, pues enhorabuena por ese reconocimiento que Morante de la Puebla parece que va a poner en marcha, pero que es un reconocimiento de toda la tauromaquia hacia su trayectoria.
17: Sí, pues, Germán, muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias por haberme llamado y sepan que es para mí una gran satisfacción poder hablar con ustedes.
14: ¿Está contento, doctor, con ese anuncio que se ha hecho ya público?
17: Estoy al mismo tiempo sorprendido y contento. Para mí es un gran honor porque, en primer lugar, el mundo de los toros, no cabe la menor duda, me refiero de la asistencia a las heridas por asta de toro, pues ha formado parte de una parte de mi profesión. Me he sentido siempre arropado por el cariño de los toreros y de los aficionados, y claro que me venga una cosa así de una persona como Morante de la Puebla, a la que admiro como torero, como nos pasa, yo creo que
14: a
17: la
14: todos
17: mayoría de aficionados, y por supuesto también lo admiro como persona, porque en situaciones difíciles pues ha sabido estar a las 5 de la tarde, como suele decirse. En fin, es una persona que sinceramente le tengo un gran afecto.
14: ¿Cómo fue? No sé si hubo una llamada, se lo encontró, se lo dijo en persona. ¿Cómo fue la comunicación de la intención de Morante?
17: Pues vamos a ver, a mí me lo dijo en persona, pero de una forma totalmente casual, porque yo este verano, por circunstancias distintas, no me he podido mover de Zaragoza porque tenía trabajo. Vamos, el hecho concreto es que había quedado en ir a pasar 3 días a Málaga. Uh-huh. y coincidimos que incluso estaba yo alojado con mi esposa pues en la misma planta que estaba José Antonio.
14: Qué casualidad,
17: entonces,
14: ¿no?
17: Pues me, sí, yo estaba en la habitación a 1013, que es un número que, vamos, que no es que lo haya, pero no, que no lo, que lo evite, ¿no? Pero que, por ejemplo, en la clínica de mi padre, pues se ha pasado a la habitación de la 12 a la 14, ¿no?
14: Sí.
17: Me tocó el 13, sí, y él sí, estaba sí. En, pues en una próxima, la 8. Vamos, y entonces pues me llamó y me dijo, vamos, y yo dije, bueno, pues claro, ¿qué le voy a decir? No le voy a negar esto. En fin, yo creo que es una generosidad enorme por su parte. El hombre es así, conociéndolo en lo más profundo, es un hombre generoso. Vamos, y yo realmente no tenía armas para poder llevarle la contraria. Yo estoy muy agradecido y yo creo que lo que quiere reflejar es un poco pues el cariño personal, pero al mismo tiempo a todo lo que ha supuesto pues el tratamiento de las heridas por hasta de todo a lo largo de los años, ¿no? En todos los sitios.
14: Sí, el doctor Crespo, que usted conoce también, bueno, hay grandes referentes sí. en la medicina taurina, afortunadamente sí. en este país, sí. decía que las heridas por asta de toro son muy parecidas a una herida de guerra. Uno no sí, sabe sí. qué tipo de herida va con qué tipo de herida va a entrar un torero, qué alcance va a tener sí. y cómo solucionarlo, ¿no? Porque puede ser el cuerpo entero, sí, sí. entero, y hay que estar a lo que haya, ¿no? A lo que venga.
17: Sí, sí. Sí, es cierto que quizá sean el tipo de este tipo de traumatismos, las heridas por asta de toro, que mejor reflejan en estos momentos las capacidades de un cirujano general de una generación anterior a la mía, vamos a decir. Quiero decir, los hombres que sabían abrir un tórax, un abdomen, tenían los conocimientos suficientes de cirugía vascular, de todas estas cosas, porque en definitiva se sabe cómo se empieza una intervención, pero no sabes las lesiones que te vas a encontrar. Y claro, muchas veces el concepto de urgencia, si tiene claro. sentido, que lo tiene mucho en cirugía, en este caso lo tiene muchísimo más, porque hay heridas que requieren una intervención muy inmediata en la propia enfermería.
14: Claro, Morante de la Puebla le hace usted este monumento, este reconocimiento, que en realidad es un reconocimiento de toda la profesión, de todos los toreros, aunque él, digamos, que encabeza la iniciativa. Claro, y lo hace a lo largo de una trayectoria muy extensa en la que ha tenido usted, doctor, especialmente momentos muy críticos, como atendiendo sí. a toreros, ¿no? Sí. Desde aquella jornada de Ortega Cano en Zaragoza, que sí. fue terrible sí. también, la más conocida, la más mediática, decimos así, es la de Juan José Padilla, Mariano de la Viña, sí. que también yo me acuerdo que estuve con usted cuando sí, yo estaba en televisión allí.
17: En el patio de la antigua sí. clínica Quirón, que sí, era de un hospital nuevo.
14: Sí, ahí señor.
17: Estuvimos hablando
14: y usted
17: me dijo que recogió las primeras impresiones.
14: Sí, porque estuvimos haciendo guardia y usted nos atendió muy amablemente sí. cuando salió, ¿no? Y me llegó a decir sí, sí. que Mariano llegó a estar unos segundos muerto.
17: Sí, vamos, yo supe que tenía pulso cuando hice un abordaje retroperitoneal de los vasos, que así se llama el abordaje abdominal, y entonces al llegar a la arteria aorta, pues noté que había latido muy tenue, pero vamos, yo no sabía, cuando empezamos a operar, yo no sabía de verdad si estaba vivo o muerto, es decir, que no sabía si iniciaba un ejercicio de disección o una intervención quirúrgica, las cosas como son, pero creo que en estos casos hay que dar un paso adelante, y así lo hicimos. Afortunadamente, pues las cosas fueron bien.
14: Templanza, ¿no? Por encima de todo, utilizando un símil taurino, ¿no? Templar nervios y sobre todo decir actuar con rapidez, pero claro, es muy fácil decirlo.
17: Sí. Bueno, yo creo que, en fin, yo he tenido, o tengo que reconocer que tengo la suerte de haber vivido la cirugía en mi casa ya. Mi abuelo fue sí. cirujano de la Plaza de Toros, mi padre, de mi abuelo puedo hablar poco, sé que en el año 15 tuvo que operar una herida por esto que al ir a descabellar Joselito en Zaragoza, que saltó y se le clavó a un espectador en el abdomen, era cuando no había verduguillo. Pero vamos, ya en la época de mi padre, pues mi padre era un cirujano de la peor de aquella época, con unos conocimientos, se había formado en París y vamos, y era en la época de gloria además de la cirugía francesa y alemana, en los dos sitios, y claro, y para mí era, vamos, verlo operar una poesía. Yo creo que llega un momento pues que la cirugía imprime carácter, vamos, y es que el ambiente que se respiraba en mi casa casi era clorofórmico, vamos a llamarlo así, ¿no?
14: Claro.
17: A ver, yo muchas de las cosas que aprendí de niño, bueno, cuando iba al colegio, pues yo veía que mi padre se ponía un reloj que venía de operar y le preguntaba a papá que has operado, y a lo mejor me decía pues esto, el otro, vamos, y había muchas cosas que yo llegué a conocerlas pues por una conversación a lo largo de la comida al mediodía. O sea,
14: sí, qué curioso. Y luego su hija también, que ha seguido sus pasos,
17: claro,
14: doctor.
17: Sí.
14: Es importante decirlo.
17: Y mi hija, por ejemplo, muchas veces operándome, recuerda muchos gestos de mi padre, quiero decir. O sea, que
14: qué para curioso,
17: mí es un placer. Sí.
14: Qué curioso y qué bonito a la vez, ¿no?
17: Sí. La realidad es que sí. Mi hija es una cirujana, no lo digo con el afán de padre, que también, pero vamos, pero es brillante. Hemos sabido llevar en la enfermería de Zaragoza, siempre se ha sido una evolución, de forma que no ha habido una discontinuidad en seguir un ritmo, vamos a decir, del tratamiento lo más académico posible que permiten estas lesiones, pero sabiendo que cada uno tiene que dedicarse a lo que requiere el momento, porque si no sería una anarquía y se pierde mucho tiempo. Y luego, pues que hoy no cabe la menor duda, más que nunca, que la cuestión no es solo de una persona, es de un equipo. Por ejemplo, no me canso de ponderar a los anestesistas. En el caso de Mariano de la Viña, pues vamos, si no hubiera sido que al mismo tiempo se ve que se le intubaba, se le cogía una vía importante, y esto pues a lo mejor no nos hubiéramos podido, por muy afán quirúrgico que tuviéramos, no nos hubiéramos podido ni mover, ¿no?
14: El percance más serio, doctor, yo sé que eso lo han preguntado muchas veces, entiendo, no sé si fue el de Juan José Padilla, más complicado de solucionar.
17: El más complicado, sin lugar a dudas, fue el de Mariano de la Viña, en el sentido, en un contexto, vamos a decir, total. En primer lugar, porque tenía un traumatismo craneoencefálico severo, estuvo en coma como unos 6 días en la hospitalizada ya en el Quirón.
14: Sí.
17: Después tenía una herida en el triángulo de escarpa derecho, otra en la región glútea izquierda, que entraba por la escotadura ciática, y la del lado derecho es la primera que abordamos, porque producían las dos una intensísima hemorragia, y taponamos la posterior. Entonces llegamos a controlar los vasos, con lo cual disminuyó la hemorragia, pero estaba en tal grado de inestabilidad del enfermo que no se le podía ni girar de posición para eso. Y el abordaje anterior me daba un campo muy bueno, pero el aspirador había pasado entre la vejiga y el recto al otro lado, y entonces, claro, madre, cualquier ejercicio de disección que realizase por allí pues podía haberlo sometido a un déficit neurológico de la pelvis menor que le hubiera condicionado la vida mucho. Entonces, claro. Dios que ilumina cuando más apura estas, pues me vino a la cabeza la posibilidad de hacer radiología intervencionista, con lo cual se embolizó la arteria que estaba sangrando, que era la arteria ilíaca interna izquierda, a través de un cateterismo con la técnica de Seldinger. Eso lo hicieron ya los radiólogos intervencionistas, y afortunadamente pues todo fue bien.
14: Dios ilumina cuando más apurado estás. Esa frase,
17: sí, esa frase
14: me ha gustado mucho, doctor. Me ha gustado mucho.
17: Pues es así, yo soy creyente, vamos, pero independientemente de eso, hay situaciones en que, ¿cómo se me ha podido ocurrir esto? ahora a mí, ¿no?
14: ¿Cómo ha sido posible, ¿no? Que lo haya hecho yo, como usted dice.
17: Sí, sí. Sí,
14: bueno,
17: sí.
14: Pues aflora el genio, igual que Morante es un genio haciendo cosas que nadie espera y que nos sigue cautivando. Pues
17: el genio es Morante.
14: No, usted también, doctor. Usted es una eminencia y yo no me cansaré de decirlo en cualquier altavoz público que tenga, porque hombre, la gente también lo tiene que saber, ¿no? Todo el mundo a partir de ahora lo va a saber ya por los siglos de los siglos, porque usted tendrá un monumento que todo el mundo que se acerque a esa plaza de Zaragoza lo verá. Y preguntarán, los jóvenes preguntarán, ¿quién es este señor, papá? Y le dirán, pues uno de los mejores doctores que ha tenido la tauromaquia y la historia de España.
17: Bueno, por lo menos que he hecho lo posible por tratar este tipo de lesiones y que desde luego he sido y soy un gran aficionado a los toros.
14: Eso no me extraña porque yo este año le vi en Málaga, no le pude saludar, pero le vi, le vi y dije, mira, pues además está ahí el doctor con su afición que no cesa.
17: Sí, pues sí, sí.
14: Doctor, que usted lo celebre bien, que usted lo disfrute ese día, que es un día de disfrutar con los suyos, de orgullo absoluto por todo lo que ha hecho, de reconocer la figura tan importante que es la suya y sobre todo de recoger, ¿no?, el cariño de toreros, aficionados, pacientes y en definitiva del mundo entero, que se quita el sombrero ante el doctor Carlos Valcarreres.
17: Pues muchas gracias, Germán. Así procuraremos hacerlo y Dios quiera que sea un día muy bonito para todos.
14: Toda la suerte del mundo, doctor. Se lo digo como se lo dicen a los toreros. Mucha suerte.
17: Muchas gracias, Germán.
14: Un abrazo muy fuerte, doctor. Gracias.
17: Otro para ustedes.
4: El Mundo del Bou. Apunt Radio.
0: Torna la paraula. La transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claretat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Fronta una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
18: Hola, soy Juan Ortega y quiero enviar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del programa Terra de Bous en Apunt Radio.
14: Jo sempre ho dic, no?, que té molt de mèrit que un torero que ha nascut a Triana, que s'ha criat a Còrdoba, que pronuncie tan bé això de Terra de Bous en Apunt Radio, que té molt de mèrit. Vania, tu que eres de València, que eres de la comunitat, evidentment, tu ja ho tens fet, perquè tu parles valencià de tota la vida.
15: Aixina és.
14: Però és de veres que les del tendido no tenen... No se parla valencià, o sí?
15: No se parla valencià, de fet, avui estic... Me sent super a gust, molt contenta per la primera vegada que estic parlant en valencià de bous, que no siga en casa, claro. Però claro, les del tendido per aplegar a la major gent possible, pues se fan castellà, però ben orgullosa, jo sempre des de xicoteta en casa parlant valencià, en la meva família parlant valencià. Jo soc d'un poble molt xicotet, d'ací de València.
14: Quin poble? Dilo.
15: Jo el dic, Quart de les Valls, no. Jo soc quartera de sempre. I sempre també, al final, els bous han sigut part de tot, del poble, els bous al carrer, de València, la terreta, sempre. I pues, per a mi és un orgull i al final parlaré castellà en l'has entendido, però no vaig a deixar de voler a la terreta i pronunciar això per les redes socials.
14: Clar que sí, tu eres una dona molt jove, estaves escoltant les paraules del doctor Valcarreres i clar, t'has trobat en algunes històries que tu no coneixies i que t'han paregut terrorífiques, no?
15: Efectivament, jo m'estaves mirant la cara i jo estava flipant, sí. Estava amb la boca oberta perquè, clar, són coses que al final jo pense que és un poc la part que no se veu des de la joventut, no? La joventut que està entrant a aquesta afició. És un poc la cara oculta, no? Però és de la cara més important també de la tauromàquia, aquells que salven les vides.
14: Claro, claro. És que és la part més important. Vol dir, per això, una correguda de bous, una fira, té un contingut emocional i emotiu molt important, no? Esa litúrgia no és casual i els toreros, quan diuen sort, diuen això, sort, per a que el bou no es lleve la vida. I quan acaba la correguda sempre se diu enhorabona. Sempre diuen ells, enhorabona, enhorabona. No perquè s'hagin tallat orelles o no. No, la enhorabona és perquè estàs així, de nou, no? I perquè continuem caminant, no? Quina humanitat, quina meravella escoltar el doctor Valcarreras. I un detall, Luisma, que ho estàvem parlant abans. Fíjate com és la seua ment, la seua memòria se'n recordava perfectament d'eixa enganxada tan terrible de Mariano de la Viña, de com vam estar jo en este cas fent guàrdia en la clínica, en el pati de l'hospital antic, per a trobar les primeres declaracions del doctor, no? Que és de veres que ens va dir que havia salvat la vida, que continuava endavant, però que se'n recordava el doctor d'eixe moment, perquè això no és normal, però clar, és normal si parlem d'un geni com ell.
16: La veritat que a mi l'entrevista m'ha impactat. Pues, sí que estem acostumats de sentir als doctors, als especialistes de les persones de Bous contar com aborden esta classe d'enganxades, però la forma en com ho ha contat tant a nivell personal com a nivell de la destresa i especificant com se va desenvolupar tot, a mi m'ha impactat i no puc més que estar agraït d'haver-ho sentit en directe i recomanar a tots els aficionats que no es perguen aquesta entrevista.
14: Bueno, ja saben vostès que es poden descarregar també el podcast d'esta casa, tots els programes, si no han pogut escoltar-ho en directe, que jo entenc que és normal, que moltíssima gent ens escolta en el cotxe, perquè és de veres que estàs, a aquestes hores estàs anant o tornant, no? I poses a punt i ahí tens l'actualitat taurina. Bueno, pues també n'hi ha un podcast cada dia, cada programa, que es pot descarregar, que funciona molt bé el podcast en este programa, perquè moltíssima gent també del Bou al Carrer sap que n'hi ha sempre gent d'actualitat i protagonistes. Escolten, descarreguen i poden seguir en contacte allà on vulguen, allà on estiguen, que això és una autèntica meravella. Parlaven de les semifinals Ondara Serralitat Taurina. Bueno, pues també n'hi ha un podcast cada dia, cada programa, que es pot descarregar, que funciona molt bé el podcast en este programa, perquè moltíssima gent també del Bou al Carrer sap que n'hi ha sempre gent d'actualitat i protagonistes. Escolten, descarreguen i poden seguir en contacte allà

0: dia? El dia 5.
1: Dia 5 de setembre, la primera de les semifinals a la plaça de bus d'Ondara, coneguda com la Xolla Llevantina. Pues, arriben els xoneguers que han demostrat estar en el gran moment per a abordar aquesta fase competitiva.
0: Recorda'm el cartell.
1: El cartell està composat per Simón Andreu, de Xiva, de l'Escola Taurina de València, Marco Polope, de Torrent, també de l'Escola Taurina de València, que té dos semifinalistes en aquesta primera semifinal, i Samuel Castrejón, que és de Madrid, de l'Escola Taurina de Gillo de les Ventas de Madrid, que va ser el xoneguer convidat a participar des de fora de la Comunitat Valenciana per part de la Fundació Torre Lídia en aquesta edició. Simón Andreu es va classificar en la xonegada de Vilafranca del CID, i tant Marco Polove com Samuel Castrejón es van classificar en la xonegada de Utiel. En front d'ells, la veritat que fa molta il·lusió perquè és una ramaderia en un gran moment, la ramaderia de Castillejo de Huebra, des del Campo Charro, des de Salamanca, una ramaderia que està lidiant moltes corregudes de bous i espectacles importants. Ja l'any passat va estar en aquest circuit amb una dels encierros pues, més importants de tot el certamen, i segur que fica tot per a que els xoneguers puguen expressar-se este dissabte 5 de setembre a partir de les 6 i mitja a la plaça de bous d'Ondara.
0: He de dir que els dos xoneguers de la Comunitat Valenciana, Polope i Andreu, han estat així, ja, perquè Simón Andreu va ser finalista l'any passat, no? És de veres, va arribar a la final de Villena.
1: Correcte, Simón Andreu, Juan Alberto Torrijos, correcte, Mario Vilau, siguen els finalistes. Se va alçar victoriós Mario Vilau, que està protagonitzant aquest any una
0: gran campanya. No?
1: Gran campanya. He vist ara Mario Vilau que té, soles hi ha 10 dies al llarg del mes de setembre, que no torreja, té 20 vesprades.
0: En setembre,
1: que és una cosa que jo pensé que feia molts anys que no es veia. I tornant al que parlàvem, pues, Simón Andreu i Juan Alberto Torrijos, després d'un emocionantíssim... com va ser aquell episodi de la final de Villena,
0: la trepidant final de Villena,
1: final de Villena, talla 3 orelles Simón Andreu, 3 orelles Juan Alberto Torrijos i 4 orelles Mario Vilau, que s'alça triomfador. Per l'organització del circuit, la Generalitat i la Fundació Torre Lídia van decidir que Simón Andreu i Juan Alberto Torrijos tenien que tornar a tindre la seva oportunitat, i ahí estan en el circuit d'aquesta edició de l'any 2026.
0: Que està molt bé. L'altra semifinal serà en el GMSI, serà el dia 19 o 18 de 19, no?
1: Dissabte 19 de setembre, que és pues, la primera de totes les xonegades que composen la setmana de bous del GMSI. És el primer dissabte, el primer cap de setmana, i ahí en aquest cas lideraran xones de la ramaderia de Fermín Bórquez, és a dir, les dos ramaderies de les semifinals són de procedència murube, com a curiositat tenen hasta inclús la mateixa divisa, grana i verda. I en aquesta semifinal serà el torn de Javier Cuartero.
0: Molt bé, l'Alacantí.
1: L'Alacantí, que va triomfar en la Fira de Fogueres. Amb moltíssima força, junt amb Ian Bermejo, de l'Escola Teoria de Castelló, que va debutar en cavalls en el festeig de Vilafranca del Cid, on talla 4 orelles, que és el rècord de lo que més s'ha tallat ara mateix en una xonegada de circuit valencià de novillades de les classificatòries. I completarà el cartell Alberto Donaire, que es va classificar en la xonegada de Vinaròs de la fase classificatòria.
0: Dos grans semifinals, dos grans moments que viurem també amb molta passió, evidentment, i que farem un seguiment molt important perquè és el futur dels toreros de la nostra comunitat. Evidentment, d'aquestes semifinals, camí a la gran final, que de nou se farà en Villena, que ja està anunciada, i que, bueno, pues mirant el nivell dels participants, segur que serà, si no trepidant, molt, molt pareguda. Molt pareguda. Estem tenint avui un programa en clau més juvenil, i és de veres, Lluís Maria Garrido és un jove empresari que ja hem vist com està al capdavant d'aixes semifinals del circuit valencià de xonegades. També és empresari i apoderat, i Ivania Gómez, que està al capdavant d'aixe compte de l'As del Tendido, parlant de dones i parlant de joventut. És de veres que la joventut, i Lluís, tu com a empresari veus, saps, està tornant a Rogles i està fent que, per exemple, antigues places de bous que estaven una miqueta deixades, com per exemple Almeria, que tenien unes entrades molt pobres, per exemple, en esta passada fira, 3 corregudes i les 3 s'ha omplit la plaça. I això és, evidentment, també perquè la gent jove està anant als bous.
1: Correcte, la veritat és que lo de que la joventut està anant als bous és una tendència, ja no és una notícia, és una

0: tendència que està sostinguda al llarg d'aquestes últimes temporades. Nosaltres en les nostres places, principalment en les places capital de província que gestionem, com són les places d'Alacant, de Toledo o de Ciudad Real, on podem disposar de tota una base de dades i estadístiques que ens permetís analitzar pues, tot el que passa a les places i el perfil de venda, ja duguem estos anys observant, no?, i treballant en pos d'una tendència que fa que si les empreses fiquen les ferramentes i les eines disponibles per a que els joves puguen sentir-se amb l'atracció i la il·lusió que té que despertar en ells la festa dels bous, la resposta està clara. I
1: però s'ha d'educar també als joves, no?
0: Oh, correcte, hem de ficar les ferramentes per a que tant a nivell de màrqueting com a nivell d'entrades, descomptes, d'arribar a d'ells, i després també se fa tot un treball.
1: I de respecte també als toreros?
0: Bueno, esperem que estiga sempre inclòs, no?
1: Hauria de ser així. A vegades no es complís. Jo crec que també tenim tots la responsabilitat, tots, empresaris, mitjans de comunicació, influencers, de dir que els joves, que el món del bou és molt complicat, que una vesprada de bous té molta simbologia, tota aquesta litúrgia, i que el torero mereix respecte sempre, sempre,
0: sempre,
1: independentment del que faça, no? Això ja, pues després de cadascú ho a sa casa, si no vol, pues que no torne a pagar per a veure un torero, no? Però el respecte sempre en la plaça. Suposa que, Vania, tu també tens reps, comentaris en el teu perfil, en el teu compte, les del tendido, a vegades més complicats, no? Sí, dime.
2: Sí, molt, molt, però en lo que estàveu comentant, sí que és de veres que al final un pilar fundamental en este món és el respecte també a lo que està passant, a la gent protagonista, i és algo que sempre, si s'educa i se parla de tauromàquia, és algo que s'ha d'incloure sempre. Jo també és algo de lo que parlo, i d'educació taurina. I claro, parlant d'estos temes de la tauromàquia en una red social, tens el alcanç de moltíssima gent, i tant de la gent que li agrada com de la gent que no li agrada, però a més la que no li agrada, que no respeta. Entonces se reben comentaris de tot tipus, i cada dia.
1: I eso que Instagram és la xarxa amable.
2: No te TikTok dic, ja, també.
1: X no te dic i de més, però bueno, sí no? Sí, sí. Però és de veure. Bueno, anem a escoltar una miqueta de música que li agrada molt a Luis Magarrido, que jo ho sé, que estava ahí dient, bueno, i quin tema posarà Germà Estela avui, no? Que sabes que sempre s'agrada música espanyola. Això és de veres, eh? Bueno, pues ahí está, sí, ya está sonante, que te agrada molt. Tu eres molt jove, a lo millor no el coneixes, segurament. Però bueno, a mi és un tema que m'agrada molt, i d'un autor que, d'un grup especialment, que m'agrada moltíssim, no? Bueno, heu parlat de Salamanca, del Campo Charro. Anem a Salamanca de Siano Res, perquè n'hi ha una joneguera, una jove torera, es diu Raquel Martín, que té molt a guanyar, que té molt a superar, perquè s'enfrontarà per primera vegada en la història a un bou jònec, en este cas, de Miura, eh? Bueno, pues ahí no m'escoltarà, ahí está.
3: Terra de Bous, amb Germà Estela, a punt.

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
1: Són les 7.
2: A Punt. Notícies.
1: Comencem al sud de Tarragona, a Santa Bàrbara, on en estos moments està previst que comenci el minut de silenci per la mort d'un menut de 18 mesos. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Jimeno.
3: Decretamos dos días de duelo oficial y esta tarde a las 7 de la tarde, que hará un minuto de silencio.
4: Recordem que els pares de la criatura es van detindre fa dos dies a València després de la denúncia del iaio per la desaparició del xiquet i tot això després que la seva nora li va dir que havia soterrat el xiquet en una caixa de cartó. Els pares de 29 i 35 anys vivien a la província de Tarragona. El pare és de Castelló de la Plana i la mare és de Santa Bàrbara, on viuen unes 4.000 persones.
1: I a casa nostra, al Cira, continua la investigació per tal d'esbrinar les causes del trencament d'un pilar que sostenia un porxe a l'entrada de la caseta de rec a la Casella i que a últimes hores de la vesprada d'ahir acabava en la vida d'una xiqueta d'11 anys.
4: El germà de nou ha resultat greument ferit i l'han traslladat a la Fe de València. Les víctimes dels fets són la filla i el fill de l'empleat que s'encarregava del motor de rec. Pel que sembla, els dos menors s'engronsaven en una hamaca anugada a dos pilars quan una de les dues es va assolar i es va caure damunt. Així ho conta un testimoni.
5: I per lo vist pues, va vindre per la vesprana si que ets ahí per fer-li companyia, més que res. I bueno, si es munta ahí alguna tipo de almaca, llavors que no estava, estava ben subjecta, però si els pilars estaven vits, entonces pues va passar lo que va passar.
4: L'Ajuntament d'Alzira, on ha passat la desgràcia, i el consistori del Ginet, municipi on viu la família Desmenuig, han lamentat els fets i han traslladat el seu condol.
1: El ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya, ha criticat les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, com la nostra, perquè no han donat suport a la proposta del seu departament per a reformar el sistema de finançament autonòmic.
4: Una proposta que, de tota manera, ha sigut aprovada amb el vot del mateix ministre i de les comunitats de Catalunya i Canàries. Segons Arcadi Espanya, els consellers populars s'han limitat a seguir les consignes del seu cap, d'Alberto Núñez Feijóo.
6: De que muchos gobiernos autonómicos del Partido Popular han renunciado a defender sus intereses, digo bien, por una instrucción política de la calle Génova, del señor Feijóo. Hay comunidades donde no se entiende en absoluto, por ejemplo, la Comunidad Valenciana.
4: Per a sua part, Núñez Feijóo ha promès que si ell governa hi haurà un sistema de finançament just. Així ho ha dit en un acte de partit en Màlaga.
7: Yo no voy a hacer españoles de primera y de segunda ni me voy a callar ante los chantajes de ningún partido. Que no se viene a financiar los territorios, que se viene a financiar la gente y la gente vive en el territorio que considere oportuno. Por tanto, se viene a financiar los servicios públicos de España, no los partidos políticos que no creen en España.
1: La Conselleria d'Agricultura ha traslladat a les organitzacions agràries que posa a disposició un paquet d'incentius amb un pressupost de 8 milions d'euros per a incentivar el relleu generacional al camp.
4: Van destinades a joves d'entre 18 i 40 anys i a nous agricultors d'entre 41 a 56 anys amb ajudes que oscil·len entre els 20.000 i els 80.000 euros. Amb aquesta nova partida de 8 milions d'euros, el conseller del RAM, Miguel Barrachina, confia en ampliar la xifra de joves que aposten pel camp i la ramaderia. Diu que ja hi han incorporat uns 550 joves, però que a més en nou pressupost la xifra podria arribar als 700 entre llauradors i ramaders.
8: Se han incorporado este año 548 jóvenes, que es una cifra récord histórica en la Comunidad Valenciana. Y aspiramos a que con 8 millones de euros nuevos del gobierno de Juanfran Pérez Llorca lleguemos hasta 700 chicos y chicas que se incorporen a nuestras ganaderías y a nuestros campos.
1: I en els esports parlem de bàsquet. Raül Pina, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada, Xavi. I ho fem de l'inici del Mundial Femení. La selecció espanyola debuta avui contra Alemanya a Berlín. El València Bàsquet té molta representació en la selecció que dirigís Miguel Méndez, com ara Elena Buenavida, Raquel Carrera, Elena Puello i Alicia Flores. Recordem que també està a la cantina de Santa Pola i Extaronja Agua Fam. Hores d'ara, el partit està acabant ja el tercer quart, 64-37, guanya Espanya a Alemanya. A més, en futbol també acaba de començar la jornada 2 en Primera Federació. Per ara, minut ja 4 de partit a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Villarreal B0, Algeciras 0.
1: Gràcies, Raül. Nosaltres tornem amb tota la informació a les 8 en Contrapunt.
0: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

la nau de la història de la música valenciana aterra avui a un altre planeta. Ens pugem a un coet propulsat sense tripulació. Una nau espacial que s'endinsa en l'univers sense gravetat i amb un únic objectiu: experimentar.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: En este capítol de les cançons de la nostra vida, a diferència de la resta, les cançons ja no són les més importants. Potser ens interessa més el context, les ferramentes, l'auditori, el públic, el moment o l'estat d'ànim. Per això, ara toca parlar d'avantguardes artístiques, música experimental i art sonor.

Per ficar-nos en context, l'experimentació i l'avantguarda no naixen per generació espontània. El que són és una resposta, més o menys conscient, a alguns canvis molt importants que es van produir al segle XX. Després de la Segona Guerra Mundial, molts creadors van pensar: si el món ha sigut capaç d'això, nosaltres haurem de reinventar l'art des de zero. Creadors com John Cage, Pierre Schaeffer, Lamont Young, Yannis Xenakis o Karlheinz Stockhausen són els pioners a nivell internacional. La música d'avantguarda no busca agradar, sinó obrir portes. A diferència de les composicions musicals clàssiques, la música experimental no pretén contar-te una història, sinó canviar la manera de

0: A les nostres comarques, la música seriosa o culta, per entendre'ns, ha viscut sempre molt pegada al conservatori, a la banda, a la litúrgia, al saló i al protocol. Però l'ecosistema valencià de les bandes de música és un viver inabastable per a la creació. Als anys 70 naix la necessitat de treure la música del pedestal, que deixi de ser una cosa per a entesos i que es convertisca en experiència.
1: I així apareix també una altra necessitat d'una part important de creadors i creadores contemporànies de barrejar disciplines. Barrejar la música, el teatre, la poesia, la imatge i fins i tot el cos. D'ahí la importància de la performance, ja que l'acció també és part de la música. I en esta incipient escena hi han dos elements de la idiosincràsia mediterrània en general, de la valenciana en particular, que també en formen part: l'humor i la provocació.
0: I és ahí on apareix el nostre primer protagonista, un dels tòtems internacionals de l'experimentació sonora i que va néixer, al igual que Nino Bravo, a Aielo de Malferit. Músic, compositor, teòric, investigador, performer, musicòleg i artista sonor, Llorenç Barber.

0: Llorenç Barber va néixer a una família de músics. Ja d'adolescent tenia necessitat de pensar més en el futur que en el present o el passat. Quan als 20 anys va descobrir a John Cage, li va canviar la vida. Va començar tocant el piano i es va formar musicalment a l'Alemanya de finals dels 60.
1: L'any 1973 va posar en marxa un projecte que li rondava pel cap des de feia anys. Un grup valencià de música d'acció, Actum. El grup es va presentar en societat a la Societat Coral Micalet de la ciutat de València.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Deu anys de trajectòria fins a l'any 1983. Una dècada important per a que a les nostres comarques la gent aficionada a la música se n'adonara que el món havia canviat ja.

El 1979 va ser un any clau en la seva trajectòria artística. Va ser nomenat director de l'Aula de Música de la Universitat Complutense de Madrid, des d'on va organitzar i dirigir cursos de creació musical per a presentar a les noves generacions eixes noves formes d'entendre la música. I eixe mateix any va crear i dirigir ENSEMS, el Festival de Música Avançada de València que continua en actiu prop de mig segle després i que ha suposat un aparador importantíssim per a la música d'avantguarda feta arreu del món.

Des de ben prompte, el so de les ciutats és una constant en la seva obra. La ciutat com a orquestra. I les campanes han estat presents des de sempre en gran part de les seues composicions. Això el va portar a crear un campanari portàtil que ha utilitzat en infinitat de concerts.

0: És un autèntic especialista en concerts on els elements urbans també hi participen. L'escenari és el carrer i, per tant, l'interpretació aprofita cadascun dels espais urbans. També és el creador inspirador d'un altre encontre musical on predomina l'avantguarda i l'experimentació sonora. Nits d'Aiello i Arto. Un festival multidisciplinar que va començar a la seva població natal i que després passaria per la ciutat de València per acabar on va néixer més de 25 anys després.
1: El prestigi de Llorenç Barber com a teòric i pioner de la música experimental està més que cimentat. Amb prop de 80 anys, ell continua sent aquell esperit provocador i trencador del principi quan va descobrir per primera vegada que la música passa per reinventar-la i pensar sempre en el futur.
2: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: I d'un tòtem passem a un altre i ens desplacem fins al límit nord de les nostres comarques perquè a Vinaròs va néixer Carles Santos.

La història de Carles Santos és la d'un músic total que fins i tot va començar a tocar el piano abans de parlar. Diu la llegenda que als 5 anys ja va demostrar un gran nivell tècnic en el control de l'instrument. I als 10 anys ja estudiava música al Conservatori del Liceu, a la ciutat de Barcelona. Òbviament, en 14 anys es va llicenciar i va obtenir el premi de final de carrera en l'especialitat de piano. En acabar els estudis, l'any 1954 es va traslladar a París per continuar la seva formació i va ser allí on va descobrir un nou món ple de possibilitats. Imagineu-vos quin era el context polític-social amb el que Santos va viure els primers anys de vida. Una Espanya pobra que acabava de eixir d'una guerra llarga i molt poc permeable a tot allò que venia de fora.

0: 10 anys després s'instal·la definitivament a Barcelona i és ahir quan comença a interessar-se per les noves formes musicals. Va visitar Nova York en moltes ocasions i fins i tot va viure allí 4 anys, entrant en contacte directe tant amb John Cage com amb Lamont Young. Es va convertir en un dels principals intèrprets de l'obra de Cage durant els anys 70.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Les tecles del piano eren com una prolongació dels seus dits. L'artista no recordava cap dia de la seva vida en la que no s'haguera assegut al piano. Però hi havia un altre instrument que el va captivar i on va centrar gran part de les seues composicions, la veu.
2: Per a Santos, la veu forma part de l'extensió del llenguatge del cos, però la seva creativitat arrencava sempre des de les tecles d'un piano. Jo ho faig tot, va dir en una ocasió, assegut al piano. Deixe de tocar i em posa a cantar, però sempre, sempre, tot està relacionat amb el piano. Assegut al piano, Carles Santos cantava, taralejava, xiu-xiuejava, es lamentava, parlava o cridava ben fort.

0: Fidel seguidor de les noves proclames experimentals i avantguardistes, Carles Santos va trencar l'espai escènic clàssic com a mostra del seu caràcter provocador. Per exemple, en algunes interpretacions es va llevar les mans en una safa damunt del teclat, va unflar globus, va disparar traques, va pujar a una escala per escampar els fulls de la partitura al públic, va arrossegar una banqueta per tot el pati de butaques, va alliberar coloms enmig d'una actuació i acte seguit es posava al piano per a executar passatges de gran dificultat amb una perfecció i un virtuosisme notable.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
0: Una de les seues obsessions era la de barrejar la cultura popular amb el que es coneix com alta cultura. Per això era capaç d'estar interpretant a Bach i al mateix temps fer una escena quasi de cabaret o de circ. Podem dir-ho ben clar, era un punk a la música clàssica.

0: En l'obra de Santos hi ha tres personatges fonamentals que marquen gran part de les seues composicions. El primer és Bach. Ell sempre va dir que mai havia hagut un compositor de piano com ell. El segon, l'artista Joan Miró, un dels mestres del simbolisme. I ja el tercer i més admirat, el poeta surrealista Joan Brossa. I així estem en un podcast de música, no? Doncs, si vos sembla, anem a escoltar un altre tema de Carles Santos. Estem a l'any 1981 i el tema és Tocatico Tocatá.
1: Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac

Carles Santos era un artista multidisciplinar, poeta, fotògraf, cineasta, pintor o artista visual, fins i tot. El 1985 crea la companyia Carles Santos amb Maria Elena Roquer, on van estrenar prop de 30 espectacles escènics, amb músiques com esta peça que escoltem, estreta de l'òpera Sama Samaruk Samaruk Suk Suk.

Però no tot el que va fer va estar centrat en l'underground avantguardista. A principis dels 90 va rebre un encàrrec molt especial per a un esdeveniment que marcaria per sempre el futur de la ciutat on vivia i d'on se sentia part, Barcelona.

0: una peça que va recórrer el món i que va servir de banda sonora per a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Carles Santos va compondre la partitura i va dirigir els músics. Una retransmissió que van veure 3.500 milions d'espectadors a tot el planeta.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: A principis del segle XXI, la ciutat de València també va recórrer a la seva genialitat. Va compondre i dirigir la música de la cerimònia d'apertura de la Bienal d'Art de València amb 2.001 músics.

Això que escoltem de fons és 11.509 notes per a 2.001 músics, l'obra que va compondre per a aquest esdeveniment i que van interpretar a la Ciutat de les Ciències membres de la banda municipal de València, les dos de Llíria, la Primitiva i la Unió, i milers d'intèrprets més arribats de les nostres comarques. València! Des de 1978 fins que va morir, l'any 2017, Carles Santos es va dedicar a compondre i interpretar només la seva música. Tenia una forma molt personal de plasmar la música en les partitures. Vos posem alguns exemples. No seguia les normes d'escriptura tradicional, ja que ni utilitzava claus, ni armadura, ni compàs. Tampoc utilitzava figures, només la redona, la qual s'interpretava en el ritme que l'intèrpret volia donar-li.

Els últims anys de la seva vida va voler passar-los al seu poble, Vinaròs, d'on era fill predilecte. Va ser un músic reconegut en vida i d'ahí la quantitat de premis que va rebre, com per exemple el Premi Nacional de Música, 14 premis Max pels seus espectacles escènics, la Medalla d'Or de les Universitats de València i Castelló i també la del Cercle de Belles Arts, així com la Creu de Sant Jordi. I això sols per posar alguns exemples.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I ell, com a bon avantguardista, no li donava cap importància als premis. De fet, quasi mai anava a recollir-los. I a més, deia que els regalava als seus amics. Deia més punk, això.

0: L'Institut València de Cultura va decidir posar el seu nom als Premis de la Música Valenciana, que va atorgar cada any des de 2018 fins a 2023. El llegat de Carles Santos no és només un catàleg d'obres. És una manera d'entendre que la música pot ser teatre, cos, idea, ritual i humor al mateix temps.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
0: Per això acabem este capítol amb un somriure, ja que l'art i la música no estan renyides en passar-ho bé i Carles Santos ho va demostrar sempre. Tanquem esta revisió a les músiques experimentals i avantguardistes i continuem el nostre viatge. Potser aquestes cançons no ens hagin salvat la vida, però sí la seva forma d'interpretar-les o tot el que ens han fet reflexionar. Adeu.

0: Passem 20 segons. A les 8 de la vesprada obrim així l'últim contrapunt de la setmana. L'últim també, probablement, amb este format. Perquè aquesta emissora comença la setmana que ve la nova temporada i este programa, que continuarà, arribarà a vostès amb algunes variacions. De moment, acabem la setmana, com dèiem, parlant de finançament autonòmic i d'aquest model que finalment ha aconseguit aprovar el govern en una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Arcadi Espanya és valencià i ministre d'Hisenda.
1: Hoy se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda.
0: El model l'ha aprovat el Consell de Política Fiscal gràcies al pes del vot del govern i al suport de Catalunya i de les Canàries. Parlem a més d'un document que no arribarà a res si no l'aprova el Congrés. Allí el govern necessitaria una majoria absoluta que ara per ara sembla difícil d'aconseguir perquè el PP, Vox i Junts no volen aprovar esta proposta. Núñez Feijóo resumía así la posesión de las seues comunidades autónomas.
2: Que aquí se viene a financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales. Que no se viene a financiar los territorios, que se viene a financiar la gente y la gente vive en el territorio que considere oportuno. Por tanto, se viene a financiar los servicios públicos de España, no los partidos políticos que no creen en España.
0: De seguida ho repassarem i parlarem també d'altres qüestions com la ressaca que ha deixat la intervenció de Pedro Sánchez ahir al Congrés sobre la gestió de la crisi de Ceuta. Tono Escribano i José Navas estan al control i en la redacció Alejandro Molés i jo mateix, Xavier García del Valle.
3: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I comencem, com quasi sempre, amb l'oratge. Tenim calor, molta calor, i Joan Carles Fortea ens conta ara quanta calor i per a quant de temps. Joan Carles, explica'ns què està passant i què ens espera.
4: Bona vesprada. Moltíssima calor, una calor totalment superior al que és habitual per a aquestes dates. Hauríem de dir que la paraula que resumiria seria paciència, perquè els models indiquen que no hi ha canvis a la vista com a mínim fins al dimecres de la pròxima setmana. Això està, vol dir que estem per davant amb unes temperatures que són més bé caniculars de ple agost o d'inici d'agost que dels que seria un inici de setembre. Avui hem tingut de nou temperatures màximes de rècord. A la zona de Casas del Riu, al terme de Requena, s'han registrat 42,2 graus de màxima, però valors com ara Jalance de 41,6 és també rècord per a un mes de setembre que supera l'anterior rècord de 2007. Utiel amb 40 graus, estem parlant de 40 graus, també és nou rècord de temperatura màxima en un mes de setembre. Valors de 40 també s'han registrat a Teresa de Cofrentes, a Cortes de Pallars, molts valors tocant els 40, com ara Xelva, també cap a la zona de Fontanars 37. El litoral no hem tingut una calor tan intensa pel que fa a valors de temperatura, però sí molta basca. Les màximes de Castelló de la Plana, València i Alacant han estat al voltant de 32-33, però amb una humitat del 60-70%. De fet, ara encara tenim un ambient molt bascós que quasi podíem dir que és típic d'un, si més que un 4 de setembre, diguem que és un 4 d'agost, seria perfectament temperatures inclús més altes de l'habitual per a aquestes dates. Valors superiors que continuaran també demà. Demà els avisos, que avui han sigut taronja a l'interior, queden reduïts a avisos groc, que està al prelitoral de València i també cap a l'interior sud de Castelló, perquè zones com ara Segorbe poden continuar valors per damunt dels 35 graus de màxima. València demà continuarà amb valors al voltant de 32, com ara Castelló de la Plana o Alacant, però la zona prelitoral, ja Camp de Túria, la zona de la Ribera Alta o la Folla de Bunyol, de nou tindran valors que superaran els 36 i els 37. Nis, de nou, que continuarà amb mínimes entre 20 i 25 graus. Com a curiositat, esta passada nit a Xodos, a més de 1.000 metres d'altura, han tingut la primera nit tòrrida des de que tenim este observatori, en este cas són 10 anys. Per tant, ha sigut també excepcional la calor nocturna en zones de muntanya. Demà baixen un poc les temperatures, encara tenim avisos nivell groc, però la calor intensa continuarà amb valors entre els 30 i els 36 de manera general. Diumenge apreta de nou la calor amb valors que poden tocar els 38-39, i eixa calor intensa continuarà dilluns i dimarts, a l'espera d'una baixada que esperem es confirmi a partir del dimecres. Pel que fa a l'aspecte del cel, avui hem tingut un dia de cel blau, però a partir de demà i després demà sí que veurem més núvols, serà un aspecte de resol, i aquests núvols mitjans i alts que deixen un cel blanquinós, amb pols en suspensió. Per tant, un cap de setmana que per activitats a l'aire lliure és un cap de setmana estable, pel que fa la...
0: No, amb precaució.
4: No hi ha pluja a la vista, per tant, en aquest aspecte, però molta precaució, sobretot si s'activitat a l'aire lliure implica estar en una zona en temperatures molt altes o alguna activitat física, perquè estem parlant de temperatures que cal, com si estiguérem en la canícula, per tant, cal prendre precaucions en activitats físiques importants, estem valors de temperatura molt elevats i amb sensacions de calor també molt elevades que, tornem a insistir, es mantenen com a mínim fins a dimarts.
0: Moltes gràcies, Joan Carles Fortea, per dibuixar-nos este panorama.
4: Bé, és una qüestió de paciència, efectivament, i estem davant d'un escenari...
0: De paciència i d'aguantar físicament, que a veure com arribem al dimecres.
4: Efectivament, i la qüestió, sobretot, persones que pateixen, en aquest cas, amb molta precaució, i estem davant d'un escenari, ho estem comentant, ara estem molt per damunt del que és la mitjana, però estem generant el nou escenari. Esto és la nova realitat, que evidentment no seran tots com estes, però estem pujant el nivell i anem cada vegada amunt, i la mitjana amb la qual estem comparant tant, que és la de 1991-2020, quan fem les noves mitjanes, que seran del 2000, en este cas al 2030, veurem que la cosa canvia prou i, per tant, sí, ens hem d'anar, diguem-ne, adaptant el millor possible, i estem davant d'una situació que pot generar situacions de risc, tornem a insistir, perquè és setembre, però és com si estiguérem a l'inici del mes d'agost.
0: En agost, un altre agost després d'agost. O ens adaptem o l'extinció.
4: És una qüestió d'adaptar-se, bàsicament, i sobretot, i sempre ho estem comentant, sort que estem en una bona situació en el nivell dels embassaments. La situació podria ser també diferent, i hem de que va ploure. Estem vivint de les rentes de lo que va ploure també la part de primavera, i en aquest aspecte hem d'estar, tenim sort en aquest aspecte, però tornem a insistir, com tenim aigua, ara és quan hem d'estalviar. Quan no la tenim, no podem estalviar. Ara és quan hem d'estalviar aigua.
0: Moltíssimes gràcies, Joan Carles, sempre és un plaer escoltar-te, no te segrestem més, t'alliberem, que tens molta feina. Nosaltres continuem.
3: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio.
0: Comencem, com els dèiem, avui el Consell de Política Fiscal i Financera, on es reuneix el govern amb les comunitats autònomes de règim general, és a dir, totes, excepte el País Basc i Navarra, ha aprovat per fi un nou model de finançament autonòmic. Així ho anunciava el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya.
1: Hacía 17 años que un Consejo de Política Fiscal y Financiera no debatía un modelo de financiación. 17 años y 12 desde que el actual ha caducado. Y les puedo anunciar que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado el acuerdo, la propuesta del Gobierno de España de financiación autonómica, con los votos de la Administración General del Estado y también de Cataluña y de la Comunidad Canaria, gobernadas las dos por partidos de diferente signo político.
0: A la reunió d'avui no ha acudit Madrid. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ho havia anunciat i havia demanat també a la resta de comunitats que feren el mateix. La crida ha fracassat, però les comunitats del PP i dos socialistes, Astúries i Castella-La Mancha, han mantingut l'oposició al model proposat. Arcadi Espanya s'ha mostrat especialment crítica amb els populars perquè diu que estan renunciant a molts ingressos només pels interessos electorals d'Alberto Núñez Feijóo.
1: Con esa situación de que son incapaces de acordar un modelo conjunto entre las comunidades autónomas del Partido Popular, y el segundo elemento de que muchos gobiernos autonómicos del Partido Popular han renunciado a defender sus intereses, digo bien, por una instrucción política de la calle Génova, del señor Feijóo. Hay comunidades donde no se entiende en absoluto, por ejemplo la Comunidad Valenciana, por ejemplo Murcia.
0: De la Comunitat Valenciana, en concret, ha parlat el president de la Generalitat. D'esta i d'altres reaccions ens parla a nosaltres. Alejandro Morés, bona vesprada.
5: Bona vesprada, sí. El president Juanfran Pérez Llorca ha concretat l'oposició a nou model en l'argument que defensa el seu partit, que és un model pensat només per a contentar Catalunya.
6: Si verdaderament haver hagut voluntat de negociació per part del govern d'Espanya, primer, no haver impactat el sistema de finançament en un separatista, i en segon lloc, si haver voluntat, com diu el ministre Arcadi, haver acceptat alguna al·legació. No hi ha voluntat de Pedro Sánchez de millorar el model de finançament de tots els valencians i totes les valencianes.
5: A la falta d'acceptació de les al·legacions dels populars ha contestat el ministre d'Espanya. Diu que cada comunitat ha defensat els seus interessos i que molts són contradictoris amb la resta. Per això, diu, el Partit Popular és incapaç de presentar una proposta unitària.
1: El Partit Popular no ha presentat ningún modelo, ninguna propuesta alternativa al actual. Cuando el presidente del gobierno a inicio de legislatura se reunió con el señor Feijóo, uno de los temas que le planteó fue en la negociación de los grandes partidos para elaborar una propuesta de modelo de financiación y no hubo respuesta, y hoy quizás con la ausencia de la Comunidad de Madrid y el órdago que ha lanzado la Comunidad de Madrid al resto de comunidades autónomas del Partido Popular, entendemos por qué.
5: Alusió del ministre a l'absència de Madrid en aquesta reunió i a la crida que va fer el govern d'Isabel Díaz Ayuso perquè la resta també boicotejara la reunió. La crida, com hem dit abans, no ha trobat seguiment, però el PP sí que ha mantingut el no al nou model. Alberto Núñez Feijóo.
2: Yo no voy a hacer españoles de primera y segunda ni me voy a callar ante los chantajes de ningún partido. que aquí se viene a financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales, que no se viene a financiar los territorios, que se viene a financiar la gente, y la gente vive en el territorio que considere oportuno. Por tanto, se vienen a financiar los servicios públicos de España, no los partidos políticos que no creen en España.
0: Bé, a la vista de declaracions com esta i del que també ha anunciat Vox i Junts per Catalunya, el futur d'aquest model en el Congrés, on hauria de ser aprovat per majoria absoluta, sembla més que fosc. El ministre Arcadi Espanya, no obstant això, diu que l'aprovació és possible si totes les forces polítiques superen el que ell ha dit soroll i la fúria.
1: Si quitamos todo el ruido y la furia que hay alrededor de los debates territoriales y, si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable que conjuga intereses muy diversos, que mejora muchísimo el modelo actual y que refuerza la solidaridad y el conjunto de recursos que se aporta a nuestro estado del bienestar.
0: Arcadi Espanya també ha recordat que acollir-se al nou model és voluntari. En el repartiment de fons previst en el document aprovat avui, la Comunitat Valenciana rebria 3.669 milions d'euros addicionals cada any.
3: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
0: I canviem de tema. Parlem ara de Ceuta. La Fiscalia avala que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva de migrants a aquesta ciutat a finals de juliol, tot després de la compareixença de Sánchez sobre la crisi migratòria. Avui el líder del PP, Núñez Feijóo, demana un canvi per a Espanya i considera delirants, ha dit, els arguments de l'executiu. Vox exigís que tornen a compareixer Robles i Marlaska. Alba Rocher ens informa des de Madrid.
7: Sí, la crisi a Ceuta continua escalant. El seu president, Juan Jesús Vivas, que ha rebut avui la visita del seleccionador espanyol, parla clar.
8: Ceuta vive en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Que Ceuta no se vende, que Ceuta no se rinde, que Ceuta se defiende.
7: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica les versions de Sánchez sobre el que va a ocórrer.
2: Lo único que tiene claro Sánchez es que Marruecos no tiene nada que ver. A este paso va a tener antes Zapatero una versión de las joyas que Sánchez una versión de la invasión de Ceuta.
7: I Balears li demana explicació sobre els informes als quals Sánchez aludia ir al Congrés. Segons el president, advertien del risc d'arribada de migrants a la península i a les Illes Balears. Escoltem el ministre Félix Bolaños.
9: Vamos a mostrar todos los informes para que los ciudadanos conozcan lo mismo que tuvo conocimiento el gobierno en aquellos días del 30-31 de julio y posteriores. Los vamos a hacer públicos todos, con total transparencia.
7: Vox vol que tornen a compareixer al Congrés els ministres de l'Interior i Defensa, tot després que ahir Margarita Robles no aplaudirà Sánchez a l'hemicicle. Avui evita pronunciar-se, però sí que ha signat l'ascensa del coronel Balas, que seguirà en l'UCO, tal com demanava el magistrat del cas Coldo. Finalment, l'Audiència Nacional investigarà la crisi migratòria amb l'aval de la Fiscalia.
3: Contrapunt en A.Punt Ràdio.
0: I tornem a casa nostra. A última hora d'ahir es va registrar a Alzira un molt desgraciat, en principi sembla que accident, que li va costar la vida a una xiqueta d'11 anys i que va deixar ferit molt greu el seu germà de 9. Ara s'investiga el succés i a Alzira està el nostre company Àlex San Jaime. Àlex, conta'ns.
10: Continua la consternació a la comarca de la Ribera Alta pel accident, pel fatal accident de la vesprada d'ahir, que com dies se va provocar la mort de la xiqueta d'11 anys i ferit el seu germà de només 9. Este matí ha fet acte de presència aquí a la finca, la policia científica que es mostra este matí del lloc dels fets. Tot apunta a la caiguda d'un dels pilars als que estava anugada una hamaca en la que estaven jugant els menuts, com l'origen, la causa d'esta tragèdia. L'Ajuntament d'Alzira ha decretat un dia de dol, també l'Ajuntament d'Alginet, on residia la família, que ha decretat 3 dies de dol en senyal de condol per la mort d'esta xiqueta de només 11 anys, pendents de l'estat de salut també del xiquet, que continua ingressat a l'Hospital La Fe de València.
0: Moltíssimes gràcies, Àlex San Jaime. Avui ha sigut, com han sentit, el dia de la investigació d'este accident i Paco Miguel en té més detalls.
11: Durant tot el dia, la policia judicial ha investigat l'accident des de dijous a Alzira. Han fet amidaments i fotografies al lloc on va morir Emma, una xiqueta d'11 anys, i va resultar ferit el seu germà Sam, de 9. És la finca del motor de rec de la Casella i la construcció, segons el veïnat, és molt antiga. Així ho ha afirmat Salvador Martínez, veí d'Alzira i conegut de la família.
12: Ui, això tindrà, pues, a lo millor 100 anys, si no es té, perquè faltarà.
11: Els dos germans estaven passant el dia amb son pare, que s'ha fet càrrec de la instal·lació del rec.
12: Va vindre per la vesprana els xiquets ahir per fer-li companyia.
11: A la porta de la caseta, uns pilars i unes canyes formen un porxe amb una parra per a fer ombra. La policia investiga si els xiquets van penjar una hamaca entre els pilars i van jugar a pujar-se en ella. Un dels pilars no hauria suportat el pes, va caure damunt d'ells.
12: Llavors que no estava, estava ben subjecte, però si els pilars estan vits, entonces pues, va passar el que va passar.
11: La xiqueta va tindre diversos traumatismes greus i va entrar en parada cardiorrespiratòria. Diversos vehicles d'urgències, inclòs un helicòpter, van acudir al lloc dels fets. Van aconseguir reanimar-la i la van traslladar a l'Hospital de la Ribera, on a pesar dels esforços van confirmar la defunció de la menor. El xiquet també va patir diverses ferides i el van ingressar a l'Hospital La Fe de València, on ara mateix continua en estat greu. El succés ha commocionat dos municipis, mentre que l'Ajuntament d'Alzira, on han ocorregut els fets, ha traslladat el condol a la família. Al Ginet, localitat on residia en els menors, han decretat 3 dies de dol oficial amb les banderes a mig pal.
0: I els parlem d'un altre succés perquè continua la investigació sobre les causes de la mort de Nissan, el bebè de 18 mesos de Santa Bàrbara, Tarragona. Alejandro.
5: Sí, ahir van trobar els Mossos d'Esquadra les restes òssies al domicili familiar. Els pares de xiquet, un d'ells de Castelló, continuen detinguts a Amposta a l'espera de la decisió del jutge en un cas que està sota secret de sumari. Esta vesprada, el municipi de Tarragona ha guardat un minut de silenci. La informació és de Celia Cerezo.
13: A Santa Bàrbara encara no assimilen la mort de Nissan. Avui s'ha guardat un minut de silenci a la plaça Major, a pocs metres de la casa familiar. Els aplaudiments i la indignació han trencat el silenci.
14: Pobret Angelet, us desitjo la mateixa per a tots. Sinvergüenza.
13: Ahir la policia va inspeccionar el domicili amb els pares de Nissan després de trobar el seu cadàver. Se'ls investiga per presumpte homicidi. La casa on vivien amb tres fills més estava en pèssimes condicions de salubritat, amb quilos de fem i una trentena de gossos malnodrits. Alguns d'ells morts porten ja una setmana amb les tasques de neteja. Es coneixia al poble com la Casa dels Horrors. Els servicis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts de la família de Nissan. També els havien sostret la custòdia de dos fills més. Des de l'Ajuntament fan autocrítica per la fallida dels protocols. Escoltem Josep Lluís Gimeno, alcalde del municipi, durant el minut de silenci.
15: Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències.
13: S'investiguen ara les causes de la mort del bebè. S'encarrega de l'autòpsia a l'Institut de Medicina Legal de Tarragona. El jutjat d'Amposta té fins a demà, quan acaben les 72 hores de detenció, per a recopilar totes les proves i determinar les possibles responsabilitats penals dels pares.
3: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en A.Punt Ràdio.
0: I el ple del Consell es reunirà de manera extraordinària dimarts que ve per tal d'aprovar l'increment salarial que a partir d'este mes cobraran els docents de l'ensenyament no universitari, tal com es va pactar amb part dels sindicats.
5: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, durant la visita que ha fet a una escola infantil de Polop, a la Marina Baixa.
16: Este mes de septiembre, todos los docentes de la Comunidad Valenciana van a percibir ese incremento salarial que nos comprometimos y que acordamos con el sindicato de AMPE y de CESIP. Llegamos a un acuerdo de incrementar los salarios unos 200 euros. El próximo martes habrá un pleno del Consejo donde se aprobarán esas tablas salariales y donde, insisto, este mes de septiembre en la nómina todos los docentes de la Comunidad Valenciana tendrán incrementado su salario.
5: El pacte inclou una pujada salarial en trams progressius. Així, el primer serà de 75 euros, que són els que dimarts aprovarà el Consell, un segon bloc de 75 euros més a partir de gener de l'any que ve i de 50 més en el 2028, en total 200 euros. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i l'STPB han rebutjat la proposta.
0: I ens fem ara ressò de la picabaralla política en les xarxes socials que s'ha viscut entre el president de la Diputació de València, el popular Vicent Mompó, i la secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant.
5: Mompó li ha dit a la també ministra de Ciència que sempre seràs la filla de Zapatero, la llepaculs de Sánchez, no vals per a res. Paraules grosses per a respondre a una altra publicació de Morant en què criticava l'actuació de Mompó el dia de la Dana. Ha dit la ministra que aquesta jornada la Diputació va avisar els seus treballadors i va suspendre activitats, però Mompó, que estava en el CECOPI, va decidir avisar només el seu entorn i no a la resta de valencians. El dirigent popular li ha replicat que els valencians han trellat intentaven ajudar, però en canvi Morant va aparèixer l'endemà, no l'altre, l'helicòpter de Sánchez.
0: I obrim ara una xicoteta pàgina judicial. La jutgessa que instruís la causa de la Dana ha respost a l'escrit presentat esta setmana per l'expresident Carlos Mazón. En aquest document, recordem, la defensa de Mazón sol·licitava saber si hi havia alguna investigació oberta cap al seu client.
5: La magistrada de Catarroja li recorda que el seu jutjat no té la competència per investigar un aforat com és el cas de l'expresident i que parlar d'una investigació prospectiva cap a Mazón és una afirmació buida de contingut. La jutgessa també valora la falta de relació entre les morts i l'enviament de les alert. La magistrada afirma que la tesi exculpatòria alegada per Mazón es convertís en inculpatòria per a l'exconsellera Salomé Prades, investigada en la causa.
0: I el jutge del cas Plus Ultra ha rebutjat la petició de José Luis Rodríguez Zapatero de declarar la nulitat del procés. L'instructor diu que els drets de l'expresident del govern no van ser vulnerats.
5: D'esta manera, el magistrat José Luis Calama no admet el recurs, la pretensió de Zapatero d'anul·lar la investigació que li fan per liderar suposadament una xarxa de tràfic d'influències en favor de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I per la seva part, Begoña Gómez, la dona del president del govern, ha remès avui l'escrit de defensa de cara al futur juí en el qual sol·licita l'absolució i nega que s'aprofitarà del vincle matrimonial amb el cap de l'executiu per a aconseguir una càtedra universitària. També ha negat haver obtingut qualsevol benefici econòmic.
5: Així mateix, Begoña Gómez nega que s'apropiarà d'un programari de la Universitat Complutense de Madrid i que utilitzarà la seua assessora per a fer tasques que no li pertocaven.
3: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: Fem una mirada al món. A Itàlia, la primera ministra Giorgia Meloni s'ha convertit en la líder del govern que més ha durat en la història del país. Tot un rècord, si considerem que a Itàlia hi ha hagut 68 governs en 80 anys. Rafa Salom.
17: Meloni, primera dona en ser primera ministra, fa 1.413 dies al capdavant del govern més longeu per davant de l'anterior de Berlusconi. Té el lideratge del partit d'extrema dreta Germans d'Itàlia, partit neofeixista fundat pels nostàlgics de Mussolini, i compartís govern amb els hereus de Berlusconi i amb la Lliga de Salvini. En política exterior destaca pel suport a Ucraïna i l'idili amb Donald Trump, trencat els últims mesos.
18: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
17: Trump va mentir, va dir, quan assegurava que ella li havia suplicat una foto en la cimera del G7. Necessitarem una ordre d'allunyament, va contestar Trump. Meloni s'ha mostrat contrària a la guerra contra l'Iran i ferma defensora del papa Lleó XIV, també atacat pel president nord-americà. De 49 anys i periodista de professió, sempre ha destacat per la seva personalitat i el tracte directe. Fins ara preferir l'estabilitat del govern, el que li ha fet renunciar a les grans reformes que va prometre. La seva política migratòria ha sigut més restrictiva i fins i tot l'ha dut a enfrontar-se amb Pedro Sánchez per la gestió de la crisi de Ceuta.
0: I l'esperança s'obri pas al Nepal amb el rescat de dos treballadors que han sobreviscut 9 dies atrapats en un túnel. Un miracle enmig d'una tragèdia que deixa prop de 1.300 morts i vora 5.000 persones desaparegudes. La crònica és d'Arturo Monedero.
19: Sanjay i Kabir tornen a la vida 9 dies després de la gran riuada que va devastar el nord del Nepal. Els han rescatat d'un túnel a 170 metres de profunditat en una central hidroelèctrica de Trishuli.
20: Una sacsola.
19: Sanjay explica que va perdre l'oportunitat d'escapar perquè es va quedar a la sala de control per alertar la resta de la plantilla.
20: Però lo dice que dolo.
19: Sota terra va mantindre el contacte amb 3 o 4 operaris a crits. Malauradament, els equips de rescat no han sentit més veus i, per contra, han recuperat un cadàver. El seu company Kabir és del túnel en un estat més crític. La seva dona explica que, tot i tindre dificultats per a moure les extremitats pel fred i l'esgotament, el seu marit l'ha reconeguda. La recerca en esta central està pràcticament esgotada, però continua en altres instal·lacions on encara podria haver-hi centenars de treballadors atrapats.
0: I arribem així als esports. Obrim esta pàgina amb el futbol. En primera arriben a la jornada 4. Raúl Pina, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Xavi. A les 9, duel entre el Betis i el Madrid a casa dels Betis. Però nosaltres anem a fer un repàs cronològic al que ens toca de més a prop, és a dir, als nostres. Demà a les 9 a la Ceràmica, Villarreal Deportivo, primer partit de la temporada en casa dels groguets, que encara no coneixen la victòria a Íñigo Pérez.
21: Tenemos ganas de jugar en la Cerámica para conectar con la gente, ver cómo es el estadio cuando eres de local y sobre todo ver si encima además la Cerámica es como un punto de inflexión de decir, bueno, ves, aquí es, necesitábamos esto para ganar. Pero realmente creo que deberíamos haber ganado los partidos que hemos jugado. Ojalá mañana podamos romper la inercia y empezar a ganar.
4: Juan Foyt es baixa per molestis musculars. Tot apunta que Logan Costa estarà a l'eix defensiu amb Renato Veiga. I passem a diumenge, a les 4 i quarta, Mestalla, València, Barça, amb un ambient un tant enrarit per la marxa de l'equip en este inici. L'equip encara no ha guanyat i Meriton Holding, el propietari del València, en definitiva Peter Lim, continua menyspreant a l'afició valencianista en tots els sentits. Veurem la resposta dels aficionats en este quart duel de la competició. Harvey Elliott podria tindre fins i tot els primers minuts, si així ho estima oportú, Carlos Corberán. De fet, està inscrit des de l'1 de setembre ja a la Lliga. Guido Rodríguez Sadik i Justin De Haas són baixes confirmades i veurem què passa amb Rioja, que es dute demà últim entrenament dels valencianistes. A les 6 i mitja, a la Rosaleda, també diumenge, Màlaga llevant duel contra un rival directe per als granotes en la lluita per la permanència. I tancar la jornada per als nostres, l'Elx, que dilluns rep la Reial Societat. Serà a les 9 a l'estadi Martínez Valero, en segona divisió. Demà a les 9 al Pepico Amat, el Dense Mallorca, i diumenge a les 6 i mitja a Castalia Castelló Albacete. I baixem altre escaló cap a la primera federació, la primera ref, i ja pràcticament estem quasi arribant a l'Equador. Estem en el 20 de la segona part a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. Villarreal B1, Algeciras 1, posava per davant els groguets, el filagroguet d'Albert García, en el 21, i en el 47 de penal empatava Juanma García per a l'Algeciras. I diumenge, en esta mateixa categoria, en primera federació, el Rico Pérez, a les 6 i quart, Hércules Atlètic Madrileny.
0: Un programa ben complet, Raúl.
4: De futbol, sí.
0: Canviem de valor per obrir la finestra al bàsquet.
4: I tenim dos apunts. Un de València Bàsquet, que ha presentat TJ Shorts, un dels grans atractius d'este renovat València Bàsquet per a la temporada 26-27 del base nord-americà. Amb passaport de Macedònia del Nord i de 28 anys va arribar en estiu a un compromís per les dues pròximes campanyes. Un TJ Shorts que, per cert, li agrada la idea de ser el líder de l'equip.
22: Sempre he tractat de ser un líder, d'exercir com a líder, i ara, ací, a València, tractaré d'oferir aquestes qualitats de lideratge en aquest equip.
4: L'estrena en partit oficial de competició de València Bàsquet serà el dissabte de 9 de setembre a les 9 de la nit de les semifinals de la Supercopa contra el Barça. I d'altra banda, avui ha començat el Mundial Femení, estrena de la selecció espanyola contra Alemanya a Berlín, contra els anfitriones, amb una victòria contundent, 83-53, és a dir, més 30 per a l'equip espanyol, en un partit que ha finalitzat fa escassament una hora. El conjunt de Miguel Méndez té una gran representació de jugadors de València Bàsquet, com ara Elena Bonavida, Raquel Carrera, Elena Pollo i Alicia Flores. Recordem que també està l'Ala Cantina de Santa Pola i ex-Taronja Guafam, que ha sigut la millor de les nostres, ha fet 17 punts i 25 de valoració. Y Ana Martín relataba cómo ha sido el partido.
23: Nunca sabes lo que te espera realmente. Yo creo que nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado y nada, ya pensando en mañana.
4: España es líder, demà nou partit, en este cas a les 11 i mitja contra Mali. Espanya, com dic, líder per davant del Japó, de Mali i de la pròpia Alemanya, que són les altres rivals del grup.
0: I ara, Raúl, sembla que se n'anem a la mar.
4: Sí, però
0: tu i jo igual no.
4: Mira, estan per ahí les gavines, no?
0: Este és l'ambient que ens espera.
4: Tu i jo ens quedem a la vora, millor, no? Ja estan en aigües de València els 13 equips participants en la carrera de vela Sail GP, que celebrarà este cap de setmana a València. Avui ha sigut dia d'entrenaments, demà es faran les primeres proves classificatòries i diumenge les mànegues en què es decidirà el guanyador. Són carreres on equips de diversos països i del món competeixen amb catamarans model F50 i que poden arribar fins i tot a velocitats de 100 km per hora. O sigui, què volen? Per damunt de les zones, per damunt de la mar.
0: Per això has dit molt bé que nosaltres no estarem ahí.
4: No, estarem a la vora, a la platja. L'equip espanyol de los Gallos marxa en la segona posició de la classificació general i només per darrere de l'equip australià Bons Flying Rus. Diego Botín és el pilot de l'equip espanyol.
1: Estamos bien colocados ahora, pero el nivel es súper parejo. Como tengamos un despiste, un fallo en el barco, se te acercan los rivales y el juego cambia, ¿no? Entonces, sí, tenemos que seguir concentrados como venimos haciendo y vamos a intentar que el estar en casa nos dé ese pequeño plus que marque la diferencia.
4: Este espectacle, Xavi, se estrena en Guanya, València, i podrà seguir-se des de la Marina i també des de les platges pròximes. Per això, que tu i jo estarem a la platja.
0: Estarem a la platja.
4: Sí, sí, sí. Seguim molt millor.
0: Molt bé, i acabem en bicicleta, amb ciclisme i amb la Vuelta.
4: Sí, el belga Wout Van Aert s'ha imposat en l'esprint al francès Valentin Paré-Pantre en esta etapa número 13, l'etapa així d'Almuñécar, i ha arribat a Loja, tota per la província de Granada, i els ciclistes han hagut de suportar temperatures de fins a 41 graus. I quant a la general, tot continua igual. Enric Mas és el líder, amb 1 minut i 45 segons d'avantatge respecte a Primo Roglic. Demà, arribada en alt, una de les etapes interessants d'esta Vuelta a la Sierra de la Pandera. Enric Mas, en declaració als companys de Televisió Espanyola, diu que té tota la confiança del món en el seu equip.
2: La verdad es que no hemos hablado de la estrategia de mañana, pero está claro que con esto, pues te diría que por historia llevamos, o el equipo lleva tantas y tantas vueltas grandes por, ganadas, por algo será.
4: La Pandera, Xavi, és un port mític de la Vuelta, almenys de les darreres edicions en el segle XXI, port de primera categoria, província de Jaén, pujada de prop de 12 quilòmetres, amb una pendent mitjana superior al 7%. Enric Mas pot aprofitar este últim port, que és l'arribada de Zenal, per a tratar de clavar-li temps a Primo Roglic i a Félix Gall, per a tindre temps de cara a la futura crono.
0: Contrarrellotge.
4: Efectivament.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Raúl.
4: A tu.
3: Contrapunt. En Apunt Radio.

Música en viu, amb la veu i la guitarra d'una llegenda del rock hispà, Pepe Risi, cordobès, adoptat pel barri madrileny de La Elipa, co-líder de Burning, i que avui hauria complit 71 anys. Algú va dir que ell va matar el silenci en els carrers de Madrid.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
2: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
1: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: No sé si hem escoltat l'últim vol del Borinot, perquè ja els havien comentat abans que esta casa, esta emissora, canvia la temporada la setmana que ve i hi haurà alguns canvis. No sé fins a quin punt això afectarà a les músiques. En tot cas, després de Rimsky-Korsakov, és el moment d'obrir la nostra tertúlia avui amb Manu Ramírez. Ho he dit bé.
1: Ho has dit perfecte.
0: Vicedegana de periodisme del CEU.
1: Bona
0: benvinguda
1: vesprada.
0: De nou, ja saps que està a esta casa. Moltes gràcies per estar ací. Igualment li donem les gràcies a Álvaro Errazo, un habitual de les nostres tertúlies, el director de Les Diario de la Comunitat Valenciana. Bona vesprada, Álvaro.
2: Que també és ma casa.
0: També està a casa, evidentment.
2: Efectivament.
1: Se posa gelós. És la casa de tots.
0: De tots i de totes. Però tu ja saps, si tu estàs ací més temps que jo crec.
2: Bueno, no tant, no. Però és que és un plaer, no?, estar en Ràdio Nou.
0: Clar que sí.
1: Totalment.
0: No, ara es diu A Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio, sí senyor.
0: Molt bé, comencem parlant de finançament. És un tema bona vesprada, Álvaro.
2: Que també és ma casa.
0: També està a casa, evidentment.
2: Efectivament.
1: Se posa gelós. És la casa de tots.
0: De tots i de totes, però tu ja saps, si tu estàs ací més temps que jo crec.
2: Bueno, no tant, no. Però és que és un plaer, no?, estar en Ràdio Nou.
0: Clar que sí.
1: Totalment.
0: No, ara es diu A Punt.

0: És a dir, ens donen més diners. Som una de les comunitats autònomes que rep més diners, 3.600 milions, més de 3.600 milions. Però això significa que fem justícia? És el que necessita la comunitat valenciana? D'acord amb un sistema just per habitant ajustat, s'ha d'estudiar demogràficament, per perfil d'edats i demés, quan i què és el que necessita la comunitat valenciana. Si això no es fa, evidentment serà el que es diu en castellà pan para hoy y hambre para mañana. És a dir, tu me dones aquests diners, però jo ja he de callar i he de conformar-me per al ciutadà de peu, dir-li 21 milions, són molts diners, no? Escoltant al ministre, 21 milions, oi, les comunitats no ho volen, 21.000 milions o 3.600 milions per a la comunitat valenciana. Com pot ser que la comunitat valenciana no lo accepte? No, però és que ja, en el infrafinançament estructural que duem des de fa molts anys requereix el fons d'anivellament i a partir d'ahir ja parlem per veure si aconseguim un finançament que siga just. Que tu me dones més diners no significa que siga el que jo necessite. Jo necessite el que em correspon segons les meues necessitats de sanitat, d'educació. No me digues tens tants diners i que la ciutadania diga com la quitança, 11.000 milions d'euros. Com no ho accepta la comunitat valenciana? Però si és que el deute és molt, molt major. Si em digueren què és el que jo faria de la Generalitat, això és un punt de partida. I a partir d'ahí, en el Consell de Ministres i sobretot en el Congrés de Diputats negociem altres coses, pot ser que jo acceptaria aquests milions. Però acceptar-los i renunciar a demanar el que és just és el que no està fent la Generalitat Valenciana, que és un, jo crec que és un pas important i una diferència important.
1: I ahí lo que se pide, que es algo que defendía el propio ministro España, es un fondo de nivelación. Hasta que no se apruebe el nuevo modelo, pues una serie de cantidades que referiría a la comunidad valenciana. Que eso sí que, insisto, el ministro lo apoyaba cuando estava de
0: quan era conseller, sí. Però ara en este model aprovat, que era difícil que no s'aprovara perquè només necessitava el suport d'una comunitat autònoma, sinó R, i només en Catalunya ja ho tenia.
1: Estaríamos hablando de unos 1.700 millones, que es una cantidad importante, pero claro, daros cuenta que acá se va a aprobar en el próximo pleno del Consejo la subida a los maestros, por ejemplo, ¿no? Que se hace en Elche. Claro, hay mejoras laborales, lógicamente, para bomberos, para servidores públicos, en el tema de justicia, claro. ¿De dónde sale el dinero? Pues una gran parte de ese dinero sale de las aportaciones que hace, que en realidad hay que tener en cuenta que esto no llega dinero de Madrid, esto es dinero.
0: La quitanza es del ciutadà, es a dir,
1: claro, parece que es.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: Es que el gobierno nos da, no.
0: No, ens lleven el deute, però no, el paguem els ciutadans.
1: Claro, efectivament. Aquí la qüestió seria, seguro que la comunitat valenciana estaria encantada de tener el mismo modelo que tiene Cataluña, por ejemplo, o que tiene el País Vasco. Ya a más, el País Vasco todavía y Navarra somos unos privilegiados, ¿no? Pero le encantaría acercarse al modelo que tiene Cataluña, que es el que sale más beneficiado. Claro, todo lo que ahora no te llega, y por eso ese fondo de nivelación, claro, es más deuda, más intereses que pagamos.
0: Claro.
1: Y estamos con 63.000 millones más o menos de deuda, que es algo, bueno, el presupuesto es de la Generalitat.
2: Sí, pero si me permiteu, m'està escoltant el ministre. Clar, el fons d'anivellament és una proposta per a esperar el nou model. La proposta que diu Arca d'Espanya és que el nou model s'hauria d'aprovar i entraria en vigor l'1 de gener. Per tant, ja no haurien d'estar esperant aquests 1.800 milions.
0: Sí, 1.700 i poc, sí, sí.
2: Perquè ja estaria rebent-se l'aportació addicional de 3.600. Maregem un poquet, però és que sense xifres este tema s'escapa un poquet. Per tant, no caldria esperar aquest fons d'anivellament si tingués un model on ja t'entren 3.600 milions.
0: Però és que tenim molt acumulat d'infrafinançament.
2: Bueno, però ho dic per superar la fase del fons d'anivellament, que és una de les causes. I ara, després, una altra qüestió que volia plantejar-vos. Sí, sí, digueu.
0: No, si fem un simil amb un cotxe, per exemple, i jo no sé de cotxes, però sí sé que la quitança faria, diguem-ne que estaria relacionada en mirar pel retrovisor, és el passat. Què tinc acumulat del passat? Vaig a llevar-me una part, però em quedaria encara molta. I estos diners dels 3.600 seria per al present. Però què passa per al futur? Anem a seguir acumulant deute. De manera que podien ser parxes. I és una bona oferta. La veritat és que són molts diners. I jo me plantejaria agafar-los, però sempre i quan siga un punt de partida i no d'arribada. Perquè si no, anem a seguir acumulant deute perquè l'infrafinançament que té la Comunitat Valenciana és estructural i només en estos parxes del passat i del present puntual només solventa o només soluciona el futur.
2: Vols afegir o vols plantejar una qüestió?
1: Jo crec que Pere Llorca tindria que negociar con el ministro, ¿vale? Però això no se lo va a permitir, porque eso forma parte de una negociación conjunta de lo que son los gobiernos del Partido Popular, salvo Ayuso, que ni va a las reuniones, ¿no? Lo cual es bastante llamativo. Es decir, que ayer se despache la Comunidad de Madrid diciendo yo no voy, pues bueno, pues el resto de sus compañeros de Comunidad Autónoma
2: lo han dicho. Un éxito, ¿no?
1: No, no le han dicho, pues muy bien, pues no vendrás. Pues bueno, chao pescado, fue lo que le han dicho.
2: Mireu, dos coses, per això que deies tu, Anun, que tu l'agafaries. Jo vos plantejo, així hem escoltat persones com Boluda, l'empresari, el Vicente o Vicent, no sé com
1: és. Vicente Boluda.
2: Dir allò de, bàsicament, el que va per davant, va per davant. Jo l'agafaria. Esta no seria una primera part i després ja vos plantejo, perquè si no, no me deixeu parlar i m'obri de la pregunta. Quan hi ha totes aquestes qüestions realment crematístiques de diners que esteu comentant vosaltres i l'argument que s'escolta tant, després si voleu el posem, de Pérez Llorca com de Feijó una altra vegada, és que és un favor a Catalunya, és, com diguem, no estàs mirant els comptes i t'estàs quedant en esta part, que m'enllaça amb una tercera qüestió que també és el que es diu que si no som o no són les comunitats autònomes del PP, algunes, la nostra, per exemple, hostatges, diríem, dels interessos de Feijó.
1: Claro, pero eso se ha desmontado con la votación de hoy. Al votar las dos comunidades autónomas de socialistas en contra, se desmonta el decir que, fíjate, son los del PP los que están boicoteando. Claro, ese argumento. Claro, es que los varones del PSOE están en contra. Es que hay que mirarlo así. Luego, que si estaría bien coger el dinero y correr, ¿no?
2: O quedarse a negociar más,
1: o quedarse,
2: escapar.
1: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí que sería bueno negociar. Pero tampoco hay una voluntad por parte del Ministerio. Ayer hubo una reunión previa y había unas propuestas de la Comunidad Valenciana. No las han contestado.
0: Jo crec que jo sí estic d'acord amb Boluda, jo acceptaria la millora, però sense que siga un punt d'arribada, és a dir, per a continuar exigint allò que és just per a la Comunitat Valenciana. I de fet, crec que la ciutadania no entendria que diguérem que no a 3.600 de finançament d'enguany i als 11.000 i pico de la quitança més els interessos, que són 1.700. No entendria la ciutadania que no ho agafem, però tampoc entendria que ja això supose que deixem d'exigir el que és de la, propi de la comunitat.
1: Si se aprueba el nuevo modelo, que es complicado, si se aprueba, ese dinero te lo va a dar. No, te va a decir, como tú has renunciado, no te lo doy.
2: También ha recordado el ministro que la
0: inscripción... Es voluntario.
2: Es voluntaria, que si no te interesa...
1: Es que ninguno va a renunciar. Otra cosa es que digas, bueno, es que no me queda más remedio porque la mayoría la ha votado, pero yo estoy en contra.
0: Pero la disconformidad es también manifestarla. Y yo
1: claro, pero tiene diners, no, pero es ventajista.
0: Ya me claro.
2: Perquè la qüestió és protestar, però agafar els diners.
0: Clar, clar, no? I després seguir exigint, que és el que toca. Sí, clar, això ho entendria més la ciutadania, de peu, que si t'ofereixen els 3.600 més els 11.000, més els interessos que s'estalviem, agafem-ho. I a partir d'ahir continuem exigint allò que cal per a ser un finançament just de la Comunitat Valenciana. Ens hauríem de deixar a nosaltres, no? Ho arreglaríem un poc tot.
1: Jo sempre he defendido que aunque no sea solidario, una negociació en comunitat con el govern, oye,
0: claro.
1: Pues mira, pues cada uno que arregle, porque siempre ha pasado, claro. Y Catalunya lo ha hecho.
0: Ha aconseguit la ordinalitat, claro, nosaltres no sé si ho aconseguim, però podríem negociar.
1: Lo que pasa es que es verdad que es difícilmente vendible que el gobierno negocie solo con una comunidad autónoma, como ha sido este caso, o que arranque las negociaciones con una comunidad autónoma. Lo mejor que nos podría pasar en la situación actual es que se apruebe rápido y pronto. Y luego, el próximo gobierno ya veremos lo que pasa.
2: Que se apruebe este modelo, vos dirás.
1: Este, bueno, porque no hay otro.
0: No, pero ¿eh? Pájaro en mano.
2: Con arriba al Congreso.
0: Es. Efectivamente.
2: Pájaro y en que entre en vigor el 1 de gener y después se apunte pero, que huiga. O...
1: Bueno, evidentemente es que no. Es que nadie va a decir que no, porque todas las comunidades autónomas reciben más dinero. Porque estamos ante un modelo caducado de hace dos legislaturas o tres. Este modelo es el modelo Zapatero. Ojo. Y supongo que alguno de nuestros oyentes de Apunt Radio no sabe prácticamente, sí, ha oído a Zapatero, pero que no ha vivido esa
2: etapa. Era un altre cas, ¿no?
1: Exacto.
2: Era un altre cas. Molt bé, pues si vos sembla, passem i parlem un poc de Ceuta, inevitablement acaba una setmana molt intensa respecte a este, a esta crisi humanitària, migratòria i política que s'està vivint d'allí. Avui és el dia de ressaca, diríem, després de la sessió d'ahir del Congrés. Jo te vaig escoltar que ahir vas vindre així a parlar també de la intervenció de Pedro Sánchez. Avui Feijó ha tornat a... ha tingut un acte, no sé si és preelectoral o un acte de política a Màlaga. Ha tornat a insistir en el tema de que el govern no va fer cas dels avisos i ha tornat a demanar dimissions i que, en fi, bàsicament els arguments d'ahir del debat. Del govern no ha parlat molta gent. Bolaños ha fet una intervenció, l'han agafat, no me'n recordo on era, i ha insistit també en el mateix que va dir Sánchez: transparència total, farem públics els informes i tot el món sabrà el que sabíem. I mentrestant, a la ciutat autònoma de Ceuta, avui el president Juan Jesús Vives ha rebut, crec que el seleccionador nacional, i ha parlat també de l'angoixa en què s'està vivint tot això. Crec que podem recordar-lo ara.
3: Ceuta vive en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Que Ceuta no se vende, que Ceuta no se rinde, que Ceuta se defiende.
2: I bueno, anem a recordar també el que ha dit Núñez Feijó a Màlaga, perquè Feijó continua parlant del Marroc i sobre això volia preguntar-vos una qüestió. L'escoltem.
4: Lo único que tiene claro Sánchez es que Marruecos no tiene nada que ver. A este paso va a tener antes Zapatero una versión de las joyas que Sánchez una versión de la invasión de Ceuta.
2: Per superar un poquet el debat d'ahir, vos pregunte, vos planteje, que sé que teniu una visió diplomàtica global. Un Núñez Feijó, amb esta postura tan dura que ha trobat i que jo trobo que reitera cada dia, amb el Marroc, imaginem que l'any que ve guanya les eleccions i imaginem que algú li recorda que així hi ha una tradició en este país, que el president del govern, quan pren possessió, fa un viatge oficial i el primer viatge oficial és a Rabat. Quina cara arribaria Feijó a Rabat si és que faria, que penseu, este viatge?
1: Yo creo que sería bueno que hiciera ese primer viaje, no por tradición, sino porque es necesario unas excelentes relaciones con Marruecos. Absolutamente necesario. Evidentemente, lo que se plantea desde la oposición no es lo mismo que cuando uno llega al gobierno. Pues, se modula. Igual como ayer, Pedro Sánchez en el Congreso moduló sus primeras intervenciones. Bueno, primera intervención me refiero a la que hizo en Ceuta el día 30 o la que pudo hacer el lunes en los micrófonos de la cadena SER, pues ha modulado, pues ya lo de Rusia lo aparta.
2: Un cambio, ¿no?
1: Un cambio evidente, ¿no? Es un cambio evidente. Pues creo que en el caso de Feijó también. Pero es necesario tener una política internacional, una política exterior, no contundente, sino clara. No dar bandazos, eso es muy necesario, sobre todo porque a la hora de que te tomen en consideración, no es lo mismo cuando tú cambias que cuando tú mantienes una posición, que luego evidentemente el lenguaje diplomático, las reuniones diplomáticas sabemos lo que son, ¿no? Pero creo que es absolutamente necesario, ¿no? Es decir, hubo un cambio respecto a este gobierno, respecto al Sáhara, que nunca se ha aclarado el porqué en ese cambio diplomático, ¿no? Importante, ¿no? Uno podía pensar que es para que no tener estos conflictos con Marruecos. Pues no, hemos tenido un conflicto como este y tuvimos otro conflicto, recordaros, en abril del año 21, donde hubo una llegada de... Evidentemente fueron 10.000, no es como en esta ocasión, entre 70.000 y 80.000, pero bueno, Pero claro, uno piensa, esto es necesario. Y luego, se ha hecho muchas bromas con el tema de perejil, es verdad, con el islote de perejil. Pero sí que es cierto que se dio un mensaje de que tú ibas a ser contundente. Y eso en política diplomática también hay que tener en cuenta.
2: Anu,
0: es un tema complicado, ves? Y el que plantea Chávez porta a pensar en un món idíl·lic on la política exterior hauria de ser de pacte d'estat i d'anar de la mà, sobretot el principal partit de l'oposició i el partit en el govern, perquè és molt complicat, cal estar molt bé, la diplomàcia és necessària amb Marroc, però és cert que caldria també aquesta fermesa de reivindicar i no deixar-se avassallar. És a dir, si hi ha una relació de diplomàcia, que Espanya no hauria d'actuar des de la por. Por a la reacció de Rabat de què? Som iguals. Jo sóc necessari per a tu i tu eres necessari per a mi. El que passa és que així crec que està un poc desequilibrat o desnivellat. I crec que eixa fermesa dins de la diplomàcia, que és un poc l'exercici que està fent el govern perquè li costa, és el que ha de gestionar una situació tan complicada, crec que hauria d'anar de la mà, de primer, d'una política d'estat i segon, de fermesa, perquè tu i jo som iguals. Rabat no està per damunt d'Espanya. I tu no pots, dins de la tensió, no pots usar la tensió en la frontera per a posar-te per damunt de mi. No, som iguals i m'has de respectar. No pot anar un ministre teu reivindicant ara a Ceuta ni a Melilla ni a res. Anem a respectar-se. I a partir d'ahí juguem. Però el meu dubte és l'última afirmació de Sánchez ahir va ser si es demostrara que el Marroc està darrere serien ferms. A mi m'agradaria que me diria què faria, no? Que me diguera què faria si al final es demostra, perquè ho apunta però no ho diu. I ha de ser una acció complicada de fer real. Però m'agradaria que me la diguera. Si se demostra que Marruecos està detrás, haremos esto. No ho ha dit. Ho ha apuntat però no ho ha dit. I a mi m'agradaria saber-ho.
2: Molt bé. Ens queden 2 minuts. Vos demano un comentari molt curtet. Tornem així a casa nostra sobre esta situació que hem vist avui en xarxes socials on hem llegit paraules un poquet grosses, no? Diríem al president de la Diputació, al Vicent Mompó, dient a Diana Morán que és la llepaculs, és textual, de el senyor Sánchez. Diana Morán l'havia acusat de no haver-se preocupat per més persones que les de la Diputació, per haver-les enviat a casa, i de la resta s'havia desentès, bàsicament. Com trobeu esta situació?
1: Primero, no és un calentón. Està pensado. No és algo que...
2: Sabia que tenies una lectura que sorprendria.
1: No, està pensado. Otra cosa, utilizar... Otra cosa, lo que nos pueda parecer, utilizar el término de lameculos, una palabra absolutamente malsonante, pero que bueno, que tiene sinónimos que posiblemente se hubieran podido utilizar no tan gruesos como es, ¿no? Pero hay un enfado fundamental por parte de él con la actitud de la ministra y con la actitud de la jueza. Esto también va para la jueza. Lo que le están diciendo es decir, todos mis alcaldes han sacado los WhatsApps. ¿Por qué no saca los WhatsApps la delegada del gobierno, por ejemplo? Esto tiene fondo.
2: De detallar dos frases.
0: Molt breument, a mi no m'ha agradat la resposta de Mompó, espero una altra cosa del polític, no s'ha de deixar provocar, és el relat que no és un personatge innocent el que passava per ahir, Diana Morán, recordem que és candidata del PSPB, de manera que no m'ha agradat i crec que hauria d'haver contestat d'una altra manera, que és la que jo espero d'un polític.
2: Anu, Álvaro, heu assistit al probablement últim programa d'este format, nosaltres acabem així, demanem disculpes perquè ens hem passat uns segons. Gràcies per estar ahí, tornem la setmana que ve.
5: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Els exemples més refinats del col·leccionisme de rareses són els gabinets de curiositats o cambres de les meravelles que van aparèixer al segle XVI, impulsats per prínceps i monarques. Col·leccions particulars que mostraven sense cap mena de prejudicis el culte per allò que es considerava rar, atípic, desconegut, excepcional.
1: Gabinet de curiositats. Amb Anna Moner.

0: Col·leccions privades que van coincidir en el temps amb les disseccions públiques de cadàvers, l'exhibició d'indígenes dissecats i el fetichisme per les relíquies, que es va estendre arreu d'Europa. Als gabinets de curiositats, les antiguitats i les obres d'art compartien espai amb rareses i objectes exòtics. Banyes d'unicorn, que després es va descobrir que pertanyien a narvals, un mamífer cetaci que té una dent extraordinàriament desenvolupada, animals i plantes de paradisos llunyans, corals, fòssils, conquilles... S'hi acumulaven, en definitiva, meravelles provenents del món sencer, a algunes de les quals se'ls atribuïen poders màgics. Però no es tractava només d'un dipòsit d'objectes extravagants. El gabinet era un microcosmos, un espill en el qual es reflectia la diversitat de l'univers. La seva intenció no era classificar i inventariar els elements de la naturalesa com van fer segles després els enciclopedistes, sinó aproximar-se al secret de la creació. De qualsevol manera, aquestes col·leccions mostraven una sèrie de relacions simbòliques amb què es pretenia representar el món. La melancolia del col·leccionista naixia de la insatisfacció de la possessió d'allò desitjat. El col·leccionisme provava de donar forma al caos alhora que amagava la voluntat de perdurar, de triomfar sobre la mort. Benvingudes i benvinguts a Gabinet de Curiositats. Avui parlarem de la fascinació i el fàstic que despertaven les deformitats del cos i els denominats monstres humans. Aprofundirem, en definitiva, en els sentiments contradictoris que provocaven en el públic.
1: De totes les supersticions que han desenvolupat i continuen desenvolupant un paper nefast en la història de la humanitat, no hi ha cap que hagi donat lloc a concepcions tan estranyes, a doctrines tan insensates i a crims tan odiosos com les generades per monstres. Des de l'antiguitat s'han manifestat fases diverses d'aquestes supersticions que finalment s'han ensorrat davant del bufit de la ciència.
0: El monstre poblava els marges de la naturalesa, es comparava amb la bèstia, encarnava el fracàs de la creació. Als confins del món conegut hi proliferaven criatures estranyes. La silueta del monstre projectava la seva ombra grotesca. Aristòtil explicava la seva naturalesa i Plini el Vell contava les seues qualitats admirables. Des d'èpoques remotes, els pobles han temut els éssers deformes o els han venerat. El cristianisme va convertir la deformitat corporal en un dels principals signes del pecat i el monstre en una manifestació del dimoni o un enviat celestial, un funest presagi de la ira divina, un testimoni de l'omnipresència dels cels i un missatger de la desgràcia sobre la terra. Esta interpretació religiosa del monstre es va secularitzar a poc i va donar lloc a una set insaciable per allò que era insòlit, irregular i rar.

Una autèntica epidèmia de monstruositats es va estendre per Europa a finals del segle XV i principis del XVI, sobretot a Itàlia, Alemanya i França. Una epidèmia propagada pel desenvolupament tecnològic de la impremta i estimulada per una mirada general àvida i inquieta. Una curiositat febril que va empentar els metges, cirurgians i anatomistes a reunir relats i imatges d'éssers singulars i a poblar els primers gabinets de curiositats d'organismes monstruosos.

0: Els grans tractats sobre monstres del segle XVII, escrits per metges i cirurgians, mostren un reguitzell de deformitats anatòmiques qualificades de prodigioses. Anomalies extraordinàries que en ocasions es vinculaven a allò sobrenatural i que en l'actualitat encara aconseguissin captar la nostra atenció i sovint també fascinar-nos. Més tard, la il·lustració es va encarregar de neutralitzar el component màgic i misteriós de la monstruositat mitjançant la catalogació, és a dir, posant noms i cognoms a qualsevol tipus d'irregularitat corporal.
1: Diuen que alguns tenien un sol ull, altres els peus al revés, i uns quants eren hermafrodites i tenien el pit dret d'home i l'esquerre de dona. N'hi havia que no tenia boca i respirava només a través del nas. Altres no mesuraven més de mig metre i per això els grecs els anomenaven pigmeus. Content també que existia un poble d'homes que tenien una sola cama i no flexionaven el genoll. I a l'estiu es gitaven a terra i es protegien del sol amb l'ombra del seu propi peu. Sabem que naixen homes que tenen més de 5 dits a les mans i als peus, una anomalia lleu. Asseguren que existeix un home que té la planta dels peus en forma de mitja lluna, amb només 2 dits, una cosa curiosa i admirable. L'unicorn és un animal petit, semblant al cabrit, però molt feroge. Un caçador no s'hi pot acostar a causa de la seva extraordinària força. L'element que el caracteritza és la banya que li corona el front. L'única manera de caçar-lo és mostrar-li una jove verge. Llavors l'animal se li aproxima i la segueix on ella desitja. La serp basilisc no mesura més de 12 dits i se la reconeix per una taca blanca damunt del cap com una espècie de diadema. A més, no repta, sinó que avança erta sobre la meitat del cos i el seu xiulit fa fugir totes les altres serps. Este animal seca els arbustos amb un simple frec de la pell i el seu alè crema l'herba i trenca les pedres. En una ocasió, un exemplar de basilisc va ser mort per un home a cavall amb una llança i el verí de la bèstia va ascendir per la llança i va matar el cavaller i el cavall.

Gabinet de Curiositats. Amb Anna Moner.

0: Un Blas Paré, monstres i prodigis.
1: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.
2: Anna, ja he arribat. Pensava que feia tard.
3: Genial, passa, Sebastià. Mira el que t'he preparat. Avui m'avellís que parlem de monstres i prodigis.
2: Monstres i criatures estranyes com les que guardes ací. Veig que has posat en un lloc preeminent de la prestatgeria el Corvus Corax, el cor de tres potes, una peça que m'agrada molt.
3: A mi també m'agrada molt. Una de les potes té els dits i les ungles soldats i forma una mena de garfi. També és una de les meues peces preferides, però si ens endinsem en el món dels monstres i prodigis del segle XVII, cal que tinguem material visual a l'abast. Què et sembla si cerquem en internet tot allò que vaig a sorgir?
2: Em sembla perfecte. Comencem?

Era un monstre, una criatura deforme, un fenomen de la naturalesa, de la nostra pròpia naturalesa, ja que estava elaborat dels mateixos elements i principis que nosaltres. La seva estranya aparença no significava res més que una metamorfosi del mateix prototip humà. I puc assegurar que aquests tipus de criatures, més enllà del rebuig que generen en les ments ignorants, contribueixen amb la seva existència a recompondre l'ordre de les coses. Els monstres, o els éssers contrafets, constitueixen un soroll de fons que ens apropa a la remor de la naturalesa primigènia, representada en una mutació atzarosa del nostre interior.

0: El 1573 es va publicar un deliciós tractat escrit per Ambroise Paré titulat Monstres i prodigis. Ambroise Paré, fill de pares humils, no tenia recursos per a pagar-se una formació acadèmica i va haver de començar a treballar com a aprenent de cirurgia barber, una activitat en la qual, a més de tallar els cabells dels clients i afaitar-los, de vegades s'estreien dents, es practicaven sàgnies i es curaven ferides.
1: Als 17 anys va aconseguir que l'admeteren a l'Hotel Dieu de París, un hospital molt important, però amb unes condicions higièniques deplorables i amb una elevada mortalitat.
0: Allí, el 1636, va obtindre el títol de Compagnon Cirurgien, un títol que li va permetre enrolar-se com a cirurgià militar de les tropes franceses en les campanyes d'Itàlia. I gràcies a la seva genialitat i a l'experiència adquirida en aquestes batalles, va fer importants progressos en el tractament de les ferides per arma de foc.
1: Sí, també va escriure una sèrie d'obres en les quals tractava sobre noves tècniques quirúrgiques per a extreure projectils, la construcció de pròtesis de membres amputats
0: o la possibilitat de canviar la posició d'un xiquet abans del part si venia de natges. I malgrat això, els seus mediocres col·legues el van acusar de falta de cultura clàssica perquè escrivia en francès i no en llatí. Recordem que els cirurgians barbers no anaven a la universitat i no aprenien llatí i grec.
1: Sí, però realment el fet de redactar les obres en francès va possibilitar que tingueren una difusió més gran.
0: Així és. Paré va obtindre un enorme prestigi i va ser nomenat cirurgià reial al servei, successivament, d'Enric II, Francesc II, Carles IX i Enric III. En resum, Paré va ser un exemple d'audàcia, enginy i esperit creatiu. Avui se'l considera el pioner de la cirurgia moderna i el pare de la cirurgia francesa.
1: I la publicació del tractat Monstres i prodigis va generar molta controvèrsia.
0: Sí.
1: És una història sobre els cossos anòmals, criatures bicèfales, hermafrodites, tritons, sirenes...
0: Els casos que presenten el volum esmentat són, en bona part, éssers dels quals ell n'havia sentit parlar o se n'havia assabentat de la seva existència a través de relats, llibres i llegendes.
1: Monstres i prodigis és una obra que no parla només de la teratologia humana, dels monstres humans. També descriu cometes, terratrèmols, pluges de sang i erupcions volcàniques.
0: Sí, i cap a la part final del llibre, Paré classifica els monstres i prodigis en voladors, terrestres i marins, i inclou girafes, balenes, estruços, cocodrils, unicorns, tigres amb rostre humà i monstres marins amb cap d'os i braços de simi.
1: De fet, durant molts segles s'ha cregut en l'existència d'éssers anòmals mitològics, animals amb cos d'home i dones amb cap d'animal.
0: Amb cap d'animal, sí. En una de les parts més interessants del tractat, Paré atribuís la producció de monstres a 12 causes. 12 causes que són una barreja de tradicions antigues i medievals, de supersticions, de creences religioses i d'observació

0: Les causes que produeixen els monstres són variades. La primera és la glòria de Déu. La segona, la seua còlera. La tercera, la quantitat excessiva de semença. La quarta, la quantitat insuficient de semença. La cinquena, la imaginació de l'embarassada. La sisena, una matriu estreta o menuda. La setena, la manera inadequada de seure, com quan la dona embarassada ha passat massa hores asseguda amb les cames creuades, oprimint el ventre. La vuitena, una caiguda de l'embarassada o un colp fort contra el ventre. La novena, les malalties hereditàries o accidentals. La desena, la podridura o corrupció de la semença. L'onzena, la confusió o barreja de semença. I la tretzena, els dimonis.
1: Les reflexions generades al voltant d'allò que ens resulta monstruós, diferent, no deixa cap dubte de la fascinació i la morbositat que causaven en la societat d'aquella època.
2: De fet, Monstres i prodigis va provocar la ira dels membres de l'Escola de Medicina de París, a més d'una querella per un suposat atemptat contra els bons costums.
1: Però per això no el va afectar.
2: No.
1: El fascinaven els misteris de la naturalesa i de l'anatomia humana.
2: Es va enfrontar amb el seu tractat a tot allò que llavors s'havia catalogat de prodigiós i va analitzar i examinar l'interior dels cossos deformes.

Hipòcrates va dir sobre la generació dels monstres que si hi ha excessiva abundància de matèria es produirà un fill monstruós que tindrà parts supèrflues o inútils, com dos caps, quatre braços, quatre cames. I al contrari, que si la semença és de poca qualitat, faltarà o fallarà algun membre. Sant Agustí afirmava que, en la seva època, a Orient, va néixer un xiquet que tenia dos caps, quatre ulls i quatre mans. Caelius Rodiginus assegurava haver vist a Itàlia dos monstres, un mascle i l'altre femella, que posseïen cossos ben formats i proporcionats, però sofrien la duplicació del cap. El xiquet va morir pocs dies després de néixer i la xiqueta va viure 25 anys. Els dos caps de la jove tenien el mateix desig de beure, de menjar i de dormir.

0: i Rodiginus afirmava que els dos caps parlaven amb el mateix timbre de veu.
1: Un repertori fantàstic de les monstruositats del cos, dels defectes anatòmics. Per primera vegada, la mirada mèdica d'un cirurgià es va enfrontar a la tasca de catalogar les anormalitats patològiques.
0: Però no era la primera vegada que els monstres eren objecte de la literatura científica. Durant el segle XVI van aparèixer nombrosos textos que feien del monstre el seu objecte principal, animats per una espècie de fascinació col·lectiva davant d'allò que els semblava insòlit i que es va estendre entre els ambients intel·lectuals.
1: Ambrose Paguet va establir la importància de la mirada mèdica sobre el monstre.
0: Els coneixements anatòmics ja estaven molt desenvolupats i podien descriure el mecanisme del cos. La mirada de Paguet es va centrar a definir els casos extraordinaris. La monstruositat que s'estudiava en els tractats de l'època és la que posava en qüestió l'ordre anatòmic humà.
1: Sí, el veritable monstre era aquell que deixava sense resposta. Aquell que introduïa elements sobrenaturals en el transcurs natural de les coses.
2: Al Piemont, a la ciutat de Chieri, a prop de Torí, el 10 de gener de 1578, a les 8 de la nit, una dona va parir un monstre. La seva cara estava ben proporcionada en totes les seues parts, però se'l considerava una criatura deforme, perquè li eixien 5 banyes retorçudes, amuntegades les unes sobre les altres a la part alta del front. Tenia les puntes dels dits similars a les urpes d'una au de rapinya. A més, la cama dreta presentava un color roig intens, mentre que la resta del cos estava tenyit d'un gris fumat. Diuen que quan va néixer, la criatura va llançar un crit penetrant que va espantar la comare i els presents de tal manera que van abandonar la casa.
1: La monstruositat va representar per a metges, cirurgians i anatomistes un enigma en el qual jugava un paper essencial la voluntat divina i la lògica de la llei natural.
0: Al segle XVI pensaven que el monstre era una finestra a allò considerat prodigiós, demoníac o fantàstic, i que al seu interior hi havia alguna cosa que excedia les lleis humanes, unes lleis amb les quals els naturalistes intentaven classificar la realitat. Els monstres es revelaven com un signe mut de la incapacitat humana per a controlar el món sencer.
1: Com veiem, hi ha nombrosos exemples de la perplexitat que generaven els monstres humans.
0: I quan s'estenia la notícia d'un naixement monstruós, el poble hi acudia ràpidament. Llavors hi apareixien els pamflets, els rumors creixien, la multitud s'aplegava a la casa i la transformava de seguida en l'escenari d'un teatre. El monstre s'erigia en una presència sobtada, una exposició imprevista, una alteració perceptiva intensa. Per a ells, el monstre era, en el sentit més ple i més antic del terme, una meravella.

0: L'any 1546, a París, una dona embarassada de 6 mesos va donar a la llum un xiquet amb dos caps, dos braços i quatre cames, que vaig obrir, i en el qual només vaig trobar un cor. Pot afirmar-se, doncs, que es tractava d'una única criatura. La conserve a ma casa com una cosa monstruosa. L'any 1569, una dona de Tours va parir dos bessons que tenien un sol cap i s'abraçaven l'un a l'altre. Me'ls va donar buits i dissecats René Siret, mestre barber i cirurgià. Sebastián Münster va escriure que el setembre del 1495 va veure en una aldea a prop de Worms dues xiquetes que presentaven els cossos sencers i ben formats, però que es mantenien unides pel front, quasi es tocaven amb el nas. Als 10 anys, una d'elles va morir i va ser separada de l'altra. La que va restar en vida va faltar al poc de temps a conseqüència de la ferida que va patir durant la separació.
1: Ambròs Paguer va dur a terme una extensa compilació de la informació que havien aportat els seus predecessors, sense separar el que era real del que era fals.
2: Sí, el guiava la seva passió de col·leccionista de monstres. Afortunadament, amb el pas del temps, el desenvolupament de la fisiologia i l'anatomia va permetre naturalitzar les anomalies i acceptar que formen part de la normalitat.

Gabinet de curiositats. Amb Anna Moner.

0: John Hunter, un dels cirurgians més prestigiosos del segle XVIII.
1: També cal destacar la figura de John Hunter, una de les personalitats més importants de la història de la medicina.
2: Hunter va néixer a Long Calderwood, a Escòcia, el 1728. Va tindre una formació escolar molt pobra i prompte es va dirigir a Londres per tal de col·laborar amb el seu germà Williams, que exercia la cirurgia i impartia classes d'anatomia. Hunter, que va encaixar de seguida en l'ocupació del germà, prompte va ascendir a assistent de cirurgià.
1: Va entrar d'aprenent a l'Hospital de Chelsea i posteriorment va exercir el de Saint Bartholomew i el de Saint George.
2: Al principi, conscient de la seva escassa formació, William va enviar John a Oxford. Tanmateix, John va abandonar molt pront la universitat perquè no s'acostumava a l'estudi del llatí i del grec.
1: Però va continuar ampliant els estudis d'anatomia i practicant disseccions a cadàvers humans i a tota mena d'animals.
2: I quan el 1761 el seu germà William va morir de tisi, John va aconseguir el càrrec de cirurgià de l'estat major de l'exèrcit i més endavant de la marina. I va participar en nombroses batalles, ja que en aquell moment Anglaterra estava en guerra amb França i Espanya. I els conflictes armats li van proporcionar la possibilitat de practicar i adquirir experiència en intervencions quirúrgiques molt complicades, un fet habitual en la història de la cirurgia.
1: No hem d'oblidar que llavors els cirurgians no compartien la consideració social dels metges. La formació dels cirurgians es duia a terme fora del sistema universitari i en moltes ocasions amb l'oposició de les autoritats acadèmiques.
2: Com hem dit abans, els cirurgians barbers exercien la seva professió de forma itinerant i es dedicaven a posar-hi remei a patologies poc importants: ferides, fractures, càlculs renals, extracció de dents.
1: A Anglaterra, l'ensenyament de la cirurgia es feia al marge dels estudis de medicina oficials, tot i que estava emparat pel gremi de cirurgians barbers.
2: I el prestigi individual d'alguns famosos cirurgians, com William Hunter, el seu germà, va permetre l'establiment d'escoles privades de cirurgia que finalment van aconseguir separar-se del gremi de barbers. Unes escoles que, el 1800, van constituir la Companyia de Cirurgians, la precursora del Col·legi de Cirurgians.
0: Mentre els seus col·legues se centraven en l'anatomia, John Hunter es preocupava per altres qüestions, com el funcionament dels òrgans en tota classe d'éssers vius. Defensava que un bon cirurgià havia de comprendre les adaptacions que patia el cos a causa de les malalties, les ferides o els canvis en l'ambient. No bastava saber d'anatomia i extirpar l'òrgan malalt. Calia conèixer l'origen de la malaltia. El penjat.
1: Hunter va demostrar un especial interès per les persones que s'ofegaven, ja que assegurava que no morien immediatament i calia tractar-les amb mesures agressives.
2: Recomanava aplicar vapors que estimularen el nas, insuflar aire als pulmons amb una doble manxa, mantindre el cos calent i fer-hi massatges vigorosos amb olis essencials.
1: I si tot això fallava, Hunter aconsellava l'estimulació elèctrica del cor.
2: Defensava que la resurrecció havia de practicar-se de manera científica. El metge havia d'anotar amb detall en un quadern el que havia funcionat o no durant la reanimació del pacient.
1: Hi ha una història sobre Hunter i l'obsessió per ressuscitar molt interessant.
2: Et refereixes a la del penjat?
1: Sí, a la història de William Dodd.

per la seva experiència en la dissecció de criminals executats, John Hunter sabia que els botxins eren prou descuidats en el seu treball a la forca. Per aquella època, als condemnats només se'ls donava la corda necessària per escanyar-los lentament per falta d'oxigen. Sovint, la mort no era segura. Hi va haver casos de presos executats que van despertar després que s'haguera certificat la mort. La idea que un criminal executat poguera ser reanimat amb èxit va seduir la imaginació de Hunter, i un cas molt famós que va passar pels tribunals anglesos li va proporcionar l'oportunitat perfecta. El reverend William Dodd no era un clergue típic. El seu estil de vida el va convertir en una figura popular i extravagant en la societat britànica. Va ser detingut per nombroses estafes de milions de lliures, per falsificació i per frau, delictes castigats amb la pena capital. I en el judici, després que confessara els crims, va ser condemnat a morir a la forca el 27 de juny del 1777.

0: Mentre William Dodd era executat, Hunter esperava a la seu del gremi de cirurgians amb totes les eines necessàries per a la reanimació preparades.
1: I malgrat els intents de Hunter per a obtindre el cos de Dodd immediatament després de l'execució, la gentada que hi va assistir ho va impedir.
0: Sí, necessitava que el cos encara estiguera calent, però no va poder ser així, ja que va quedar penjada la forca almenys una hora i el carro fúnebre va tardar uns 40 minuts a traslladar-lo. Amb tot, el cirurgià va procedir a aplicar al difunt els aparells per a la reanimació. L'intent va ser un fracàs total i Hunter va admetre públicament la derrota. El cadàver de William Dodd va ser preparat per a l'enterrament.
1: Però al voltant del fracassat succés es va generar un dubte que encara perdura avui en dia. El cadàver que van soterrar era el de William Dodd?
0: Anys després de l'execució, es va començar a sospitar que Hunter no havia fracassat i que havia aconseguit fer reviure el penjat. La premsa va publicar articles en què es parlava de persones que asseguraven haver vist Dodd en diferents llocs del Regne Unit. Fins i tot, el 1794, quasi 20 anys més tard, un periòdic anglès va informar que Dodd vivia a Glasgow, feliçment, lluny dels seus enemics.
1: La resta forma part de la llegenda.
0: Sí, tot el que envolta la història entre John Hunter i el penjat forma part de la llegenda.
1: Però encara hi ha més coses interessants relacionades amb Hunter.
0: Mm-hmm. Et refereixes a la casa de Leicester Square.
1: Sí, el 1765 Hunter va comprar una casa a Londres. A la casa va crear un museu d'anatomia patològica i història natural que posseïa una col·lecció important, ja que comptava amb 14.000 preparacions anatòmiques i 500 espècies d'animals i plantes.
0: Una col·lecció molt especial, els exemplars de la qual recollia i preparava ell mateix i en la qual va invertir tots els seus estalvis. De fet, hi havia una part destinada a museu d'animals vius que incloïa zebres, búfals asiàtics i xacals, animals amb els quals també feia pràctiques de cirurgia experimental. Però abans de continuar amb el museu, m'agradaria comentar què li va ocórrer amb Charles Byrd.
1: És una història que tampoc no deixa indiferent ningú. El 1783, Hunter va conèixer Charles Byrd, un gegant que mesurava 2 metres 35 centímetres.
0: El gegant irlandès, que així era conegut, va impressionar el cirurgià, que va mostrar de seguida el desig d'exhibir el seu esquelet al museu.
1: Quan es va assabentar de les seues intencions, Byrd, que ja estava malalt, uh-huh, es va negar a donar el seu esquelet una vegada mort i va deixar instruccions detallades de la seva darrera voluntat. Volia que el seu cos fora col·locat en un tau de plom i llançat al Tàmesi.
0: Sí, però Hunter era molt obstinat i no va renunciar al seu propòsit. La idea d'apropiar-se de l'esquelet de Byrne el va obsessionar i finalment el destí el va afavorir perquè quan el gegant va morir va subornar l'enterramorts amb 500 lliures esterlines que va haver de demanar prestades.
2: L'immens cos geia nu davant meu. Disposava al meu abast de tot allò que necessitava. Martells, cisells, i més serres, escalpels, tisores, pinces, garfis, agulles, xeringues, sondes de plata, esponges, palanques i una pedra d'esmolar. A més d'altres aparells per augmentar la grandària de l'àrea que havia d'inspeccionar el praelector, com ara lents o microscopis. Byrne es revelava en este sentit com un veritable fenomen de la naturalesa. La seva còrpora s'erigia muda, aïllada de tot i de tots. Talment una cambra sagrada, un recinte inviolat, recòndit, que en obrir-se vessaria els tresors que contenia entre les meues mans. Sols em calia començar.
0: Ui, l'esquelet del gegant és una de les peces més famoses del Museu Hunterià de Londres.

0: Frederic Ruix, 1638-1731.
1: Veient algunes peces que tens ací, ve al cap l'anatomista holandès Frederic Ruix, el gabinet de curiositats del qual va ser un dels més coneguts i imitats al segle XVIII.
2: Frederic Ruix, l'eminent anatomista i botànic holandès del segle XVII, que va dedicar gran part de la seva vida a l'obstetrícia i a instruir els futurs cirurgians i les comares d'Amsterdam.
1: Un treball que li va oferir l'oportunitat de reunir un gran nombre d'embrions i fetus avortats, que en un principi emprava com a eina educativa en les classes d'anatomia.
2: Però el doctor Ruix va anar més enllà, ja que tenia una peculiar inquietud artística i va transformar els delicats cossos en inusuals elements d'expressió artística. Les composicions que elaborava amb espècimens anatòmics despertaven en els qui les contemplaven una barreja d'atracció i repulsió. Moltes de les seues obres d'art eren grotesques i, en general, es qualificaven de macabres.

0: Frederick Rush construïa unes maquetes o escenes, de les quals avui només es conserven els dibuixos i alguns gravats, en què representava els arbres amb tràquees i bronquis dissecats i ornava els paisatges amb calcus renals i tota classe d'òrgans extrets a pacients i cadàvers. A la part central dels diorames col·locava dos o tres esquelets en actitud melodramàtica. Alguns ploren i s'eixuguen les llàgrimes amb teixit humà que els serveix de mocador. Altres toquen el violí amb un arc fabricat amb una artèria seca. I als peus del diorama apareix la inscripció Destí, amarg destí.
1: Tot un espectacle visual nascut de la mà de Ruix. Una dotzena d'escenes elaborades amb esquelets de xiquets que al·ludien a la mort, a la fugacitat de la vida.
2: Sí, es tracta de composicions colpidores, bastides amb els esquelets de nounats i altres parts de cossos embalsamats. Unes escenes que generen una atracció hipnòtica i revelen un humor inquietant, barrejada amb una voluntat moralitzadora. Una espècie de memento mori, recorda que has de morir.
1: Les maquetes estaven exposades junt amb 2.000 peces d'anatomia humana i més de 63 mostres d'anomalies congènites, algunes extremadament rares.
2: El seu museu, una de les col·leccions més grans d'Europa, ocupava 3 pisos de la seva casa al centre d'Amsterdam, un local obert al públic en el qual els científics i incrèduls podien satisfer la seva curiositat. El doctor Ruix els reptava amb una senzilla però contundent invitació.
3: Vine i mira. Creu només.
2: El seu museu, una de les col·leccions més grans d'Europa, ocupava 3 pisos de la seva casa al centre d'Amsterdam, un local obert al públic en el qual els científics i incrèduls podien satisfer la seva curiositat. El doctor Ruix els reptava amb una senzilla però contundent.

0: El doctor Ruiz va fer algunes aportacions interessants en el camp de la investigació. Va ser el primer a descriure les vàlvules dels vasos linfàtics i va identificar l'artèria central de l'ull, entre moltes altres coses.
1: Però, sobretot, es va dedicar a trobar la manera de preservar els òrgans. Va començar emmagatzemant les mostres en flascons amb alcohol i molt pront va fer ús de la seva pròpia tècnica, un mètode que va tardar a perfeccionar més de 30 anys i el secret del qual es va emportar a la tomba.
0: Un nou procés de conservació de mostres anatòmiques que consistia a injectar postmortem una espècie de cera roja.
1: Una cera roja que després d'analitzar-la s'ha descobert que estava fabricada a base de sulfur de mercuri procedent del cinabri, un mineral de color roig d'origen natural. Un fluid que va aportar a les seues peces, en especial als preparats de fetus i nounats, tal grau de realisme que semblava que estaven vius.
0: Posteriorment el submergia en un líquid d'embalsamar.
2: Animals, plantes i fetus humans que mostraven clares malformacions es conservaven en perfectes condicions submergits en líquids transparents dins de flascons de vidre. Petits peus i mans amputats, fragments de rostres angelicals ornats amb gorgueres de tul, teles de delicada batista, randes i pedreries. Rush havia descobert un sistema de preservació que retenia l'aparença de vida més enllà de la mort. Ningú no en va saber explicar la fórmula utilitzada per generar tal miracle. Només encertaren a dir-me que sospitaven que era la utilització de cera d'abella pigmentada i d'altres substàncies de la seua invenció allò que aconseguia dotar els cadàvers del color i el llustre reservat als vius i submergir els nadons en plaents somnis d'eternitat.

0: La lliçó d'anatomia del doctor Frederick Rush.
1: El licor balsanicum era una tècnica que permetia visualitzar els vasos sanguinis més xicotets.
0: Els embrions i fetus es conservaven en grans flascons d'alcohol després d'haver-los injectat cera roja i blanca en venes i artèries per tal de mostrar com rega la sang els teixits. Una tècnica tan depurada que semblava tornar-los la vida. A causa de l'elevada taxa de mortalitat infantil, Ruiz recorria sovint a l'ús de cadàvers de nadons, als quals ornava amb accessoris elaborats amb puntes i teixits de seda i damasc, elements essencials en aquella època per amortallar els infants.
1: Ornaments que confeccionava la seva filla Rachel, una coneguda pintora de bodegons.
0: Uns desconcertants complements que ocultaven els talls en la carn i els ossos realitzats durant la dissecció. I encara n'hi ha més.
1: Em sembla que sé per on va.
0: Sí, hi ha una peça que és impactant. El cap d'un fetus d'uns 6 mesos col·locat sobre una mena de coixí de seda i rematat amb un barret de l'època decorada amb plomes.
1: I submergit en el líquid dins del pot de vidre.
0: Sí, també hi ha rostres de nounats amb ulls de vidre que sembla que miren des de l'interior del flascó.
2: S'acosta més. Semblava que el seu ritme vital, el moviment de les mandíbules, els gestos i la respiració tractassin d'equiparar-se, col·locant la cara contra els grans recipients, a l'estat de letargia en què es trobaven aquells mostres, aquells fetus que, abans d'introduir-los, havien estat oberts en canal i, una vegada estudiats a fons, buidats i desossats amb la intenció de facilitar-ne la conservació. Un fetus de 6 mesos amb 2 braços i 4 cames pressionava les galtes d'un dels 2 cranis contra el vidre. Al costat, 2 cossos sencers s'abraçaven mútuament i s'unien per dalt en una sola testa. Dels voltants d'Angers provenien, segons la inscripció, les restes de les 2 xiquetes que, dins d'un altre flascó, giraven els rostres envers ell. Estaven ben formades, llevat de la mà esquerra d'una, de només 4 dits, i de la unió dels torsos per la part anterior, és a dir, des del mentó fins al melic.

0: I què em dius d'este quadre?
1: La lliçó d'anatomia del doctor Frederic Ruys, pintat per Jan van Neck el 1693.
0: Una obra prou inusual, ja que en lloc de la dissecció d'un criminal executat, com ocorre en la lliçó d'anatomia del doctor Talp de Rembrandt, mostra la d'un xiquet de Volkers acaba de néixer. Encara està unit a la placenta.
1: Sí, és una imatge difícil de digerir per a nosaltres, tot i que molt habitual llavors, perquè hi havia, com hem dit, una gran mortalitat infantil. El desig d'ampliar els coneixements sobre l'anatomia humana en les diferents fases de creixement requeria la dissecció també de criatures. En l'escena, Frederic Ruys, amb barret, apareix disseccionant el cadàver i entre els assistents es veu el seu fill d'uns 8 anys sostenint l'esquelet d'un altre infant.
0: Segurament va ser una de les primeres disseccions de Hendrik Ruys, que més endavant continuaria amb el treball del seu pare.
2: Fins llavors, apreciaven l'art la capacitat de generar plaer en la ment mitjançant l'estímul de la imaginació i el gust pel caprici. Aquella pintura, a més d'això, destilava un ànim escrutador tan semblant als dels anatomistes a l'hora de captar detalls inapreciables a simple vista que m'estrangulava l'ànima. Cap dels altres quadres que dormitaven a l'àmplia estança no mostrava amb tanta cruesa la diferència entre les dermis rosades dels vius i l'aspecte nacrat del cadàver, la palidesa moradenca de la carn morta. Cap no en representava tan fidedignament els músculs, els nervis i els tendons. Tanmateix, quan més l'observava, més m'identificava amb l'esguard perdut del cirurgià, una mirada perduda en el buit, expressió exacta d'allò que només hem copsat els qui hem esgarrapat a l'interior de les còrpores, l'instant en què allò efímer, el cos, i allò etern, l'ànima, se'ns manifesta als mortals a la vegada.

0: Frederic Ruysch va arribar a reunir una de les col·leccions anatòmiques més grans d'Europa. Va ser un pioner en les tècniques de preservació d'òrgans i teixits i, com hem assenyalat, a més de les importants contribucions a la ciència, tenia una singular faceta artística.
1: El mateix tsar de Rússia, Pere el Gran, en una de les seues visites a Holanda, va quedar fascinat pel realisme de les obres artístiques de Ruysch i per la qualitat de la conservació.
0: Va quedar tan impressionat que l'any 1717 va comprar la col·lecció i la va traslladar a Sant Petersburg.
2: També hi havien estat eternitzats uns altres doctes anatomistes i cirurgians, com ara el doctor Sebastian Egbertson, el doctor Van der Meer, el doctor Willem Roel i el singular doctor Frederic Ruysch, pel qual sentia un interès particular des de feia anys. Malauradament, durant l'estada a Amsterdam, no vaig poder fruir, però, de la sens dubte millor col·lecció de preparacions anatòmiques humanes que mai hagi existit. No vaig poder gaudir-ne, perquè l'estiu del 1717, quasi totes les 3.000 peces que conformaven este magnífic tresor partiren amb destinació a Sant Petersburg per passar a formar part del gabinet de curiositats de l'emperador Pere el Gran. Sortosament, Ruysch, el seu creador, conserva una petita part de la col·lecció al Broemgrash.

0: Pere el Gran coneixia el mètode de Leibniz per a formar col·leccions, un mètode que aconsellava què col·leccionar i com fer-ho.
1: Segons Leibniz, la manera ideal de reunir els objectes que constituïren una bona col·lecció s'havia de basar en dos criteris: ensenyar i agradar l'ull. Així, minerals, instruments musicals, pintures i curiositats de tot tipus van construir les cambres de les meravelles del segle XVII.
0: Una manera de mostrar la capacitat del propietari per a reunir objectes peculiars, aquells que no pot posseir qualsevol persona.
1: Pere el Gran, seguint els consells de Leibniz, va acumular les coses més estrafolàries: sofisticats instruments de tortura, material quirúrgic, esquelets, ulls de vidre, un pollastre de quatre potes, una ovella amb dos caps i una col·lecció de queixals que ell mateix arrencava. Una afició poc usual per a un sant.
0: I tant. Per això el va impressionar tant la col·lecció de Ruix.
1: Per això la va delerar de seguida. El catàleg de peces de Ruix presentava una relació molt pròxima amb allò que és diferent i amb la mort. Un territori incòmode en el qual l'horror ha estat transformat en bellesa. Per això aquestes imatges ens desperten una atracció incontrolable i tèrbola. No podem deixar de mirar-les.

0: Es pot passar?
1: És clar que sí, Sandra. Fa dies que no venies, eh? Seu on pugues, lleves llibres que hi ha per damunt de la cadira i seu.
2: Com va, Sandra? No cal que lleves res, que jo ja me'n vaig.
1: Ja m'imaginava. Bé, com vulgues, no insistiré. Continuarem parlant un altre dia.
3: Adéu, Sebastià, fins l'altre. Què estàveu mirant? Ja veig que són imatges molt adequades per al teu gabinet.
1: Sí, estaven revisant la peculiar col·lecció de Frederic Ruysch, un holandès que, com veus, durant anys va acumular preparacions i embalsamaments de sers vius sencers.
3: I també de trossos. Sí. Estan en pots de vidre plens de líquid.
1: De líquid preservador secret. Mira, la peça del xiquet embalsamat. És contundent. Els cronistes de l'època asseguraven que el tsar Pere el Gran, quan el va veure, el va trobar tan commovedor que no va poder evitar acostar-s'hi i besar el rostre des de l'altre costat del vidre.
3: Commovedor? Jo no el qualificaria de commovedor, precisament. A més, també veig que hi ha siamesos i això que sembla el braç d'una xiqueta amb una mànega de seda brodada.
1: Sí.
3: Però, Ruysch, en què pensava quan ideava aquestes peces?
1: En l'actualitat podem veure la col·lecció com un deliri, com el deliri d'un visionari, com el producte d'una ment estranya. Sens dubte, la seva obra encaixava millor en l'Holanda barroca, on resultava més digerible. Per això s'hi va encapritxar el tsar. I el 1717, l'excitació que va sentir en contemplar la col·lecció va ser tan gran que la va adquirir sencera, més de 3.000 peces a canvi d'una quantitat de diners desmesurada per a l'època.
3: Va comprar la col·lecció sencera i se la van portar a Rússia.
1: Van carregar tots els flascons en un vaixell que va salpar d'Amsterdam i la van traslladar a Sant Petersburg. I quan la nau va arribar a port, els homes del tsar van comprovar que bona part de la col·lecció s'havia llançat a perdre. I compten les males llengües que durant la travessia alguns mariners desesperats es van beure l'alcohol de les preparacions anatòmiques. Però més enllà de la cara que estàs posant i més enllà de la veracitat de l'anècdota, encara es conserven 900 exemplars de la col·lecció de Ruysch que estan exposats al Museu Kunstkamera de Sant Petersburg. Si vols veure-la, ja ho saps. There's an attic where children are playing, where I've got to go.
3: Ara un treball així no es podria mostrar en públic. No imagineu una col·lecció artística similar feta a partir de éssers humans en l'actualitat.
1: No cregues, les persones són molt sorprenents. La inquietant producció de Ruysch es pot equiparar amb l'exhibició actual de cadàvers de l'anatomista alemany Günther von Hagens.
3: Von Hagens, tens raó, el de l'exposició de Real Baris.
1: Sí.
3: Una exitosa mostra que viatja arreu del món.
1: Sí, una mostra en què von Hagen exhibís cossos humans escorxats, sense pell i plastinats.
3: La plastinació és una tècnica inventada per ell amb la qual conserva els cadàvers que exposa.
1: Una fórmula magistral secreta. La plastinació consisteix a extraure tots els líquids i greixos corporals i substituir-los per una combinació de resines.
3: A més, amb els cossos crea composicions molt singulars, ja que els col·loca en actituds quotidianes.
1: Sí.
3: Alguns estan jugant als escacs, al tennis, al futbol, també muntant a cavall...
1: I amb el cavall plastinat, també. Von Hagen es considera un artista. Com veus, en l'actualitat també són possibles col·leccions semblants. De fet, el públic acudís en massa a veure-les i Von Hagen assegura que té una llarga llista d'espera de persones que desitgen cedir-li el seu cos per tal que el transforme en una obra d'art.
3: L'exposició també ha generat moltes crítiques i li ha causat alguns mals de caps a Von Hagen, com els que va tindre a Sydney, per exemple.
1: Sí, perquè el Reial Col·legi de Metges d'Austràlia va exigir el tancament de l'exposició al·legant que els organitzadors no tenien cap mena de documentació que demostrara que els donants xinesos, en este cas, hagueren cedit voluntàriament els cadàvers.
3: Sospitaven dels orígens de la matèria primera?
1: Sospitaven que podien pertànyer a presos xinesos de camps de treball forçat, dissidents polítics o víctimes de la pena capital.
3: M'has convençut, no hem canviat tant. Bé, i si no t'importa, em quedo un poquet més mirant en l'ordinador les imatges de la col·lecció de Ruysch, que la veritat és que m'han impactat molt.
1: Em sembla perfecte. De qualsevol manera, Frederic Ruysch va contribuir a desxifrar els misteris del cos humà, els misteris que s'amagaven sota la pell. Ruysch va ser una peça més en la cadena del coneixement anatòmic. Però posem una música que ens ajude a alleugerir la contundència de les imatges. Una cançó que parle de la mort i la bellesa. Una cançó que parle d'un cadàver vell.
3: Doncs he triat la cançó Beautiful Corpse del grup Bloody Jack Band, que és un tema folk rock, que jo crec que li va prou al pèl.
1: Una bona elecció, Sandra. I ja saps, pots vindre sempre que vulguis. Tots podeu tornar al meu gabinet de curiositats. Jo estaré així, com sempre, esperant-vos. Avui hem estat en la sintonia de Punt Mèdia, Sandra Aragó a la producció, Héctor Tirado a la realització, Sebastià Carratalà i Anna Moner a la direcció i la redacció, i Jordi Ballester, Yolanda Muñoz, Sandra Aragó, Sebastià Carratalà i Anna Moner als micròfons. I recordeu que, com deia Oscar Wilde, l'art no ens pot ferir. Un bes.

0: torna la paraula. La transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claredat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: 5, 4, 3, 2, lluna.
2: Viatge a les 5 llunes en cercles radials.
3: Gràcies.
4: Avui arrenquem corrent al voltant de les 5 llunes donant-vos les gràcies. Ah, i també hem instal·lat la carpa del circ del Gran Fele en la redacció de les 5 llunes. Estem en avinença, en bona intel·ligència. Harmonia en tots els aspectes. No hi ha paranys ni notes falses. Així de bé estem en les 5 llunes. Qui vol pujar al nostre sistema lunar?
5: Hola, em dic Sol Picó. I ja no sé si balla per viure o vist per ballar, perquè els temps que corren cada vegada celebre més el pujar a un escenari, ja que no sé si serà l'últim ball. La veritat és que espero que no. I em posa molt, molt contenta iniciatives amb noms tan bonics com aquests, les 5 llunes, perquè jo sé que hi ha molta gent que no podem viure sense cultura. Per això sempre tenim que lluitar per tindre-la present a les nostres vides.
6: Cultura radial.
7: Me digáis que me calle, padre, no os atreváis. Os seguiréis paseando vuestra sotana por los campos verdes mientras yo me pudro en la tierra de este maldito reino. ¡No! ¡No voy a rezar más!
8: Soy Luis García Berlanga y para hacer un autorretrato mío diría que el rasgo más característico pues sería el de la contradicción.

0: El que passa amb el paisatge sonor urbà no és que les ciutats enmudiren o se silenciaren, sinó que tot d'una el paisatge sonor és netejat de dos elements que regnen per damunt de tot. El primer, el trànsit rodat, i el segon, nosaltres i tot el que hi aportem a la ciutat, des de les celebracions fins a les manifestacions, passant pel guirigall al qual solíem aferrar-nos. En desaparèixer la gent i els vehicles, tothom s'afanya a dir que les ciutats s'havien quedat en silenci, però no podria estar més en desacord amb eixa descripció. Recordeu que hem parlat d'eixe horitzó sonor reduït de les nostres cases? Doncs bé, al carrer, l'horitzó sonor s'ha expandit d'una forma extraordinària durant el confinament. Tot el que el trànsit no ens deixava sentir, de sobte era audible. De colp, de finestres en fora, podíem escoltar a moltíssima distància. I no sols podíem escoltar a distància, sinó que tot el que ens envoltava ens arribava a les orelles, clarament i de forma cristal·lina. Durant 45 dies, malgrat les circumstàncies, hem pogut gaudir d'un paisatge sonor ric i de qualitat, on l'únic que trencava la netedat dels sons era el macabre anar i venir de les ambulàncies i, per altra banda, la cita ineludible de les 8 de la vesprada. Tota eixa experiència sensitiva única va tindre el seu punt àlgid el diumenge 26 d'abril de 2020. Els privilegiats de tindre xiquets recordareu que va ser el primer dia que ens van deixar així a passejar una estona. Eixe dia, de tots els dies, era el que m'haguera tocat traure la gravadora i registrar l'experiència, però la veritat és que no ho vaig fer. El que sí que conserve és un xicotet text que vaig escriure havent tornat del passeig i, si em permeteu, el llig i ja vosaltres imagineu els sons. Visc en Alboraia, en l'Horta Nord, i avui hem pogut caminar fins al barranc del Carraixet, un espai natural que tenim ací. La presència de fauna és exagerada. El paisatge nítid et deixa escoltar tots i cadascun dels elements que et rodegen. Una parella xerrant en una teulada mentre estenen la roba. Unes campanes de dos pobles més enllà. Amb prou faenes, un sol cotxe durant tot el recorregut. Converses de balcons en tots els carrers. Fulles mogudes pel vent, les meues passes i el sol de les rodes del cotxet. Un fum de sons, nítids, cristal·lins, precisos, únics, variats i complexes. Sons d'una societat de portes endins que ha deixat que els més menuts regnen per una estona. I on la velocitat, la rugositat i la duresa del nostre paisatge sonor urbà no hi té lloc. Per a molts, un anhel, una sospita confirmada, un horitzó al qual aspirar. Un paisatge sonor possible que hem pogut gaudir, a canvi i, per desgràcia, a un cost humà inimaginable. Alboraia, diumenge 26 d'abril de 2020. I fins ací, eixos sons petits i xicotets, que no són potser de mida, però sí en proximitat i en quotidianitat. Són eixos sons que ens han acompanyat des de les nostres cases, grans o xicotetes. I en sons petits i xicotets començàvem. I en ells acabem, de la mà d'un expert en sons a cau d'orella, un alquimista del silenci i la calidesa de les coses reduïdes, l'argentí Federico Durand. Gràcies per escoltar i fins la propera.
1: Un producte Delicatessen.
2: Les cinc.
3: Silenci, silenci.
4: Acció. Les cinc llunes.
1: Les sonoritats del cine.
4: Resa, cinc.
5: Sona la Filmo.

0: Déu Cardenal Herrera de València coincideix pel que fa a la petjada que ha deixat el cine de Berlanga amb alguns dels noms que assenyala Àurea, i n'afegeix també un altre, el d'un dels directors més internacionals del panorama del cine espanyol.
1: Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia y Santiago Segura han reconocido la admiración hacia la obra de Berlanga y hacia su persona. Pedro Almodóvar reconoce afinidades con el humor de Berlanga, sobre todo en sus primeras películas.
2: Berlanga, junto a Buñuel, son los dos grandes maestros del cine español. Todo el cine español viene de estos dos autores.
1: ¿Cuáles son esos rasgos característicos de la obra de Luis García Berlanga para que ciertas situaciones cotidianas las califiquemos como berlanguianas? Yo destacaría tres rasgos de su estilo cinematográfico. Los planos corales, los planos secuencia, esa cámara que sigue a los múltiples y variados personajes que hablan y se mueven sin parar. El segundo rasgo, esos personajes pícaros, miserables, pero entrañables.
3: Y mi padre me dijo a mí, no cedas nunca nada en vida. Y eso para mí es sagrado, y lo tengo que cumplir. Así que ni marquesado, ni baronía de Valencia, ni pollas en vinagre. ¡No te puedo dar nada!
1: Y el tercero, una trama con situaciones esperpénticas, absurdas, caóticas, reflejadas con tonos de humor negro y satíricos.
4: El gran nom que ells primer és Berlanga, però insistís que Berlanga fa la seva carrera en Madrid. Sí que és cert que en la seva obra, òbviament, hi ha molt de component valencià, no? El tòpic este que parla Benadés, no? Era esta, pues, la mediterraneïtat, el sentit de l'humor, la festa, la falla, no? La cosa està fallera, la pirotècnia, esta que se sent. Però, clar, una mirada social i política importantíssima, una capacitat de contar, no sé, les fallides de la societat, no? Com no funciona el sistema.
0: Berlanguià o berlanguiana és tot un univers. Berlanguiana és també el títol del llibre que ha editat el Consell Valencià de Cultura, institució de la qual Luis García Berlanga va ser membre entre el 1985 i el 1998. El volum ofereix una visió més personal del cineasta, més enllà de les anècdotes puntuals. El candidat a escriure este llibre era quasi obvi per la seva relació pràcticament familiar amb Berlanga i per la relació també amb la institució de la qual en va formar part entre el 1999 i el 2018. Vicente Muñoz Puelles n'és l'autor.
5: Conocí a Luis García Berlanga desde niño, desde los 5 o 6 años, cuando mi tío Ricardo Muñoz Suay venía a Valencia y íbamos a visitarle al Hotel Londres. Era el hotel de la familia Berlanga. Entonces, bueno, era habitual encontrar a Luis García Berlanga, que acababa de venir de Madrid, como mi tío. Y, bueno, esa relación familiar luego se prolongó durante mucho tiempo y se renovó en los años 80, cuando me concedieron el premio de la Sonrisa Vertical en una colección que él dirigía, Renovar la literatura erótica en España. Era algo que él tenía muy, muy en cuenta. Bueno, le interesaba mucho.
6: La pel·lícula és com Tamaño Natural, que
7: Nacho Laoz,
6: a mi m'agrada molt.
7: Cap de conservació de la Filmoteca.
6: No és una comèdia en absolut, però crec que té molta enjundia sobre la condició humana mateixa. No? Eixa és lo berlanguià. Una forma d'entendre la societat i les persones.
8: La Jai me mola cantidad.
9: ¿Cómo?
8: No, la maniquí que está que pa chupar.
9: Ah, sí, sí, sí. Es que la estoy pintando.
8: Ah, que usted le da el pincel.
9: Sí,
8: ¿eh?
9: Bueno, sí, adiós, gracias.
8: Adiós.
0: Per la definició que en fan, podem dir que ja hem viscut anys ben berlanguians, però enguany ho és motu propio. Parlem amb la persona encarregada de coordinar tot el que s'està preparant al llarg d'este 2021 pel centenari del cineasta. Rosana Pastor és la comissionada de l'Any Berlanga.
10: Pel que fa a les celebracions de l'Any Berlanga, dir-vos que he rebut com a comissionada l'encàrrec amb molta il·lusió i esperant que la commemoració del centenari del naixement de Luis García Berlanga servisca per a difondre i extendre el coneixement de la seva obra entre tots els valencians i valencianes, per descomptat i en primer lloc, però també continuar impulsant el coneixement i reconeixement de la seva obra fora de les nostres fronteres. La meva intenció és que tinguem activitats molt lúdiques, com no podria ser d'altra manera. Jo crec que allò Berlanguia té molt a veure en el caràcter i la capacitat que valencianes i valencians tenim per a ironitzar sobre nosaltres mateixa, la nostra capacitat per a la sàtira, i jo crec que té a veure allò Berlanguia amb una mirada que ens permet riure'ns de nosaltres mateixa i del que ens està passant fins i tot en les situacions més dramàtiques. Així seria una mirada tragicòmica a la nostra realitat.
0: Jo crec que a Berlanga li agradaria molt que deixàrem les llums de les cinc llunes enceses.
11: La llum de les cinc llunes és el nostre far.
12: Hola, sóc Cristina Blasco, cantant, artista plàstica i també forme part del grup Canta Tático. Estic així, junta als meus companys.
13: Tenéis razón. Hola a todas y a todas, yo soy Carlos Luna, músico, compositor para teatro, poeta escénico y ser imposible.
14: Hola, yo soy Iris Almenara, cantante lírica y también poeta, y formo parte de Canta Tático.
15: Y yo soy Jesús G., poeta escénico y director y responsable de juntar a estos cuatro monstruos en Canta Tático.
16: Canta Tático, Canta Tático.
15: El espectáculo Quiero y no puedo del coro poético Canta Tático estaría marcado dentro de lo que llamamos poesía escénica, o también llamado spoken word. Es un recital poético porque parte de la palabra cotidiana, pero tiene muchos componentes musicales. De ahí que podríamos también decir que estaríamos hablando de músicas habladas. Sonidos, ritmos, melodías, rasgar fonemas, percutir palabras, todos los elementos que se puedan hacer con la voz. No hay ninguna intervención sobre las voces, no hay máquinas que deformen la sonoridad de la voz, sino que todo está trabajado con nuestras voces propias. Tiene también un componente crítico, componente de crítica social, presente en nuestros textos para intentar que el espectador reflexione y se cuestione el discurso imperante, el discurso que nos tragamos en el día a día.
12: Amàlia, que estem així assajant i estem tots, així que te volem donar les gràcies.
17: Moltes gràcies.

0: Gracias.
1: Broadcasting live from the heart of the city on AM, FM and DAB. Stay tuned to the sensational swinging sounds of Radio Wonderful.
2: Les 5 lunes.
3: En la redacció,
2: Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quírez. En la producció,
3: Estela Martínez. En l'edició i sonorització,
2: Francesc Bosch. En la realització,
3: Arnau Múria.
2: Dirigeix, Amàlia Garrigós.
4: Continua explorant l'univers de les 5 llunes a la pàgina web a puntmedia.com.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan arriba el cap de setmana, mereix la pena escoltar la ràdio.
2: De fet, esta setmana tindrem a Due Dinoi. El dissabte, Paco Pòlit. El diumenge, Gemma Pallà. Parlarem amb ell sobre els seus programes i esperem traure'ls algo de salseo.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges al matí, amb Donís Salvador. Et quedes amb nosaltres? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio.

0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: La Lliga es viu al Punt a Punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a Punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Molt bona nit, benvinguts a 90 minuts, benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja durant tot el dia, tota la vesprada, tot el matí. Ja sabeu que des d'esta setmana està anunciada, encara no comença, però està anunciada una nova programació de cara a esta temporada i bueno, pues, ja sabeu que tindreu opció d'estar connectats a la ràdio des de les 6 del matí fins a la 1:30 de la matinada. Així que no serà per programes, no serà per graella, no serà per opcions tant informatives, culturals, d'esport, d'entreteniment, de tot tipus de programes que arriben a esta nova graella, a esta nova temporada de Punt Ràdio, en una imatge renovada, en sintonies renovades, però en un 90 minuts que continua de la mateixa manera i un punt a punt que també ho fa en esta temporada que ja has començat, però ja segur que les coses bueno, pues se presenten en setembre i és per això que esta setmana li donarem la benvinguda a altres programes també a esta graella de la ràdio de tots, de Punt Ràdio, on li donem la bona nit a tots els que estan escoltant a l'altre costat de la ràdio i els recordem que ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en el 90 minuts, bueno, pues teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X, en @90minuts, en Instagram, en 90 Minuts Ràdio, i en WhatsApp, en el 6 de 9 42 18 01, i ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en les nostres xarxes socials, en els nostres canals, que en el dia d'avui és: què et sembla la protesta de no entrar a Mestalla fins els primers 19 minuts el diumenge contra el Barça? Què et sembla esta protesta? No és la primera vegada que s'intenta o s'aplica. No és, evidentment, la primera volta que l'afició i part, gran part de l'afició, prefereix sacrificar un partit o minuts d'un partit i tot el que envolta a la prèvia, a la rebuda de l'equip, a aquesta tradició. No és la primera vegada que la gent prefereix això, no fer-ho, per a no entrar en senyal de protesta, per a que la imatge, quan comenci el partit, siga d'un Mestalla no buit, perquè és impossible, però mig buit, o amb una imatge que no és a la que estem acostumats. Avui te fem aquesta pregunta, i és que, novament, la gent, en esta vegada, per iniciativa de la grada d'animació de la Curva Nord, bueno, pues ha decidit esta manera de protestar durant la prèvia del partit i durant els primers 19 minuts. El que sí és segur és que no n'hi haurà animació, i han convidat a la resta de l'estadi de Mestalla a que no entren a l'estadi, a que entren a partir del minut 19, i aquest minut en el que ja des de fa anys es canta allò de Let's Go Home, de Peter Betellà. I, bueno, pues, ha arribat en la jornada 4, que habitualment, bueno, pues, és una jornada en la que no han donat temps a passar moltes coses, a que la gent se calfe, a que la gent pense que, bueno, pues, té que protestar o que fer aquestes manifestacions, però en aquesta temporada ha arribat en la jornada 4 perquè me puja a el carro de Salva Folgado quan deia allò de que la temporada passada no ha acabat, sinó que portem 4 jornades més de la 25-26. No és la jornada 4, seria la jornada 42, en este cas, de la temporada passada, perquè l'ambient és el mateix, els protagonistes són els mateixos i la situació sembla, encara que és pronte, que no ha canviat. Així que avui vos fem ixa pregunta: què vos ha paregut? Què vos pareix? Aneu a participar? Crec que n'hi ha molta participació en xarxes respecte a esta qüestió, i després tindrem temps per a escoltar i llegir les opinions dels nostres oients en el Opino de Què, ja en temps de tertúlia. Però bé, és el que avui volem ficar damunt la taula en un divendres 4 de setembre en el que ja està tancat el mercat, en el que el diumenge comença, jo crec que ja, almenys fins al mercat d'hivern, una recta, una retaïla, un calendari de partits en els que estan els que estan i són els que són. La plantilla del València és la que n'hi ha. El entrenador és el que hi ha. I anem a veure, perquè evidentment no ha començat de la millor manera. I davant el Barça, la sensació que n'hi ha, després parlarem en temps de tertúlia, és que no serà fàcil això de guanyar, com va passar la temporada passada, això sí, en una jornada en la que el Barça ja no se jugava res, en la que el Barça ja venia de ser campió de Lliga i el València se jugava encara molt en la classificació. És la pregunta d'avui, és el tema d'avui, és l'assumpte del que anem a parlar, però també hi ha moltes coses més que comentar. Acaba de finalitzar esta jornada 4, el primer partit d'esta jornada 4. En sorpresa, ha guanyat el Betis 1-0 al Real Madrid. Acaba de finalitzar aquest partit en Álvaro Valles parant-li un penal a Kylian Mbappé. Abans, anul·lant-li el gol de l'empat, això sí, un golàs espectacular, de xilena de Carlos Espí. Però el gol de Parrot li val al Betis per a doblegar al Real Madrid de Mourinho en la Cartuja. Així que el Betis de Pellegrini, que li guanya 1-0 al Real Madrid en la primera divisió. En la segona divisió, esta vesprada, Las Palmas 0, Leganés 0. I en primera federació, després li preguntaré a Carlos Urrutia com ha anat aquest partit per als nostres, per al Villarreal B, que ha guanyat 2-1 al Algeciras. I respecte al bàsquet, començat el Mundial Femení de Bàsquet en representació taronja, representació de València Bàsquet, avui en victòria 83-53 davant Alemanya. Una autèntica pallissa, la de la selecció espanyola femenina, que demà té que enfrontar-se a Mali en un partit que vos contarem en la sintonia del punt a punt. Així que, en tot això, i a les 11:09, arrenquem este 90 minuts.
1: L'actualitat esportiva valenciana en 90 minuts.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. ¿Pasa siempre?
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Escoltes 90 minuts.

0: I 11 minuts i anem a arrencar en els assumptes del dia en esta sintonia de l'equip A. Jo tinc per així el fènix particular d'este 90 minuts, que és Carlos Urrutia. Què tal, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit. I tu, què tal?
0: Molt bé, molt bé. En ganes de, bueno, pues, un nou cap de setmana. En el
1: això
0: que...
1: del fènix m'ho tens que contar, eh?
0: Bueno, després te contaré perquè pense que encaixes més en fènix que en altre personatge.
1: Ah, que és un personatge fènix.
0: Sí,
1: és un fènix,
0: sí, de l'equip A. Bueno, en un cap de setmana en el que tenen que passar moltes coses, sí, per als equips valencians.
1: Ja han passat i tenen que passar moltes més.
0: Sí, durant la setmana també han passat moltes coses. Ara després parlarem de Ron Garley i de les seues paraules. Però bé, sobre el València, bueno, pues el diumenge a les 4 i quart està previst que arrenqui aquest partit davant el Barça en una última hora de l'entrenament, que és que Rioja no ha entrenat amb el grup, tampoc Guido, ni Copete, ni De Haas, que són els que estan lesionats, ni és de llarga durada, com és el cas de Diego López i de Sergi Canós, i els que sí que apunten, Carlos, entrar en la llista són Fulquier, que ja va estar en Coruña, i Van Obelen, que durant la setmana, bueno, pues ha superat unes molèsties en el turmell. Però la principal novetat, Carlos, seria que entra Rioja en la llista de convocats.
1: I sobretot tenint en compte que Sadik en principi no té que estar.
0: No, moltes setmanes.
1: Per la qual cosa, Hugo Duro és l'últim, l'únic davanter que n'hi ha al València, perquè no ha sigut capaços de firmar-ne cap abans de que tancara la finestra. Poden anar al mercat de jugadors lliures, no sé si tindran la capacitat de fer això o la, en un canut, o no sé què podran,
0: després,
1: o què s'haurà
0: de fer. Després ho debatim, però clar, està la carta d'en Juma, també la carta d'en Juma, que ell vol ser nou i vol jugar de nou i ha començat la temporada jugant de nou. Jo penso que sense Sadik pues guanya possibilitats, eh?
1: No, país molt bé que vulga, però que jugui un poquet bé.
0: Bueno, o que marque gols, no? Que seria també lo seu. Això sobre la convocatòria, sobre l'entrenament de avui. Demà tindrem oportunitat de conèixer els últims detalls, perquè n'hi haurà l'última sessió abans del partit davant el Barça. També parlarà Carlos Corberan a partir de la 1:30 del migdia. El podreu escoltar en directe en el punt a punt de demà. I bueno, pues, el que sí que va parlar, i jo crec que tindrem temps de debatir-ho, però vull que, bueno, destacar una de les coses de les que pense que no s'ha parlat molt de Ron Garley en la seva roda de premsa. No és perquè li fera jo la pregunta, no té res a veure, sinó perquè escoltant-la després, de lo que em vaig adonar és que Ron, poc més, falta saber si ho complirà. De moment no està complint moltes coses, però sí que es va comprometre a eixir més sovint a parlar. Deia això de...
1: I tu, bueno, t'ho creus?
0: No, de moment no, de moment no. Perquè també va dir que parlaria al final de la temporada i no va parlar. També va dir que anava a fer un fitxatge en la direcció esportiva, i l'altre dia va dir que, com soy Río, voy y vuelvo cuando quiero, i que pot canviar de opinió. I, bueno, pues jo pense que serà difícil, ¿no? Pero es lo que le vas a preguntar, y ahí dije, oye, que no sabía que queríais verme tanto por aquí, no tengo problema en salir más de vez en cuando. Yo creo que això és notícia, si ho complís, això és notícia. I saps lo que també me va a extrañar? Que le vas a preguntar si estava previst que vinguera aquí a Tlim, i això no va a contestar.
1: Perquè no ho sap.
0: O sí que ho sap i no ho volen dir.
1: O no ho sap ni el propi Kiat Lim ni Peter, perquè van improvisant.
0: Tenim sospites de que Kiat Lim pot vindre a València pròximament.
1: Pues ja veurem si és aixina, i si ve, per a què? Perquè recordem,
0: clar,
1: que també,
0: la pregunta també.
1: Clar, Peter Lim, el pare, l'amo, també va vindre a veure les obres farà un mes, cosa aixina,
0: sí, sí, sí,
1: sense anunciar la visita ni res. La pregunta sempre és la mateixa, que l'han fet en lo de Corberan. Després de les hores que han passat, després de la roda de premsa de Ron Garley, me pots dir, Salva, a quantes persones, inclou aficionats i periodistes, que estiguen a favor del que ha dit Garley?
0: Te diria que zero.
1: Pues ja està.
0: Mai se pot dir
1: pues
0: zero.
1: Pues ja està, unanimitat. No, no.
0: Mai se pot dir
1: i
0: zero.
1: I però... fem la broma que fem sempre. Si n'hi ha algú que estiga d'acord, li pega bé el que ha dit, que mos cride ràpidament, que podem escoltar-lo.
0: Sí, per favor. Sí. I el clavem en la tertúlia, eh?
1: No és el tema.
0: Si n'hi ha algú que estiga d'acord, pot entrar en directe en la tertúlia. Sobre la manifestació de diumenge, que són altres dels assumptes del dia, Carlos, què és el que penses? La Curva Nord ha anunciat que va protestar este diumenge als voltants de l'estadi de Mestalla, en eixa València-Barça, des de la prèvia fins al minut 19, sense entrar a l'estadi, i han convidat a la resta d'aficionats a que facin el mateix. A més, la plataforma Libertat VCF ha dit que va donar suport a esta iniciativa contra Meriton, contra la gestió de Peter Lim, que volen estar tots units, que volen buidar almenys durant 10 minuts l'estadi de Mestalla, i si no era prou, esta setmana també les paraules de Mario Alberto Kempes, en les que ha dit que que la solució, encara que li fa mal dir-ho, no? Seria o bé no anar a Mestalla o bé no traure l'abonament.
1: Però el passi ja s'ho ha tret tot el món, ¿vale?
0: No, este any ja no arribem, ja i era impossible perquè és l'últim any de Mestalla.
1: I, bueno, això n'hi ha que voleu.
0: Bueno, ¿vale? Sí, sobre el paper.
1: Això n'hi ha que... No, és que és veritat.
0: Sí, a
1: veure, ojalà...
0: Tens raó.
1: De veure, però n'hi ha que veure, que t'entreguen les claus en temps i forma. Però la fi, jo entenc perfectament l'afició, vull dir. Això no és que és un càstig, però si l'afició el que més voldria és fer una rebuda bona al València en la prèvia d'un València-Barça, però clar, aquestes dues jornades primeres han servit per dir que ens han donat tot l'estiu de marxa i hem seguit anant al camp, i és el mateix que l'any passat, vull dir, és que plou sobre mullat, vull dir, és que és el que n'hi ha, i ho entenc perfectament, entenc el que diu Kempes, entenc el que diu la Curva Nord, i sobretot Llibertat Valencianista, que és Llibertat, la gent que siga lliure i el que vulgui entrar des del minut zero, que ningú li diga res.
0: No, clar que no.
1: Que no començarem el rotllo teixe d'Esquirol, que tu no apols, no, que cada un faci el que vulgui, que per això n'hi ha llibertat.
0: Això sobre el València, anem a repassar la resta de l'actualitat i els temes del dia que ens han deixat la resta d'equips valencians. En quant al Llevant, que juga el diumenge a les 6:30 davant el Màlaga, avui és notícia Xavi Grande. El Llevant i Xavi Grande han separat els seus camins després d'una trajectòria marcada per la formació del jugador en la Pedrera Gran nota, la seua arribada al primer equip, el seu debut en la Lliga. L'any passat va estar a Portugal i avui el Club Granota ha anunciat un acord per a donar-li la carta de llibertat i, per tant, el lateral dret és agent lliure en el mercat per a firmar en qualsevol altre club. I avui anunciaven també en el Llevant una novetat respecte a l'himne, i és que l'estadi Ciutat de València serà l'escenari el dimecres que ve, el 9 de setembre, a les 7 hores de la presentació oficial dels nous arranjaments de l'himne del Llevant per una orquestra sinfònica. És un treball que, deia el mateix comunicat, ha realitzat el reconegut compositor i director d'orquestra i abonat llevantinista Vicente Martínez Alpuente. Així que, bueno, pues el dimecres que ve se podrà estrenar aquesta novetat en l'himne del Llevant. Respecte al Villarreal, juga demà a les 9 de la nit davant el Depor de la Coruña i anem a escoltar el que deia avui en roda de premsa Íñigo Pérez sobre el Depor.
2: Me gusta mucho lo que he visto del Deportivo, ya es un equipo que seguía en segunda división, conozco al entrenador y su forma de sentir el juego. Como dices, han hecho un mercado importante, están haciendo apuestas de jugadores contrastados junto con otros jugadores que vienen con la ilusión, como hablamos el día de Santander, de empezar en una nueva categoría, que ese impulso prácticamente es incomparable. Un partido complejo, un partido muy difícil, que domina en varias fases. Mañana, además, nosotros debemos mostrarnos lo suficientemente maduros como para saber que no hemos conseguido la victoria, que queremos conseguir la victoria, pero que no se nos note en exceso esa ansiedad por ganar. Creo que en ese equilibrio entre las tres partes estará el éxito.
0: Les paraules d'Íñigo Pérez, que evidentment, i després parlem en tertúlia, però ja comença a estar obligat el Villarreal a guanyar. És el primer partit en casa.
1: Que per cert, Íñigo Pérez estava avui a la llotja del Ministeri de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, veient al filial.
0: Bueno, és que tira molt de pedrera el Villarreal, sí, i evidentment este que coneixen. I precisament per a la prèvia, per a conèixer tots els detalls, saludem al company Xavi Mata. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Salva, demà el Villarreal Real debuta a les 9 de la nit davant dels seus a la Ceràmica després de les reformes patides aquest estiu i de jugar 3 partits fora de casa. Este serà el primer davant del Depor damunt l'equip que ha sigut, diguem, el principal protagonista d'este mercat d'estiu. Avui ha parlat Íñigo Pérez i ha confirmat la baixa de Juan Foyt, una baixa sensible que ja va ser de molèsties de l'últim partit, i a més també no ha confirmat si hi haurà rotacions. El tècnic està pensant si rotar demà o si rotar ja el partit de Champions contra el Borussia Dortmund del pròxim dimarts. El tècnic està content, creu que han fet un bon paper fora de casa, creu que han jugat bé, però és de veres que els punts no diuen el mateix. Tres partits, tan sols 2 punts i la derrota en Vitoria, la veritat que va ser prou dura. A partir d'ahir, demà s'espera un camp, bueno, pues igual no al màxim, per a ser el retorn, perquè n'ha que recordar que estem en festes de Villarreal, festes de la Mare de Gràcia, i la gent està al carrer, està a les penyes, i bueno, pues serà un dia complicat per acudir a l'estadi, però bueno, igualment s'espera una bona entrada ja per a també rebre i ses sobres i rebre pues, els nous jugadors i el nou tècnic. Així que demà a les 9, davant del Deport de Corunya, s'esperen algunes rotacions, el tècnic no ha confirmat, però el Villarreal jo crec que ja està obligat a guanyar si vol seguir en bon peu i anar tranquil al partit de Champions.
0: Gràcies, Xavi. Demà estarem pendents del partit del Villarreal, que per suposat els oferirem en la sintonia de, del punt a punt i en la veu de Carlos Urrutia en aquest partit davant el Depor. Però també tenim que parlar de l'Elche, que jugarà el dilluns, no el diumenge, sinó el dilluns a les 9:30 de la nit contra la Reial Societat. I avui, en quant a notícia de l'equip Franja Verd, és que ha estat presentat el lateral esquerre israelià Roy Revivo, i sobre este jugador ha parlat el director general Pedro Esquinoca del club Franja Verd i definia de la següent manera al fitxatge al nou lateral esquerre.
4: Un jugador de 23 años que es internacional con Israel, que como digo, con su corta edad, creo que tiene unos números increíbles en cuanto a disponibilidad. Un jugador que viene de jugar más de 50 partidos en la temporada pasada, únicamente en lo que tiene que ver con Liga Doméstica, y ya no solo a nivel de disponibilidad, sino también en cuanto a datos, un jugador que es de posición lateral izquierdo, que tenga tantos goles y asistencia, bueno, es un dato que nos llamó poderosamente la atención, independientemente de lo que es Roy con su juego en sí. Así que la realidad es que es muy contento, sobre todo porque era un jugador que nos habíamos trazado como prioritario al inicio del mercado. Es cierto que no fueron negociaciones fáciles, pero creo que entre todos, entre el convencimiento del jugador, el convencimiento de los agentes y la calma que han podido transmitir todas las partes, se ha podido llegar a un acuerdo y creo que tenemos que estar muy contentos porque Roy es un jugador que ha rechazado numerosas ofertas para poder estar acá hoy con nosotros, para poder sumarse a este proyecto.
0: Bueno, pues així definia Pedro Esquinoca el nou lateral esquerre de l'Elche, a Roy Revivo, l'israelià, que a partir d'avui pues, ja està en companyia dels seus companys de vestidor, treballant per a defendre la samarreta Franja Verd de l'Elche. I respecte al Castelló, el diumenge a les 6:30 enfronta a l'Albacete, i avui demà parlarà Pablo Hernández, però avui ha parlat el jugador Diego Barri, que parlaba de la segunda manera del rival, del Albacete.
5: Sensaciones que sí, mi sensación es que por ahí puede ir un poco el guión del partido. Es verdad que a nosotros pues seguramente nos viene mejor, como hemos visto durante toda la temporada pasada y bueno, y también esta temporada, los partidos un poco más abiertos, como lo fue el del otro día, en el que los rivales pues te proponen un partido más de tú a tú. Pero bueno, tenemos que saber también enfrentarnos a todos los estilos y es verdad que nosotros trabajamos durante la semana para poder enfrentarnos a, bueno, pues para vernos en todas las situaciones, ¿no? Y si sabemos que puede ir por ahí los tiros del partido, pues sí que enfocamos un poco los entrenamientos a paliar esos puntos fuertes, ¿no? que puede tener el rival en este caso, y yo creo que lo estamos haciendo bien y confío en que el equipo el domingo pues sea reconocible y ya te digo, y podamos plantear que el partido pueda salir como tal y como lo queremos plantear.
0: Això en la segona divisió, un dels equips que representa la Comunitat Valenciana, com és el cas del Castelló. Demà escoltarem a Pablo Hernández i també a José Luis Gual en eixa prèvia del partit de diumenge. Però demà juga a les 9 de la nit l'Eldense. Un Eldense, Carlos, que té que arrencar. Però, clar, no ha tingut un calendari fàcil. Demà juga davant el Mallorca en casa i així parlava del calendari y en la previa del Mallorca, Claudio Barragán.
6: Este va a ser el cuarto partido contra equipos que bueno, pues históricamente son... El Leganés hace cuatro días que estaba en primera, el Cádiz más de lo mismo, la Almería pues más de lo mismo, y el Club Deportivo Mallorca, pues bueno, la temporada pasada estaba en primera, con un buen equipo, y seguramente que el objetivo será el subir de categoría. Pero bueno, todo el respeto del mundo hacia el rival, pero yo creo que nos tenemos que preocupar más de nosotros que del rival, independientemente del equipo al que nos vayamos a enfrentar, ser nosotros, competir y sobre todo jugar con pasión.
0: Te preocupa com ha començat la temporada el Dense, no?
1: Perquè... Me preocupa que no tinguin nivell per a jugar en segona divisió. Més, en de general... la meitat, més de la meitat, sobretot en la línia de darrere, en la línia de defensa.
0: Que és
1: on, no n'hi ha nivell.
0: On se té que fer fort l'equip.
1: Clar.
0: No?
1: Jo crec que el treball podria ser fet millor des de la direcció esportiva. És un equip clar que té entusiasme, intensitat i dinamisme i té coses
0: boniques
1: en atac.
0: I un bon entrenador.
1: I té un molt bon entrenador. Però, i te dic una cosa, i és a mi el vull molt a Claudio, no sé si és tan bon entrenador per a segona divisió com per a primera res, perquè són contextes diferents. No. I no vol dir que siguin si sigues més adequat o no més adequat, però sobretot... quan el compromís, la intensitat és màxima, però no n'hi ha nivell, doncs no n'hi ha nivell.
0: Ferramentes, no?
1: Clar, el que vull jo és que el Dense, com siga, encara que siga plorant, se puga salvar, però no ho és fàcil.
0: Seria...
1: M'agradaria enganyar-me.
0: Seria una notícia increïble per a esta temporada, mantindre, no? Com estem parlant a tots els equips valencians en l'elit, en este cas al Castelló, al Dense en segona, bueno, que... per què no, que poguera pujar alguno més. Però de la prèvia del partit anem a saludar perquè ens conte tots els detalls i l'última hora. Álvaro Molina, què tal, com estàs? Bona nit.
7: Bona nit, companys. Què tal? Després del tancament de mercat de fitxatges que va ser molt mogut per al conjunt blaugrana amb Juan Larios, lateral esquerre com última incorporació, l'Eldense ja es centra al 100% en aquest partit de demà on tractarà de buscar la seva primera victòria després d'un inici amb dos derrotes, un empat algo dubitatiu, però això sí, donant molt bona imatge. Davant tindrà un dels cocos de la categoria, equip que va descendir de primera, que ha fet un equip per tornar a aquesta màxima competició espanyola, el Mallorca de Luis García, que ha arrencat amb dos victòries, una derrota i amb una plantilla de màxima garantia, malgrat aquestes vendes necessàries que ha hagut de fer com jugadors com Muriqui, Samu Costa, però que sí que compta amb Arnau Tenas, Raillo, Toni Lato, Pablo Torre, en definitiva, un equip fet per estar dalt en la classificació. Fins demà no sabrem qui són els convocats, però segurament Claudio Barragán ja pugui comptar amb algun dels nou fitxatges, com Waldo Rubio, per exemple, que és també un dels cridats a ser important en la plantilla, i veurem si ja torna a estar disponible Pau Cabanes després de perdre's els últims partits per lesió. Com diem, demà dissabte a les 21 hores i en directe en el Punta Punta Punt Ràdio, nova jornada, jornada número 4, en directe el Dense Mallorca.
0: El viurem en el Punt a Punt i en la veu d'Álvaro Molina. Gràcies, company. I baixem un escaló. Anem a la primera federació perquè diumenge jugarà l'Hèrcules a les 6:15 davant l'Atlético Madrileño de Fernando Torres i Carlos Huy, el Villarreal B de David Albelda, li ha guanyat 2-1 a l'Algeciras. No sé si patint molt o poc.
1: Patint un poquet, més del que seria just. A mi no m'agrada gens miqueta que no haguera guanyat avui el Villarreal, perquè se m'ha merescut, ha jugat molt més, però clar, jugant davant d'un Algeciras que és el clàssic i mític equip de segona B, jugador de 30 i pico anys,
0: sí.
1: Que estan alguns grossos, però que peguen unes galtades tremendes, tremendes.
0: Veterans del Vietnam, no?
1: Però no ha segut molt ni se ha deixat intimidar l'equip de David Albelda, que avui estava sancionat, no ha pogut estar a la banqueta. Carlos García és un davanter que porta 3 gols en 2 partits i que a mi m'agrada moltíssim. M'agraden moltes coses que té el Villarreal, bé. Un gol final 2-1 ha sigut de bona fe, després que empataran el Getafe de penal, però la veritat és que ha sigut just, un arbitratge espantós, horrorós, en moltes tonteries, accions de VAR quan no calia, i 11 minuts de desafegit a la fi.
0: El clàssic, no?, de Primera Federació.
1: Però sí, però no estava justificat. De tota manera, t'he dit que l'important és que dos partits, dos victòries, està dalt. No podrà guanyar, clar, que perquè és el futbol, tots els partits el filial del Villarreal salva, però les sensacions que tenen són bones. Putxen, no putxen, facen playoff o no facen playoff, perquè l'important és que cada volta nutrix d'una manera més eficient i més realista al primer equip.
0: Bueno, pues en els gols d'Albert García i de César Bonafé ha guanyat el Villarreal B 2-1 a l'Algesires. I respecte a altres esports, ara ja estàvem parlant de futbol, però també tenim que parlar de bàsquet, perquè bueno, pues ha començat el Mundial Femení, ho ha fet de la millor manera, però abans en l'equip masculí este matí s'ha presentat a TJ Shorts, el fitxatge estrella d'este estiu en València Bàsquet, al que bueno, pues està cridat a ser el substitut, no? O un poc el que porte, no?, el timó de l'equip després de la marxa de Jan Montero, de Branco Badio, i avui TJ Shorts deia lo següent.
8: I'm super happy to be here, super excited to get to know you guys, get to know my teammates. You see a few of them here that have came to support. But yeah, I'm very excited to be here. Can't wait to get onto the court and hopefully we can really put on another show this season and have some fun.
0: Bueno, bàsicament ha dit que està molt content d'estar en València, de conèixer els seus nous companys, de que té moltes ganes de que comenci la temporada i de divertir-se i de divertir a la gent esta temporada. Així que jo crec que en TJ Shorts, avui presentat ja com a nou jugador en ixe dorsal 0 en València Bàsquet, anem a passar-ho bé esta temporada. Això respecte als xics, respecte a les xiques, bueno, pues ha començat el Mundial en victòria contundent, 83-53 davant d'Alemanya, i n'hi ha quatre representants de València Bàsquet, com són Raquel Carrera, Elena Buenavida, Alicia Flórez i Elena Puello. Demà n'hi ha partit davant Mali, així que anem a escoltar primer a un segon eix de cadascuna de les jugadores de València Bàsquet, de Raquel, d'Elena, d'Alicia i d'Elena Puello, i després escoltem també a Miguel Méndez, al tècnic, al seleccionador de la Espanya femenina de bàsquet. Així que primer escoltem a les jugadores taronja d'esta selecció espanyola.
9: Sobretot il·lusió i ganes. Jo crec que fue difícil, no, quedar-nos sin jugar ese Mundial de Sydney para todas, así que bueno, pues yo creo que con muchas ganas y con mucha ilusión.
10: Yo la verdad que estoy bastante ilusionada, si es verdad que tengo el run run ese, ¿no?, previo de las primeras veces, mi primer mundial y con la absoluta. Creo que va a ser una experiencia inolvidable, con muchas ganas, pero bueno, que sé que va a ser un momento importante en mi vida y a ver qué tal se da.
11: La verdad que es un poco la guinda para mí personalmente a un año. Estoy súper contenta y todavía creo que no me lo creo muy bien.
12: Me imagino la vuelta con una copa, me la imagino pues con la medalla de oro. Yo siempre, ya lo dije el verano pasado, soñamos con oro, creo que España siempre aspira a eso. Y bueno, iremos pasito a pasito, partido a partido. Quien tengamos enfrente habrá que ir a por él, nos da igual quién sea. Y bueno, creo que pues ojalá que pueda acabar así.
0: Esta última en parlar era Elena Puello, en esa ilusió i ambició que té la selecció espanyola. Demà tindrà una nova oportunitat per a aconseguir una victòria davant Mali, i també analitzava de la següent manera i parlava sobre Mali el seleccionador Miguel Méndez.
13: Mali, por lo menos para nosotros, vamos a venir a jugar con Mali con 18 horas de diferencia respecto al partido anterior, y viene con Sika Kone, que es una jugadora estrella en nuestra liga, una jugadora que es MVP todas las semanas en nuestra liga. Yo no daría nada por descontado, porque yo creo que cada partido va a ser una guerra, y yo entiendo que estos son tópicos que decimos los entrenadores y que no gustan, pero yo creo que va a ser así. Esto es un mundial y seguramente el partido de mañana es muy, muy difícil, porque tienen muy buenas jugadoras y es un equipo... que mi experiencia, los debuts para el equipo de casa siempre es, entre comillas, más plácido. Siempre son jugar con ese apoyo del público, con un extra de esfuerzo, y eso habrá que mantenerlo durante el campeonato.
0: Bueno, pues això respecte al bàsquet femení, també sobre el futbol femení, hem de recordar que bueno, pues, el València femení s'enfronta al Madrid Club de Futbol i la prèvia ens la porta la que serà comentarista d'aquest encontre, el narrarà Luis Urrutia, el comentarà Paula Lerín, que ens porta aquesta prèvia. Paula, què tal, com estàs? Bona nit.
14: Bona nit, companys. Demà no és un dia més per al València femení perquè torna a la Lliga F a l'estadi Antonio Puchades de Paterna, en un partit contra el Madrid Club de Futbol Femení que viurem en el punt a punt. Les jugadores de Miquel Crespo buscaran la primera victòria del curs després de la derrota davant l'Alavés. L'altre recent ascendit, a Mendizorroza, per 2-0, i ho faran amb la il·lusió de tornar a la seua casa davant la seua gent que va acompanyar l'equip la passada temporada a Primera Federació. Serà un partit complicat perquè les de Sánchez Vera venen de guanyar al Granada per 3-1 i estan en la part d'alt de la classificació, però l'equip està amb moltes ganes de donar la millor versió. A més, Miquel Crespo recupera tres jugadores importants, com Pauleta Sancho, Carol Marín i Gemma Climent, tres de les cinc baixes que tenia el València en la primera jornada. Així que, amb tres efectius més, tractaran de buscar la primera victòria i nosaltres esperem contar-la en el punt a punt.
0: Així serà. Així que gràcies, Paula. Esperem que bueno, pues, trobi la reacció a casa el València femení. Abans de fer una pausa i anar ja en temps de tertúlia, Carlos, tenim una bona notícia d'última hora respecte al tennis. Estàvem pendents de Carlitos Alcaraz.
1: Ha guanyat.
0: Ja és Don Carlos, no?
1: Sí, no, la veritat és que el comeback de la reparació després de tants mesos lesionat és sempre molt, molt delicada, però ho està fent de molt bé. De moment té tres partits, tres victòries en autoritat, tot i tindre que perdre una mànega, un set davant de Faria en la ronda anterior, però en esta, que és la de 32 del final...
0: Ara ja està en vuitens, no?
1: Ara està en vuitens, li espera Tommy Paul, que no és poca cosa, però avui ha guanyat el xinès Yadon Wu per 6-3, 6-4 i 6-1. La veritat és que molt bé Alcaraz.
0: Bueno, pues en eixa tercera ronda, en este últim gran slam de la temporada. Anem a fer una pausa, al tornar anem en temps de debat, d'anàlisi i de tertúlia.
15: L'actualitat esportiva valenciana en 90 minuts.
16: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano.
15: La actualidad esportiva valenciana en 90 minutos.
16: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? Y solo este mes desde 14.900 euros.

L'impecable narració i redacció de Salva Gómez, Clara Alcover, Manolo Montal, Carlos Urrutia, Salva Folgado. I els encertats comentaris de Fernando, Vicent Latorre, Javier Subirats. Este és el clàssic poliesportiu de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

La nau de la història de la música valenciana aterra avui a un altre planeta. Ens pugem a un coet propulsat sense tripulació. Una nau espacial que s'endinsa en l'univers sense gravetat i amb un únic objectiu: experimentar.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: En este capítol de les cançons de la nostra vida, a diferència de la resta, les cançons ja no són les més importants. Potser ens interessa més el context, les ferramentes, l'auditori, el públic, el moment o l'estat d'ànim. Per això, ara toca parlar d'avantguardes artístiques, música experimental i art sonor.

Per ficar-nos en context, l'experimentació i l'avantguarda no naixen per generació espontània. El que són és una resposta, més o menys conscient, a alguns canvis molt importants que es van produir al segle XX. Després de la Segona Guerra Mundial, molts creadors van pensar: si el món ha sigut capaç d'això, nosaltres haurem de reinventar l'art des de zero. Creadors com John Cage, Pierre Schaeffer, Lamont Young, Yannis Xenakis o Karlheinz Stockhausen són els pioners a nivell internacional. La música d'avantguarda no busca agradar, sinó obrir portes. A diferència de les composicions musicals clàssiques, la música experimental no pretén contar-te una història, sinó canviar la manera

0: les nostres comarques, la música seriosa o culta, per entendre'ns, ha viscut sempre molt pegada al conservatori, a la banda, a la litúrgia, al saló i al protocol. Però l'ecosistema valencià de les bandes de música és un viver inabastable per a la creació. Als anys 70 naix la necessitat de traure la música del pedestal, que deixi de ser una cosa per a entesos i que es convertisca en experiència.
1: I així apareix també una altra necessitat d'una part important de creadors i creadores contemporànies de barrejar disciplines. Barrejar la música, el teatre, la poesia, la imatge i fins i tot el cos. D'ahir la importància de la performance, ja que l'acció també és part de la música. I en esta incipient escena hi han dos elements de la idiosincràsia mediterrània en general, de la valenciana en particular, que també en formen part: l'humor i la provocació.
0: I és ahir on apareix el nostre primer protagonista, un dels tòtems internacionals de l'experimentació sonora i que va néixer, al igual que Nino Bravo, a Aielo de Malferit. Músic, compositor, teòric, investigador, performer, musicòleg i artista sonor, Llorenç Barber.

0: Llorenç Barber va néixer a una família de músics. Ja d'adolescent tenia necessitat de pensar més en el futur que en el present o el passat. Quan als 20 anys va descobrir a John Cage, li va canviar la vida. Va començar tocant el piano i es va formar musicalment a l'Alemanya de finals dels 60.
1: L'any 1973 va posar en marxa un projecte que li rondava pel cap des de feia anys. Un grup valencià de música d'acció, Actum. El grup es va presentar en societat a la Societat Coral Micalet de la ciutat de València.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Deu anys de trajectòria fins a l'any 1983. Una dècada important per a que a les nostres comarques la gent aficionada a la música se n'adonara que el món havia canviat ja.

El 1979 va ser un any clau en la seva trajectòria artística. Va ser nomenat director de l'Aula de Música de la Universitat Complutense de Madrid, des d'on va organitzar i dirigir cursos de creació musical per a presentar a les noves generacions eixes noves formes d'entendre la música. I eixe mateix any va crear i dirigir ENSEMS, el Festival de Música Avançada de València que continua en actiu prop de mig segle després i que ha suposat un aparador importantíssim per a la música d'avantguarda feta arreu del món.

Des de ben prompte, el so de les ciutats és una constant en la seva obra. La ciutat com a orquestra. I les campanes han estat presents des de sempre en gran part de les seues composicions. Això el va portar a crear un campanari portàtil que ha utilitzat en infinitat de concerts.

0: És un autèntic especialista en concerts on els elements urbans també hi participen. L'escenari és el carrer i, per tant, l'interpretació aprofita cadascun dels espais urbans. També és el creador inspirador d'un altre encontre musical on predomina l'avantguarda i l'experimentació sonora. Nits d'Aiello i Arto. Un festival multidisciplinar que va començar a la seva població natal i que després passaria per la ciutat de València per acabar on va néixer més de 25 anys després.
1: El prestigi de Llorenç Barber com a teòric i pioner de la música experimental està més que cimentat. Amb prop de 80 anys, ell continua sent aquell esperit provocador i trencador del principi quan va descobrir per primera vegada que la música passa per reinventar-la i pensar sempre en el futur.
2: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: I d'un tòtem passem a un altre i ens desplacem fins al límit nord de les nostres comarques perquè a Vinaròs va néixer Carles Santos.

La història de Carles Santos és la d'un músic total que fins i tot va començar a tocar el piano abans de parlar. Diu la llegenda que als 5 anys ja va demostrar un gran nivell tècnic en el control de l'instrument. I als 10 anys ja estudiava música al Conservatori del Liceu, a la ciutat de Barcelona. Òbviament, en 14 anys es va llicenciar i va obtenir el premi de final de carrera en l'especialitat de piano. En acabar els estudis, l'any 1954 es va traslladar a París per continuar la seva formació i va ser allí on va descobrir un nou món ple de possibilitats. Imagineu-vos quin era el context polític-social amb el que Santos va viure els primers anys de vida. Una Espanya pobra que acabava de eixir d'una guerra llarga i molt poc permeable a tot allò que venia de fora.

0: 10 anys després, s'instal·la definitivament a Barcelona i és ahir quan comença a interessar-se per les noves formes musicals. Va visitar Nova York en moltes ocasions i fins i tot va viure allí 4 anys, entrant en contacte directe tant amb John Cage com amb Lamont Young. Es va convertir en un dels principals intèrprets de l'obra de Cage durant els anys 70.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Les tecles del piano eren com una prolongació dels seus dits. L'artista no recordava cap dia de la seva vida en la que no s'haguera assegut al piano. Però hi havia un altre instrument que el va captivar i on va centrar gran part de les seues composicions, la veu.
2: Per a Santos, la veu forma part de l'extensió del llenguatge del cos, però la seva creativitat arrencava sempre des de les tecles d'un piano. Jo ho faig tot, va dir en una ocasió, assegut al piano. Deixe de tocar i em posa a cantar, però sempre, sempre, tot està relacionat amb el piano. Assegut al piano, Carles Santos cantava, taralejava, xiu-xiuejava, es lamentava, parlava o cridava ben fort.

0: Fidel seguidor de les noves proclames experimentals i avantguardistes, Carles Santos va trencar l'espai escènic clàssic com a mostra del seu caràcter provocador. Per exemple, en algunes interpretacions es va llevar les mans en una safa damunt del teclat, va unflar globus, va disparar traques, va pujar a una escala per escampar els fulls de la partitura al públic, va arrossegar una banqueta per tot el pati de butaques, va alliberar coloms enmig d'una actuació i acte seguit es posava al piano per a executar passatges de gran dificultat amb una perfecció i un virtuosisme notable.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
0: Una de les seues obsessions era la de barrejar la cultura popular amb el que es coneix com alta cultura. Per això era capaç d'estar interpretant a Bach i al mateix temps fer una escena quasi de cabaret o de circ. Podem dir-ho ben clar, era un punk a la música clàssica.

0: l'obra de Santos hi ha tres personatges fonamentals que marquen gran part de les seues composicions. El primer és Bach. Ell sempre va dir que mai havia hagut un compositor de piano com ell. El segon, l'artista Joan Miró, un dels mestres del simbolisme. I ja el tercer i més admirat, el poeta surrealista Joan Brossa. I així estem en un podcast de música, no? Doncs, si vos sembla, anem a escoltar un altre tema de Carles Santos. Estem a l'any 1981 i el tema és Tocatico Tocatá.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
2: I de 1981 passem ara a l'any 1985. Un artista que això de parar no ho du al seu ADN.

Carles Santos era un artista multidisciplinar, poeta, fotògraf, cineasta, pintor o artista visual, fins i tot. El 1985 crea la companyia Carles Santos amb Maria Elena Roquer, on van estrenar prop de 30 espectacles escènics, amb músiques com esta peça que escoltem, estreta de l'òpera Sama Samaruk Samaruk Suk Suk.

Però no tot el que va fer va estar centrat en l'underground avantguardista. A principis dels 90 va rebre un encàrrec molt especial per a un esdeveniment que marcaria per sempre el futur de la ciutat on vivia i d'on se sentia part, Barcelona.

0: una peça que va recórrer el món i que va servir de banda sonora per a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Carles Santos va compondre la partitura i va dirigir els músics. Una retransmissió que van veure 3.500 milions d'espectadors a tot el planeta.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: A principis del segle XXI, la ciutat de València també va recórrer a la seva genialitat. Va compondre i dirigir la música de la cerimònia d'apertura de la Bienal d'Art de València amb 2.001 músics.

Això que escoltem de fons és 11.509 notes per a 2.001 músics, l'obra que va compondre per a aquest esdeveniment i que van interpretar a la Ciutat de les Ciències membres de la banda municipal de València, les dos de Llíria, la Primitiva i la Unió, i milers d'intèrprets més arribats de les nostres comarques. València! Des de 1978 fins que va morir, l'any 2017, Carles Santos es va dedicar a compondre i interpretar només la seva música. Tenia una forma molt personal de plasmar la música en les partitures. Vos posem alguns exemples. No seguia les normes d'escriptura tradicional, ja que ni utilitzava claus, ni armadura, ni compàs. Tampoc utilitzava figures, només la redona, la qual s'interpretava en el ritme que l'intèrpret volia donar-li.

Els últims anys de la seva vida va voler passar-los al seu poble, Vinaròs, d'on era fill predilecte. Va ser un músic reconegut en vida i d'ahí la quantitat de premis que va rebre. Com per exemple, el Premi Nacional de Música, 14 premis Max pels seus espectacles escènics, la Medalla d'Or de les Universitats de València i Castelló i també la del Cercle de Belles Arts, així com la Creu de Sant Jordi. I això sols per posar alguns exemples.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I ell, com a bon avantguardista, no li donava cap importància als premis. De fet, quasi mai anava a recollir-los. I a més, deia que els regalava als seus amics. Que hi ha més punk, això.

0: València de Cultura va decidir posar el seu nom als Premis de la Música Valenciana, que va atorgar cada any des de 2018 fins a 2023. El llegat de Carles Santos no és només un catàleg d'obres. És una manera d'entendre que la música pot ser teatre, cos, idea, ritual i humor al mateix temps.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
0: Per això acabem este capítol amb un somriure, ja que l'art i la música no estan renyides amb passar-ho bé, i Carles Santos ho va demostrar sempre. Tanquem esta revisió a les músiques experimentals i avantguardistes i continuem el nostre viatge. Potser aquestes cançons no ens hagin salvat la vida, però sí la seva forma d'interpretar-les o tot el que ens han fet reflexionar. Adeu.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
2: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en Apunt Ràdio.